0: Mayar Sherif. La Begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
1: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols segariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 11. Bona nit. Salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Análisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia de assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques dels objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
1: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa
5: més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
1: Valoracions en un sentit diferent, com la de la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la conselleria.

0: La CUP ha recordat que hi ha tres conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem amb temes de la secció de política, perquè tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3Cat Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
2: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
0: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que, tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
3: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
0: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 22, perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergència

0: Si es el incendio, es Juanjo Fernández.
1: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i impersonals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sots cap territorial dels bombers.
2: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
3: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
0: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergència s'ha rebut un centenar de trucades.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
5: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
6: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
0: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
8: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té de

0: banda la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
1: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
2: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
3: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
2: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
3: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
2: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
1: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
4: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
5: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nats especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
4: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
1: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
6: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
1: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlán, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país, amb més de 50 anys d'història. Es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubach.
8: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi a la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i als parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
9: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo y esta vez así ha sido.
8: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
10: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
8: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que a la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
11: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
8: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrenar els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Bert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
7: L'actualitat esportiva a fons.
8: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
12: Really, really sad to see. Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
8: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel.
7: 3CAT Info.
8: Afegim encara que en tenis Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La Begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa

0: torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. Trescat Info.
1: Són 2:45.
2: I aquestes són les principals informacions. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, aplegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
1: Esports.
2: Amb el David Ubach.
0: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Sarsuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
2: I del temps tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
2: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i també el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
2: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3CAT Info.
6: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
7: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
2: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Son declaraciones a 3CAT Info.
8: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades y no a posteriori es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
2: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
9: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
2: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament dues setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santamarta té un bart al número 56.
5: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
2: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro La Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
10: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y le pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
2: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro La Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
11: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
2: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'Exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
12: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el setè primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
13: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
12: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
13: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
12: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
2: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la Facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
14: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
15: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
2: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta. Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que ja ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les. Bruno Fortea.
16: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
17: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
16: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6%, amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
17: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
16: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
1: El temps.
2: Amb Gemma Puig.
18: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogó marcada a la façana litoral i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs, tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent i aquesta xafogó ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
2: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
19: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
20: El règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
19: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles entenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
20: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on's arribat de que hi hagi una disminució.
19: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
2: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'ós a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, el territori descarta que els atacs siguin d'ós i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
0: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un ós per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un ós travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'ós i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'ós.
2: I ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
17: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
21: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
17: Carolina Moyes, guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
22: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
17: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
23: Well, I knew about Game of Thrones.
22: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
17: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
24: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell, està clar, és preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
17: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
2: I un altre de cinema.
25: Everyone makes fun of them.
2: Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Sala.
3: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quien puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
2: A més de la pel·lícula de Sitges, també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, EFA Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en

0: part del Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic.
1: Esports.
0: Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela, i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
3: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
2: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
4: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
2: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que a la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada de l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'evolució de l'equip.
5: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
2: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
1: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
2: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
6: Really, really sad to see.
7: Em sento molt trist de veure que en Jonas s'ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
2: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Vianne-le-Bain i Thonon-le-Bain, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. el partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu, ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tennis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
1: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 11. Bona nit. Salutacions de Joan Trias. Gir de

0: Ió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Análisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
1: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
3: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
5: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres, doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
0: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
6: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
0: Valoracions en un sentit diferent, com la de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
7: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
0: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
8: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.

0: La CUP ha recordat que hi ha tres conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
1: Descarrega't l'app de 3cat Info.

0: de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
2: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
0: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
3: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
0: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
4: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i impersonals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de les

0: Cola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sotscap territorial dels bombers.
1: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
2: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevants.
0: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una 20ena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergència s'ha rebut un 100 de trucades.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
4: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
5: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
0: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
6: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
7: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
0: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
8: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explica

0: Acaba el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
1: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
0: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
1: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
0: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
2: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
3: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
4: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nats especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
3: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
2: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
5: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
2: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlán, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país. Amb més de 50 anys d'història, es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
2: Que arriben ara amb el David Ubach.
7: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
8: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo y esta vez así ha sido.
7: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
9: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
7: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que a la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
10: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
7: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Roi Albert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
6: L'actualitat esportiva a fons.
7: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogačar, el líder.
11: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
7: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogačar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel.
6: 3CAT Info.
7: Afegim encara que en tenis, Pau Lavadós ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sheriff. La Bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units que començarà a finals d'agost.
6: 3CAT Info. Són 4:15.
2: I aquestes són les principals informacions. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona

0: que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, aplegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
0: I del temps, tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts, la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisi Relevante i també el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
1: 3CAT Info. Informar.

0: Explicar. Entendre.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
2: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la Conselleria de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3Cat Info.
4: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
5: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
1: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalidad. Son declaraciones a 3Cat Info.
6: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
1: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
7: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
1: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament 2 setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santa Marta té un bar al número 56.
8: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro a la Madrid, que és on va aparèixer l'esboranc.
3: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco...

0: Saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales, y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
1: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro a la Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
2: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
1: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
4: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el setè primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
5: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
4: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
5: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
4: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
1: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
6: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
7: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
1: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta. Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
9: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
8: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
9: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
8: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
3: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
10: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
1: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no vèiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
11: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
12: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
11: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles en tenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
12: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
11: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
1: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, Territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
13: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
1: Ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
9: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, que tocada les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
14: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com en Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
9: Carolina Moyes, guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
15: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
9: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
16: Well, I knew about Game of Thrones.
15: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres. Sí, sí.
9: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
17: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
9: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
1: I un altre de cinema.
18: Everyone makes fun of them.
1: Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Sala.
19: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi derivem una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
1: A més de la pel·lícula Sitges, també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, EFA Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic.
18: Esports.
1: Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
20: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela, i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro.

0: Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
1: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
0: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
2: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
0: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Paralà de l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'evolució de l'equip.
4: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
3: 3CAT Info.
0: Encara en futbol afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
5: Really, really sad to see.
6: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
0: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Vianne-le-Bain i Thonon-le-Bain, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sheriff. La vegorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que a la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Son las 4.
1: El president de Plusultra i el

0: propietari d'Anàlisis Relevante, impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix als hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tennis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
0: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols segariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11. Bona nit, salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia de assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás
2: he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plusultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plusultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plusultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques als objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
0: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
0: Valoracions en un sentit diferent com la de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
0: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya, sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
0: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem amb temes de la secció de política, perquè tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Oriol Junqueras. L'òrgan de

de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que

0: punts. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3Cat Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
2: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
0: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que, tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
3: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
0: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell dos perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
4: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants ni personals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sots cap territorial dels bombers.
5: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.

0: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
1: Que aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que a la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevants.
0: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una 20ena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergència s'ha rebut un 100 de trucades.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns, Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
4: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
0: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
6: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
0: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
7: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de coordinació de govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere Garcia.
8: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
7: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
8: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
7: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
0: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
9: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
10: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
9: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
0: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgo l'emoció i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
11: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
0: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlán, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país. Amb més de 50 anys d'història, es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
12: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi a la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i als parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
13: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo y esta vez así ha sido.
12: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
14: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a

0: cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
1: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que a la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
3: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
1: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Verd, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogačar, el líder.
4: Em sento molt trist de veure que en Jonas s'ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
1: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogačar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel.
2: 3CAT Info.
1: Afegim encara que en tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La Bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units que començarà a finals d'agost.
2: 3CAT Info. Són 4:45.
5: I aquestes són les principals informacions. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, aplegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els

0: Socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als Palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
0: I del temps tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. 2 mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en 500.000 d'euros. El propietari d'Anàlisi Relevante i també el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
1: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3Cat Info.
2: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
3: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Son declaraciones a 3Cat Info.
4: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades y no a posteriori es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
0: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
5: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament dues setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santamarta té un bart al número 56.
6: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: També en Domingo Fínez és l'administrador de la Pizzeria Verona del carrer Teodoro la Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
7: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
0: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro a la Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
8: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està en el, està un primer pis, perquè tinc també

0: Té un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a Manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
1: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'Exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
3: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el setè primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
4: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
3: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
4: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
3: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
1: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
5: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
6: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
1: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta. Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
7: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar posar ordre dins de la seva plataforma.
8: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
7: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això,

0: la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
1: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
0: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
2: El temps.
3: Amb Gemma Puig.
4: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
3: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
5: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
6: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tinguin menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
5: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles entenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
6: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
5: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
3: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, el territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
3: I ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
2: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, que tocada les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
8: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com en Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
2: Carolina Moy és guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
9: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
2: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
10: Well, I knew about Game of Thrones.
9: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
2: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
11: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
2: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
3: I un altre de cinema.
12: Everyone makes fun of them.
3: Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Sala.
13: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
3: A més de la pel·lícula, Sitges també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, F-Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic.
14: Esports.
3: Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
15: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela, i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
16: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
15: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip

0: Espanyol precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
1: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
0: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'evolució de l'equip.
3: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
2: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar, el líder.
4: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
0: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Vianen-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sheriff. La vegorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la Seu ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió.

0: després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix als hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tennis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
0: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11. Bona nit, salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Análisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia de assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero

0: Però li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
2: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
4: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
0: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
5: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
0: Valoracions en un sentit diferent com la de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
6: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
0: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
7: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
0: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem amb temes de la secció de política perquè, tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés

0: al perfil @trescatinfoviari.
1: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
2: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
1: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que, tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
3: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
1: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
4: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
1: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i impersonals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sots cap territorial dels bombers.
5: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
1: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
6: Que aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que a la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
1: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. Al telèfon d'emergències s'ha rebut un centenar de trucades.

0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
2: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i al cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
3: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
1: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
4: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
5: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
1: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme, perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
6: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
7: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
6: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
7: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
6: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
1: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra.

0: Ansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
1: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
2: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
1: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
0: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgo l'emoció i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
3: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquest espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
0: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlán, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país. Amb més de 50 anys d'història, es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
5: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi a la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i als parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
6: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo y esta vez así ha sido.
5: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
7: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
5: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que a la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat

0: del defensa uruguaià Araujo, present al Mundial però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
1: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Albert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
3: Really sad to see. Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
0: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel.
2: 3CAT Info.
0: Afegim encara que en tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Yashi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost.
2: 3CAT Info. Són 6:15.
4: I aquestes són les principals informacions. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, aplegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet.

0: Net AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
0: I del temps tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisi Relevante i també el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo, el departament

0: És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que de moment s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3Cat Info.
1: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
2: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalidad. Son declaraciones a 3Cat Info.
3: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
0: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
4: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament 2 setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santamarta té un bart al número 56.
5: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro La Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
6: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y le pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
0: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro La Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
7: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham, ja és el nou primer ministre britànic, i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed

0: Miliband al capdavant d'exteriors. Barnum, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
1: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el setè primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
2: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
1: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
2: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
1: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
0: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
3: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
4: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
0: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta. Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
6: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
5: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
6: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
5: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
0: El temps. Amb Gemma Puig.
7: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida, la façana litoral, tropical cap a comarca.

0: interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs, tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
1: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
2: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
3: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
2: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles entenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
3: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
2: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
1: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, el territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
1: I ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
5: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa. i des del bar L'Arc, que tocava les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
6: Al final et venen a gravar i potser després

0: trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
1: Carolina Moy és guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
2: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
1: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
3: Well, I knew about Game of Thrones.
2: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
1: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
4: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
1: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
5: I un altre de cinema.
6: Everyone makes fun of her.
5: Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Sala.
7: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
5: A més de la pel·lícula, Sitges també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, EFA Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic.
8: Esports.
5: Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
9: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela, i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
10: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
9: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
11: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
9: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari

0: analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'evolució de l'equip.
2: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar, el líder.
3: Em sento molt trist de veure que en Jonas s'ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
0: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Vianen-le-Bain i Thonon-le-Bain, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sheriff. La vegorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que a la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 6.
1: El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions.

0: Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix als hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tennis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
0: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
2: 3Cat Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 11, bona nit, salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Análisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia de assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard, va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.

0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
2: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
4: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
1: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
5: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
1: Valoracions en un sentit diferent com la de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
6: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
1: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
7: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
1: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Continuem amb temes de la secció de política perquè, tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3Cat Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic,

0: Segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu

0: Iemen, que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels Houthis.
1: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
0: L'amenaça dels Houthis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
2: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé de forma general encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
0: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
3: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i personals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sots cap territorial dels bombers.
4: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
5: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que a la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
0: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergències ha rebut un centenar de trucades.
6: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: Nit i matinada, altre cop, càlida, aixafogosa, tòrrida, la façana litoral, tropical, cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, l'aixafogó marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre, cap a ponent,

0: i aquesta aixafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
3: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
2: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
4: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
5: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
2: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
6: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
7: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
6: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
7: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
6: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
2: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
8: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
9: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de

0: palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial única que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
1: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
2: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea. Per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgo l'emoción i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
3: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
2: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlán, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país, amb més de 50 anys d'història. Es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
2: Que arriben ara amb el David Ubach.
5: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi a la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i als parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
6: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo y esta vez así ha sido.
5: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
7: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
5: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bausà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
8: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme a nivell

0: pràctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
1: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Albert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
3: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
1: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel.
2: 3CAT Info.
1: Afegim encara que en tenis Pau Lavadós ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La Bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost.
2: 3CAT Info. Són 6:45.
4: I aquestes són les principals informacions. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, aplegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
2: Esports.
4: amb el David Ubach.
1: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han

0: seguit prop de 2 milions de persones. I del temps tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig quan es feia pública la seva imputació.
1: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisi Relevante i també el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
3: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3Cat Info.
4: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
5: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
0: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
7: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament 2 setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santamarta té un bar al número 56.
8: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro La Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
9: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
0: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro La Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
10: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'Exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
11: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el 7è primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
12: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem

0: de ser millors.
1: And we need to be better.
2: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
1: Let's build.
0: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
2: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
3: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
4: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
5: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
3: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta. Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
7: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
6: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
7: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
6: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
8: El temps.
3: Amb Gemma Puig.
9: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs, tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent i aquesta xafogor aixafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent de cara als propers dies.

0: La tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
1: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinat amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
2: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
3: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
2: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles entenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
3: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
2: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
1: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, el territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
1: I ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
5: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, que tocava les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
6: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com en Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
5: Carolina Moy és guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
7: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot, doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
5: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
8: Well, I knew about Game of Thrones.
7: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres. Sí, sí.
5: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
9: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant... Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrà. M'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
5: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
1: I un altre de cinema. And everyone makes fun of her. Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Sala.
10: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
1: A més de la pel·lícula, Sitges també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, EFA Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic. Esports. Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
11: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela, i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
12: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
11: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
13: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
11: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a

0: l'Espanyol juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
1: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
2: 3CAT Info.
0: Encara en futbol afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
3: Really sad to see. Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
0: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Vianen-le-Bain i Thonon-le-Bain, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sheriff. La vegorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que a la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts a tothom. Un dia que ens llevem amb 17 graus a Castellar de Nuc, 23 graus a Horta de Sant Joan i 27 al Port de Barcelona. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Continuem amb aquesta calor i una altra nit tòrrida, no? A bona part del litoral, sobretot al centre i al sud del país, em sembla.
1: Sí, sí. De fet, de moment no hi ha canvis a la vista fins dissabte. Dissabte sí que es posen d'acord tots els models i doncs es veu que tindrem una entrada d'aire més atlàntic que farà que la bombolla d'aire càlid que porta molts dies instal·lada sobre del Mediterrani setmanes, doncs viatgi una mica més al sud i no ens afecti tant de ple. Tot plegat, aquest aire evidentment serà més temperat, no tan càlid, i notarem un descens de les temperatures entre dissabte i diumenge, fins i tot dissabte amb alguns ocells o algunes tempestes. Però fins a llavors, molta paciència i, per tant, haurem de continuar patint aquestes nits d'insomnis i aquests valors de temperatura que els diurns a la zona més calorosa del territori, sobretot cap a Ponent, Franja Ponent, Pla Lleida, que és on hi ha avisos de calor, aquí doncs, es poden assolir, com ahir, i superar fàcilment els 40 graus.
0: És a dir, que fins dissabte, en principi, cap canvi. Jofre, que, per cert, ahir a l'Hospitalet de Llobregat vam tenir un esclafit que va tombar una vintena d'arbres, veritat que en principi ningú no va prendre mal, però això va arribar sense cap alerta. Suposo que els esclafits són difícils de preveure, no?
1: Bé, sí que ens constava en alguns models que a la tarda hi havia una línia de nuvolades càlides que podien donar alguns fenòmens adversos, però eren fenòmens molt locals. A més, l'hora no estava molt concretada i, a més, també s'esperava més al sud. De fet, va ploure molt més al Priorat.

0: o la Terra Alta, amb 10, 11 o 12 litres per metre quadrat, al Falset, per exemple, aquí van arribar en forma de 4 gotes, però bé, aquestes nuvolades a vegades poden comportar aquestes ventades. La majoria no van passar dels 40-50 km per hora, però sí que a l'Hospitalet doncs, va haver-hi aquest esclafit puntual que va causar aquest fenomen difícil de predir.
1: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
0: Fins ara, que vagi bé.
1: És important destacar que en aquest esclafit de l'Hospitalet de Llobregat, que hi ha imatges bastant espectaculars, no va prendre mal ningú, que consti de moment. Sí que és veritat que hi ha hagut algunes instal·lacions del municipi que han quedat fetes malbé, però ningú no ha tingut ferides arran d'aquest esclafit, que va durar ben pocs minuts, però que, com passa en aquests casos, doncs és una ventada que és molt potent i realment afecta diverses instal·lacions de la zona. A banda d'això, avui l'atenció es torna a desplaçar a Madrid després del canvi de guió, després del canvi inesperat en el cas Zapatero. Tant l'empresari i amic de l'expresident espanyol Julio Martínez com diversos alts càrrecs de l'aerolínia Plus Ultra han implicat José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia en diversos escrits que han fet arribar el jutge que investiga el cas. Avui, justament, declara davant del jutge que investiga Zapatero l'empresari Julio Martínez, l'amic, en teoria, de Zapatero. Serà un mes després que ho fes l'expresident.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
1: Doncs bé, ara tant el seu amic com els responsables de Plus Ultra neguen aquesta versió de Zapatero. Diuen que va ser l'expresident qui va liderar les gestions clau pel rescat de l'aerolínia de Plus Ultra a canvi d'una comissió d'un 1% d'aquest rescat. El moviment de Julio Martínez arriba poques setmanes després, evidentment, i avui tothom ho té al cap, de la sentència contra l'exministre Ábalos. Una sentència en què en va sortir molt ben parat l'empresari Víctor del Dama, després de col·laborar amb la justícia admetent els delictes. De fet, els jutges del Suprem van deixar per escrit que l'estat de dret ha de premiar els comportaments que contribueixin al descobriment i acreditació de delictes greus. Això és el que deia el Suprem, i el propi el Dama deia això.
3: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Espero que els altres que vinguin enrere col·laborin, deia l'empresari Víctor del Dama, a qui sovint s'ha identificat com el corruptor d'aquesta trama, però que en un moment determinat va sortir-ne molt ben parat després de col·laborar i d'assenyalar, alguns diuen que sense proves, a l'exministre Ábalos, per exemple. Avui analitzarem en temps d'àgora com es pot complicar la causa per part de José Luis Rodríguez Zapatero. Això avui, que encara en el terreny polític, però aquest estrictament polític, tindrem una estrena a la reunió del govern de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
1: Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, el nou titular del departament, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que explicàvem que deixa el càrrec per voluntat pròpia. El conseller Moreno s'estrena avui a la reunió del govern. L'oposició creu que Illa hauria d'haver aprofitat aquesta situació per fer més canvis al govern. Tot això enmig de la celebració de la selecció espanyola a Madrid per la segona estrella, pel segon Mundial.
6: Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
1: Rodri reconeixia així en aquesta celebració, on, per cert, hi van anar fins a 2 milions de persones. Reconeixem aquestes paraules del paper del golejador a la final. Encara sobre el Mundial i les dues sobre l'Argentina, dues coses de les últimes hores. Leo Messi, a les xarxes, ha felicitat Espanya, admetent, això sí, que la derrota ha deixat una ferida. I dues, la FIFA ha anunciat una investigació per analitzar si sanciona alguns dels jugadors argentins per actituds antiesportives un cop acabat el partit. Ahir van circular, i molt, i no només a Europa, sinó molt particularment als Estats Units, les imatges d'empentes o de cops a jugadors espanyols per part d'alguns dels futbolistes de la selecció argentina. Així comença aquest dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas. Però, de moment,

0: Repassem els primers titulars del matí amb el Pol Foradat de la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Afecta el Dama.
2: L'empresari i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, declara avui a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra després

0: Del gir de guió en les últimes hores. La seva defensa ha presentat un escrit al jutge Calamba en què implicava directament l'expresident del govern espanyol en el rescat de l'aerolínia i afirmava que liderava i controlava els passos que s'havien de seguir.
1: A part de es comprometre a col·laborar i a contribuir a aclarir els fets, la seva versió coincideix amb la del responsable de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, que en un altre escrit el jutge admet el pagament a l'empresa de Martínez Martínez i a l'expresident espanyol un pagament condicionat a l'obtenció del rescat.
2: Més detalls, Txell Vallespí.
3: 24 hores abans de comparèixer aquest matí a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante escriu al jutge Calama que vol col·laborar i contribuir a aclarir els fets que s'investiguen. Explica que Zapatero, com a assessor principal de la companyia, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat de Plus Ultra i reconeix que va firmar un parell de contractes amb els directius de la companyia. El primer recollia honoraris d'assessorament per a Zapatero i el segon assegura fixava una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident pel préstec. Això també és el que confirma el president de Plus Ultra, que també es diu Julio Martínez, en el seu escrit al jutge Calama. Diu que van pagar més de 500.000 d'euros a través de 3 societats i de diversos pagaments en espècies al propietari de la consultora en què Zapatero feia d'assessor. Una xifra que coincideix amb l'1% dels 53 milions d'euros que va rebre Plus Ultra. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Txell. Avui ho abordarem, això, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant no declara.
4: Sobre el cas Coldo, Jessica Rodríguez, exparella de José Luis Ábalos, s'ha negat a donar detalls davant el jutge sobre les dues feines que va tenir en empreses públiques. L'Audiència Nacional sosté que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar.
2: Per ara, no.
0: Tot i l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes espanyol no aplicarà el perdó a la trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. De fet, ha desbloquejat la investigació per saber d'on van sortir els diners.
2: Joan Vilaplana.
5: De fet, el tribunal ha reactivat el procediment contra la trentena de demandats. L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats. Consideren que si fos així, l'amnistia no estaria emparada per la sentència d'Europa. El tribunal ha donat 10 dies a les parts per presentar al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons. També hi ha hagut moviments pel que fa als 12 CDRs encausats. Les seves defenses han dirigit un escrit a l'Audiència Nacional demanant l'amnistia i l'arxivament de la causa. Els magistrats, però, no hi diran la seva fins després de les vacances, perquè volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: S'estrena.
1: El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, s'asseurà aquest matí a la taula del Consell Executiu amb la cartera sota el braç. Moreno era el número 2 de la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha sortit del govern per motius personals.
6: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Següent missatge. Una defensa encesa del servei públic.
4: Martínez Bravo deixa el càrrec després de les crítiques rebudes pel fet de viure a Madrid, per suposades irregularitats en pagaments de pisos a extutelats o per les violacions de menors tutelades que s'escapaven dels pisos. Justament aquesta setmana el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA.
2: Queda curt.
0: El primer canvi al govern d'Illa arriba pràcticament a mig mandat i l'oposició considera que el president hauria pogut aprofitar per fer una remodelació més a fons. La gran assenyalada per la majoria de partits de l'oposició és la consellera de Territori i portaveu, Sílvia Paneque. Sentim Salvador Vergés de Junts i Elisenda Alemany d'Esquerra.
7: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
8: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
2: Relleu natural.
1: Les entitats del tercer sector, en canvi, entenen que la consellera l'ocupi ara, que hi era el número 2 del departament, Cinta Pasqual, de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i Martí Batllori, de Càritas, a 3Cat Info.
9: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguiran dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
10: Hem de demanar que augmenti la inversió social i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
2: 4 minuts i arribarem a 7:45. Crim de Figueres.
4: Segons ha pogut saber TV3, fonts de la Fiscalia qüestionen que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella.
0: El crim es va cometre el 19 de maig i els 2 dies anteriors l'assassí havia estat detingut per agressió i per trencar l'ordre d'allunyament. El cas va despertar força alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas de Figueres.
2: Miquel Jarque.
11: Fons de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents de l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'Associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a

0: matí, el cos de la dona de 75 anys va aparèixer en un camp de blat de moro. Ahir a la tarda va quedar detingut un jove relacionat amb els fets.
1: Juli Albacar.
2: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. S'espera que passi entre avui i demà a disposició judicial després que ahir quedés detingut a Soses mateix. El cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit a passejar aquella mateixa tarda per un camí proper al municipi amb la seva gossa. Hores més tard no havia tornat al poble i l'animal estava deambulant sol. Llavors es va alertar la policia, que poc després va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi i que avui encara està de dol oficial. Des de Lleida, Juli Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Baixen.
3: Un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any, gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis, amb 9 casos, gairebé s'han duplicat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que es va fer ahir a la capital catalana.
1: Més detalls, Sàlvia Forment.
4: Entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, un 21%. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. Els homicidis, en canvi, passen de 5 a 9, la majoria vinculats als delictes amb armes de foc i tirotejos entre bandes criminals. Una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
4: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior dels vehicles, en establiments i al carrer. Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Sense aigua.
6: L'Ajuntament de Tordera, al Maresme, un municipi de 19.000 habitants, reparteix aigua embotellada a tots els seus habitants i no sap quan tornarà a ser potable la que surt de l'aixeta. Només en una part del terme l'aigua de boca no és apta per al consum, però per prevenció s'ha ampliat la mesura a tots els veïns.
1: Tordera, Marta Vallès.
7: L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi. Però per seguretat, l'Ajuntament ha pres aquesta decisió, que explica Pere Garcia, regidor de Coordinació de Govern.
8: Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apte o no apte.
7: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua de Tordera, hi ha una solució a curt termini.
8: Que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
7: També s'hauran de fer obres per connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. Des de Tordera, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: En sort!
3: Sense cap alerta meteorològica, l'Hospitalet de Llobregat va viure ahir a 6:45 de la tarda un esclafit de pocs minuts que va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia.
6: Les ratxes de vent de fins a 90 km per hora van fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'Avinguda del Carrilet. No hi va haver ferits, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola. Juli Escritxe és comandant dels bombers.
9: Es tracta d'un fenomen extrem, degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit, que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta
1: era soda. Continual.
3: El risc d'incendis a Catalunya, 74 municipis de 13 comarques estan avui en risc extrem, una alerta que s'allargarà durant tota la setmana. Continuarà fent molta calor, el pic s'espera per a dijous i a partir de divendres tindrem més vent. Aquesta combinació, juntament amb la falta de pluja, preocupa els bombers.
1: 38 municipis.
6: Són els que s'han hagut d'evacuar a Guadalajara per l'incendi que crema des de dijous passat a la Sierra del Norte d'aquesta província de Castella-La Manxa. El foc continua actiu i ja ha cremat 25.000 hectàrees.
3: La Diputació de Sòria ha activat l'alerta al nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva província, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. Els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia, com explica el responsable de l'operatiu, Juanjo Fernández.
10: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
1: I encara parlant de la natura, nou atac.
6: D'un os a un ramat a la Vall d'Aran. És com a mínim el que denuncien els ramaders d'Isil, d'Alt Àneu, només una setmana després que un altre ramader perdés tres ovelles en una finca situada a tocar d'un poble. Territori, però, descarta l'os com a responsable d'aquestes morts de bestiar.
1: Pau Rovira, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia. En aquesta ocasió, els tres ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els ramaders atribueixen aquest atac

0: a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, el Departament de Territori sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de 3 ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Sort.
1: Un quart i 3 minuts de 8, 550 milions d'euros.
2: És la multa que Brussel·les ha imposat a la plataforma xinesa AliExpress per haver permès la venda de productes il·legals i falsificats dins del seu portal web. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos.
1: Desè dia.
3: D'atac dels Estats Units contra l'Iran. De fet, des del final de la treva, començament de juliol, Washington intenta limitar la capacitat ofensiva iraniana contra la navegació comercial a l'estret d'Hormuz.
2: Igual que havia passat en els últims dies, Teheran s'hi ha tornat atacant amb míssils i drons bases nord-americanes a la regió del Golf Pèrsic. També manté la pressió sobre l'estret d'Hormuz i els vaixells que intenten passar per aquest punt.
3: Aquesta mateixa matinada, fonts de l'Agència Britànica de Seguretat Marítima han informat que un vaixell de transport d'hidrocarburs ha estat tocat per un projectil mentre navegava davant les costes d'Oman. Els tripulants han abandonat el vaixell amb bots salvavides.
1: I abaixar el cost de la vida.
2: És el primer i principal compromís del nou primer ministre britànic, Andy Burnham, que ha començat a perfilar el seu executiu.
1: Londres, Quim Olivares.
4: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
5: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
4: Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mig segle de música.
3: El Teatre Grec acull el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge, un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la identitat musical del festival al llarg de mig segle, des de Maria del Mar Bonet fins a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tarta Relena.
1: Marta Vives.
6: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat la música que porta l'ADN del festival. Des de Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del Grec, ha alçat l'espectacle amb reivindicació política. I que...

0: mai va servir per res.
1: A Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel, passant per Lucía Fumero, Tartar Helena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb Vaixell a Grècia de Llach. Y Estrella Morente, que tot i sentir-se una intrusa...
2: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo?
1: Un espectacle comunitari amb un cor de 20 cantants, una desena de músics del taller de músics que han fet d'aquesta nit d'estiu una ballada inoblidable. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
3: 2 milions d'aficionats celebren el Mundial pels carrers de Madrid.
4: Després de les recepcions institucionals, una rua multitudinària pels carrers cèntrics de Madrid, en final a la Cibeles va posar punt final a la festa. Ferran Torres va ser un dels més corejats.
5: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
4: I Cucurella.
6: Cucurella!
3: I la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina.
4: Un cop es va acabar el partit, abans de l'entrega de trofeus, baralles entre jugadors de molt la gespa, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles xifra 900 milions de dòlars l'impacte directe econòmic d'aquest Mundial i preveu uns beneficis a nivell turístic d'11.000 milions de dòlars.
3: I Messi felicita Espanya i diu que costarà molt tancar la ferida.
4: A través d'un missatge a les xarxes socials, diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial, amb el suport que ha rebut ell i la selecció de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran, que costarà molt recuperar.

0: recuperar-se de la derrota al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. L'exfutbolista anglès Kevin Keegan mor als 75 anys a causa d'un càncer. Va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or als anys 78 i 79. I avui s'estrena l'última setmana del Tour de França, una crono amb un port de segona categoria amb Pogacar com a líder.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: 28 de desembre de 1953.
6: I el número de la sort, el...
7: 5.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: I ara que s'ha acabat el Mundial i molts esteu a punt de començar vacances, o hi sou, repassem un estudi que parla de les cançons més susceptibles de provocar accidents quan conduïu.
10: Un despatx d'advocats especialitzat en indemnitzacions ha provocat un estudi a partir de la recerca de la Universitat Bond d'Austràlia que recull dades d'accidents de trànsit i de la Fundació del Son, i han classificat les cançons sobre si són aconsellables o no per conduir.
11: Never.
10: Cançons amb menys de 80 pulsacions per minut, com aquesta, no són recomanables. És cert que redueixen ansietat i poden ajudar a detectar perills a la carretera, però poden generar també massa calma i fer que es redueixi la tensió. A Espanya es calcula que el 7% d'accidents mortals els provoquen la somnolència. En canvi, les cançons amb més de 120 pulsacions per minut poden causar estrès, sobreestimular el conductor o portar la imprudència. Per això tampoc no són recomanables. L'estudi diu que un 18% dels conductors posen cançons així quan se senten cansats. Segons diu, pot funcionar, però amb un efecte temporal. Així doncs, la franja recomanada segons l'estudi la constitueixen cançons de tempo mitjà, com aquesta, d'entre 85 i 110 pulsacions per minut. Aquest és el punt que pot augmentar l'alerta i reduir la fatiga sense sobreestimular el conductor més del compte. Aquest tempo mitjà s'assembla a les cançons recomanades per fer un massatge cardíac a algú que tingui un atac de cor. Hi havia diversos manuals que expliquen que aquesta cançó o el Stayin' Alive dels Bee Gees són les millors per seguir el ritme i fer les compressions.

0: I el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui els comentaris televisius del Mundial.
1: Ir, vaig passar-me prou estona veient les cobertures televisives de l'arribada dels jugadors de la selecció i de com la gent va viure la final, i vaig arribar a la conclusió de que hi ha més comentaristes i experts futbolístics que futbolistes. I després, per favor, ho demane que algun grup indi faça ja un himne per si Espanya torna a guanyar un Mundial de 5 temps i podem deixar d'escoltar el Viva Espanya de Manolo Escobar, que no puc més.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Per a tota la humanitat, perquè un dia com avui, de l'any 69, l'home va posar els peus per primera vegada a la Lluna.
2: La història alternativa sobre què hauria passat si els russos haguessin arribat a la Lluna abans que els nord-americans. La pressió política obliga els Estats Units a accelerar els seus programes espacials, fet que porta a missions més ambicioses i també a la incorporació de les dones a astronautes, cosa que trenca moltes barreres de l'època. Combina trames centrades en la rivalitat entre les dues potències, els avenços tecnològics i els conflictes familiars i personals dels astronautes. Una

0: Sèrie creada pel mestre de la ciència-ficció, Ronald D. Moore, al darrere de grans sèries i pel·lícules com Star Trek o Battlestar Galactica. Té 5 temporades que trobareu a Apple TV.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
3: I arribarem a 2:15, com sempre, repassant un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
4: Ja tenim més de 7.000 habitatges, 4.000, 3.000, 25.000, 250.000, 1.832 i 921 estan en estudi.
5: Bueno, pues jo faig pisos.
6: Estàs bé, Carles? Avui al Parlament se celebra la segona jornada del debat de política general amb les intervencions de tots els grups parlamentaris.
7: Sí, ahir va parlar el president Illa en una intervenció que es podria resumir amb un titular, lo de l'habitatge.
8: Escolta'm una cosa.
6: Passem la porta, què passa? Bon dia.
8: Si el president de la Generalitat necessita un cop de mà per tirar endavant les obres dels pisos aquests per pobres...
7: No són pisos per pobres, president Laporta, és habitatge públic.
8: Bueno, fota-li el nom que vulguis, però si el president...
7: Habitatge públic, és habitatge públic.
8: Si el president necessita algun contacte amb una constructora.
7: Yeah.
8: Jo conec uns turs que, hòstia, foten una feina fina.
7: No crec que li interessi contractar...
8: L'IMAC! Es diuen,
7: sí,
8: mira.
7: Ja sí,
8: deixo aquí la targeta.
7: Sí. Molt bé. Vale. Molt bé.
8: Els dieu que truqueu
7: això
8: de part meva.
7: Això no és una targeta, és una baclava, president.
8: Hòstia, és que són uns nanos la mar d'eficients, eh? Construeixen de pressa, ho fan bé de preu...
7: Sí, bueno, deuen construir tant de pressa, eh?
8: Però mira, si l'Ajuntament de Barcelona...
7: Si veiem el Camp Nou...
8: Si l'Ajuntament de Barcelona... No! Si l'Ajuntament de Barcelona no s'hi fiqués, ja ho tindríem tot a punt.
3: Són 7:45.

0: Un dia que avui mirem a Madrid perquè declara davant del jutge l'empresari i teòric amic de Zapatero, Julio Martínez. Això després del gir de guió de les últimes hores. La seva defensa, la defensa d'aquest empresari, ha presentat un escrit al jutge en què implica directament Zapatero, l'expresident espanyol, en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. No només això, afirma que Zapatero liderava i controlava les passes que s'havien de seguir. Aquest moviment arriba després de la sentència contra l'exministre Ábalos, en què, recordem, un altre empresari, Víctor de Aldama, va sortir molt ben parat després de col·laborar amb la justícia. De fet, el propi Aldama, després de la sentència en què quedava molt ben parat, no trepitjarà la presó, deia això.
1: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Això deia Aldama ara fa tot just uns dies. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Serà el mateix dia que, després de 2 anys de legislatura, el govern de Salvador Illa ha fet el seu primer canvi. Avui, Raül Moreno s'estrena com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió a la reunió setmanal de l'executiu català. Serà en substitució de la fins ara consellera, Mònica Martínez Bravo. L'oposició creu que s'hauria d'haver aprofitat el canvi per fer-ne més.
2: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides, com són la llei del tercer sector de Catalunya.
0: En canvi, el president Illa, com sentíeu, defensava aquesta continuïtat al Departament de Drets Socials. Sobre l'assassinat d'una dona a Figueres, ara fa 2 mesos, segurament el recordareu, a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, la fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal de no demanar mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona que va morir literalment a ganivetades. I amb les calorades, l'Hospitalet de Llobregat va viure a la tarda un esclafit de pocs minuts, això sí, però les ratxes de vent van arribar fins als 90 km per hora. Ningú no va prendre mal, però van caure ben bé una 20ena d'arbres. Juli Escritxe és comandament dels bombers.
3: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: I els esports, Robert Prat.
4: 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Campionat Mundial de Futbol en una rua que acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit i Messi felicita Espanya pel Mundial i assegura que aquesta ferida costarà molt de tancar.
0: Repassem ara el pronòstic del temps amb el Jofre Genoé. Bon dia, Jofre.
5: Bon dia, doncs continuem amb aquest ambient calorós de canícula, de temperatures que de nit i matinada són poc suportables a la façana litoral i prelitoral, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus, matinades i nits tòrrides,

0: sobretot, doncs, com dèiem, a la costa, costa central, especialment, amb valors que no han baixat dels 25 a 27, i màximes que, sobretot, cap a ponent, poden superar fàcilment els 40 graus. Això es pot mantenir més o menys fins divendres que ve, per tant, gran part de la setmana, amb un panorama de sol, pols agrèn en suspensió, i aquestes petites nuvolades que des del sud del país van avançant pel litoral, prelitoral, poden arribar també a endinsar-se cap a l'interior, les espreny més esquifides que no pas ahir, i si hi ha alguna gotellada a prop dels ports, amb unes marinades actives a les zones centrals de la jornada.
1: Gràcies, Jofre Genué. I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs avui al matí hi ha molts problemes a l'R13 i l'R14, on la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'una incidència que hi ha hagut per un nou robatori de cable de coure. Els usuaris que necessitin fer aquest trajecte poden comptar, això sí, amb el transport alternatiu per carretera, els autobusos que ha posat Renfe. I, d'altra banda, també hi ha diversos usuaris que s'estan queixant dels retards que avui al matí i ja a l'R1, la línia del Maresme.
1: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Com ho tenim, això?
3: Doncs a aquesta hora, lentitud amb aturades als punts habituals, sobretot d'accés a Barcelona, la B20, Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, Ronda de Dalt, de Trinitat a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha molta densitat, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i també a Santa Coloma, direcció cap al Nus de la Trinitat.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, una mica més, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, però, de moment... Moment de fer un cop d'ull a com tenim la premsa. Vaja, com tenim. De què trobem avui a la premsa? De què trobem els diaris? Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui, les celebracions de la victòria d'Espanya al Mundial, literalment a tot arreu, eh?
4: Sí, foto de la rua dels jugadors per Madrid a tota pàgina, la premsa esportiva, èxtasi, titula El Mundo Deportivo.
5: Apoteòsic, diu el diari Esport, el nostre èxit és el vostre, afegeix l'As.
4: També és el tema de portada de la premsa generalista, amb les mateixes fotos, però mides una mica més discretes.
5: I entre tres paraules, bany de masses, que es repeteixen en almenys tres diaris.
4: El periòdico Bany de masses pels reis del món, La Vanguardia, els bicampions del món, reben un bany de masses.
5: I s'hi afegeix El País, amb el titular Un bany de masses mundial. Se'n desmarca l'Ara, que titula Retorn triomfal dels mundialistes.
4: Tot plegat també treu el cap a les editorials i els articles d'opinió. A La Vanguardia, Jordi Juan diu que la roja és un miratge.
5: I demana que no es caigui en la temptació de convertir-los en un símbol d'una concòrdia general que avui no existeix a Espanya.
4: I al Punt Avui parlen de futbol i assimilació nacional.
5: En un article titulat La Roja entra per la Diagonal, on es parla d'una operació per fer que els catalans sentim com a pròpia aquesta victòria.
4: Altres temes de portada, l'arribada d'Andy Burnham a Downing Street.
5: Llegim a l'Ara, que promet un nou model polític i econòmic al Regne Unit.
4: L'editorial del Periódico, però, es titula Nou Premier, vells problemes.
5: I subratlla que haurà de recuperar el suport d'un electorat decebut i contenir l'ascens de Reform UK.
4: I per acabar, Zapatero, que també apareix arreu.
5: Ens quedem amb La Vanguardia, que titula que va cobrar per assessorar en el rescat de Plus Ultra, segons ha confessat el seu amic Julio Martínez.
1: Més coses de la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
6: El Financial Times ha fet números. La FIFA ha guanyat en aquest Mundial uns 11.400 milions d'euros, quasi el doble que Qatar. Un salt quàntic que en alguns casos vulnera les normes de protecció al consumidor. Abusiu preu de les entrades, una plataforma oficial de revenda d'etiquets en què la FIFA cobrava un 15% de comissió tant a compradors com a venedors, o venda de mercaderia exclusiva. Per cert, si volen, poden comprar un trosset de gespa on es va jugar a la final i una entrada gravada en or per només 3.000 dòlars. Com és temptador, poden fer una pausa d'hidratació per pensar-s'ho.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
10: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.

0: Hàbits saludables forma part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
1: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
2: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
0: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
3: Hi ha persones que habiten més un món...
0: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
8: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
9: No podem acceptar que hi hagi...
8: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
10: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
6: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
0: L'espai de reflexió a la tertúlia.
6: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
11: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: 8:15. Continuem repassant la premsa, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Ho repassem amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quan pagaran a Hisenda els jugadors per guanyar el Mundial?
13: Doncs Hisenda ingressarà prop de 6 milions d'euros dels 17 jugadors que tributen a l'Estat. Això llegim al web de BTV a partir de càlculs de tècnics del Ministeri d'Hisenda agrupats a l'ENS Gesta. Aquesta tributació resulta del premi de 754.000 euros que rep cada jugador, que s'han de sumar al sou i els drets d'imatge.
12: Canvis a l'hora de triar carrera.
14: Cau la demanda per estudiar medicina a les universitats públiques, però això no fa que s'obrin places, al contrari, continuen desbordades. Llegim a l'Ara que a la preinscripció universitària d'aquest 2026 s'han fet 750 sol·licituds menys que el curs passat a medicina. Tot i això, la demanda segueix altíssima. Per exemple, diu que al Clínic, a la Universitat de Barcelona, només hi ha aconseguit entrar un de cada 8 aspirants.
12: I la calor també passa factura al son. Ui, què ens han de dir nosaltres?
13: Sí, a més, podem arribar a perdre fins a 42 hores de son a l'any per l'augment de les temperatures nocturnes. Això és el doble que fa 50 anys. Així ho ha calculat la plataforma Climate Central. Ho recull el Diari de Mallorca, ha estudiat el son i l'insomni dels veïns de Barcelona, Madrid, València, Saragossa i Màlaga.
12: I què arrenca avui a Girona?
14: El rodatge de la pel·lícula de Disney Embolicats. Les gravacions seran a la zona de la catedral i el seu entorn i s'allargaran fins al 3 d'agost. Diversos digitals detallen que en algunes escenes està previst que hi participin fins a 600 extres. La setmana passada ja van rodar al monestir de Santes Creus i aviat ho faran al de Besalú.
12: I si teniu intenció d'anar al Tibidabo, atenció a això perquè ho heu de tenir en compte. Eh?
13: Sí, perquè el parc tancarà l'atracció pirata el mes de setembre, això sí, durant mig any, per canviar el vaixell i tematitzar l'entorn. La idea és que torni a estar operativa al març del 2027. I és que després de 37 anys l'atracció es pren un descans després de l'estiu. L'operació de renovació suposarà una inversió que ronda el milió d'euros. Us veiem a La Vanguardia.
12: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Durán.
15: El Washington Post explica que prop de 100 soldats nord-americans han quedat ferits durant les últimes dues setmanes de guerra amb l'Iran, cosa que mostra l'afectació dels atacs de Teheran contra instal·lacions dels Estats Units en tota la regió des del fracàs de les negociacions per posar fi al conflicte. I mentrestant, el New York Times es fixa en la proposta que ha fet un grup d'investigació de Londres per sortir del bloqueig de l'estret d'Hormuz. La idea és que els països que envolten el Golf Pèrsic formin una coalició per gestionar conjuntament aquest estret, que es tractaria com un territori compartit. D'aquesta manera, tant l'Iran com els països aliats dels Estats Units tindrien un objectiu en comú i, per exemple, cobrarien plegats una tarifa als vaixells petroliers que passessin per l'estret d'Hormuz. Una idea que s'inspira en la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, que va néixer després de la Segona Guerra Mundial i que va fer que França i Alemanya, dos rivals històrics, mantinguessin la pau.
16: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días destaca que el Ministeri per la Transició Econòmica ha començat el procés per inhabilitar 25 comercialitzadores d'electricitat, entre les quals hi ha Hola Luz. Mentrestant, el Ministeri continua inspeccionant les 504 comercialitzadores inscrites oficialment, de les quals 130 no tenen activitat. Per la seva banda, l'economista assegura que el preu de l'habitatge pujarà un 5% cada any per la falta d'oferta, segons dades del Consell General d'Economia. economistes. L'encariment de les hipoteques i els alts preus expulsen del mercat els joves i els immigrants. Finalment, l'ONA Economia diu que la Junta de Pimec pateix la primera baixa per la crisi de les cadires de plata de la Cambra de Comerç de Barcelona. Eulàlia Planes ha deixat la Junta només 6 mesos després d'haver-hi entrat com a protesta per l'oposició de la patronal de la petita

0: mitjana empresa a l'ampliació d'aquestes cadires.
1: 2:03. A la premsa esportiva, Robert Prat.
2: Espanya celebra el títol mundial.
3: Què?

Aquesta és la cançó que va escollir Cubarsí en la festa de la Cibeles, una festa apoteòsica per l'esport, d'èxtasi pel Mundo Deportivo, 2 milions de persones, 2 milions de gràcies, titula el diari. La Vanguardia parla de febre mundialista i explica que cada jugador rebrà 750.000 euros bruts per guanyar el Mundial, no està gens malament, i per ingressos els de la FIFA, gràcies als preus dinàmics de les entrades, guanyarà aquest any 15.000 milions. El periòdico afegeix que els campions desborden alegria i que la selecció espanyola actual va per llarg, una selecció per un llarg regnat, un regnat que ha de liderar Lamine Yamal, que va triar aquesta cançó en la celebració.

0: Potser irònicament, això de que no va fer res. El diari Ara també explica irònicament que Lamine Yamal torna de Cibeles abans que Mbappé s'hi estreni. També paper destacat per Ferran Torres, per La Vanguardia s'allibera amb el gol decisiu a l'últim Mundial, el de Qatar, va entrar en un pou sense fons. El diari Ara apunta que Ferran ha passat de mem a heroi en 4 dies, però recorda que té un futur incert. Mundo Deportivo també apunta que hi haurà cimera al Barça per decidir el seu futur, i l'Esport diu que el Barça treballarà per retenir-lo. Al jugador, recordem-ho, li queda una temporada de contracte.
1: I seguim el repàs de la premsa amb la premsa del cor, Maria.
2: Destaca un nom, el de Mary France Van Hill, que és la dona d'Andy Burnham, el nou primer ministre del Regne Unit. Diversos mitjans del cor recorden que el 1992, ha plogut ja força des d'aleshores, va concursar en un reality, ella, un concurs televisiu del Regne Unit que es deia Cites Cegues, en què un home i una dona que no es coneixien feien tot tipus de proves junts. I per cert que es veu que ella i el seu company de proves van acabar tirant-se els plats pel cap, van acabar ben malament. Més enllà d'aquesta anècdota de joventut, Mary France Van Hill avui en dia és una reconeguda empresària. I per cert, que tot i que està casada des de ja fa molts anys amb Burnham, manté el seu cognom de soltera. Ella, per cert, és d'origen holandès. És una cosa molt poc habitual, això de mantenir el cognom de soltera en el món anglosaxó.
1: 3:15 del matí de Catalunya Ràdio. Sílvia Comet, qui fa anys avui?
3: Doncs el protagonista d'una de les bandes sonores de l'estiu. Erling Haaland, el futbolista noruec, davanter titular de la selecció del seu país i que ha acaparat moltíssima atenció durant el Mundial de Futbol. Avui bufa 26 espelmes. I també és l'aniversari del periodista Jordi Évole, que en fa 52. Un personatge de ficció que avui celebraria l'aniversari és Don Draper, el protagonista de Mad Men. Segons la cronologia de la sèrie, el seu aniversari seria un 21 de juliol. Calcular l'edat que tindria a dia d'avui ja requeriria fórmules matemàtiques que no he fet.
1: Exacte. I el santoral, Sílvia?
3: Avui és Sant Víctor de Marsella, que va ser un militar de l'exèrcit romà. De Sants Víctors n'hi ha uns quants, així que no us sorprengui que d'aquí pocs dies torni a ser Sant Víctor. Això també passa amb Sant Daniel. Avui se celebra la diada de Sant Daniel, el profeta, concretament. I sants d'aquells amb nom una mica diferent dels que és difícil conèixer algú que es digui així. Santa Praxedis de Roma, verge i màrtir. I, curiosament, és un nom que es pot posat tant a dones com a homes.
1: Praxedis, eh?
3: Praxedis de Roma.
1: Vinga, gràcies, Sílvia. Aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Bon dia, sóc la Dolors Pardo, de Parcir de Manresa, llibreria i editorial, i avui us vull recomanar una novel·la històrica molt interessant, La joia d'Hispània, de Josep Maria Llor i editat per nosaltres, Edicions Parcir. El marc històric és l'any 985, quan l'exèrcit del Mansur envaeix el comtat de Barcelona. El protagonista és en Joan, un nen pagès de Sant Cugat, que amb la seva família es refugia enrere les muralles de Barcelona. Amb ells porten un llibre i un anell misteriós. 12 anys després, en Joan anirà a la recerca de la seva germana, que les ràtzies musulmanes van endur-se-la d'esclava.

0: i això el portarà a Còrdoba, on descobrirà una cultura avançada. Una història plena d'acció.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
3: L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats.
4: Reconeix que va firmar un parell de contractes amb els directius de la companyia. El primer recollia honoraris d'assessorament per a Zapatero i el segon assegura fixava una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident pel préstec.
5: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres estem reclamant.
6: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa.
7: Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Rellevar.
8: Alliberar algú d'una obligació, d'un servei, posant algú altre o posant-se un mateix en el seu lloc. Qui pren el relleu a algú altre és el nou conseller de Drets Socials que substitueix la fins ara titular del departament. Cal posar en relleu, que és un canvi demanat, diu, per la mateixa ja exconsellera que vivia a cavall entre Madrid i Barcelona.
1: Esclafit.
8: Soroll sec, agut, sobtat, produït per un tret, una ruptura, un cop de fuet, etc. Si li demanem a un meteoròleg, però, ens dirà que és un corrent d'aire que davalla amb violència i en arribar a prop de terra s'expandeix horitzontalment a gran velocitat. Això és el que ha passat a l'Hospitalet de Llobregat. No hi va haver ferits, però sí que van caure una vintena d'arbres a l'Avinguda del Carrilet. Un bon ensurt.
1: Companyia.
8: Presència d'una persona vora una altra perquè no estigui sola. Això diu el Diec, però nosaltres direm presència d'una persona o un animal. I és que des d'avui els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar al costat dels seus amos lligats en tots els trens de Renfe. En un comboi habilitat seguiran fent-se companyia.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb l'Albert Duran. 2.190.
9: És el nombre de delinqüents que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana tenen identificats a Barcelona amb alt risc de reincidir. D'aquesta xifra, 770 ja figuraven com a reincidents el semestre anterior i 1.400 són noves incorporacions. Segons aquestes dades, més de 2.000 lladres tipificats com a multireincidents han desaparegut de la ciutat per la pressió policial.
1: 10%.
9: És el percentatge de persones d'entre 50 i 70 anys que pateixen trastorns alimentaris. La bulímia o l'anorèxia, malalties normalment associades als joves, també es detecten en persones grans, la qual cosa els pot provocar complicacions com osteoporosi i fractures òssies.
1: 91.
9: Són els milions d'euros que el sector quàntic català va facturar el 2024, segons dades del Departament d'Empresa i Treball. En aquest moment ja operen a Catalunya 52 empreses dedicades a aquest sector que donen feina gairebé a 500 persones.
1: I veig 3 imatges del dia, també, amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem un home pensatiu, és en una sala del Senat, compareix amb vestit i corbata de color blau, porta penjades al coll unes ulleres d'aquestes que s'uneixen amb un imant, té la mirada perduda i s'aguanta el cap amb una mà.
10: És l'empresari i amic, i veurem si examic, de Zapatero, Julio Martínez Martínez, durant la seva compareixença ja fa temps a la Cambra Alta. El responsable de l'empresa Anàlisis Relevante compareix avui davant del jutge que investiga el cas Plus Ultra i ho fa després d'haver implicat directament Zapatero com la persona que movia els fils perquè l'aerolínia fos rescatada amb 53 milions d'euros públics.
1: A la segona imatge hi veiem el golejador de la final del Mundial, Ferran Torres, dalt de l'autobús amb el qual ahir van fer la rua per Madrid, porta una gorra vermella on es llegeix Make Spain Great Again.
10: L'adaptació espanyola de la gorra que va popularitzar Donald Trump durant la campanya del 2016, la primera que el va portar a la Casa Blanca. El davanter blaugrana, que va ser ahir una de les figures en la celebració dels campions del món.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Girona i veiem un agent rural al lateral d'una barca, a alta mar. Està mirant amb prismàtics i de fons es veu una llanxa i les Illes Medes. Què és aquesta foto, Laia Claret?
11: Doncs hola, bon dia. És el cos d'agents rurals que ha intensificat la vigilància al litoral de l'Empordà per evitar que les embarcacions i els submarinistes s'assaltin la norma. La majoria d'infraccions les comet gent que pesca per lleure, barques de fondeig en zones de Posidònia o embarcacions i motos d'aigua que van massa de pressa. En aquesta època turística a la Costa Brava troben força estrangers que desconeixen la normativa.
2: Real o fals? amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Augmenten a Ucraïna els matrimonis entre menors d'edat des que va començar la guerra. Marc Amorós, bon dia.
12: Bon dia. La notícia explica que aquest augment de matrimonis entre parelles menors d'edat s'explica per la falta de joves que marxen a la guerra i també per la necessitat de les famílies de garantir un matrimoni que els faciliti cobrar una pensió en cas que l'home lluitant mori pel país. Diu la notícia que aquests matrimonis entre menors d'edat ha augmentat de forma constant des del 2021. Actualment, diu la notícia, ja són 2.800 les peticions de matrimoni entre persones menors que es registren al país. Abans del 2021, les peticions que es presentaven eren només 356.
1: I això és real o és fals?
13: Catalunya Ràdio.
14: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
15: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Vinga, va, sortim de dubtes. En real o fals, la notícia que ara circula i que diu que augmenten a Ucraïna els matrimonis entre menors d'edat des del començament de la guerra és una notícia falsa. Justament està passant tot el contrari. A Ucraïna les peticions de matrimonis entre menors d'edat està baixant de forma considerable. El 2021, per exemple, es van concedir 790 autoritzacions. L'any passat només es van sol·licitar 356 matrimonis entre menors d'edat. La notícia falsa prové de mitjans russos interessats en difondre la idea que Ucraïna està tornant a l'edat mitjana.
1: Gràcies, Marc.
12: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8. Avui declara l'Audiència Nacional l'empresari i amic personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez.
16: En un gir de guió, la seva defensa va presentar un escrit al jutge Calaman que implica directament l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i afirma que liderava i controlava els passos que s'havien de seguir. La seva versió coincideix amb la del responsable de l'aerolínia.
1: L'amnistia, mentrestant, s'haurà d'esperar perquè el Tribunal de Comptes, de moment, no l'aplica, tot i l'aval d'Europa.
8: I obre un període d'al·legacions. La resolució europea no veu incompatible l'amnistia. Diu que només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió i n'hi estiguessin destinats. Entre la trentena d'exalts càrrecs demandats hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras.
1: La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal en el cas de l'assassinat d'una dona a Figueres ara fa dos mesos a mans de la seva parella.
16: Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals es pregunten per què no es van demanar mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta ganivetades.
1: I baixen un 11% els delictes a Barcelona, però gairebé es dupliquen els homicidis.
8: Durant el primer semestre de l'any s'han reduït sobretot els furts, el delicte més comú. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals. Jaume Collboni, alcalde.
17: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
1: Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques.
16: Mentrestant, a Guadalajara, l'incendi a la Sierra Norte continua actiu i ja ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles.
1: I en esports, 2 milions de persones han sortit al carrer a Madrid per celebrar el Mundial de Futbol.
8: Això deia el capità Rodri sobre Ferran.
18: Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
8: Messi a les xarxes ha felicitat Espanya i admet que la derrota ha deixat una ferida. D'altra banda, la FIFA estudia si sanciona alguns jugadors argentins per actituds antiesportives un cop acabat el partit.
19: Bon dia, doncs pendents d'aquestes temperatures que no baixen, es manté la calor intensa tota la setmana, fins divendres ben bé aquests valors que de nit i matinada no baixen fins i tot dels 25 graus, matinades tòrrides, per tant, a la façana litoral i prelitoral en molts sectors, entre els 24 i 26, i a l'interior temperatures que poden arribar fins i tot a superar els 40 graus, especialment al voltant de la Franja Ponent i Pla de Lleida. Tot i que es perdi algun grauet al llarg de la setmana en aquest indret, sempre doncs, al voltant d'aquests 40, de fet entre avui i demà encara es pot arribar, com va passar ahir, als 41. I sempre amb la possibilitat d'algunes nuvolades poc importants al sud del país, que poden donar alguna gota acompanyada de i un cel variable a estones, fins i tot aquests núvols al llarg dels propers dies una mica anant de baixa. Tampoc es pot descartar alguna nuvolada al Pirineu. En tot cas, a partir de dissabte les temperatures baixen i arriben ruixats.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
20: Doncs és un matí amb molts problemes a l'R13 i l'R14, on no circulen els trens entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'un nou robatori de Capra de Coure. Segons ens explica DIF, es tracta d'una incidència força complicada i no tenen per ara una previsió de quan es podrà restablir el servei. Mentre això no es resol, Renfe

0: ha posat un servei alternatiu d'autobusos en el tram afectat.
1: I el trànsit, Clàudia Serra.
2: Doncs a aquesta hora tenim lentitud a l'AP7, a Gelida, en sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt. A l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, densitat als punts habituals, sobretot d'accés a la ciutat, també a les rondes.
1: Moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu fer-ho, podeu fer amb una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Ho ha fet la Gala.
3: Hola, em dic Gala i voldria dedicar la cançó de Express Yourself de Madonna a la meva mare, perquè Madonna és de les seves artistes preferides i ens encanta cantar-la al cotxe. Merci!

0: Bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, lentitud a l'AP7 a Gelida, sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt. A l'àrea de Barcelona, densitat en punts habituals d'accés a la ciutat i a les rondes. Transport públic. Atenció als usuaris de Rodalies. A la R13 i R14, la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus. Hi ha autobusos alternatius. I a la R2 Sud i a la RL4, demores de mitjana d'uns 20 minuts.
0: El rescat de la companyia aèria Plus Ultra complica el futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà d'haver situat l'expresident espanyol al capdavant de la trama, avui declara a l'Audiència Nacional l'empresari Julio Martínez. Una acusació en un escrit al jutge instructor que coincideix amb la versió del president de l'aerolínia. El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres fa 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen que no es demanessin mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta a ganivetades, un crim que va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades al centre de la ciutat. I a les pròximes hores passarà a disposició judicial el jove de 18 anys detingut ahir a Soses per la seva suposada relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys d'aquest municipi de la comarca del Segrià. El detingut és veí de Soses, però no se li coneix cap vinculació prèvia amb la víctima. Els Estats Units han llançat aquesta nit una altra onada d'atacs sobre l'Iran en el desè dia consecutiu d'operacions militars contra el règim dels ayatolàs. En resposta, els guardians de la revolució han atacat interessos americans a Bahrain i Kuwait. Un vaixell de transport d'hidrocarburs ha estat atacat a l'estret d'Hormuz i els seus tripulants l'han hagut d'abandonar. I el creador de la sèrie Sherlock i director del Doctor Who serà el convidat internacional del Festival Serializados que es farà

0: del 19 al 28 d'octubre. A banda de Steven Moffat, la cinta programa també la sèrie de Marc Crehuet i Alejandra Guimarà, In Vitro, coproduïda per 3CAT i HBO Max, i celebrarà també els 30 anys de Nissaga de Poder.
1: Esports. 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Campionat Mundial de Futbol de la selecció espanyola en una rua que s'acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina. L'Espanyol juga avui el segon amistós de la pretemporada davant del Pau, de la segona divisió francesa, a Peralada, a l'Alt Empordà. Serà 8:15 en directe per Esport 3. I el Tour es reprèn avui amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig del recorregut. Pogacar defensarà els 5 minuts de renda que té sobre Evenepoel.
0: I el temps, la calor es torna a imposar avui amb notable xafogor a la costa. Dominarà el sol amb ambient enterbolit per la pols sahariana. Només a la meitat sud del país s'esperen alguns núvols poc importants, o a la tarda al Pirineu a Ponent es podran superar els 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí d'avui, dimarts 21 de juliol. Molt bon dia. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. A Zapatero se li complica la defensa pel cas de les suposades comissions que hauria rebut per mediant el rescat de l'aerolínia Plus Ultra fa 6 anys en plena crisi de la pandèmia. Avui declara a l'Audiència Nacional Julio Martínez, empresari considerat fins ara molt amic seu. És el propietari del gabinet d'assessorament Anàlisi Relevante, que pagava informes a l'expresident socialista i que ha decidit girar el discurs i engegar el ventilador. Només unes hores abans de declarar, l'empresari Julio Martínez ha enviat un escrit al jutge instructor en què descriu que Rodríguez Zapatero portava la veu cantant en el procés de rescat de la companyia aèria. Els passos a seguir formaven part dels assessoraments de l'expresident, pels quals hauria rebut un 1% de la comissió dels valors d'aquesta operació. Una versió semblant l'ha donat també el president de la companyia aèria Plus Ultra, que casualment també es diu Julio Martínez. Fins ara tots dos han preservat la implicació de Zapatero en comportaments il·legals, però ja estan disposats a aportar un relat que li compliqui la vida a l'expresident. Passa després de veure en el cas Coldo que l'empresari comissionista Aldama ha sortit indemne per col·laborar amb la justícia. En les seves cartes al jutge, els dos Julios Martínez quantifiquen en 500.000 el pagament a Zapatero per mediar l'operació de rescat de 53 milions d'euros de fons públics i expliquen també com s'havia amb antelació que el govern espanyol aprovaria les ajudes. I el Tribunal de Comptes espanyol ha frenat l'amnistia que fa uns dies va tenir l'aval de la justícia europea. Una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista estan pendents de resolució. Entre aquests hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas o Oriol Junqueras. L'òrgan de control econòmic ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat el procediment. L'agència EFE ha tingut accés a la providència del Tribunal de Comptes en què els magistrats interpreten que la d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i documents que aportin llum sobre l'origen d'aquests fons. Sobre l'altre cas que va tenir pronunciament al Tribunal Europeu, els 12 CDRs encausats per terrorisme han presentat un escrit en què demanen l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En aquest document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans, tampoc cap agressió contra la integritat física. Fins passat vacances, però no tindran resposta.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Consell de Ministres aprova avui la llei antitabac que ampliarà els espais on està prohibit fumar. No es podrà fumar en terrasses de bars, tampoc en estacions de tren, d'autobús i altres tipus de transport, tampoc en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. Les cigarretes, també les electròniques, no es podran encendre dins un perímetre de 15 metres a fora dels centres sanitaris, educatius i socials, a més també de parcs infantils o zones culturals i esportives. Un cop aprovada pel Consell de Ministres, avui la llei haurà de passar pel Congrés i obtenir els vots necessaris per poder entrar ja en vigor. Aquí a casa nostra, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim, avui per risc extrem d'incendi forestal, a 74 municipis i 13 comarques de Catalunya. L'alerta s'allargarà tota la setmana. La temperatura serà molt elevada els pròxims dies, fins a arribar al pic, que serà dijous, i s'espera a partir de divendres l'entrada de vent de gregal i de tramuntana. La combinació d'altes temperatures, el vent i la falta de precipitacions poden complicar i molt el mapa de risc d'incendi forestals aquestes properes hores. El tècnic del Meteocat, Miquel Bernal, Bernis, creu que anem cap a uns estils

0: rius cada vegada més secs.
1: Si bé de forma general encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
0: De moment es mantenen tancats els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. Malgrat el nombre i la simultaneïtat dels incendis de les últimes setmanes, el nombre d'hectàrees cremades des de l'1 de juny a Catalunya és d'unes 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. De seguida parlarem dels incendis que afecten la península Ibèrica. Abans, plou i sense cap alerta meteorològica, ahir l'Hospitalet de Llobregat va patir un esclafit de pocs minuts que va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia. El batzac de vent va fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'avinguda del Carrilet d'aquest barri hospitalenc. No hi va haver desgràcies personals, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola, la Bernat d'Esclot, en un tendal, on un tendal es va tombar amb tota l'estructura que el subjectava. Juli Escritxe, és comandament dels bombers.
2: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: L'esclafit es va originar a 6:45 de la tarda a partir d'una breu tempesta seca que es va fer notar a diferents zones del litoral central. La forta ventada va tenir ratxes de fins a 90 km per hora. La línia de tempesta va seguir la costa i el prelitoral i també va deixar calamar-se en alguns punts del Priorat. Parlem, com us dèiem ara, dels incendis a l'estat espanyol. A Guadalajara ja són 38 els municipis evacuats per aquest foc que crema des de dijous a la Sierra Norte d'aquesta província de Castella-La Manxa. El foc continua actiu amb 25.000 hectàrees ja cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva província atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. Els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia, ho explica el responsable de l'operatiu, Juanjo Fernández.
3: Hemos estado empezando a una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: Mentrestant, l'incendi, que també es va declarar la setmana passada a l'Aragó, ja està estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees. 5 minuts mal comptats i arribarem a 9:15. Us ho dèiem en titulars. Segons ha pogut saber TV3, fonts de la Fiscalia qüestionen que no es demanessin mesures cautelars a la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar molta alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas. Miquel Jarque.
4: Fons de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents amb l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda de l'Associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc que patia la víctima.
5: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem, quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
4: A la Junta de Fiscals de la demarcació de Girona del 18 de juny, gairebé un mes després del crim, es va afegir un punt a l'ordre del dia sobre aquesta qüestió per reflexionar si des de l'administració de justícia es va fer tot el possible. Segons les mateixes fonts, es va demanar als fiscals ser més curosos i es va acordar a partir d'ara esgotar les vies per localitzar una víctima quan no vagi a la declaració judicial.
0: I després d'una primera detenció, els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes del crim d'una dona dissabte passat a Soses, al Segrià. La víctima és una dona de 75 anys que va aparèixer sense vida amb un tall al coll en un camp de Panís. Lleida, Júlia Albacar.
6: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. S'espera que passi entre avui i demà a disposició judicial després que ahir quedés detingut a Soses mateix. El cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de Panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit a passejar aquella mateixa tarda per un camí proper al municipi amb la seva gossa. Hores més tard no havia tornat al poble i l'animal estava deambulant sol. Llavors es va alertar la policia, que poc després va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi, que avui encara està de dol oficial.
0: Continuem amb més notícies. El nou conseller de Drets Socials, Raül Moreno, s'estrenarà avui a la reunió setmanal del govern. Ahir va agafar el relleu de Mònica Martínez Bravo, que ha sortit de l'executiu per motius personals. Raül Moreno és educador social de formació, ha crescut políticament a Santa Coloma de

0: en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
1: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
2: Els comuns insisteixen també que calen més remodelacions, com la divisió de la Conselleria de Territori, i el Partit Popular apunta directament al president per gestionar, pensant només en el govern espanyol. I abans d'arribar a l'àrea de serveis, també en internacional, explicar-vos que els Estats Units han llançat aquesta nit una altra onada d'atacs sobre l'Iran en el desè dia consecutiu d'operacions militars contra el règim dels ayatolàs. En resposta, els guardians de la revolució afirmen haver atacat interessos americans a Bahrain i Kuwait. El comandament central dels Estats Units ha informat que els atacs de les últimes hores tenien com a objectiu centres de comandament militar iranians, punts de llançament de drons i també míssils i sistemes de defensa aèria. Des del final de la treva, a començaments de juliol, Washington intenta limitar la capacitat ofensiva iraniana contra la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. El president Trump ha amenaçat l'Iran d'atacar-los amb més duresa que mai per venjar la mort de 3 soldats nord-americans. De moment, però, el règim de Teheran no dona mostres de flaquejar, contesta cada atac amb míssils i drons contra bases nord-americanes a la regió del Golf Pèrsic. També manté la pressió sobre l'estret d'Hormuz i els vaixells que intenten passar per aquest punt. Aquesta mateixa matinada, fonts de l'Agència Britànica de Seguretat Marítima han informat, de fet, que un vaixell de transport d'hidrocarburs ha estat tocat per un projectil mentre navegava davant les costes del Sultanat d'Oman. Els tripulants han abandonat el vaixell amb bots salvavides, però de moment no es tenen notícies d'afectacions mediambientals. En un comunicat difós aquesta nit per l'Agència de Notícies Iraniana, els guardians de la revolució adverteixen els seus enemics que es preparin per onades de drons i atacs de míssils més potents i decisius encara. Hem arribat a 8:45, moment de saber a aquesta hora com se circula per les carreteres, també com funcionen els transports públics. A primera hora, Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem precisament parlant de transport públic perquè hi ha diverses incidències actives a aquesta hora, sobretot a Rodalies. A la R13 i R14 la circulació està interrompuda entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus, segons informa DIF, per un robatori de coure. Hi ha autobusos alternatius. A la R2 Sud, retards de 20 minuts per una incidència a la infraestructura Vilanova i la Geltrú. I a la RL4, demores també d'uns 20 minuts per una incidència a la infraestructura, en aquest cas, entre Cervera i Calaf. Atenció als usuaris del tram de Barcelona, perquè també hi ha alteracions a les línies T4, T5 i T6. Funcionen a aquesta hora amb les freqüències de pas alterades. Pel que fa a les carreteres, lentitud a la P7 a Gelida, en sentit Barcelona, on hi ha un carril tallat. A l'àrea de Barcelona, densitat als punts habituals a aquesta hora d'accés a la ciutat i a les rondes, sobretot ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca cap a direcció Besòs.
2: El temps. Jofre Genué.
4: De nou, aquesta nit i matinada parlem de valors tòrrids a la costa d'una nit d'insomni, amb aquesta aixafor notable a tota la façana litoral. I, de fet, no s'ha rebaixat dels 27 graus a l'Aldea, cap al Baix Ebre, també al barri del Raval de Barcelona, molts valors de 25-26. També cap a l'interior, temperatures, en molts casos, que no han baixat dels 20 graus. I els valors més baixos, evidentment, cap a zones de muntanya, cap al Pirineu, on tenim algunes xifres de fresca o d'ambient agradable. Cap a Cerdanya, d'As, 12 graus, també el Pont de Suert, 13,5, i evidentment alta muntanya, valors que no han baixat dels 13-12 graus, com és el cas, per exemple, del Cap de Baqueira o el Port de la Bonaigua. Bé, avui continuarem pendents una mica d'aquest termòmetre que tornarà a enfilar-se de valent, amb avisos de calor intensa, sobretot a tota la franja de Ponent, Pla de Lleida, on, com ahir, es pot tornar a superar els 40 graus, i també pendents una mica d'aquestes nuvolades que ja aquest matí estan donant algunes gotellades amb fang cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, nuvolades que tendeixen a desfer-se, que arriben des del País Valencià, des de la zona del Mediterrani, amb pols saharian en suspensió, però és difícil que puguin generar, com ahir, algun esclafit. No és impossible, però sobretot és cel variable i poca cosa més al llarg de la jornada. També al Pirineu, la mateixa calor podria fer créixer alguna nuvolada que doni algun petit ruixat. Pels propers dies, la calor com a protagonista, almenys fins divendres, sí que sembla que ja ja de cara al cap de setmana s'espera un canvi de temps i

0: dissabte, concretament amb un descens de les temperatures, els ruixats guanyaran terreny.
1: Tresca Info.
2: A Sant Joan d'Alacant, Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Sean Connery. Hollywood es va fixar en Sagaró perquè Sagaró és d'una bellesa brutal.
5: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
6: Sagaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
5: Un estiu per sempre. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
1: 3CAT Info.
7: 10 minuts i arribarem a 9:15. Continuem amb més notícies. Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar des d'avui amb els seus amos en tots els trens de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta. Els amos hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el morrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o femelles en zel. Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Àlvia, Intercity i Euromed. I per als Avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per a la mascota amb la tarifa normal. La mesura entra en vigor coincidint avui amb el Dia Mundial del Gos. L'Ajuntament de Tordera, al Maresme, reparteix aigua embotellada per tot el municipi i no sap quan la de l'Aixeta tornarà a ser potable. Només en una part del terme l'aigua de boca no és apta per al consum, però per prevenció s'han ampliat les mesures a tots els veïns. Anem cap a Tordera. Marta Vallès.
8: L'aigua de l'Aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi. Però per seguretat, l'Ajuntament ha pres aquesta decisió que explica Pere García, regidor de Coordinació de Govern.
9: Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta.
8: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per menjar, per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua de Tordera, hi ha una solució a curt termini.
9: Que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
8: També s'hauran de fer obres per connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes.
7: I ara anem amb la cultura. El creador de la sèrie Sherlock i director de Doctor Who, Steven Moffat, serà el convidat internacional del festival Serializados. L'edició d'aquest any se celebrarà del 19 al 28 d'octubre. El guionista escocès és conegut per l'adaptació que va fer del personatge de Conan Doyle entre el 2010 i el 2017. Durant aquest període també va ser productor guionista de Doctor Who. A més, Steven Moffat és creador de la sitcom Coupling i responsable de la minissèrie Jekyll i Dràcula, entre d'altres. L'acompanyarà Sue Virtue, que ha produït les seves sèries, i també Mr. Bean, la sèrie In Vitro, coproduïda per 3CAT i HBO Max i creada per Marc Crehuet i Alejandra Guimarà, serà el títol inaugural d'aquesta edició dels Serializados. El festival també celebrarà el 30è aniversari de Nissaga de Poder amb Emma Vilarassau, Jordi Bosch i Lluís Arcarazo, i es clausurarà amb Episòdic, el principi d'Arquímedes, de BTV. El Teatre Grec acull el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge, un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la identitat musical del festival al llarg de mig segle. Des de Maria del Mar Bonet a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tartarralena. Ho repassem amb la Marta Vives.
10: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat la música que porta l'ADN del festival. Des de la Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del Grec, que ha alçat l'espectacle amb reivindicació política.
11: I que treguin aviat el polític responsable i Saigon, no, que mai va servir per res.
10: A la Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel.
12: Ne me quitte pas. Il faut oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps.
10: Passant per Lucía Fumero, Tartarrelena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb vaixell a Grècia de llac.

0: Y Estrella Morente, que tot i sentir-se intrusa...
1: De una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo para pa meterse en, este, en esta fecha tan importante, tan especial para este lugar histórico en la gran ciudad de Barcelona?
0: Ha desplegat la seva força flamenca i de vermell i contra la guerra damunt l'escenari de l'amfiteatre, un espectacle comunitari amb un cor de 20 cantants i una desena de músics del taller de músics que han fet d'aquesta nit d'estiu una vetllada inoblidable que ha culminat amb una última cançó amb alguna absència destacada.
2: I afegir, encara que Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo per l'obra Tinc un bosc al cervell, aquest guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona. El jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en aquesta obra de Guadalupe Sáez per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut aquesta emissora que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
3: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
2: El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels més emblemàtics de l'escena teatral del nostre país. A més de 50 anys d'història, es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posar en valor el treball col·lectiu, també el vincle que uneix la comunitat teatral.
4: Esports.
2: Montserrat, ja, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. 2 milions d'aficionats celebren el títol del Mundial de Futbol aconseguit per la selecció espanyola als carrers de Madrid. Primer hi va haver les recepcions institucionals a la Zarzuela i la Moncloa. Després, la rua amb uns autocars descoberts pels carrers de Madrid que va acabar a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals. El davanter del Barça, Ferran Torres, va ser un dels més corejats.
6: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
5: Y Marc Cucurella va tornar a ser un dels protagonistes.
7: Cucurella! Cucurella! Jala, tiembla! Jala, tiembla! Gracias, gracias, gracias!
5: Les celebracions pel triomf de la selecció espanyola de futbol, integrada per 8 jugadors catalans, les van seguir 120.000 persones a la plaça de la Cibeles. I qui va voler tenir un recordatori especial per a Ferran Torres és el capità de la selecció espanyola, Rodri.
8: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
5: Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina. Un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus hi va haver-hi baralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles xifra 900 milions de dòlars l'impacte econòmic d'aquest Mundial i preveu uns beneficis a nivell turístic d'11.000 milions per als Estats Units. I Leo Messi felicita la selecció espanyola i diu que costarà molt tancar aquesta ferida. A través d'un missatge a les xarxes socials, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció argentina de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran i que costarà molt recuperar-se de la derrota, al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. Parlem encara de futbol per dir que l'exfutbolista anglès Kevin Keegan mor als 75 anys a causa d'un càncer. Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 1977 i dues pilotes d'or als anys 78 i 79. Pel que fa a l'Espanyol, juga avui el segon amistós de la pretemporada, serà davant del Pau de la segona divisió.

0: Televisió Francesa a Peralada, l'Alt Empordà, 7:45 i en directe per Esport 3. Rafa Bauzà, un dels joves de planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
1: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera. I el Barça, el defensa uruguaià Araujo, va tornar als entrenaments, va ser al Mundial però va tornar lesionat. També s'espera que els pròxims dies s'incorpori Karim Adeyemi, el nou fitxatge. I s'hauria de tancar aquesta setmana la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax, que ara dirigeix l'extècnic del Girona, Mitchell. I a la segona divisió, el Girona ja es troba fent l'estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que durarà fins dissabte. Avui s'estrena l'última setmana del Tour i ho fa amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres amb bon port de segona categoria al mig. El líder de l'Emirates, Tadej Pogacar, defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga Remco Evenepoel. I en tenis, Pau Labadosa torna a entrar al top 100 mundial. Ara mateix ocupa el lloc 93.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repassem el més destacat aquesta hora. José Luis Rodríguez Zapatero se li complica el cas Plus Ultra. L'empresari Julio Martínez, fins ara amic seu, i el president de l'aerolínia Plus Ultra exposen que l'expresident espanyol va cobrar comissions per intercedir en el rescat de la companyia aèria fa 6 anys. Caldrà veure si aquesta versió és la que exposa també avui l'empresari davant del jutge. I avui el govern espanyol aprova la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. També s'ha explicat que els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya davant la previsió que l'onada de calor s'allargui ben bé fins dijous. A Guadalajara, l'incendi a la Sierra Norte ja ha calcinat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. Des d'ara i fins les 9 tornarem al Regne Unit, on el nou primer ministre Andy Burnham comença a dibuixar l'equip del seu executiu. També us parlarem dels nous aranzels que l'administració Trump imposa a productes canadencs, com ara els pals d'hoquei, el vi i el ciment, a partir de l'agost. I en cultura us parlarem de la periodista Llúcia Oliva, que publica La revolució amb veu de dona. Es tracta d'un treball que recull els diaris inèdits de 8 dones que expliquen en primera persona la rereguarda republicana durant la Guerra Civil. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montse Raia, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Encara amb ressaca d'aquest Mundial de Futbol?
2: Sí, perquè 2 milions de persones han celebrat pels carrers de Madrid el Campionat Mundial de la Selecció Espanyola en una rua que ha acabat a Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina.
1: I el temps, la calor es tornarà avui a imposar amb notable xafogó a la costa. Dominarà el sol amb ambient enterbolit per la pols sahariana. Només a la meitat sud del país s'esperen alguns núvols poc importants. O a la tarda, també al Pirineu a Ponent es podran superar els 40 graus. Connectem també aquesta hora amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Nou matí complicat a Rodalies. A la R13 i R14 la circulació està interrompuda entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus. Hi ha autobusos alternatius. I a la R2 Sud i a la RL4 demores de 20 minuts de mitjana. A les carreteres, lentitud a la P7 a Gelida, sentit nord, hi ha un carril tallat i en punts habituals a aquesta hora d'accés a la ciutat de Barcelona.
1: Passen 3 minuts de 2:15. A Zapatero se li complica la defensa pel cas de les suposades comissions que hauria rebut per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra fa 6 anys, en plena crisi de la pandèmia. Avui declara a l'Audiència Nacional Julio Martínez, empresari considerat fins ara molt amic seu. És el propietari del gabinet d'assessorament Anàlisi

0: Levante, que pagava informes a l'expresident socialista i que ha decidit girar el discurs i engegar el ventilador. Només unes hores abans de declarar, l'empresari Julio Martínez ha enviat un escrit al jutge instructor en què descriu que Rodríguez Zapatero portava la veu cantant en el procés de rescat de la companyia aèria. Els passos a seguir formaven part dels assessoraments de l'expresident, pels quals hauria rebut un 1% de la comissió del valor de l'operació. Una versió semblant la dona també el president de la companyia aèria Plus Ultra, que casualment també es diu Julio Martínez. Fins ara, tots dos han preservat la implicació de Zapatero en comportaments il·legals, però ja estan disposats a aportar un relat que li compliqui la vida a l'expresident. Això passa després de veure, per exemple, en el cas Coldo, que l'empresari i comissionista Aldama n'ha sortit indemne per col·laborar amb la justícia. En les seves cartes al jutge, els dos Julios Martínez quantifiquen en 500.000 els pagaments a Zapatero per mediar en aquesta operació de rescat de 53 milions d'euros de fons públics. Expliquen també com sabia amb antelació que el govern espanyol aprovaria aquestes ajudes. La segona notícia que us destaquem a aquesta hora és que el Consell de Ministres aprova avui la llei antitabac, que ampliarà els espais on està prohibit fumar. No es podrà fumar en terrasses de bars, tampoc en estacions de tren, autobusos i altres tipus de transport. També es prohibirà en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure, i les cigarretes, també les electròniques, no es podran encendre dins un perímetre de 15 metres a fora dels centres sanitaris, educatius i socials, a més també de parcs infantils o zones culturals i esportives. Un cop aprovada avui pel Consell de Ministres, aquesta llei, però, haurà encara de passar pel Congrés i obtenir els vots necessaris per poder entrar en vigor.
1: 3CAT Info.
0: Notícia que acabem de conèixer. Els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de Barcelona. Segons fonts policials, els agents han detingut un home a la platja per saltar-se l'ordre d'allunyament de la seva parella. L'home presentava diverses ferides i ha estat traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. Ara els Mossos investiguen les circumstàncies dels fets, però descarten que es tracti d'un cas de robatori o de crim organitzat. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de casa nostra. L'alerta s'allargarà tota aquesta setmana. La temperatura, ara us ho explicàvem tot just en el sumari, serà molt elevada els pròxims dies fins a arribar al pic de cara a dijous, i s'espera a partir de divendres l'entrada de vent de gregal i de tramuntana. La combinació d'altes temperatures, el vent i també la falta de precipitacions poden complicar i molt, però aquests dies i a les properes hores el mapa de risc d'incendis forestals. El tècnic del Meteocat, Miquel Bernis, creu que anem cap a uns estius cada vegada més secs.
2: Si bé de forma general encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
0: De moment es mantenen tancats els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. Malgrat el nombre i la simultaneïtat dels incendis d'aquestes últimes setmanes, el nombre d'hectàrees cremades des de l'1 de juny a Catalunya és d'unes 4.300, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I ahir l'Hospitalet de Llobregat va patir un esclafit de pocs minuts que va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia. El batzac de vent va fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'avinguda del Carrilet d'aquest barri hospitalenc. No hi ha hagut desgràcies personals, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola, la Bernat d'Esclot, on un tendal es va tombar amb tota l'estructura que el subjectava. Juli Escritxe, és comandament dels bombers.
3: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: L'esclafit es va originar a 6:45 de la tarda a partir d'una breu tempesta seca que es va fer notar a diferents zones del litoral central. La forta ventada va tenir ratxes de fins a 90 km per hora. La línia de tempesta va resseguir tota la costa i el prelitoral, i també va deixar calamar-se en alguns punts del Priorat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'administració Trump imposa un aranzel addicional del 50% a certs productes canadencs, inclosos els estics d'hoquei, el vi i el ciment, a partir del mes d'agost. Aquests gravàmens cobreixen uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques anuals i es justifiquen en el fet que el Canadà discrimina les exportacions dels Estats Units. La Casa Blanca diu que Ottawa és un dels dos únics països, juntament amb la Xina, que pren represàlies contra els aranzels anteriors de Trump, i assenyala les províncies canadenques que van retirar dels comerços les begudes alcohòliques estatunidenques. Washington també cita polítiques automobilístiques que diu afavoreixen la producció canadenca i normes

0: làcties que prioritzen els formatges europeus per sobre dels Estats Units. Donald Trump va amenaçar d'imposar aranzels addicionals la setmana passada i va obrir la porta a afegir els costos relacionats amb el fum dels incendis forestals que devastaven el Canadà. La decisió d'un aranzel addicional del 50% marca, per tant, una nova escalada de les tensions entre els dos països després que Washington es negués a ampliar l'acord entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà, fet que ha deixat el pacte comercial del continent ara mateix en suspens. El Regne Unit, Andy Burnham, el nou primer ministre, ja ha començat a perfilar el seu executiu i destaquen noms com el de John Healey, que assumirà la cartera d'Economia, o Ed Miliband, al capdavant d'Exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, va prometre abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania. Londres, Quim Olivares.
1: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
2: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
1: Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Burnham va renunciar al faristol, als papers i al teleprompter per fer el primer discurs en un intent de fer una política més connectada amb els votants. El Partit Laborista pretén amb Burnham aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage.
0: I el president sortint de Colòmbia, Gustavo Petro, fa una crida a la vaga general si el govern de l'ultradretà Abelardo de la Espriella, que assumirà el càrrec el 7 d'agost, deroga la reforma laboral de la seva administració. Així ho clamava Petro en el seu últim discurs públic a Bogotà, motiu del Dia de la Independència de Colòmbia.
3: Si van a tumbar las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colòmbia.
0: Petro presentarà davant la justícia més de 70.000 testimonis digitals com a proves del suposat frau electoral de les últimes eleccions presidencials guanyades per De la Espriella. I ara saltem cap a Brussel·les, que demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també dels Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com la nord-americana ExxonMobil o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que demana a les empreses que, per importar petroli o gas natural a Europa, hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers d'on extreguin aquests combustibles. Parlem ara concretament del preu de la bombona de butà, que s'encareix avui gairebé un 16% fins a arribar a un preu màxim de 17,83 euros. La revisió té un caràcter bimestral i l'augment està directament vinculat a la fi de la reducció de l'IVA i també a la pujada de preus del transport. Tot i això, cal recordar que l'alça o el descens està limitat abans d'impostos al 5%, un preu que s'estableix a partir del cost de la matèria primera, la comercialització també i els possibles desajustos. Altres qüestions. Barcelona i Montpellier reclamen que s'acabi la connexió ferroviària d'alta velocitat entre aquestes dues ciutats. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquest dilluns el seu homòleg de Montpellier, Michel Delafosse, i tots dos han subscrit una declaració conjunta en què es destaca la importància estratègica d'aquest projecte, que asseguren que milloraria la mobilitat de més de 2 milions de persones. La línia està parcialment construïda, però encara s'ha de completar al costat francès. Delafosse s'ha compromès a pressionar les institucions franceses també per aconseguir que aquesta connexió s'acabi. Comencen a tornar a casa alguns afectats per l'esvoranc aparegut al barri de Sant Gervasi arran de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Ahir ho van fer els veïns d'11 dels 93 habitatges que es van desallotjar a Correcuit. Els afortunats són els residents dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. A més dels habitatges, hi ha 4 locals comercials com el bar de Miquel Santa Marta, que aquest matí ja tornava a servir cafès.
4: I ja està, m'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar, començar a arrencar per demà tenir ja tot obert.
0: En canvi, els veïns dels altres habitatges i locals dels carrers Rubenstein i Teodora Lamadrid l'hauran d'esperar almenys 4 setmanes abans de tornar a casa seva mentre continuen les feines per omplir i assegurar l'esvoranc. És el cas de la Teresa.
5: Perquè estan posant ciment a tots els patis, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: Per avui hi ha prevista una altra reunió per informar els veïns de les novetats de l'estat d'aquesta obra. Anem ara cap al Pallars Sobirà. Denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isila, al municipi pallarès d'Alt Àneu. Els ramaders asseguren que una euga i un poltre han aparegut morts i que un vedell ha resultat ferit. El Departament de Territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Pau Rovira.
6: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de 3 ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.

0: Doncs arribarem a 9:15 en connexió amb el nostre equip viari. Ja teníem incidències des de primera hora als transports públics, també hi havia algunes retencions a les carreteres i a les autopistes, sapiguem com ho tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, i comencem parlant de transport públic perquè, com deies, és un matí molt complicat a Rodalies, diverses incidències actives. La més destacada, probablement, la que afecta l'R13 i l'R14 perquè la circulació està interrompuda entre la plana Picamont Moixons i Lleida Pirineus, segons informa DIF, per un robatori de coure. Hi ha, això sí, autobusos alternatius que fan aquest recorregut. A la R2 Sud, R2 Nord, R2 i els regionals Sud, retards d'uns 20 minuts de mitjana per dues incidències, segons Renfe, que ja han estat resoltes. I a la RL4, demores també d'uns 20 minuts, en aquest cas per una incidència a la infraestructura entre Cervera i Calaf. Atenció també als usuaris del tram de Barcelona. Les línies T4, T5 i T6 funcionen a aquesta hora amb les freqüències de pas alterades. A les carreteres a aquesta hora, doncs, lentitud a la 2, Abrera, sentit Barcelona, per un accident que talla un carril. Es mantenen encara retencions a la P7, a Gelida, en sentit nord, on recordem-ho, hi ha un carril tallat, i també als punts habituals d'accés a la ciutat de Barcelona i a la Ronda, sobretot, sentit Llobregat.
0: El temps. Jofre Genuer.
2: Poques variacions. Continua aquest ambient de plena canícula amb aquesta bombolla d'aire càlid que des de principis de juliol continua gravitant cap a la zona del sud de la península Ibèrica, nord d'Àfrica, Mediterrani occidental, i afectant-nos de ple. I això es tradueix bàsicament amb aquestes elevadíssimes temperatures que tenim, aquests valors que no baixen dels 25, 26 o fins i tot 27 graus de matinada cap a la costa i al prelitoral, amb aquestes nits tòrrides d'insomni, especialment al voltant de la costa central, o avui, per exemple, també cap a les Terres de l'Ebre, amb aquests 27 graus a l'Aldea, o també al barri del Raval de Barcelona, que repeteix aquests 27 graus. De fet, a l'interior del territori, els termòmetres tampoc baixen molt més. La majoria doncs queden a prop dels 20, amb nits i matinades tropicals, i és al Nord Pirineu, on la temperatura, com sempre, com és habitual, es mostra més agradable, però tot i així, déu-n'hi-do, perquè molts casos no es baixa dels 15, i en aquests mínims, al voltant dels 12-13 graus, al Pont de Suert, a Das, per exemple, i evidentment a alta muntanya per sobre dels 2.000 metres. Avui continuarem amb pols saharià en suspensió, amb aquesta calor intensa que ha de dur el termòmetre a superar els 35 graus en molts indrets, i a la franja de Ponent, amb avisos de calor, a superar fins i tot els 40. I continuaran arribant aquestes nuvolades de calor des de la zona del País Valencià i el Mediterrani, desfent-se, generant una mica de variabilitat, sobretot al voltant del litoral i el prelitoral central i sud del país, i sense descartar doncs alguna gotellada acompanyada de fang, difícilment amb tempesta com va passar ahir, serà difícil que hi hagi algun fenomen saber com un esclafit. En tot cas, com a molt, doncs aquesta variabilitat, també en el Pirineu podria créixer alguna tempesta de la mateixa calor, però fenòmens aïllats. Haurem d'esperar el cap de setmana que aquesta bombolla d'aire càlid tendeixi a viatjar més al sud i donar pas a aires més atlàntics, i per tant, amb un descens de les temperatures a partir de dissabte i l'arribada de ruixats. 3CAT Info.

0: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
1: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor. 3Cat Info.
3: Passen 4 minuts de 3 quarts de 9. Ara que es commemoren els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Montse Camps.
4: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
5: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen en aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
4: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
5: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
4: I la tesi final del llibre és clara.
5: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten. És que no vaig poder anar a escola.
4: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
3: I ara anem cap a Tarragona. Més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum s'exposen per primer cop al Museu d'Art Modern de la ciutat. És la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Manel Sastre.
6: Són 120 fotografies de 63 autors nacionals i internacionals. Sota el títol Col·lecció Fòrum, sacsejar la història, transformar la fotografia, l'exposició ha seleccionat obres captades des dels anys 50 del segle passat fins a l'actualitat. Segons la comissària Marta Dahó, les imatges condensen la tasca que han fet els galeristes Chantal Granda i David Balcells en 40 anys.
7: És indubtable, i s'ha dit i repetit, que estem davant d'una de les col·leccions de fotografia més importants del nostre país. Reuneix obres captades d'autors molt destacats de la fotografia històrica, però també contemporània.
6: Aquesta és una de les mostres fotogràfiques més rellevants que es troben a Catalunya, amb unes instantànies fetes per Colita, Amèrica Sánchez, Joan Fontcoberta, Oriol Maspons o Francesc Català Roca. Chantal Grande destaca el diàleg entre el temps i el visitant que proposen aquestes obres.
8: Assenyalen l'existència d'una realitat plural i també una altra versió de la nostra història. Una visió independent, molt elaborada i reflexiva.
6: La col·lecció Fòrum va començar a gestar-se des de Tarragona per Granda i Balcells. En 4 dècades van adquirir fins a 1.700 fotografies. Ara fa un any, el Departament de Cultura va comprar el fons per incorporar-lo a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Ara, aquesta primera mostra es podrà veure gratuïtament fins al gener del 2027.
3: I ara anem cap a la ciutat de Girona. Els equips tècnics de Disney ocupen aquests dies el barri vell per al rodatge amb personatges reals d'una nova versió de la pel·lícula Embolicats basada en el conte de la princesa Rapunzel. El sector turístic confia que l'enrenou d'aquests dies es vegi compensat en el futur, tal com va passar amb Joc

0: De Trons, Girona, Fèlix Martín.
1: La Carolina Moya és guia turística a Girona i té clar que serà així.
2: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no?
1: Del mateix parer és la Glòria Bonaventura, propietari del bar que hi ha davant de la catedral de Girona i que haurà de tancar dos dies.
3: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes.
1: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi esperava ahir una de les monges, la Montserrat, per anar al metge. I ens deia pel matí de Catalunya Ràdio que no tot és tan bonic.
4: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
1: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell fins al dia 3 d'agost.
0: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. 2 milions d'aficionats celebren el títol del Mundial de Futbol aconseguit per la selecció espanyola als carrers de Madrid. La jornada va començar a la tarda amb les recepcions institucionals a la Zarzuela i la Moncloa. Cap a les 8 del vespre hi va haver la rua amb uns autocars descoberts pels carrers de la ciutat que va acabar a la font de la Cibeles, on havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals. Amb l'equip campió del món, 9 jugadors catalans i 8 del Barça, entre ells Ferran Torres, autor del gol de la final i que va ser un dels més corejats.
6: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
5: Qui va voler tenir un recordatori especial per a Ferran és el capità de la selecció espanyola, Rodri.
7: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
5: Les celebracions pel triomf de la selecció espanyola de futbol les van seguir 120.000 persones a la plaça de la Cibeles. Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina. Un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus hi van haver-hi baralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents i aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles, als Estats Units, ha xifrat en 900 milions de dòlars l'impacte econòmic d'aquest Mundial i preveu uns beneficis a nivell turístic d'11.000 milions. I Leo Messi felicita la selecció espanyola i diu que costarà molt tancar aquesta ferida. A través d'un missatge a les xarxes socials, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció argentina de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran i que costarà molt recuperar-se de la derrota al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. L'exfutbolista anglès Kevin Keegan va morir ahir i als 75 anys a causa d'un càncer. Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 1977 i dues pilotes d'or als anys 78 i 79. Pel que fa a l'Espanyol, juga avui el segon amistós de la pretemporada, serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada a l'Alt Empordà a 8:15 i en directe per Esport 3. Rafa Bauzà, un dels joves de planter blanc i blau, en parla.
8: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
5: Bauzà va ser el primer golejador a la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test a pretemporada. Per cert, hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic Manolo González, són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'avui. I el Barça, el defensa uruguaià Araujo, va tornar ahir als entrenaments. Araujo va ser present al Mundial, però va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser

0: ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió de porter Ter Stegen a l'Àjax, que ara dirigeix l'extècnic del Girona, Mitchell. I a la segona divisió, el Girona ja es troba fent l'estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que durarà fins dissabte.
1: 3Cat Info.
0: Avui s'estrena l'última setmana del Tour de França i ho fa amb una contrarrellotge de 26,1 quilòmetres amb bon port de segona categoria al mig del recorregut. El líder de l'Emirates, Tadej Pogacar, defensarà amb el lloc groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel. Un Pogacar que parla de l'absència del segon a la general Jonas Vingegaard, que els pròxims dies s'operarà de la fractura de clavícula que té arran d'una caiguda.
2: Really sad to see that Jonas is
3: out. Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
0: I en tenis, Pau Labadosa torna a entrar al top 100 mundial. Ocupa el lloc 93, tot i perdre ahir la final del torneig de Iași a Romania.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula a aquesta hora a carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Per accident hi ha retencions a aquesta hora a la C31 a l'Hospitalet, direcció Barcelona, i a la 2 a Abrera, sentit també Barcelona. Es manté encara lentitud a la P7 a Gelida, sentit nord, on hi ha un carril tallat. En punts habituals d'accés a la capital catalana, la B20, a Santa Coloma, la C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, i a la Ronda, sobretot, sentit Llobregat.
0: El rescat de la companyia aèria Plus Ultra complica el futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà d'haver situat l'expresident espanyol al capdavant de la trama, avui declara a l'Audiència Nacional l'empresari Julio Martínez, una acusació en un escrit al jutge instructor que coincideix amb la versió del president de l'aerolínia. El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. En les pròximes hores hauria de passar a disposició del jutge el jove de 18 anys detingut ahir a Soses, al Segrià, per la seva suposada relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys. El detingut és veí de Soses, però no se li coneix cap vinculació prèvia amb la víctima. La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres fa 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen que no es demanessin mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta a ganivetades. El crim va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades al centre de la ciutat. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. El nou primer ministre britànic, Andy Burnham, anuncia l'eliminació de l'IVA de la factura de la llum, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal, que finançarà amb els estalvis derivats de cancel·lar el programa d'identificació digital. I el Museu d'Art Modern de Tarragona acull més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum. L'exposició, que es podrà veure fins al gener de l'any que ve, és la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya.
2: Esports. 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid

0: El Mundial de Futbol de la selecció espanyola en una rua que s'acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final de partit contra l'Argentina. L'Espanyol juga avui el segon amistós de pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada. Serà 8:15 en directe per Esport 3. I el Tour es reprèn avui amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig del recorregut. Pogacar defensa els 5 minuts de renda que té sobre Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, la calor es tornarà a imposar amb notable xafogor a la costa. Dominarà el sol amb ambient enterbolit per la pols sahariana. Només a la meitat sud del país s'esperen alguns núvols poc importants o també de cara a la tarda al Pirineu. A Ponent es podran superar els 40 graus.
2: 3CAT Info.
1: Bon dia, passen 4 minuts i mig de les 9. Salutacions a qui us acompanya des d'ara i fins al punt de les 10, Estel Batet Carles.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A aquesta hora està citat a declarar com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Ell és el propietari del gabinet d'assessorament Anàlisis Relevante, que pagava informes a l'expresident socialista i que ha decidit canviar la seva versió dels fets. A Zapatero, doncs, se li complica la defensa pel cas de les suposades comissions que hauria rebut per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra fa 6 anys, en plena crisi de la pandèmia. Només unes hores abans de declarar davant del jutge, José Luis Calama, l'empresari Julio Martínez, ha enviat un escrit al jutge instructor en què descriu que l'expresident espanyol portava la veu cantant en el procés de rescat de la companyia aèria. Els passos a seguir formaven part dels assessoraments de l'expresident pels quals hauria rebut un 1% de comissió del valor de l'operació. Una versió semblant l'ha donada el president de la companyia aèria Plus Ultra, que casualment també es diu Julio Martínez. Fins ara tots dos havien preservat Zapatero de comportaments il·legals, però ara haurien decidit engegar el ventilador després de veure en el cas Coldo que el comissionista Víctor de Aldama n'ha sortit indemne per col·laborar amb la justícia. En les seves cartes al jutge, tots dos empresaris quantifiquen en 500.000 el pagament a Zapatero per mediar en l'operació de rescat de 53 milions d'euros provinents de fons públics.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Doncs bé, ho acabem de saber fa poca estona. Els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament aquesta matinada a la platja del Somorrostro a Barcelona. A aquesta hora podem saludar a l'antena de 3CAT Info la cap de la Regió Metropolitana de Barcelona, és la comissària Montserrat Estruc. Senyora Estruc, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: Gràcies per atendre'ns. D'entrada, què en sabem d'aquests fets, d'això que dèiem, no? De la investigació aquesta d'un apunyalament aquesta matinada a la platja del Somorrostro?
3: Doncs sí, efectivament, hi ha hagut un incident, ens han activat mitjançant el 112 per una discussió a la zona de la Barceloneta. Hem reaccionat amb diverses patrulles i a l'arribada doncs, hem localitzat una persona ferida i finalment amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
1: Per tant, aquesta persona, que finalment, com ara deia, ha mort a l'hospital, hauria trencat un ordre d'allunyament que tenia dictada sobre la seva exparella, eh?
3: Exacte.
1: Molt bé. Ens acompanya també aquí a l'estudi Miquel Hark. Ell és redactor de la secció de Societat, especialitzat en temes policials. Miquel, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Estel. Bon dia, comissària.
3: Molt bon dia.
4: Aquest fet que s'està investigant arriba hores després de la Junta de Seguretat de Barcelona, amb dades positives. Un 11% dels delictes a Barcelona s'han reduït durant el primer semestre de l'any, gràcies sobretot a la reducció de furts, que continuen sent el delicte més habitual. Precisament els incidents amb armes blanques han baixat un 21%, però continuem tenint incidents. De fet, ara en parlàvem d'un que s'hauria produït amb aquest context. De fet, els homicidis, 9 casos de gener a juny, 3 serien per arma blanca. És difícil doblegar aquesta corba de l'utilització, aquest ús de les armes blanques?
3: Doncs miri,

0: fa pràcticament dos anys es va impulsar l'operatiu Vaga, el Pla Vaga, com ja saben, i l'objectiu del mateix és treure la circulació, és a dir, treure del carrer el màxim nombre d'armes blanques, i és el que estem fent. Aleshores, li puc dir que en relació a les lesions és important tenir la dada global d'aquesta xifra, no? És el 0,6% de la totalitat dels delictes que es cometen a la ciutat de Barcelona. Per tant, sense treure-li restant importància, hem de també posar objectivament la dada. A nivell d'utilització d'armes blanques, la dada que ha donat vostè és una dada que per nosaltres és important, però hi hauria una altra que també per nosaltres és important, que seria la utilització, per exemple, en robatoris, violència i intimidació, s'han reduït els fets denunciats amb els quals s'ha esgrimit o s'ha utilitzat una arma blanca. Per nosaltres aquesta dada també és positiva, igual que les incidències amb armes blanques a nivell de 112. S'han reduït pràcticament un 30%. Per tant, són dades que a nosaltres ens fan pensar que la nostra presència, que la nostra incidència i que la nostra acció policial està traient de circulació moltes d'aquestes armes blanques, i tot i això i els bons resultats en aquest sentit, continuarem insistint perquè és una de les prioritats que tenim de cara als propers mesos.
1: Això és veritat el que ens explica, però també veiem dades que, per exemple, els robatoris amb violència pujaven en concret un 3% en relació al primer semestre de l'any passat. Jo no sé si el delinqüent, vostès ho perceben, que són al carrer, és ara més violent?
0: Miri, en primer lloc volia centrar el tema dels delictes de violència i intimidació. Els delictes amb violència i intimidació es redueixen un 0,7%. Sí que és cert que els delictes que amb violència i intimidació a la via pública són els que pugen un 3,2%. Tot i això també els he de dir i posar en valor que els detinguts en aquest sentit no baixen sinó que pugen un 13,3% en genèric i més d'un 20% en el que seria la via pública. Per tant, dir-los que aquesta violència respecte als robatoris violents, ho vaig comentar a la Junta i insistim molt, el 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals doncs, hi ha una violència, però serien un tant per cent molt, molt mínim. Com li deia, i li dic el mateix, això no treu que nosaltres continuem insistint i per nosaltres tot el tema de la multireincidència i sobretot el tema de la violència per nosaltres és fonamental i principal, i per tant seran un dels objectius que intensificarem i que, bueno, que no hem deixat d'implementar durant tots els mesos i que continuarem fent-ho de cara als propers.
1: Ara que em parlava de multireincidència, els furts i els robatoris, que són 8 de cada 10 fets que es denuncien, vostè ho deia, baixen molt, de fet baixen sí. Des del 2023, baixen des de que vostè va vendre possessió del càrrec. Si fa uns mesos vèiem que la delinqüència que es podia a Barcelona ciutat marxava o vèiem que es veia un repunt en els fets a l'Hospitalet, ara veiem que a l'Hospitalet també es detecta que s'han aconseguit contenir les xifres. On han anat els lladres i els furtadors?
0: Doncs miri, el que sabem, i li puc assegurar, és que a Barcelona estem fent tot el possible perquè la incidència que tenen aquestes persones es redueixi, i ho estem aconseguint. Ha comentat la dada del 21,1%, però li donaré una altra que també per nosaltres és molt important, i és la reducció del 40% dels furts, per exemple, en el transport públic. Per nosaltres és una molt bona dada, continuarem insistint, continuarem pressionant aquesta delinqüència reincident perquè deixi d'activar-se la ciutat de Barcelona, però també li puc dir, perquè la consellera ho va manifestar durant la roda de premsa, és que aquesta dada és generalitzable en molts dels territoris de Catalunya. Per tant, en aquest sentit sabem que la presència, que el Pla Campai està incidint i està fent doncs, que aquestes persones deixin de delinquir.
1: Clar, aquest primer semestre no engloba, tot i que Barcelona i la seva àrea metropolitana acullen molts turistes, no engloba les dades del gruix de l'estiu on rebem més turistes, i tradicionalment també arriben acompanyats dels turistes doncs, lladres i furtadors. Estan preparats en aquests delinqüents que fan campanya a Barcelona perquè és un pol d'atracció de visitants. Vostès estan preparats aquest estiu? Què preveuen?
0: Doncs miri, nosaltres hem iniciat el pla d'estiu.

0: Estru, comissària, en aquest semestre que hem deixat enrere han corregut rius de tinta i hores de ràdio i també de televisió parlant d'uns homicidis, cinc dels quals serien per arma de foc. L'anàlisi que vostès fan del cos, des del cos, és que la majoria estarien vinculats al crim organitzat per violència entre grups relacionats amb el narcotràfic. L'àrea metropolitana de Barcelona corre el risc de convertir-se en un nou escenari europeu per saldar comptes pendents d'aquestes organitzacions?
1: Miri, el que li puc dir primer és que, disculpi, però tenim quatre incidències amb armes de foc, és a dir, quatre homicidis amb armes de foc.
0: Ah, perquè no compten, n'hi ha un que està a la Pegaso, no? Que aquest,
1: sí,
0: aquest
1: sí,
0: no comptaria.
1: Sí, quatre amb armes de foc i vinculats al que seria el crim organitzat, les nostres línies d'investigació determinaríem que són tres. Val? Que són aquests que no tenim resolts del primer semestre. És veritat que tenim la incidència de la Pegaso, però encara no tenim, és a dir, la investigació encara no ens ha determinat o no ens ha dit si realment està relacionat amb el crim organitzat o amb algun altre tipus d'incidència. El tema de les armes de foc a Barcelona, de moment, i farem el possible perquè així sigui, són, és a dir, no és que estiguin assentats a la ciutat de Barcelona, sinó que, bueno, fortuitament estaven aquí, a la ciutat de Barcelona, i per això, doncs, creiem que és circumstancial el fet de que estiguin aquí, no és que estiguin establertes a la nostra ciutat, sinó que, per circumstàncies, estaven aquí i aquestes organitzacions criminals els han localitzat i els han, doncs, bueno, disparat en aquests casos.
0: Una última pregunta, comissària. Voldria que em fes una valoració de quina és la situació al respecte al que coneixem popularment com a bandes llatines. Era un fenomen que a Barcelona i a la seva àrea metropolitana no veiem feia anys. A ciutats com Madrid sí que observàvem que hi havia un aflorament d'aquest tipus d'organitzacions. Ara veiem que rebrota. No sé si em pot parlar de quantes bandes tenen detectades, quins perfils tenen, fan servir armes blanques, s'han passat a les armes de foc. Hem d'estar preocupats per l'aparició d'aquest tipus de violència?
1: Mira, el que tenim claríssim és que el fenomen que es localitza ara és molt diferent al que teníem fa uns anys, cap al 2010, i per tant no té res a veure amb el que teníem les antigues bandes llatines, podríem dir-ho d'aquesta manera. Ara aquests grups de joves violents són molt més heterogènics. Aquí a la ciutat de Barcelona li puc dir que el fenomen té un risc moderat i que sí, és veritat que vam tenir un cert repunt al primer trimestre del 2026. Bueno, aquest risc es va localitzar, hem fet accions perquè evidentment sí que hem detectat, doncs, que utilitzen armes blanques, que molts dels seus integrants o alguns dels seus integrants són molt joves i que, a més, tindrien vinculacions amb el que serien algunes activitats delictives. Què és el que vam fer? Doncs utilitzar el pla d'AGA, perquè sí que és cert que aquestes persones utilitzaven armes blanques, i aleshores, sabent amb la intel·ligència policial on es concentraven i què és el que feien, hem pogut fer operatius molt quirúrgics que han fet que s'hagi desactivat de moment aquesta incidència a la ciutat de Barcelona. Això no vol dir que no existeixi, això no vol dir que no haguem de continuar treballant, però sí li puc dir que el que teníem el primer trimestre doncs no el tenim ara. Per tant, hem contingut aquest fenomen a la ciutat de Barcelona.
0: Comissària Montserrat Estru, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info. Bon dia.
1: Moltes gràcies a vostès. Molt bon dia.
2: I gràcies també, Miquel Jarque. Bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Ara passen pràcticament 3 minuts d'un quart de 10 del matí. Obrim l'àrea de servei en primer lloc per saber com se circula a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Comencem parlant del transport públic perquè és un matí amb diverses incidències que afecten sobretot a Rodalies. Recordem que la R13 i R14, la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. Hi ha autobusos alternatius. A la R2 Sud, R2 Nord, R2 i els regionals Sud, retards de 30 minuts per dues incidències segons Renfe ja resoltes. I a la RL4 demores també, en aquest cas d'uns 20 minuts, per una incidència a la infraestructura entre Cervera i Calaf. Per contra, al tram de Barcelona, les freqüències de pas ja s'han normalitzat a les línies T4, T5 i T6. Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora per accident

0: Sallent. Hi ha retencions a la C31, a l'Hospitalet, direcció Barcelona, també a la 2, a Abrera, en sentit Barcelona. Es manté encara la lentitud a la P7, a Gelida, sentit nord, on, recordem-ho, hi ha un carril tallat, i en trams de les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
1: El temps. Amb en Jofre Genovès.
2: De nou, aquesta nit i matinada parlem de valors tòrrids a la costa, d'una nit d'insomni, amb aquesta aixafor notable a tota la façana litoral. I, de fet, no s'ha rebaixat dels 27 graus a l'Aldea, cap al Baix Ebre, també al barri del Raval de Barcelona, molts valors de 25-26. També cap a l'interior, temperatures, en molts casos, que no han baixat dels 20 graus. I els valors més baixos, evidentment, cap a zones de muntanya, cap al Pirineu, on tenim algunes xifres de fresc o d'ambient agradable, cap a Cerdanya, d'As, 12 graus, també el Pont de Suert, 13 i mig, i, evidentment, alta muntanya, valors que no han baixat dels 13-12 graus, com és el cas, per exemple, del Cap de Baquera o el Port de la Bonaigua. Bé, avui continuarem pendents una mica d'aquest termòmetre que tornarà a enfilar-se de valent, amb avisos de calor intensa, sobretot a tota la franja de Ponent, Pla de Lleida, on, com ahir, es pot tornar a superar els 40 graus, i també pendents una mica d'aquestes nuvolades que ja aquest matí estan donant algunes gotellades amb fang cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, nuvolades que tendeixen a desfer-se, que arriben des del País Valencià, des de la zona del Mediterrani, amb pols saharien en suspensió, però és difícil que puguin generar, com ahir, algun esclafit. No és impossible, però sobretot és cel variable i poca cosa més al llarg de la jornada. També al Pirineu, la mateixa calor podria fer créixer alguna nuvolada que doni algun petit ruixat. Pels propers dies, la calor com a protagonista, almenys fins divendres, sí que sembla que ja de cara al cap de setmana s'espera un canvi de temps i dissabte, concretament amb un descens de les temperatures, els ruixats guanyaran terreny.
1: Tresca Info.
3: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: Les 9 i pràcticament 22 minuts, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. L'alerta, a més, s'allargarà tota la setmana. La temperatura està sent molt elevada, ho serà encara els pròxims dies, fins a arribar al pic dijous, i s'espera a partir de divendres l'entrada de vent de gregal i de tramuntana. La combinació d'altes temperatures, el vent i la falta de precipitacions poden complicar i molt el mapa de risc d'incendi forestals. El tècnic del Meteocat, Miquel Bernis, creu que anem cap a uns estius cada vegada més secs.
6: Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
5: De moment es mantenen tancats els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. Malgrat el nombre i la simultaneïtat dels incendis de les últimes setmanes, el nombre d'hectàrees cremades des de l'1 de juny a Catalunya és de 4.300, la meitat que en el mateix període de l'any passat. El preu de la bombona de butà s'encareix avui gairebé un 16% fins a arribar a un preu màxim de 17,83 euros. La revisió té un caràcter bimestral i l'augment està directament vinculat a la fi de la reducció de l'IVA i també a la pujada de preus dels transports. Tot i això, cal recordar que l'alça o el descens està limitat abans d'impostos al 5%, un preu que s'estableix a partir del cost de la matèria primera, la comercialització i els possibles desajustos. I el Consell de Ministres aprova avui la llei antitabac que ampliarà els espais on està prohibit fumar. No es podrà fumar en terrasses de bars, estacions de tren, autobús o altres tipus de transport. Tampoc en espectacles o concerts que es facin a l'aire lliure. Les cigarretes, també les electròniques, no es podran encendre dins d'un perímetre de 15 metres a fora dels centres sanitaris, educatius i socials, a més de parcs infantils o zones culturals i esportives. Un cop aprovada pel Consell de Ministres, la llei haurà de passar pel Congrés i obtenir els vots necessaris per poder entrar en vigor.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. entendre.
5: Més coses encara que ens porten ara fins al Maresme, concretament fins a Tordera. L'Ajuntament reparteix aigua embotellada per tot el municipi i no sap quan la de l'Aixeta tornarà a ser potable. Només en una part del terme l'aigua de boca no és apta per al consum, però per prevenció s'han ampliat les mesures a tots els veïns. Tordera, Marta Vallès.
7: L'aigua de l'Aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi, però per seguretat l'Ajuntament ha pres aquesta decisió que explica Pere García, regidor de Coordinació de Govern.
8: Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta.
7: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua de Tordera, hi ha una solució a curt termini.
8: Que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
7: També s'hauran de fer obres per connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes.
1: Esports.
5: Montserrat Raya, bon dia.
9: Hola, bon dia. 2 milions d'aficionats celebren el títol del Mundial de Futbol aconseguit per la selecció espanyola als carrers de Madrid. La jornada va començar la tarda amb les recepcions institucionals a la Sarsuela i la Moncloa. Cap a les 8 del vespre hi va haver la rua amb un autocar descobert pels carrers de la ciutat que va acabar a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals. Amb l'equip campió del món, 9 jugadors catalans i 8 del Barça, entre ells Ferran Torres, autor del gol de la final i que va ser un dels més corejats.
10: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
9: Qui va voler tenir un recordatori especial per a Ferran és el capità de la selecció espanyola, Rodri, i Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, destacava la qualitat humana de tot l'equip.
11: Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
9: Les celebracions pel triomf de la selecció espanyola de futbol les van seguir 120.000 persones a la plaça de la Cibeles. Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina. Un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus hi van haver-hi baralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles, als Estats Units, xifra en 900 milions de dòlars l'impacte econòmic d'aquest Mundial i preveu uns beneficis a nivell turístic d'11.000 milions. I Leo Messi felicita la selecció espanyola i diu que costarà molt tancar aquesta ferida. A través d'un missatge a les xarxes socials, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció argentina de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran i que costarà molt recuperar-se de la derrota, al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. Pel que fa a l'Espanyol, juga avui el segon amistós de la pretemporada. Serà davant el Pau de la segona divisió francesa per a la de l'Alt Empordà, 8:15 en directe per Esport 3. Rafa Bausà és un dels joves del planter blanc i blau.
12: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
9: Bausà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Hi ha 3 futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic Manuel González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot, i tot fa indicar que avui tampoc participaran en el duel. Pel que fa al Barça, el defensa uruguaià Araujo va tornar als entrenaments. L'uruguaià va ser present al Mundial, però va tornar lesionat. En uns dies s'espera que s'oficialitzi el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi i també que es tanqui la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax, que ara dirigeix l'extècnic del Girona, Mitchell. Un Girona que ja es troba fent l'estada pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que durarà fins dissabte.
1: 3CAT Info.

0: I avui s'estrena l'última setmana al Tour i ho fa amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres amb bon port de segona categoria al mig. El líder de l'Emirates, Tadej Pogacar, defensa el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte al belga del Red Bull, Remco Evenepoel. Un Pogacar que parla de l'absència de Jonas Vingegaard.
1: Really, really sad to see that Jonas is out.
2: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
0: En tenis, Pau Labadosa torna a entrar al top 100 mundial, ocupa el lloc 93, tot i perdre ahir la final del torneig de Iași a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca va retirar-se per problemes físics.

0: Fem un repàs a aquesta hora, quan són 2:15 a les notícies més destacades del matí. El rescat de la companyia aèria Plus Ultra complica el futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà d'haver situat l'expresident espanyol al capdavant de la trama, avui declara l'Audiència Nacional l'empresari Julio Martínez. Una acusació en un escrit al jutge instructor que coincideix amb la versió del president de l'aerolínia. S'han destacat també diverses informacions referent a la crònica de successos. D'una banda, la mort d'un home apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de Barcelona. S'hauria saltat l'ordre d'allunyament de la seva parella. Els Mossos també segueixen investigant la mort violenta d'una dona de 75 anys que va aparèixer amb un tall al coll enmig d'un camp de panís de Soses. Al Segrià, ahir van detenir un jove de 18 anys, també veí d'aquest municipi. I us hem explicat també que el govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. I més coses a partir d'ara. Per exemple, Candy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. En el seu primer discurs ha promès solucionar els maldecaps de la vida quotidiana dels ciutadans i ha deixat clar el seu compromís d'estrènyer llaços amb la Unió Europea i de reindustrialitzar el país. I també us explicarem que el creador de la sèrie Sherlock i el director de Doctor Who serà el convidat internacional del festival Serializados. Es farà del 19 al 28 d'octubre. A banda de Steven Moffat, la cita programa la sèrie de Marc Crehuet i Alejandra Guimerà, In Vitro, està coproduïda pel 3CAT i HBO Max, i celebrarà també el festival als 30 anys de Nissaga de Poder. I en esports, que destaquem, Montserraia?
1: Doncs 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el campionat mundial de futbol de la selecció espanyola en una rua que s'acaba a la Cibeles. La FIFA, mentrestant, investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina.

I la calor es tornarà a imposar amb notable xafogor a la costa, dominarà el sol amb ambient enterbolit per la pols sahariana. Només a la meitat sud del país s'esperen alguns núvols, que seran poc importants. També n'hi pot haver a la tarda al Pirineu. A Ponent es podran superar els 40 graus. Dos quarts i tres minuts de deu aquest matí declara com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. És el propietari del gabinet d'assessorament Anàlisi Relevante, que pagava informes a l'expresident socialista i que ha decidit canviar la versió dels fets. A Zapatero, doncs, se li complica la defensa pel cas de les suposades comissions que hauria rebut per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra fa 6 anys, en plena crisi de la pandèmia. Només unes hores abans de declarar davant del jutge José Luis Calama, l'empresari Julio Martínez ha enviat un escrit al jutge instructor en què descriu que l'expresident espanyol portava la veu cantant en el procés de rescat de la companyia aèria. Els passos a seguir formaven part dels assessoraments

0: de l'expresident pels quals hauria rebut un 1% de comissió del valor de l'operació. Una versió semblant l'ha donada al president de la companyia aèria Plus Ultra, que casualment també es diu Julio Martínez, com aquest empresari. Fins ara tots dos havien preservat Zapatero de comportaments il·legals, però ara haurien decidit engegar el ventilador després de veure, en el cas Coldo, concretament, que el comissionista Víctor de Aldama n'ha sortit indemne pel fet de col·laborar amb la justícia. En les seves cartes al jutge, tots dos empresaris quantifiquen en mig milió el pagament a José Luis Rodríguez Zapatero per mediar en l'operació de rescat de 53 milions d'euros de fons públics destinats a salvar l'aerolínia Plus Ultra. El Tribunal de Comptes espanyol frena l'amnistia que fa uns dies va tenir l'aval de la Justícia Europea. Una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista estan pendents de resolució. Entre aquests hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. L'òrgan de control econòmic ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat el procediment. L'agència EFE ha tingut accés a la providència del Tribunal de Comptes en què els magistrats interpreten que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni estiguessin destinats. Ara el Tribunal ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i documents que aportin llum sobre l'origen del fons. L'altre cas que va tenir pronunciament el Tribunal Europeu, que són el dels 12 CDRs encausats per terrorisme, han presentat un escrit en què demanen l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la integritat física. Fins passat vacances, però no tindran resposta.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Els Mossos investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta, a Barcelona. A quarts de 4 de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat fa res uns minuts aquí a 3CAT Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
2: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, hem detingut en aquesta persona per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment ha mort a l'hospital ja.
0: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets. I després d'una primera detenció, els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de la mort violenta d'una dona dissabte passat a Soses, al Segrià. La víctima tenia 75 anys, va aparèixer sense vida, amb un tall al coll enmig d'un camp de blat de moro. Lleida, Estela Busoms.
3: El detingut és un noi de 18 anys que no tenia cap relació personal amb la víctima. De moment, la investigació continua oberta i els Mossos descarten que avui declari davant del jutge i, per tant, la seva detenció es prolongarà. Ho pot fer un màxim de 72 hores. L'arrest es va fer ahir a primera hora de la tarda a Soses mateix. Recordem que el cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit al vespre a passejar amb la seva gossa per un dels camins que envolten el poble. Hores més tard no havia tornat i l'animal deambulava sol. Llavors es va alertar la policia i un dels veïns que participaven en la recerca va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi que avui encara està de dol oficial.
0: Gràcies, Estela. I segons ha pogut saber TV3, fonts de la Fiscalia qüestionen que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat de Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas, al centre de la ciutat. Miquel Harker.
4: Fons de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents amb l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc que patia la víctima.
5: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem. Quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada. però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere.

0: era del cas.
1: A la Junta de Fiscals de la demarcació de Girona del 18 de juny, gairebé un mes després del crim, es va afegir un punt a l'ordre del dia sobre aquesta qüestió per reflexionar si des de l'administració de justícia es va fer tot el possible. Segons les mateixes fonts, es va demanar als fiscals ser més curosos i es va acordar a partir d'ara esgotar les vies per localitzar una víctima quan no vagi a la declaració judicial.
2: Gràcies, Miquel. 5 minuts i mig i 3 quarts de 10.
3: 3CAT Info.
2: El nou primer ministre britànic Andy Burnham anuncia avui que eliminarà l'IVA de les factures de la llum, que ara és del 5%, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal i diu que es finançarà amb els estalvis derivats de la cancel·lació del programa d'identificació digital. Burnham també ha començat a perfilar el seu executiu i destaquen noms com el de John Healey, que assumirà la cartera d'Economia, o el d'Ed Miliband, que estarà al capdavant d'exteriors. Des de Londres, Quim Olivares.
4: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
5: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
4: Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Burnham va renunciar al faristol, als papers i al teleprompter per fer el primer discurs en un intent de fer una política més connectada amb els votants. El Partit Laborista pretén amb Burnham aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage.
2: I l'administració de Donald Trump ha imposat un aranzel addicional del 50% a certs productes canadencs, inclosos els estics d'hoquei, el vi i el ciment. Això serà a partir del mes que ve, de l'agost. Els gravàmens cobreixen uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques anuals i es justifiquen en el fet que el Canadà discrimina les exportacions dels Estats Units. La Casa Blanca diu que Ottawa és un dels dos únics països, juntament amb la Xina, que pren represàlies contra els aranzels anteriors de Trump i assenyala les províncies canadenques que van retirar dels comerços les begudes alcohòliques estatunidenques. Washington també cita polítiques automobilístiques que, diu, afavoreixen la producció canadenca i només làcties, que prioritzen el formatge europeu sobre el dels Estats Units. Donald Trump va amenaçar d'imposar aranzels addicionals la setmana passada i va obrir la porta a afegir els costos relacionats amb el fum dels incendis forestals que devasten el Canadà. La decisió d'un aranzel addicional del 50% marca una nova escalada de les tensions entre els dos països després que Washington es negués a ampliar l'acord entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà, fet que ha deixat el pacte comercial del continent en suspens. Els Estats Units, d'altra banda, han fet la desena nit consecutiva de bombardejos contra l'Iran i el règim de Teheran ha continuat atacant objectius nord-americans, entre els quals instal·lacions de la multinacional Amazon a Bahrain, al Golf Pèrsic. Les hostilitats a l'Orient Mitjà continuen i s'ha obert un nou front potencial. Els rebels Houthis, alineats amb l'Iran, asseguren que imposaran un bloqueig naval a l'Aràbia Saudita, en una acció que pot fer augmentar els riscos pel subministrament energètic global. L'escalada de les hostilitats a l'Iran està tenint un cost també per les tropes nord-americanes. El Pentàgon calcula que 3 soldats dels Estats Units han mort els últims dies a Jordània i l'Iran i gairebé un centenar han quedat ferits les últimes setmanes, mentre Trump ha de fer front cada vegada a més oposició dels ciutadans nord-americans a aquesta guerra amb l'Iran i el cost que comporta. Els països mediadors en el conflicte han intentat en les últimes hores reviure l'acord provisional d'alto el foc de mitjans de juny. L'Iran ha reconegut contactes amb els intermediaris i els Estats Units han deixat la porta oberta també a la diplomàcia. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ja és a les Filipines per participar en la reunió de l'ASEAN, que reuneix 11 països del sud-est d'Àsia i on hi ha preocupació amb aquesta nova escalada de les hostilitats a l'Orient Mitjà, perquè pot afectar el subministrament energètic també al creixement. I encara en relació amb això, Brussel·les demana als països comunitaris que fins a el 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'imposar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per aquesta crisi a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els pròxims anys. El moviment també arriba després de la

0: pressió exercida per diversos països europeus, però també els Estats Units, Qatar i empreses petrolieres són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers d'on extreguin aquest combustible. I l'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se en localitats del sud del país, fins ara ocupades per tropes israelianes. És part de l'acord tancat amb Israel el mes passat, amb mediació dels Estats Units, i que defineix zones pilot on traspassar el control cap als soldats libanesos. El president del país, Josef Aoun, es reuneix avui a la Casa Blanca amb Donald Trump per tractar sobre les negociacions de pau amb Israel. L'exèrcit d'aquest país, mentrestant, ha matat 6 membres d'una família a la ciutat de Gaza, entre les quals 4 nens d'entre 5 i 12 anys. L'exèrcit d'Israel l'ha reconegut el bombardeig, però l'ha justificat per l'atac contra un membre de del grup islamista Hamas. Dissabte, els soldats israelians van fer un atac similar amb 5 membres d'una família morts, 3 dels quals també eren nens. Són 3:15 del matí. Fem un cop d'ull a com està el trànsit a aquesta hora amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora, per accident, hi ha retencions a la C66 a Flaçà en tots dos sentits de la marxa. La circulació, precaució, perquè s'està fent pel voral en aquest punt. Es manté encara lentitud a la P7, a Gelida, sentit nord, on hi ha un carril tallat, i lentitud a aquesta hora també a l'A2, a Cornellà, sentit Lleida. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Hem de parlar de transport públic. És un matí complicat, amb diverses incidències a Rodalies. Recordem que la R13 i la R14, la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus, segons informa DIF, per un robatori de coure. Hi ha autobusos alternatius a la R2 Sud, R2 Nord, R2 i els regionals Sud, retards d'uns 30 minuts per dues incidències, segons Renfe, ja resoltes. I encara una tercera incidència que afecta la RL4. Aquesta línia circula amb demores d'uns 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre Cervera i Calaf.
0: El temps. Amb en Jofre Genoé.
2: Poques variacions, continua aquest ambient de plena canícula, amb aquesta bombolla d'aire càlid que des de principis de juliol continua gravitant cap a la zona del sud de la península Ibèrica, nord d'Àfrica, Mediterrani occidental, i afectant-nos de ple. I això es tradueix bàsicament amb aquestes elevadíssimes temperatures que tenim, aquests valors que no baixen dels 25, 26 o fins i tot 27 graus de matinada cap a la costa i al prelitoral, amb aquestes nits tòrrides d'insomni, especialment al voltant de la costa central, o avui, per exemple, també cap a les Terres de l'Ebre, amb aquests 27 graus a l'Aldea, o també al barri del Raval de Barcelona, que repeteix aquests 27 graus. De fet, a l'interior del territori, els termòmetres tampoc baixen molt més. La majoria doncs queden a prop dels 20, amb nits i matinades tropicals, i és al Nord Pirineu, on la temperatura, com sempre, com és habitual, es mostra més agradable, però tot i així, déu-n'hi-do, perquè molts casos no es baixa dels 15, i en aquests mínims, al voltant dels 12-13 graus, al Pont de Suert, a Das, per exemple, i evidentment a alta muntanya per sobre dels 2.000 metres. Avui continuarem amb pols saharià en suspensió, amb aquesta calor intensa que ha d'adultar una altra, superar els 35 graus en molts indrets, i a la franja de Ponent, amb avisos de calor, a superar fins i tot els 40. I continuaran arribant aquestes nuvolades de calor des de la zona del País Valencià i el Mediterrani, desfent-se, generant una mica de variabilitat, sobretot al voltant del litoral i el prelitoral central i sud del país, i sense descartar doncs alguna gotellada acompanyada de fang, difícilment amb tempesta, com va passar ahir, serà difícil que hi hagi algun fenomen saber com un esclafit. En tot cas, com a molt, doncs aquesta variabilitat, també en el Pirineu podria créixer alguna tempesta de la mateixa calor, però fenòmens aïllats. Haurem d'esperar el cap de setmana que aquesta bombolla d'aire càlid tendeixi a viatjar més al sud i donar pas a aires més atlàntics, i per tant, amb un descens de les temperatures a partir de dissabte i l'arribada arribada de ruixats.
0: Doncs ara en Jofre feia referència a aquest esclafit que va patir ahir l'Hospitalet de Llobregat, pocs minuts, que ha avançat uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia. El batzac de vent va fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'avinguda del Carrilet d'aquest barri de l'Hospitalet. No hi ha hagut desgràcies personals, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola, la Bernat d'Esclot, on un tendal es va tombar amb tota l'estructura que el subjectava. Juli Escritxe és el comandament dels bombers.
3: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: L'esclafit va passar a quarts de set de la tarda a partir d'una breu tempesta seca que es va fer notar a diferents zones del litoral central. La forta ventada va tenir ratxes de fins a 90 km per hora. La línia de tempesta va resseguir la costa i el prelitoral i també va deixar calamar-se en alguns punts del Priorat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
8: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
7: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
9: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum s'exposen per primer cop al Museu d'Art Modern de Tarragona. És la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Des de Tarragona, Manel Sastre.
10: Són 120 fotografies de 63 autors nacionals i internacionals. Sota el títol Col·lecció Fòrum, sacsejar la història, transformar la fotografia, l'exposició ha seleccionat obres captades des dels anys 50 del segle passat fins a l'actualitat. Segons la comissària Marta Daó, les imatges condensen la tasca que han fet els galeristes Xantal Granda i David Balcells en 40 anys.
11: És indubtable, i s'ha dit i repetit, que estem davant d'una de les col·leccions de fotografia més importants del nostre país. Reuneix obres captades d'autors molt destacats de la fotografia històrica, però també contemporània.
10: Aquesta és una de les mostres fotogràfiques més rellevants que es troben a Catalunya, amb unes instantànies fetes per Colita, Amèrica Sánchez, Joan Fontcoberta, Oriol Maspons o Francesc Català Roca. Xantal Grande destaca el diàleg entre el temps i el visitant que proposen aquestes obres.
12: Assenyalen l'existència d'una realitat plural i també una altra versió de la nostra història. Una visió independent, molt elaborada i reflexiva.
10: La col·lecció Fòrum va començar a gestar-se des de Tarragona per Granda i Balcells. En 4 dècades van adquirir fins a 1.700 fotografies. Ara fa un any, el Departament de Cultura va comprar el fons per incorporar-lo a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Ara, aquesta primera mostra es podrà veure gratuïtament fins al gener del 2027.
13: Everyone makes fun of them.
0: Dues pel·lícules clàssiques del cinema de terror i fantàstic en què nens i adolescents encarnen el mal seran l'eix central de la pròxima edició del Festival de Sitges. El bany de sang de la mítica Carrie de Brian De Palma i la distòpica i angoixant Quién puede matar a un niño de Chico Ibáñez Serrador, filmada en part en aquesta vila del Garraf, es podran veure a Sitges amb motiu dels seus 50 anys de festival. Dues pel·lícules molt diferents però amb un denominador comú, segons el director artístic del Festival de Sitges, Àngel Sala.
14: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
0: A més de la pel·lícula, Sitges també s'hi estrenarà la sèrie de Carrie que ha fet Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, convertida ara en un clàssic del gènere.
15: The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
0: I el creador de la sèrie Sherlock i director de Doctor Who, Stephen Moffat, serà el convidat

0: Internacional del Festival Serializados. L'edició d'aquest any se celebrarà del 19 al 28 d'octubre. El guionista escocès és conegut per l'adaptació que va fer del personatge de Conan Doyle entre el 2010 i el 2017. Durant aquest període també va ser productor i guionista de Doctor Who. A més, Stephen Moffat és creador de la sitcom Coupling i responsable de les minissèries Jekyll i Dràcula. L'acompanyarà Sue Bertue, que ha produït les seves sèries, i també Mr. Bean, la sèrie In Vitro, coproduïda per 3CAT i HBO Max i creada per Marc Crehuet i Alejandra Guimarà, serà el títol inaugural d'aquesta edició de Serializados. El festival també celebrarà el 30è aniversari de Nissaga de Poder amb Emma Vilarasau, amb Jordi Bosch i amb Lluís Alcarazo, el director d'aquesta mítica sèrie de TV3, i es clausurarà amb Episodi, que és el principi d'Arquimedes de BTV.
1: Esports.
0: Fins a les 10 del matí amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant de la selecció espanyola de futbol, que va celebrar ahir el títol del Mundial pels carrers de Madrid amb la presència de 2 milions d'aficionats. La jornada va començar la tarda amb les recepcions institucionals a la Zarzuela i la Moncloa. Cap a les 8 del vespre hi va haver la rua amb autocar descobert pels carrers de la ciutat, que va acabar a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals. Amb l'equip campió del món, 9 jugadors catalans i 8 del Barça, entre ells Ferran Torres, autor del gol de la final, que va ser un dels més corejats.
3: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
2: Qui va voler tenir un recordatori especial per a Ferran és el capità de la selecció espanyola, Rodri, i un altre dels protagonistes de la nit, l'alellenc Marco Corella.
4: Cucucucurella! Cucucucurella! Jala, tiembla! Jala, tiembla!
2: Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina. Un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus hi van haver-hi baralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. I Leo Messi felicita la selecció espanyola i diu que costarà molt tancar aquesta ferida. A través d'un missatge a les xarxes socials, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció argentina de part de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran i que costarà molt recuperar-se de la derrota, al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. I encara del Mundial, direm que la Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles, als Estats Units, xifra en 900 milions de dòlars l'impacte econòmic d'aquest Mundial i preveu uns beneficis a nivell turístic d'11.000 milions. L'Espanyol juga avui el segon amistós de la pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. És un partit que juga a 8:15 i es pot veure en directe per Esport 3. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, va ser el primer golejador de la victòria de l'Espanyol dissabte a Olot per 0-3.
5: Vaig estar molt content, el meu primer gol amb el primer equip de l'Espanyol i a més tornant d'estar fora aquest any, i res, va ser una gran il·lusió i molt content.
2: El Barça, el defensa uruguaià Araujo, va tornar ahir als entrenaments. L'uruguaià va ser present al Mundial però va tornar lesionat. En els pròxims dies s'espera que també s'entreni amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També s'ha de tancar la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax, que ara entrena l'extècnic del Girona, Mitchell. I el Girona es troba fent l'estada pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que durarà fins dissabte.
1: 3CAT Info.
2: Avui s'estrena l'última setmana del Tour i ho fa amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres amb bon port de segona categoria al mig del recorregut. El líder de l'Emirates, Tadej Pogacar, defensarà amb el lloc groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. Sentim ara Xavi Florencio, director de l'equip Bahrain, parlant

0: d'aquest número 1 de Pogacar.
1: Veient els tours que ha guanyat i les competicions que ha disputat aquest any, pues, allà on va pues, és el número 1, demostra. Llàstima, pues, bueno, la caiguda que ha tingut el Jonas. Sí que penso també, des que vaig sortir a Barcelona, que el número 1 era Tadej per guanyar aquest tour. Se li ha ficat més fàcil, però bueno, com t'he dit, fins que no arriben a París no sabrà el guanyador. 90% que el Tadej és el que s'emportarà aquesta victòria.
0: Declaracions de Xavi Florenzo en una entrevista al podcast Ràdio Volta. En tenis, Paula Badosa torna a entrar al top 100 mundial, ocupa el lloc 93, tot i perdre-hi la final del torneig de Iași a Romania davant l'egípcia Sheriff. La begurenca perdia 4-6-0-4 al segon set quan es va haver de retirar per problemes físics. Badosa es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost.
2: Trescat Info.

0: Aquesta hora declara com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediana al rescat de 53 milions d'euros de l'aerolínia Plus Ultra. Un home mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta. A Barcelona, els Mossos han rebut un avís per una discussió i quan han arribat al lloc han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. I la Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres fa dos mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen que no es demanessin mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta ganivetades. El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. El nou primer ministre britànic, Andy Burnham, anuncia l'eliminació de l'IVA de la factura de la llum, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal, que finançarà amb els estalvis derivats de cancel·lar el programa d'identificació digital. I els Estats Units han completat la desena nit consecutiva de bombardejos contra l'Iran, mentre el règim de Teheran ha atacat interessos nord-americans com instal·lacions d'Amazon a Bahrain. Els rebels hutis alineats amb l'Iran asseguren que imposaran un bloqueig naval a l'Aràbia Saudita, obrint un nou front potencial en aquest conflicte. I en cultura, el Museu d'Art Modern de Tarragona acull més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum. Aquesta exposició, que es podrà veure fins al gener de l'any que ve, és la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya.
1: Esports. 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Mundial de Futbol de la selecció espanyola en una rua que s'acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina. L'Espanyol juga avui el segon amistós de la pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada. Serà 8:15 en directe per Esport 3. I el Tour de França es reprèn avui amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig del recorregut. Pogacar defensarà els 5 minuts de renda que té sobre Evenepoel.
0: I ens queda el titular del temps. Avui cel variable a la meitat sud del país amb alguna gotellada i pols sahariana. Més sol a la resta, tot i que a la tarda podran créixer nuvolades al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Calor de plena canícula amb notable xafogó a la costa i valors pròxims als 40 graus a Ponent.
2: Trescat Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I a aquesta hora declara l'Audiència Nacional com a investigat l'empresari i suposat amic de Zapatero, que ha donat un cop de volant per defensar-se del cas Plus Ultra i desmarcar-se de l'expresident espanyol. Abans de l'interrogatori, Julio Martínez va enviar ahir un escrit al jutge acusant Zapatero de portar la veu cantant en tot el procés per rescatar aquesta aerolínia i de cobrar una comissió de l'1% del total d'aquesta operació. Pendents del que expliqui Martínez en seu judicial, aquesta confessió s'hi assuma la del president de la companyia aèria, que ahir també va admetre haver pagat una contrapartida a Zapatero per salvar Plus Ultra. Dues confessions en cascada que demostren la versió, desmunten, volíem dir, la versió de l'expresident. Per tant, pendents de tot el que pugui sortir avui de l'Audiència Nacional. Altres qüestions que han passat fa poques hores. Els Mossos investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta. A Barcelona, a 3:15 de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se un ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
3: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
0: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. I possible nou cas de violència masclista, en aquest cas a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut també un home de 48 anys per matar ganivetades la seva parella a Alameda de la Sagra. Els fets han passat a 5:15 d'aquesta matinada al domicili familiar. L'equip d'emergències ha atès a la víctima, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'home detingut ha estat traslladat a l'Hospital de Toledo. De confirmar-se aquest nou cas, ja serien 31 les dones mortes per violència masclista a Espanya en el que portem d'any. I encara relacionat amb aquestes qüestions, segons ha pogut saber TV3, fonts de la Fiscalia qüestionen que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar molta alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades en ple carrer. Miquel Jarque.
4: Fons de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents amb l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda de l'Associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc que patia la víctima.
5: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem, quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que potser haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
4: A la Junta de Fiscals de la demarcació de Girona del 18 de juny, gairebé un mes després del crim, es va afegir un punt a l'ordre del dia sobre aquesta qüestió per reflexionar si des de l'administració de justícia es va fer tot el possible. Segons les mateixes fonts, es va demanar als fiscals ser més curosos i es va acordar a partir d'ara esgotar les vies per localitzar una víctima quan no vagi a la declaració judicial.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Passen 8 minuts de les 10, el Consell de Ministres aprova avui la llei antitabac que ampliarà els espais on està prohibit fumar. No es podrà fumar en terrasses de bars, estacions de tren, autobús i altres tipus de transport, tampoc en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. Les cigarretes, també les electròniques, no es podran encendre dins un perímetre de 15 metres a fora dels centres sanitaris, educatius i socials, a més dels parcs infantils o zones culturals i esportives. Un cop aprovada avui pel Consell de Ministres, aquesta llei però encara haurà de passar pel Congrés i obtenir els vots necessaris per poder entrar en vigor. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. L'alerta s'allargarà durant tota la setmana. La temperatura serà molt elevada els pròxims dies fins a arribar al pic de cara a dijous i s'espera a partir de divendres l'entrada de vent de gregal i de tramuntana. La combinació d'altes temperatures, el vent i també la falta de precipitacions poden complicar i molt el mapa de risc d'incendis. El tècnic del Meteocat, Miquel Bernis, creu que anem cap a uns estius cada vegada més secs.
6: Si bé de forma general encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.

0: De moment es mantenen tancats els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, també el Montmell Marmellà. Malgrat el nombre i la simultaneïtat d'aquests incendis de les últimes setmanes, el nombre d'hectàrees cremades des de l'1 de juny a Catalunya és d'unes 4.300, la meitat que en el mateix període de l'any passat. De seguida parlem dels incendis que afecten la península Ibèrica. Abans, però, parlem també del que va passar ahir a l'Hospitalet de Llobregat, que va patir aquest esclafit de pocs minuts, que va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia. El batzac de vent va fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'avinguda del Carrilet d'aquest barri hospitalenc. No hi va haver desgràcies personals, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola, la Bernat d'Esclot, on un tendal es va tombar amb tota l'estructura que el subjectava. Juli Escrit, és comandament dels bombers.
1: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: L'esclafit es va originar a quarts de 7 de la tarda a partir d'una breu tempesta seca que es va fer notar a diferents zones del litoral central. La forta ventada va tenir ratxes de fins a 90 km per hora. La línia de tempesta va resseguir la costa i el prelitoral i també va deixar calamar-se en alguns punts del Priorat. A Guadalajara ja són 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte d'aquesta província de Castella-La Manxa, un foc que continua actiu i amb 25.000 hectàrees cremades ja. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta a nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva província atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. Els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia, tal com explica el responsable de l'operatiu, Juanjo Fernández.
2: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: Mentrestant, l'incendi que també es va declarar la setmana passada a l'Aragó ja està estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees.
3: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart d'11. El nou primer ministre britànic, Andy Burnham, anuncia avui que eliminarà l'IVA de les factures de la llum, que ara és del 5%, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal i diu que es finançarà amb els estalvis derivats de la cancel·lació del programa d'identificació digital. Burnham també ha començat a perfilar el seu executiu i destaquen noms com el de John Healey, que assumirà la cartera d'Economia, o Miliband, al capdavant d'Exteriors, anem cap a Londres. Quim Olivares.
4: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
5: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
4: Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Burnham va renunciar al faristol, als papers i al teleprompter per fer el primer discurs en un intent de fer una política més connectada amb els votants. El Partit Laborista pretén amb Burnham aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage.
0: L'administració Trump imposarà el mes que ve aranzels addicionals del 50% a diversos productes canadencs en resposta al que qualifiquen de discriminació comercial d'Ottawa. La mesura s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació pel pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic. Donald Trump ja va amenaçar d'imposar més gravàmens la setmana passada quan flirtejava amb afegir-hi els costos relacionats amb el fum dels incendis forestals que devasten el Canadà, una amenaça que ha provocat aquesta reacció del primer ministre d'Ontario, Doug Ford.
6: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs. Em frustra sentir aquest munt d'estupideses.
0: Entre els productes afectats s'hi compten els estics d'hoquei, el vi i el ciment. Els gravàmens cobreixen uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques anuals. Doncs bé, uns Estats Units que han fet la desena nit consecutiva de bombardejos contra l'Iran i el règim de Teheran ha continuat atacant objectius nord-americans, entre els quals instal·lacions de la multinacional Amazon a Bahrain, al Golf Pèrsic. Els rebels hutis alineats amb l'Iran asseguren que imposaran un bloqueig naval a l'Aràbia Saudita en una acció que pot fer augmentar els riscos de subministrament energètic.

energètic global. L'escalada de les hostilitats a l'Iran està tenint un cost també per a les tropes nord-americanes. El Pentàgon calcula que 3 soldats han mort els últims dies a Jordània i l'Iran i gairebé un centenar han resultat ferits a les dues últimes setmanes.

0: hi ha preocupació precisament per aquesta nova escalada de les hostilitats. A tot això encara afegir que l'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se en localitats del sud del país, fins ara ocupades per tropes israelianes. És part de l'acord tancat amb Israel el mes passat amb mediació dels Estats Units i que defineix zones pilot on traspassar el control cap als soldats libanesos. El president del país, Josep Aoun, es reuneix avui a la Casa Blanca amb Donald Trump per tractar sobre les negociacions de pau amb Israel. L'exèrcit israelià, mentrestant, ha matat 6 membres d'una família a la ciutat de Gaza, entre els quals 4 nens d'entre 5 i 12 anys. L'exèrcit d'Israel ha reconegut aquest bombardeig, però l'ha justificat per l'atac contra un membre del grup islamista Hamas. Dissabte, els soldats israelians van fer un atac similar amb 5 membres d'una família morts, 3 dels quals eren nens. Hem arribat a un quart d'11, ens aturem, toca fer un cop d'ull a les carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem per accident la cua a la 2 de Cornellà a Sant Feliu de Llobregat en sentit Martorell. Hi ha un carril tallat en aquest punt. També retencions a la C31 a Montgat, sentit Badalona, precaució per una possible incidència. I encara lentitud a l'AP7 a Gelida en sentit nord, on recordem-ho, hi ha un carril tallat. Hem de parlar també de transport públic. Matí complicat a Rodalies. Les línies R13 i R14, recordem-ho, no circulen entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus, segons informa DIF, per un robatori de coure que ha provocat l'incendi de diversos sistemes de senyalització i control del trànsit a les estacions de Riumilans, de Vinaixa i de les Borges del Camp. Hi ha servei d'autobusos alternatius i tècnics de DIF ja fa estona que treballen per resoldre aquesta incidència. A la R2 Sud, R2 Nord, R2 i els trens regionals Sud, retards d'uns 30 minuts per dues incidències, en aquest cas ja resoltes, i a la RL4 demores d'uns 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre Cervera i Calaf.
0: El temps. Crònica, aquesta hora, del Jofre Genuer.
2: Continuaran presents les nuvolades al sud del país, mantenint aquest cel variable, sempre amb un ambient molt enterbolit, per la pols sahariana en suspensió, i nuvolades que de moment comporten molt poca pluja, algunes gotellades acompanyades de fang, moments d'una mica de vent i poca cosa més. S'estan esmorteint, però, el termòmetre, que en principi no està enfilant-se tant com ahir. Tot i així, la jornada és xafogosa i amb temperatures doncs, de plena canícula. Avui esperem màximes que s'aproximin als 40 graus a Ponent i en general que superin els 30-35, sobretot a l'interior, amb algunes nuvolades a tarda al Pirineu, on tampoc descartaríem alguna petita tronada local. La calor intensa influenciada per aquesta bombolla d'aire càlid al Mediterrani Occidental ha de persistir demà i els propers dies sembla que a partir de dissabte començarà a debilitar-se, a viatjar més al sud i donar pas a una massa d'aire una mica més atlàntica que farà que les temperatures al llarg del cap de setmana es normalitzin per fi, amb un descens que ens ha de permetre doncs, poder dormir una mica millor i sobretot també que la calor no sigui tan extrema. A més, dissabte concretament esperem nuvolades i més ruixats.
3: A Sant Joan d'Alacant, Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en S'Agaró perquè S'Agaró és d'una bellesa brutal.
6: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
7: S'Agaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
6: Un estiu per sempre. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
0: 3CAT Info. Passant 4 minuts d'un quart d'11, continuem ara amb cultura. Més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum s'exposen per primer cop al Museu d'Art Modern de Tarragona. És la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació

0: Curació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Tarragona, Manel Sastre.
1: Són 120 fotografies de 63 autors nacionals i internacionals. Sota el títol Col·lecció Fòrum, sacsejar la història, transformar la fotografia, l'exposició ha seleccionat obres captades des dels anys 50 del segle passat fins a l'actualitat. Segons la comissària Marta Daó, les imatges condensen la tasca que han fet els galeristes Chantal Granda i David Balcells en 40 anys.
2: És indubtable, i s'ha dit i repetit, que estem davant d'una de les col·leccions de fotografia més importants del nostre país. Reuneix obres captades d'autors molt destacats de la fotografia històrica, però també contemporània.
1: Aquesta és una de les mostres fotogràfiques més rellevants que es troben a Catalunya, amb unes instantànies fetes per Colita, Amèrica Sánchez, Joan Fontcuberta, Oriol Maspons o Francesc Català Roca. Chantal Grande destaca el diàleg entre el temps i el visitant que proposen aquestes obres.
3: Assenyalen l'existència d'una realitat plural i també una altra versió de la nostra història. Una visió independent, molt elaborada i reflexiva.
1: La col·lecció Fòrum va començar a gestar-se des de Tarragona per Granda i Balcells. En 4 dècades van adquirir fins a 1.700 fotografies. Ara fa un any, el Departament de Cultura va comprar el fons per incorporar-lo a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Ara, aquesta primera mostra es podrà veure gratuïtament fins al gener del 2027.
0: I ara que es commemoren els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, es publica un llibre que vol omplir un buit a la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Montse Camps.
4: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són 3 de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
5: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen en aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
4: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
5: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
4: I la tesi final del llibre és clara.
5: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten. És que no vaig poder anar a escola.
4: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
0: I el creador de la sèrie Sherlock i director de Doctor Who, Stephen Moffat, serà el convidat internacional del Festival Serialitzados. L'edició d'aquest any se celebrarà del 19 al 28 d'octubre. El guionista escocès és conegut per l'adaptació que va fer del personatge de Conan Doyle entre el 2010 i el 2017. Durant aquest període també va ser productor guionista de Doctor Who. A més, Stephen Moffat és creador de la sitcom Coupling i responsable de la minissèrie Jekyll i Dràcula. Entre d'altres, l'acompanyarà també Subertu, que ha produït les seves sèries, i també Mr. Bean. La sèrie In Vitro, coproduïda per 3CAT i HBO Max i creada per Marc Crauet i Alejandra Guimarà, serà el títol inaugural d'aquesta edició dels Serialitzados. El festival també celebrarà el 30è aniversari de Nissaga de Poder, amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch i Lluís Arcarazo, i es clausurarà amb Episòdic, al principi d'Arquímedes, de BTV.
6: A 3Cat Info.
7: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
8: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
9: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
10: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
0: Ja va la Montse Reia, tota l'actualitat esportiva. Montse, molt bon dia.
11: Hola, bon dia. El títol mundial de futbol aconseguit per la selecció espanyola es va celebrar ahir amb la presència de 2 milions d'aficionats pels carrers de Madrid. La jornada va començar a la tarda amb les recepcions institucionals a la Sarsuela i la Moncloa. Cap a les 8 del vespre hi va haver una rua amb autocar descobert pels carrers de la ciutat que va acabar a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari amb les actuacions musicals. Amb l'equip campió del món, 9 jugadors catalans i 8 del Barça, entre ells Ferran Torres, autor del gol de la final i que va ser un dels més corejats.
12: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
11: Qui va voler tenir un recordatori especial per a Ferran és el capità de la selecció espanyola, Rodri.
13: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
11: Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina. Un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus hi van haver-hi baralles entre jugadors. Damunt de la gespa, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. I Leo Messi felicita la selecció espanyola, però diu que costarà molt tancar aquesta ferida a través d'un missatge a les xarxes socials. Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció argentina de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran i que costarà molt recuperar-se de la derrota. L'Espanyol juga avui el segon amistós de la pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa. A partit és a Peralada, l'Alt Empordà, on està fent l'estatge l'Espanyol, a 8:15 i en directe per Esport 3. Rafa Bauzà, un dels joves de planter blanc i blau, en parla.
14: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos, i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
11: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol dissabte a Olot per 0-3. Pel que fa al Barça, el defensa uruguaià Araujo va tornar-hi als entrenaments després de ser al Mundial, però tornar-ne lesionat. En els propers dies s'espera que també s'entreni amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que han de confirmar com a nou fitxatge, i es tanqui la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. I a la segona divisió, el Girona es troba ja fent l'estada pretemporada al Vall d'en Bas a la Garrotxa.
6: 3Cat Info.
15: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
11: Avui s'estrena l'última setmana del Tour i ho fa amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria al mig del recorregut. Tadej Pogacar defensa el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga Remco Evenepoel. Un dels ciclistes destacats també en aquesta edició del Tour és el cap de files de l'equip Bahrain, el jove francès Lenny Martínez, que ara és 8è a la general. En parla Xavi Florencio, director de l'equip Bahrain, en declaracions al podcast Radio Volta.
16: Cinema tàctica de l'equip, l'objectiu principal és mantenir aquest 10 amb el Lenny. Sí que hi ha algunes etapes que vèiem que podien arribar a les fugues, s'ha intentat, han pogut estar allí o no hem estat, però l'objectiu, ja et dic, aquesta setmana venen la contrarrellotge, després venen dues etapes que creiem que pot arribar a la fuga i intentarem ficar algun corredor de les nostres. El que passa que, com t'he dit, el primer objectiu és mantenir aquest top 10 amb el Lenny.
17: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
11: I de matinada, Alex Palou ha guanyat el Gran Prix de Nashville de la IndyCar, una cursa que es va haver d'ajornar per culpa de la pluja. Amb aquest triomf, el pilot català de l'equip Racing es referma encara més al seu domini absolut del campionat.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'11, fem un repàs al més destacat. A aquesta hora ja està declarant com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci fins ara amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit previ al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediar en el rescat de 53 milions d'euros de l'aerolínia Plus Ultra. I un home mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta. A Barcelona, els Mossos han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat al lloc, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se un ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. També us hem explicat que el govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara en terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. Avui aquesta norma quedarà aprovada al Consell de Ministres, però encara haurà de passar pel Congrés. Des d'ara fins les 11, també us explicarem que després d'una primera detenció els Mossos continuen investigant les causes del crim d'una dona de 75 anys que dissabte va aparèixer morta en un camp de blat de Moro a Soses, al Segrià. L'Ajuntament ha demanat que no es difonguin rumors sense confirmar. També us explicarem que els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar des d'avui amb els seus amos en tots els trens de Renfe. La mesura entra en vigor coincidint avui amb el Dia Mundial del Gos. Ara us en donarem tots els detalls. I en Cultura, Norma Còmic ha publicat el primer volum d'Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender. És un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra, on els protagonistes són animals amb aparença humana. Quan faltin 5 minuts per les 11, arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Doncs encara aquesta ressaca per la celebració del títol mundial de la selecció espanyola de futbol, que ho va celebrar ahir amb 2 milions de persones pels carrers de Madrid, amb una rua que va acabar a la Cibeles. La FIFA, mentrestant, investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina.
1: I avui tindrem cel variable a la meitat sud del país, amb alguna gotellada, pols sahariana encara, més sol a la resta, tot i que a la tarda podran créixer núvols al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Passen 3 minuts de 2:15. A aquesta hora ja declara l'Audiència Nacional com a investigat l'empresari i suposat amic de Zapatero, que ha donat un cop de volant per defensar-se en el cas Plus Ultra i desmarcar-se de l'expresident espanyol. Abans de l'interrogatori, Julio Martínez va enviar ahir un escrit al jutge en què acusa l'expresident espanyol de portar la veu cantant en tot el procés per rescatar aquesta aerolínia i de cobrar una comissió de l'1% del total de l'operació. Pendents del que expliqui Martínez en seu judicial, aquesta confessió s'hi ha sumat també la del president de la companyia Plus Ultra, que ahir també va admetre haver pagat una contrapartida a Zapatero per salvar la companyia. Dues confessions en cascada que desmunten la versió de l'expresident. Per tant, pendents del que en surti avui de l'audiència. També notícia, aquesta hora els Mossos investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta, Barcelona. A 3:15 de la matinada els agents han rebut un avís per una discussió i quan hi han arribat han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se un ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat a 3CAT Info la comissària Montserrat Estruc, és cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
3: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec d'aquest cas per esclarir les circumstàncies dels fets.

0: I després d'una primera detenció, els Mossos també continuen investigant les causes del crim d'una dona de 75 anys que dissabte va aparèixer morta en un camp de blat de moro de Soses, al Segrià. L'Ajuntament ha demanat que no es difonguin rumors sense confirmar. Lleida, Estela Bosoms.
1: El detingut és un noi de 18 anys que no tenia cap relació personal amb la víctima. De moment, la investigació continua oberta i els Mossos descarten que avui declari davant del jutge i, per tant, la seva detenció es prolongarà. Ho pot fer un màxim de 72 hores. La resta es va fer ahir a primera hora de la tarda a Soses mateix. Sandra Marco és l'alcaldessa del municipi.
2: També estem molt agraïts a Mossos perquè en menys de 48 hores han pogut localitzar amb aquesta persona, amb aquest jove de gairebé 19 anys, que no entenem què és el que li ha pogut passar pel cap, una persona que no és del poble, no és nascuda a Soses, que pràcticament jo crec que poca gent el devia conèixer, ens hem quedat molt sorpresos.
1: Recordem que el cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit al vespre a passejar amb la seva gossa per un dels camins que envolten el poble. Hores més tard no havia tornat i l'animal deambulava sol. Llavors es va alertar la policia i un dels veïns que participaven en la recerca va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi que avui encara està de dol oficial. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell de Ministres aprova avui la llei antitabac que ampliarà els espais on està prohibit fumar. No es podrà fumar en terrasses de bars, estacions de tren, autobús i altres tipus de transport, tampoc en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. Les cigarretes, també les electròniques, no es podran encendre dins un perímetre de 15 metres a fora dels centres sanitaris, educatius i socials, a més de parcs infantils o zones culturals i esportives. I un cop aprovada pel Consell de Ministres avui, aquesta llei, però, encara haurà de passar pel Congrés i obtenir els vots necessaris per poder entrar en vigor. Una qüestió que sí que entra en vigor avui, els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar des d'avui ja amb els seus amos en tots els trens de Renfe, aniran en un comboi habilitat especialment, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta i els amos hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb morrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o femelles en zel. Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Àlvia, Intercity i Euromed i per als Avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per a la mascota amb la tarifa normal. La mesura entra en vigor avui coincidint amb el Dia Mundial del Gos. El nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, s'estrenarà avui a la reunió setmanal de govern. Ahir va agafar el relleu de Mònica Martínez Bravo, que ha sortit del govern per motius personals. Raúl Moreno és educador social de formació, ha crescut políticament a Santa Coloma de Gramenet i, com a diputat al Parlament, sempre ha estat vinculat a temes socials. En la seva presa de possessió, el president Salvador Illa destacava la continuïtat de la conselleria.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge. Una defensa encesa del servei públic.
0: L'oposició acusa Illa de fer una remodelació incompleta. Junts i Esquerra descriuen un govern precari. Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament, i Elisenda Alemany, número 2 dels Republicans.
5: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
6: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
0: Els comuns insisteixen també que calen més remodelacions com la divisió de la Conselleria de Territori i el PP ha apuntat directament al president per gestionar pensant només en el govern espanyol. 6 minuts i arribarem a 3:15, sortim fora de casa nostra, pujant a prop d'un miler els morts d'Ebola a la República Democràtica del Congo. A més, hi ha més de 2.400 casos confirmats per aquest brot que es va declarar el 15 de maig i que afecta a 5 províncies del país. El mateix Institut Nacional de Salut alerta que és insuficient el seguiment dels contactes de casos que s'estan fent i que cal reforçar la vigilància per evitar la propagació d'aquesta malaltia. Aquest brot té una taxa de letalitat del 40% i l'organització Mundial de la Salut l'ha qualificat d'alt risc. I el moviment de les paneroles, liderat per joves de l'Índia que protesten contra la corrupció pública i la filtració d'exàmens oficials, adverteix que continuarà la protesta que ahir va paralitzar Nova Delhi, tot després que desenes dels seus seguidors quedessin ferits per la repressió policial que mirava d'aturar la seva marxa cap al Parlament, una situació que denunciava el fundador d'aquest moviment. Un portaveu policial, en canvi, justificava el canvi, una actuació que va provocar gairebé 200 ferits. El moviment, que va començar com una sàtira en línia, s'ha acabat convertint en el repte

0: més important per al govern del primer ministre nacionalista Narendra Modi. I passarem també per Colòmbia, on el president sortint d'aquest país, Gustavo Petro, ha fet una crida a la vaga general si el govern de l'ultradretà Abelardo de la Espriella, que assumirà el càrrec el 7 d'agost, deroga la reforma laboral de la seva administració. Així ho clamava Petro en el seu últim discurs públic a Bogotà, amb motiu del Dia de la Independència de Colòmbia.
1: Si van a tumbar las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colòmbia.
0: Petro presentarà davant la justícia més de 70.000 testimonis digitals com a proves del suposat frau electoral de les últimes eleccions presidencials guanyades per De la Espriella. I ara saltem cap a Brussel·les, que ha demanat als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també dels Estats Units, Qatar i d'empreses petrolieres com la nord-americana ExxonMobil o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que demana, recordem, a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers d'on extreuen aquest combustible. Doncs bé, parlant concretament del preu de la bombona, de butà s'encareix avui gairebé un 16% fins a arribar a un preu màxim de 17,83 euros. La revisió té un caràcter bimestral i l'augment està directament vinculat a la fi de la reducció de l'IVA i també a la pujada de preus del transport. Tot i això, cal recordar que l'alça o el descens està limitat abans d'impostos al 5%, un preu que s'estableix a partir del cost de la matèria primera, la comercialització i també els possibles desajustos.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: I ara cultura, us ho dèiem en el sumari, Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Show. Ens ho explica la Valeria Obareda.
3: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
4: La deshumanización del enemigo. El hecho de que lo enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista. El protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que cómo vive la gente en esa ciudad enemiga entre comillas.
3: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
4: A mí no me gustan los cómics de guerra, pero este me ha gustado mucho. No me gustan los cómics con animales antropomórficos, pero este me ha gustado un montón. A mí eso me llena mucho de orgullo porque una apuesta que hicimos me ponía mucho, pensar, hostia, cuando veo a la gente que me sigue, lo que hemos hecho, aquí esto tan raro. Estaba deseando ver lo que pasaba. Siempre lo digo, lo bueno de cumplir años es que tengo una madurez y un bagaje ya, que 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
3: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
4: Es muy emocionante trabajar con personajes históricos, con Capitán América. O sea, me va a decir a mí un Zagat de Murcia, de Águilas, que iba a dibujar al Capitán América y que luego se han inspirado en cosas mías en una película. Todo eso es muy emocionante, saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
3: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori.
4: Yo creo que sí, claro, este cómic es que un traje hecho a medida. Yo lo noto cuando dibujo. Yo digo que es mi mejor trabajo, teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes y sientes súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, el riesgo tuyo, pues mucho más bonito, la verdad, emocionante para mí.
3: Precisament a Marvel hi va conèixer el guionista Rick Remender.
4: Conectamos muy bien los dos, somos de la misma edad. En general, en el mundo del cómic, conectar con un compañero, la verdad que es muy difícil, porque somos un poco, somos siempre, ¿sabes? Entonces con él, pues tuve muy buen contacto. Notaba que era muy fan mío, que le gustaba mucho lo que yo hacía. Y siempre nos quedó ahí hacer algo, crear nuestros personajes.
3: Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel

0: Doncs arribem a 3:15, moment d'aturar-nos, fer de nou una connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, retencions a la P7, a la Jonquera, en sentit Barcelona, per un vehicle avariat que ocupa el voral. Es manté la densitat a la C31 a Montgat, en sentit Badalona, per unes obres. Només hi ha un carril obert. I a la P7 a Gelida, en sentit nord, on, recordem-ho, hi ha un carril tallat. Situació molt complicada aquest matí a Rodalies, amb diverses incidències a aquesta hora encara actives. Recordem que R13 i R14 no circulen entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus, segons informa DIF, per un robatori de coure que ha provocat l'incendi de diversos sistemes de senyalització i de control del trànsit de trens. Hi ha servei d'autobusos alternatius. A la RL4, demores d'uns 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre Cervera i Calaf, i a la R2 Sud, R2 Nord, R2 i els trens regionals Sud, retards d'uns 30 minuts per dues incidències que hi ha hagut a primera del matí, segons Renfe, ja resoltes. En el cas de la R2 Sud, però, atenció, només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç i Vilanova i la Geltrú, en aquest cas per una altra incidència que hi ha hagut ara a l'estació de França.
0: El temps. Crònica del Jofre Genué.
2: Es manté l'ambient dominat per aquestes elevades humitats, aquest ambient carregat, aquest ambient xafogós, sobretot a la costa i al prelitoral, amb unes humitats que superen en molts casos els 80 o fins i tot el 90%, i això, doncs, a més, conjuntament amb la presència d'aquesta pols sahariana en suspensió, d'un ambient enterbolit i d'algunes nuvolades inofensives, però que fins i tot donen alguna gota, mantenen el cel una mica variable, sobretot, doncs, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, estones també arribant a alguns sectors de la costa central. No es prenen grans canvis al llarg del dia d'avui, es mantindrà aquest tarannà de cel mig ennuvolat o variable, amb estones de sol i de poca pluja en general, amb aquestes temperatures de plena canícula, amb valors que poden superar fàcilment els 30 graus. De fet, a hores d'ara ja hi ha valors que superen els 30 a l'interior i, de fet, cap a Ponent hi ha avisos de calor. Novament, les temperatures, sobretot al voltant del Pla de Lleida, nord de les Terres de l'Ebre, poden arribar a tocar els 40 graus. El sol s'imposarà més a la resta, tot i que a la tarda no descartem algunes nuvolades en el Pirineu. De fet, alguna petita tronada podria tornar a repetir-se, per exemple, a l'Alt Ripollès, sempre fenòmens bastant locals. Un tarannà que ha de mantenir-se al llarg de tota la setmana, sobretot aquestes elevades temperatures. Potser les nuvolades de tarda en el Pirineu es mantinguin, però la resta serà més difícil amb aquesta mala qualitat de l'aire i amb aquest ambient tan carregat i xafogós i de plena canícula, insistim. Serà a partir del cap de setmana que els mapes indiquen un canvi de temps, un front obrirà les portes a una massa d'aire més atlàntica, fresca, que farà que les temperatures es normalitzin i, per tant, que les nits es tornin una mica més còmodes, sobretot a partir de la matinada de diumenge, a la façana litoral fins i tot, i dissabte, concretament, a més, amb risc d'alguns ruixats que localment podrien ser una mica intensos.
0: Trescat Info. Seguim amb cultura. El Teatre Grec acull el concert 50 anys de música, Pons i Mestissatge. És un recorregut per les cancions, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la identitat musical del festival al llarg de mig segle. Des de Maria del Mar Bonet a Estrella Morente, passant per Maite Martino, Tarta, Ralena. Ens ho explica la Marta Vives.
3: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat la música que porta l'ADN del festival. Des de la Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del Grec, que ha alçat l'espectacle amb reivindicació política.
4: I que treguin aviat el polític responsable i saigonó que mai va servir per res.
3: A la Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel.
5: Ne me quitte pas. Il faut oublier. Que s'en fuit de

0: Oblié le temps.
1: Passant per Lucía Fumero, Tartar Relena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb vaixell a Grècia de llac.

0: Y Estrella Morente, que tot i sentir-se intrusa...
1: De una intrusa que de pronto aparece aquí, ¿quién es esta que viene de allá abajo para meterse en esta fecha tan importante, tan especial para este lugar histórico en la gran ciudad de Barcelona?
0: Ha desplegat la seva força flamenca i de vermell i contra la guerra damunt l'escenari de l'amfiteatre, un espectacle comunitari amb un cor de 20 cantants i una desena de músics del taller de músics que han fet d'aquesta nit d'estiu una vetllada inoblidable que ha culminat amb una última cançó amb alguna absència destacada.

0: 9 minuts i arribarem a les 11. Ara obrim bloc esportiu.
1: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
2: Catalunya és una potència mundial en motociclisme. La primera victòria d'un pilot català és la que Salvador Canyelles aconsegueix a Montjuïc un 4 de maig del 1968 amb una Vultaco 125 centímetres cúbics. Després vindran Mingrau i Víctor Palomo. I de seguida, als anys 80, els Pons i Garriga, amb la irrupció d'Àlex Cribiller a les acaballes d'aquella dècada. El 24 d'octubre del 1999, Àlex Cribiller Tàpies, nascut a Ceba 29 anys abans, aconsegueix el guardó més gran possible dins del món del motociclisme, el títol mundial de la categoria reina, aleshores anomenada 500 centímetres cúbics. Aquesta és la narració del moment històric del periodista Pere Flores per a Catalunya Ràdio.
3: Cinquè set de Gibarreu i atenció que el pilot de Ceba acabarà la cursa a la sisena posició perquè pel que sembla Àlex Cribiller, campió del món dels 500 centímetres cúbics, el nen de Ceba de fa 10 anys, acaba de fer història. És el campió de la cilindrada màxima.
2: Aquell títol al circuit de Jacarepaguá, a Rio de Janeiro, és la culminació d'un viatge que havia començat uns anys abans, quan un joveníssim Àlex havia falsificat la signatura del pare amb l'ajuda dels germans grans Antoni i Josep per poder inscriure's al Critèrium Solo Moto. El nen de Ceba, com se'l coneix, tenia molt clar que aquell va ser un títol tan desitjat com esperat.
4: Jo ja estava destacat en punts, dic que ara sí que no pot fallar. L'afició ho estava desitjant, tothom ho estava desitjant. No? Era un títol molt esperat pel motociclisme català i espanyol, perquè no hi havia cap pilot que hagués aconseguit un campionat del món de 500. Teníem els 80, els 125, el 2,5 amb el Cito, però la signatura dels 500 ens feia falta, no?
2: L'any 99, Àlex Cribiller obre les portes de bat a bat. Fa creure als joves que venien pel darrere que allò era possible. I certament, n'hi va haver a la seva època i més tard, que ho intenten durant anys. Carles Cardús, Alberto Puig, Emili Alzamora, Carla Checa, Toni Elias, Sete Gibernau, Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Tito Rabat, Àlex Rins, Àlex Márquez, Jordi Torres, Albert Arenas i Xavi Artigas. Tots ells han guanyat curses o en algun cas més d'un títol, però cap de la classe reina, fins que Marc Márquez ho aconsegueix el 2013.
5: Ens va fer obrir els ulls a tots els pilots de casa que era possible guanyar també les cilindrades grans. No, evidentment allà em deixava guiar molt més pel meu pare i per la meva mare, que evidentment pues, apoyaven els pilots de casa, que pel que volia fer jo. Jo no sabia, no tenia ni consciència, no tenia ni idea de que jo es feia en un circuit i que ho veia per la tele. Jo ho veia per la tele i ja està.
2: Cribiller llueix l'1 de campió l'any 2000. És un any de molta pluja. El de Ceba no li agrada córrer així i tampoc no s'entén amb la nova onda. Només guanya una cursa a França. Fa 9è de la general final. A la pretemporada del 2001 ja havia tingut algun episodi de salut a Austràlia, però fa un podi a Jerez a la tercera cursa i un segon podi a la República Txeca. Mítica és la seva frase: aquesta onda és un tractoret. Aquella mateixa tarda del diumenge 26 d'agost del 2001, en una reunió amb els japonesos del circuit txec, li comuniquen que no el renovaran. Ja no tornaria a pujar al podi. De cara al 2002, amb l'entrada dels nous prototips de quatre temps i amb el suport de Repsol, inicia un projecte amb Yamaha a l'equip de Luis Dantin, que no veuria la llum en competició oficial. Aquell mateix any, Cribiller anuncia que es retira de manera temporal, tot i que acabaria sent definitiva.
6: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
1: Esports.
0: Doncs continuem ara amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Encara ressaca d'aquesta celebració del Mundial de Futbol aconseguit per la selecció espanyola i que va plegar ahir 2 milions de persones als carrers de Madrid. La jornada va començar a la tarda amb les recepcions institucionals a la Zarzuela i la Moncloa. Cap a les 8 del vespre hi va haver la rua amb autocar descobert pels carrers de la ciutat que va acabar a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals. A l'equip campió del món, 9 jugadors catalans i 8 del Barça, entre ells Ferran Torres, autor del gol de la final i que va ser un dels més corejats.
8: Muy muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
7: Qui va voler tenir un recordatori especial per a Ferran és el capità de la selecció espanyola, Rodri.
9: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
7: Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina un cop es va acabar el partit, i abans de l'entrega de trofeus hi van haver baralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents i aplicar les sancions corresponents. I Leo Messi felicita la selecció espanyola i diu que costarà molt tancar aquesta ferida. A través d'un missatge a les xarxes socials, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció argentina de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran i que costarà molt recuperar-se de la derrota. L'Espanyol acaba d'anunciar que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat per aquestes dates. El nombre de socis blanc-i-blaus supera els 33.000. Un Espanyol que juga avui al segon amistós de la pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa. El partit és a Peralada, a l'Alt Empordà, on l'Espanyol hi fa l'estada, i es juga a 8:15 en directe per Esport 3. En Rafa Bausà, un dels joves de planter blanc i blau, va marcar en la victòria de l'Espanyol dissabte a Olot per 0-3.
10: Vaig estar molt content, el meu primer gol amb el primer equip de l'Espanyol, i a més tornant d'estar fora aquest any. I res, va ser una gran il·lusió i molt content.
7: Pel que fa al Barça, el defensa uruguaià Araujo va tornar ja als entrenaments després de ser al Mundial, però tornar-ne lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que s'ha de confirmar com a nou fitxatge del Barça fins al 2031. També s'ha de tancar la sessió de porter Ter Stegen a l'Ajax, que ara entrena l'extècnic del Girona, Mitchell. I a la segona divisió, el Girona ja es troba fent l'estada pretemporada al Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que durarà fins dissabte. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Roy Albert. Avui s'estrena l'última setmana del Tour i ho fa amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria al mig del recorregut. Tadej Pogacar defensa amb el lloc groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa no renova el base escorta David Duke Jr. El jugador va ser fitxat a mitja temporada i el seu rendiment defensiu va ser molt bo, però li va faltar anotació des de la llarga distància. Duke Jr. va jugar 10 partits i va fer 8 punts de mitjana. I el català Àlex Palou ha guanyat aquesta nit la cursa de la IndyCar, disputava el circuit oval de Nashville i que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquest nou triomf, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor es consolida encara més com a líder de la competició i té a tocar el seu cinquè títol d'aquesta disciplina.
1: Trescat Info.

0: El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. Declara aquest matí com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediar en el rescat de 53 milions d'euros per l'aerolínia Plus Ultra. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. Un home mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta, a Barcelona. Els Mossos han rebut un avís per una discussió i quan han arribat al lloc han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. L'administració Trump imposarà el mes que ve un aranzel addicional del 50% a certs productes canadencs i acusa el veí del sud de discriminar les exportacions dels Estats Units. Segons la Casa Blanca, només el Canadà i la Xina prenen represàlies contra els aranzels anteriors de Washington. El nou primer ministre britànic, Andy Barham, anuncia l'eliminació de l'IVA de la factura de la llum, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal, que finançarà amb els estalvis derivats de cancel·lar el programa d'identificació digital. La periodista Llúcia Oliva publica La revolució en veu de dona. És un treball que recull els diaris inèdits de 8 dones que expliquen en primera persona la rereguarda republicana durant la Guerra Civil. I Norma Còmic ha publicat el primer volum d'Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Lacuña i guió del nord-americà Rick Remender. És un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra, on els protagonistes són animals amb aparença humana.
1: Esports. 8 catalans i 9 jugadors del Barça a la selecció espanyola que ahir va celebrar el Mundial de Futbol davant 2 milions de persones pels carrers de Madrid. La FIFA, mentrestant, investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final de partit contra l'Argentina. L'Espanyol acaba d'anunciar que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i el nombre de socis supera els 33.000. Avui juguen contra el Pau de la segona divisió francesa, el segon amistós de pretemporada, 8:15 per Esport 3. I el Tour es reprèn avui amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig. Pogacar defensa els 5 minuts de renda que té sobre Van Poel.
0: I el temps, cel variable a la meitat sud del país amb alguna gotellada i pols sahariana. Més sol a la resta, tot i que a la tarda podran créixer nuvolades al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Calor de plena canícula, amb notable xafogor a la costa i valors pròxims als 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts i mig de les 11 del matí. Salutacions a qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les 12 del migdia. Estel Batet Carles.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible.

0: Segueix 3catinfo a Instagram, Facebook i X.
1: Comencem, doncs. El Consell de Ministres aprova avui definitivament la llei del tabac, que ampliarà els espais sense fum i que inclourà també les terrasses de bars i restaurants o les piscines, entre altres equipaments. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional. Perquè entri en vigor aquesta llei, però caldrà encara l'aval del Congrés. Anem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. El govern espanyol aprova en segona volta la norma. A l'espera de saber si la llei pageix algun canvi més, sabem que ampliarà els espais on no es podrà fumar, terrasses de bars i restaurants, estacions de tren, concerts a l'aire lliure o les piscines, entre d'altres, i tampoc es podrà fumar en vehicles de feina. Fa 20 anys que la llei no es toca i ja també aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. I pel que fa als menors, a banda de prohibir la venda de tabac, com ja passa, també serà sancionable el consum. La policia podrà multar menors que enxampi fumant i podran canviar la sanció per feines comunitàries o l'hauran d'assumir els seus pares o tutors. Les sancions lleus van dels 200 als 600 euros i en els casos més greus les infraccions poden arribar fins als 10.000 euros. El Consell de Ministres acaba avui aquí la feina i deixa la norma ja enllestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i si té prou suports entri en vigor. Si això passa, les noves prohibicions estaran vigents 20 dies després que la norma surti publicada al BOE. Segons dades del Ministeri de Sanitat, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia.
1: Doncs, entesos, gràcies. Tania Tàpia des de Madrid, bon dia.
2: Bon dia.
1: I aquest matí també a Madrid declara com a investigat a l'Audiència Nacional l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. És el propietari del gabinet d'assessorament Anàlisis Relevante, que pagava informes a l'expresident socialista i que ha decidit canviar la versió dels fets. A Zapatero, doncs, se li complica la defensa pel cas de les suposades comissions que hauria rebut per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra fa 6 anys, quan estàvem en plena crisi de la pandèmia de la Covid-19. Només unes hores abans de declarar davant del jutge, José Luis Calama, aquest empresari Julio Martínez ha enviat un escrit al jutge instructor en què descriu que l'expresident espanyol portava la veu cantant en el procés de rescat de la companyia aèria. Els passos a seguir formaven part dels assessoraments de l'expresident, pels quals hauria rebut un 1% de comissió del valor de l'operació. Una versió semblant la donada al president de la companyia aèria Plus Ultra, que casualment també es diu Julio Martínez. Fins ara tots dos havien preservat Zapatero de comportaments il·legals, però ara haurien decidit engegar el ventilador. I això després de veure que en el cas Coldo, el comissionista Víctor Dialdama n'ha sortit indemne per col·laborar amb la justícia. En les cartes que ha adreçat el jutge, tots dos empresaris, tots dos Julios Martínez, quantifiquen en 500.000 el pagament a Zapatero per mediar en l'operació de rescat de 53 milions d'euros de fons públics per a aquesta aerolínia. Plus Ultra.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Mig quart de 12, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya i l'alerta s'allargarà tota la setmana. La temperatura serà molt elevada els pròxims dies fins a arribar al pic dijous i s'espera que a partir de divendres l'entrada de vent de gregal i de tramuntana faci baixar una mica els termòmetres. La combinació d'altes temperatures, el vent i la falta de precipitacions poden complicar i molt el mapa de risc d'incendis forestals. El tècnic del Meteocat, Miquel Bernis, creu que anem cap a uns estius cada vegada més secs.
3: Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
1: De moment es mantenen tancats els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. Malgrat el nombre i la simultaneïtat d'incendis de les últimes setmanes, el nombre d'hectàrees cremades des de l'1 de juny a Catalunya és d'unes 4.300. És la meitat que el que es va cremar en el mateix període de l'any passat. I 18 persones han estat ingressades l'última setmana en hospitals catalans a causa de les altes temperatures. Els serveis d'urgències han atès 182 persones per efectes de la calor els últims 7 dies. La majoria van ser cops de calor, però també hi va haver una 60ena de casos de deshidratació. Els centres d'atenció primària van atendre l'última setmana 671 persones, la gran majoria per insolacions i cops de calor. Una xifra una mica inferior a la de la setmana anterior. I tornant als incendis, el de Guadalajara segueix avançant cap

0: A la província de Sòria ja suma 29.000 hectàrees de superfície cremada. Les fortes ratxes de vent de fins a 50 km per hora empenyen les flames que ja estan a menys de 5 km de saltar a Castella i Lleó. De moment s'han evacuat 34 municipis i 14 tenen ordre de confinament. Sobre el terreny hi ha prop de 400 efectius amb més de 70 dotacions terrestres dels bombers. Durant la nit els bombers han treballat amb foc tècnic i amb maquinària pesant per ampliar les línies de defensa que s'han habilitat per evitar que l'incendi s'acosti als habitatges. Paral·lelament, els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia, com explica el responsable de l'operatiu, que és Juanjo Fernández.
1: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: Mentrestant, l'incendi que també es va declarar la setmana passada a l'Aragó segueix estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les centrals nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre i Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues van produir més de 22.800 milions de quilowatts-hora durant el 2025. Això segons la memòria anual de l'entitat que la gestiona. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Les dades d'ANAP, l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellòs, indiquen que el 50,6% de l'electricitat que es va consumir a Catalunya durant el 2025 es va produir a aquestes dues centrals. Una xifra que puja gairebé el 59% de l'energia produïda al Principat i del 9% del sistema elèctric peninsular. L'informe del gestor indica també que la producció conjunta va permetre estalviar 8,4 milions de tones equivalents de diòxid de carboni. Durant el 2025 també s'ha avançat en la construcció dels futurs magatzems de residus nuclears. Un cop estiguin actius, allotjaran tot el combustible gastat que s'haurà generat durant l'operació de les plantes. A les centrals d'Ascó i Vandellòs 2, recordem-ho, hi treballen 864 persones de forma directa i unes 1.000 més de forma indirecta.
0: El preu de la bombona de butà s'encareix avui gairebé un 16% fins a arribar a un preu màxim de 17,83 euros. La revisió té un caràcter bimestral i l'augment està directament vinculat a la fi de la reducció de l'IVA i també a la pujada de preus dels transports. Tot i això, cal recordar que l'alça o el descens està limitat abans d'impostos al 5%. És un preu que s'estableix a partir del cost de la matèria primera, la comercialització i els possibles desajustos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos investiguen un apunyalament mortal que hi ha hagut aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta, a Barcelona. A quarts de 4 de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat a 3CAT Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
4: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment doncs ha mort a l'hospital ja.
0: I d'altra banda, els Mossos també continuen investigant les causes del crim d'una dona de 75 anys que dissabte va aparèixer morta en un camp de blat de moro de Soses, al Segrià. Es va fer ahir una primera detenció d'un noi de 18 anys. L'Ajuntament demana que no es difonguin rumors sense confirmar. Lleida, Estela Busoms.
5: El detingut és un noi de 18 anys que no tenia cap relació personal amb la víctima. De moment, la investigació continua oberta i els Mossos descarten que avui declari davant del jutge i, per tant, la seva detenció es prolongarà. Ho pot fer un màxim de 72 hores. La resta es va fer ahir a primera hora de la tarda a Soses mateix. Sandra Marco és l'alcaldessa del municipi.
6: També estem molt agraïts a Mossos perquè en menys de 48 hores han pogut localitzar amb aquesta persona, amb aquest jove de gairebé 19 anys, que no entenem què és el que li ha pogut passar pel cap, una persona que no és del poble, no és nascuda a Soses, que pràcticament jo crec que poca gent el devia conèixer, ens hem quedat molt sorpresos.
5: Recordem que el cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit al vespre a passejar amb la seva gossa per un dels camins que envolten el poble. Hores més tard no havia tornat i l'animal deambulava sol. Llavors es va alertar la policia i un dels veïns veïns que participaven en la recerca va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi, que avui encara està de dol oficial. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la

0: intimitat de la família de la víctima i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
1: Gràcies, Estela. I segons ha pogut saber TV3, fonts de la Fiscalia qüestionen que no es demanessin mesures cautelars a la segona agressió del cas de l'assassinat

0: ganivetades, presumptament, la seva parella a Alameda de la Sagra. Els fets han passat a quarts de 6 de la matinada, al domicili familiar. L'equip d'emergències ha atès la víctima, però no ha pogut fer res per salvar-li la vida. L'home detingut ha estat traslladat a l'Hospital de Toledo. Si es confirma aquest nou cas, ja serien 31 les dones mortes per violència masclista a Espanya en el que portem d'any. És un quart de 12 del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia. Comencem parlant de transport públic, en concret de Rodalies, perquè és un matí amb moltes incidències. Fem un repàs. Recordem que la R13 i la R14, la circulació està interrompuda entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. Hi ha servei d'autobusos alternatius. A la RL4, retards de 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre Cervera i Calaf. I a la R2 Sud, R2 Nord, R2 i els trens regionals sud, retards d'uns 30 minuts per dues incidències ja resoltes. En el cas, però, de la R2 Sud, atenció perquè només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç i Vilanova i la Geltrú per una altra incidència que hi ha hagut fa uns minuts a l'estació de França. Pel que fa a les carreteres, retencions a aquesta hora a la B23, al Papiol, sentit nord, precaució per una possible incidència, i es manté la densitat a la P7, a la Jonquera, sentit Barcelona, per un vehicle avariat que ocupa el voral, i a Gelida, sentit nord, on hi ha un carril tallat. També cua la C31 a Montgat cap a Badalona per unes obres que mantenen només un carril obert.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genuer.
3: Continuaran presents les nuvolades al sud del país, mantenint aquest cel variable, sempre amb un ambient molt enterbolit, per la pols sahariana en suspensió, i nuvolades que de moment comporten molt poca pluja, algunes gotellades acompanyades de fang, moments d'una mica de vent i poca cosa més. S'estan esmorteint, però, el termòmetre, que en principi no està enfilant-se tant com ahir. Tot i així, la jornada és xafogosa i amb temperatures de plena canícula. Avui esperem màximes que s'aproximin als 40 graus a Ponent i, en general, que superin els 30-35, sobretot a l'interior, amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu, on tampoc descartaríem alguna petita tronada local. La calor intensa, influenciada per aquesta bombolla d'aire càlid al Mediterrani Occidental, ha de persistir demà, i els propers dies sembla que a partir de dissabte començarà a debilitar-se, a viatjar més al sud i donar pas a una massa d'aire una mica més atlàntica, que farà que les temperatures al llarg del cap de setmana es normalitzin per fi, amb un descens que ens ha de permetre poder dormir una mica millor i, sobretot, també que la calor no sigui tan extrema. A més, dissabte, concretament, esperem nuvolades i més ruixats.
2: Resca Info.
4: Quina calor. Vens a l'aigua?
5: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
4: Ja, això passa.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
9: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Seguim endavant, poc més de 10 minuts i 11:45. Ara que es commemora els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva, que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
11: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les vuit dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. Vuit històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o

0: propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
1: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen en aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
0: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
1: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
0: I la tesi final del llibre és clara.
1: Penso que és important ara que en aquests moments Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten. És que no vaig poder anar a escola.
0: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i amb pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
2: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra, també. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Comic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw. Valeria Obrera.
3: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
4: La deshumanización del enemigo. El hecho de que lo enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista. El protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que cómo vive la gente en esa ciudad enemiga, entre comillas.
3: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
4: A mí no me gustan los cómics de guerra, pero este me ha gustado mucho. No me gustan los cómics con animales antropomórficos, pero este me ha gustado un montón. A mí eso me llena mucho de orgullo porque una apuesta que hicimos me ponía mucho, pensaba, hostia, cuando veo a la gente que me sigue lo que hemos hecho, que esto tan raro. Estaba deseando ver lo que pasaba. Siempre lo digo, lo bueno de cumplir años es que tengo una madurez y un bagaje ya, que 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
3: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
4: Es muy emocionante trabajar con personajes históricos, con Capitán América. O sea, me voy a decir a mí, Zaga de Murcia, de Águilas, que iba a dibujar al Capitán América y que luego se han inspirado en cosas mías, en una película. Todo eso es muy emocionante, saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
3: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori.
4: Yo creo que sí, claro, este cómic que un traje hecho a medida. Yo lo noto cuando dibujo. Yo digo que es mi mejor trabajo teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes y es súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, el riesgo tuyo, pues mucho más bonito, la verdad, emocionante para mí.
3: Precisament a Marvel hi va conèixer el guionista Rick Remender.
4: Conectamos muy bien los dos, somos de la misma edad. En general, en el mundo del cómic, conectar con un compañero, la verdad que no es muy difícil, porque somos siempre, ¿sabes? Entonces con él pues tuve muy buen contacto, notaba que era muy fan mío, que le gustaba mucho lo que yo hacía, y siempre nos quedó ahí a hacer algo, crear nuestro personaje.
3: Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
2: Cinc minuts, haurem arribat a 11:45.
5: Esports.
2: Montse Raya, bon dia.
5: Hola.

0: Hola, bon dia. S'acaba de sortejar la Supercopa CB de bàsquet que es disputarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic. El sorteig ha emparellat els dos equips catalans que hi participen d'aquesta manera: Baskonia, Joventut i València, Barça. La Supercopa de bàsquet és la competició que obre la temporada. Nou jugadors catalans i 8 del Barça a la selecció espanyola de futbol, que ahir va celebrar el títol de campió del món davant 2 milions d'aficionats aplegats als carrers de Madrid. La jornada va començar a la tarda amb les recepcions institucionals a la Sarsuela i la Moncloa. Cap a les 8 del vespre hi va haver la rua amb un autocar descobert pels carrers de la ciutat, que va acabar a la Font de Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals. El blaugrana Ferran Torres, autor del gol de la final, va ser un dels més corejats.
1: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
0: Qui va voler tenir un recordatori especial per a Ferran és el capità de la selecció espanyola, Rodri, i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destacava la qualitat humana de tot el grup.
2: Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes.
0: Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina. Un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus hi va haver baralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. I Leo Messi felicita la selecció espanyola, però diu que costarà molt tancar la ferida. A través de les xarxes socials, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció argentina de part de tot el país. Però admet que el dolor és molt gran i que costarà molt recuperar-se de la derrota.
3: 3Cat Info.
0: L'Espanyol ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat per aquestes dates. El nombre de socis blanc i blau supera els 33.000. Un Espanyol que juga avui el segon amistós de la pretemporada davant del Pau, de la segona divisió francesa. El partit ja s'ha paral·lat a l'Alt Empordà, on fan l'estada, i es juga a 16:45 i en directe per Esport 3. Rafa Bauzà, un dels joves de planter blanc i blau que va marcar en el triomf de l'Espanyol dissabte a Olot per 0-3, explica com afronta un partit d'avui.
4: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos, i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
0: I el Barça, el defensa uruguaià Araujo, va tornar als entrenaments després de ser al Mundial, però tornar-ne lesionat. Al Girona ja es troba fent l'estada pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa.
3: 3Cat Info.
5: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Avui s'estrena l'última setmana del Tour amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig. Tadej Pogacar defensa els 5 minuts de renda que té la general respecte de Remco Evenepoel. Xavi Florencio, director de l'equip Bahrain, diu en declaracions al podcast Radio Volta que es tracta d'un tour molt ràpid.
6: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del tour, i aquest any encara ens ho pren més, no? Personalment, doncs, que vaig amb el cotxe i vaig darrere d'ells, doncs, jo no sé com poden anar tan ràpid. Sí que veig que són corredors que ha canviat una miqueta la manera de córrer, més joves.
0: El cap de files de l'equip Bahrain és el jove francès Lenny Martínez, que ara es vuitè a la general del Tour.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: Són 11:45, fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts 21 de juliol. El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobusos i d'altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. Aquest matí declara com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediar en el rescat de 53 milions d'euros per l'aerolínia Plus Ultra. Hem explicat també que els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya, això davant la previsió que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, l'incendi de Sierra Norte ja ha calcinat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. Més notícies a partir d'ara. Per exemple, us explicarem els actes que Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana han organitzat per l'11 de setembre, per la Diada, i que passen per fer una Diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Tot plegat sota el lema "I soc i som pel present i pel futur, independència". I passarem també pel Museu d'Art Modern de Tarragona, que acull més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum. L'exposició, que es podrà veure fins al gener, és la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. I en esports, Montse, quins són els titulars d'aquesta hora?
1: Doncs acaba de sortejar la Supercopa CB de bàsquet, que es disputarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic. El Joventut jugarà contra el Baskonia, mentre el Barça s'enfrontarà a València.
0: I pel que fa al temps, cel variable a la meitat sud del país, amb alguna gotellada i pols sahariana, més sol a la resta, tot i que a la tarda podran créixer nuvolades al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Calor de plena canícula, amb notable xafogó a la costa i valors pròxims als 40 graus a Ponent. El Consell de Ministres aprova avui definitivament la llei del tabac, que ampliarà els espais sense fum i que inclourà també les terrasses de bars i restaurants o les piscines. Els vapejadors tindrien les mateixes restriccions que el tabac convencional, però perquè entri en vigor aquesta nova llei caldrà encara l'aval del Congrés. Madrid, Tania Tàpia.
2: El govern espanyol aprova en segona volta la norma a l'espera de conèixer si introdueix algun canvi. Sabem ja que amplia els espais on no es podrà fumar, terrasses de bars i restaurants, estacions de trens, concerts a l'aire lliure o piscines, entre d'altres, i tampoc amb vehicles de feina. La norma ara iguala les restriccions a tot el territori, on, per exemple, ja hi havia municipis que no deixaven fumar a la piscina, però en d'altres sí. Fa 20 anys que la llei no es toca i ara també aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limitarà als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també serà sancionable el consum. La policia podrà multar, per tant, menors que enxampi fumant i podran canviar la sanció per feines comunitàries o l'hauran d'assumir els seus pares o tutors. Les sancions lleus aniran de 200 a 600 euros i en els casos més greus, les infraccions es podran sancionar amb fins 10.000 euros. El Consell de Ministres acaba avui la feina i deixa la norma ja enllestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i, si té prou suports, entri en vigor. Si això passa, les noves prohibicions estaran ja vigents en 20 dies després que la norma surti publicada al BOE. Segons dades del Ministeri de Sanitat, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia.
0: Molt bé, gràcies, Tània. I l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, declara aquest matí a l'Audiència Nacional en el cas sobre el rescat de la companyia Plus Ultra. Martínez és el propietari del gabinet d'assessorament Anàlisi Relevante, que pagava informes a l'expresident socialista i que ha decidit canviar la versió dels fets. Només unes hores abans de declarar davant del jutge José Luis Calama, l'empresari Julio Martínez va enviar ahir un escrit al jutge instructor en què descriu que l'expresident espanyol portava la veu cantant en el procés de rescat de la companyia aèria. Els passos a seguir formaven part dels assessoraments de l'expresident pels quals

0: Segons aquest escrit que ha presentat Julio Martínez, hauria rebut un 1% de comissió del valor de l'operació, és a dir, més de 500.000 d'euros. Una altra versió semblant és la que va donar el president de la companyia aèria Plus Ultra. Fins ara tots dos havien preservat Zapatero d'haver tingut comportaments il·legals, però ara haurien decidit canviar la versió. Tot plegat amb el precedent del comissionista Víctor de Aldama, que va tenir una rebaixa de la condemna per col·laborar amb la justícia en el cas Coldo. Des del Partit Popular, Cuca Gamarra torna a apuntar al govern de Pedro Sánchez.
1: I la pregunta és, tráfico de influencias sobre quién? Porque esto también apela al gobierno. Hablamos de un rescate que desde el principio ningún español entendió y que ahora empezamos a entender.
0: Són declaracions de Cuca Gamarra a Ràdio Nacional d'Espanya respecte a aquest cas del rescat de la companyia aèria Plus Ultra i la possible implicació de José Luis Rodríguez Zapatero, que és el que s'està investigant. Les entitats independentistes convoquen una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta i amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur». Independència. Més detalls des de la plaça Catalunya de Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Aquí a la plaça Catalunya és on confluiran les dues marxes de Barcelona que sortiran de la Gran Via amb Casanova i de la Via Laietana amb l'Avinguda de la Catedral. El president de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots aquells sectors socials descontents.
3: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
4: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
2: Els convocants de la Diada denuncien un procés planificat de desnacionalització i sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització de l'11 de setembre, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però que són prou sabuts els marcs del pensament que ells defensen.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Seguim més coses. 12:30. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal a 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. L'alerta s'allargarà tota la setmana. La temperatura serà molt elevada els pròxims dies fins a arribar al pic dijous i s'espera que a partir de divendres l'entrada del vent de gregal i de tramuntana puguin alleugerir una mica el termòmetre. La combinació d'altes temperatures, el vent i la falta de precipitacions poden complicar i molt el mapa de risc d'incendis forestals. De moment es mantenen tancats els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà, i malgrat el nombre i la simultaneïtat d'incendis de les últimes setmanes, però el nombre d'hectàrees cremades des de l'1 de juny és de 4.300, que és la meitat del que es va cremar en el mateix període de l'any passat. Els Mossos investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro, a la Barceloneta. A 3:45 de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió i quan hi han arribat han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
6: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, hem detingut en aquesta persona per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment ha mort a l'hospital ja.
0: En aquesta mateixa entrevista, la comissària Estruc ha fet també balanç de les dades que es van presentar ahir a la Junta de Seguretat de Barcelona. Ha explicat, per exemple, que en relació amb els robatoris violents, tot i que pugen un 3%, segons les dades fetes públiques ahir, la majoria, diu, són estrabades.
6: El 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals hi ha una violència, però serien un tant per cent molt, molt mínim.
0: També ha parlat del fenomen de les bandes llatines, que va aflorar per diverses operacions policials durant el primer trimestre d'aquest any. La comissària les considera desarticulades.
6: Aquí a la ciutat de Barcelona li puc dir que el fenomen té un risc moderat. Aquest risc es va localitzar perquè, evidentment, sí que hem detectat que utilitzen armes blanques. Molts dels seus integrants o alguns dels seus integrants

0: ara són molt joves, i que, a més, tindrien vinculacions amb el que serien algunes activitats delictives.
1: La neutralització d'aquests grups s'ha fet a través del pla DAGA, de control i retirada d'armes blanques.

0: Poc més de 4 minuts i 3 quarts de 12, l'administració de Donald Trump imposarà el mes que ve aranzels addicionals del 50% a diversos productes canadencs en resposta al que qualifiquen de discriminació comercial d'Ottawa. La mesura s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació pel pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens. Donald Trump ja va amenaçar d'imposar més gravàmens la setmana passada quan va filtrejar amb afegir-hi els costos relacionats amb el fum dels incendis forestals que devasten el Canadà. Una amenaça que ha provocat aquesta reacció del primer ministre d'Ontario, Doug Ford.
1: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs. Em frustra sentir aquest munt d'estupideses.
0: Entre els productes afectats per aquests nous aranzels s'hi compten els estics d'hoquei, el vi o el ciment. Els gravàmens cobreixen uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques anuals. I el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, anuncia avui que eliminarà l'IVA de les factures de la llum, que ara és del 5%, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal i diu que es finançarà amb els estalvis derivats de la cancel·lació del programa d'identificació digital. Burnham també ha començat a perfilar el seu executiu i destaquen noms com el de John Healey, que assumirà la cartera d'Economia, o el d'Ed Miliband, que serà al capdavant de la cartera d'Exteriors. Londres, Quim Olivares.
2: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
3: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
2: Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Burnham va renunciar al faristol, als papers i al teleprompter per fer el primer discurs en un intent de fer una política més connectada amb els votants. El Partit Laborista pretén amb Burnham aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum s'exposen per primer cop al Museu d'Art Modern de Tarragona. És la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Des de Tarragona ens ho explica en Manel Sastre.
5: Són 120 fotografies de 63 autors nacionals i internacionals. Sota el títol Col·lecció Fòrum, sacsejar la història, transformar la fotografia, l'exposició ha seleccionat obres captades des dels anys 50 del segle passat fins a l'actualitat. Segons la comissària Marta Daó, les imatges condensen la tasca que han fet els galeristes Chantal Granda i David Balcells en 40 anys.
6: És indubtable, i s'ha dit i repetit, que estem davant d'una de les col·leccions de fotografia més importants del nostre país. Reuneix obres captades d'autors molt destacats de la fotografia històrica, però també contemporània.
5: Aquesta és una de les mostres fotogràfiques més rellevants que es troben a Catalunya, amb unes instantànies fetes per Colita, Amèrica Sánchez, Joan Fontcoberta, Oriol Maspons o Francesc Català Roca. Chantal Grande destaca el diàleg entre el temps i el visitant que proposen aquestes obres.
7: Assenyalen l'existència d'una realitat plural i també una altra versió de la nostra història. Una visió independent, molt elaborada i reflexiva.
5: La col·lecció Fòrum va començar a gestar-se des de Tarragona per Granda i Balcells. En 4 dècades van adquirir fins a 1.700 fotografies. Ara fa un any, el Departament de Cultura va comprar el fons per incorporar-lo a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Ara, aquesta primera mostra es podrà veure gratuïtament fins al gener del 2027.
0: Són 3 quarts de 12.

0: Cop d'ull a les carreteres per saber com està el trànsit a aquesta hora, si hi ha alguna incidència important. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem una nova incidència a les carreteres. A la C32 hi ha cua entre Vilassar de Dalt i Cabrera en sentit Girona per un accident que talla un carril. Es mantenen encara les retencions a la B23, al Papiol, sentit nord, a l'AP7, a la Jonquera, sentit Barcelona, per un vehicle avariat que ocupa el voral, i a la C31, a Montgat, en sentit Badalona, en aquest cas per unes obres, només hi ha un carril obert. Recordem que hi ha diverses incidències que afecten diverses línies de rodalies. R13 i R14 no circulen entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. Hi ha servei d'autobusos alternatius. A la RL4 demores d'uns 20 minuts. A la R2 Sud, R2 Nord, R2 i Regionals Sud, retards d'uns 30 minuts per incidències ja resoltes, i en el cas concret de la R2 Sud, atenció, només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç i Vilanova i la Geltrú per una incidència a l'estació de França.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
3: Es manté l'ambient dominat per aquestes elevades humitats, aquest ambient carregat, aquest ambient xafogós, sobretot a la costa i al prelitoral, amb unes humitats que superen en molts casos els 80 o fins i tot el 90%, i això, doncs, a més, conjuntament amb la presència d'aquesta pols sahariana en suspensió, d'un ambient enterbolit i d'algunes nuvolades inofensives, però que fins i tot donen alguna gota, mantenen el cel una mica variable, sobretot doncs, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, estones també arribant a alguns sectors de la costa central. No es prenen grans canvis al llarg del dia d'avui, es mantindrà aquest tarannà de cel mig ennuvolat o variable amb estones de sol i de poca pluja en general, amb aquestes temperatures de plena canícula, amb valors que poden superar fàcilment els 30 graus. De fet, a hores d'ara ja hi ha valors que superen els 30 a l'interior, i de fet cap a Ponent hi ha avisos de calor. Novament, les temperatures, sobretot al voltant del Pla de Lleida, nord de les Terres de l'Ebre, poden arribar a tocar els 40 graus. El sol s'imposarà més a la resta, tot i que a la tarda no descartem algunes nuvolades en el Pirineu. De fet, alguna petita tronada podria tornar a repetir-se, per exemple, a l'Alt Ripollès, sempre fenòmens bastant locals. Un tarannà que ha de mantenir-se al llarg de tota la setmana, sobretot aquestes elevades temperatures. Potser les nuvolades de tarda en el Pirineu es mantinguin, però la resta serà més difícil amb aquesta mala qualitat de l'aire i amb aquest ambient tan carregat i xafogós i de plena canícula, insistim. Serà a partir del cap de setmana que els mapes indiquen un canvi de temps, un front obrirà les portes a una massa d'aire més atlàntica, fresca, que farà que les temperatures es normalitzin i, per tant, que les nits es tornin una mica més còmodes, sobretot a partir de la matinada de diumenge, a la façana litoral fins i tot, i dissabte concretament, a més, amb risc d'alguns ruixats que localment podrien ser una mica intensos.
2: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
4: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
5: Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
6: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral, o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
7: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
6: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les

0: Illes Marshall, més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
1: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
0: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
2: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, amb la que eliminaríem problemes de competència deslleial.
0: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
2: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també l'ha pres, i l'Unió Europea, li va obligar que no podria treballar les Illes Verges Britàniques, que era un dels paraïsos fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
0: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
3: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
4: Set minuts i les 12 del migdia, un parell de coses més abans d'esports. És que, d'una banda, els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar des d'avui amb els seus amos a tots els trens de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta, i els amos, això sí, hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el morrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa, o femelles en zel. Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal. La mesura entra en vigor coincidint avui amb el Dia Mundial del Gos. I han denunciat un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi pallarès del Tànau. Els ramaders asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts i que un vedell ha quedat ferit. El Departament de Territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
6: Esports.
4: Fins a les 12 i amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia. 9 jugadors catalans i 8 del Barça a la selecció espanyola de futbol que ahir va celebrar el títol de campió del món davant 2 milions d'aficionats aplegats als carrers de Madrid. La jornada va començar a la tarda amb les recepcions institucionals a la Sarsuela i la Moncloa. Cap a les 8 del vespre hi va haver la rua amb un autocar descobert pels carrers de la ciutat que va acabar a la font de Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals. A Blaugrana, Ferran Torres, autor del gol de la final, que va ser un dels més corejats.
7: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
6: Qui va voler tenir un recordatori especial per a Ferran és el capità de la selecció espanyola, Rodri. I protagonisme també com a l'Eurocopa de futbol per a Marc Cucurella.
8: Cucurella!
6: Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina. Un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus hi va haver baralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. I Leo Messi felicita la selecció espanyola i diu que costarà molt tancar aquesta ferida. A través de les xarxes socials, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció argentina de tot el país. Però admet que el dolor per perdre la final contra Espanya és molt gran i que costarà molt recuperar-se de la derrota. L'Espanyol ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat per aquestes dates. El nombre de socis blanc i blau supera els 33.000. Un espanyol que juga avui el segon amistós de pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa. El partit és a Peralada, l'Alt Empordà, on fan l'estada, i és a 8:15 i en directe per Esport 3. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, va marcar en el triomf de l'Espanyol dissabte a Olot, 0-3.
9: Vaig estar molt content, el meu primer gol amb el primer equip de l'Espanyol i a més tornant d'estar fora aquest any. I res, va ser una gran il·lusió i molt content.
6: Pel que fa al Barça, el defensa uruguaià, Ronald Araujo, va tornar-hi als entrenaments després de ser al Mundial, però tornar-ne lesionat. A la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per la nova temporada. Es tracta de Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys que ve de la Reial Societat. Pot ser tant davantera com mitja punta. Sentim Uria en declaracions a Badalona Comunicació.
10: Con muchas ganas, con mucha ilusión de venir a este nuevo proyecto, salir también de una zona de confort que he estado muchos años y bueno, con muchas ganas, la verdad. Ojalá pues aportar al equipo con goles, con asistencia o trabajando como sea, y eso espero aportar al equipo.
6: Mirari acumula 4 temporades a la primera divisió i ha estat internacional amb Espanya, proclamant-se campiona d'Europa sub-19 i campiona del món sub-20.
11: 3Cat Info.
6: S'ha sortejat la Supercopa CB de bàsquet, que es disputarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre. En semifinals, Baskonia Joventut i València-Barça. El Kitzenas Manresa no renova el base escorta David Duke Jr., que van fitxar mitja temporada. El rendiment defensiu al jugador va ser molt bo, però li va faltar anotació des de la llarga distància. Avui s'estrena l'última setmana del Tour amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria al mig. El líder de l'Emir Tadej Pogacar defensarà amb el lloc groc i els 5 minuts de renda que té respecte al belga del Red Bull, Remco Evenepoel. Xavi Florencio, director de l'equip Bahrein, en declaracions al podcast Ràdio Volta, parla del lideratge de Pogacar.
12: Els tours que ha guanyat i les competicions que ha disputat aquest any, pues, allà on va, pues, és el número 1, demostra. Llàstima, pues, bueno, la caiguda que ha tingut el Jonas. Sí que penso també, des que vaig sortir a Barcelona, que el número 1 era Tadej per guanyar aquest tour. Se li ha ficat més fàcil, però bueno, com t'he dit, fins que no arriben a París no sabrà el guanyador.
6: L'excampió del món de MotoGP, Fabio Quartararo, canviarà d'equip a partir de l'any que ve. El pilot francès, campió del món de MotoGP 2021, deixarà Yamaha i correrà les dues pròximes temporades amb l'equip Honda.
11: Trescat Info.

0: Diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Les entitats independentistes Òmnium i ANC convoquen un 11 de setembre sota el lema «I soc i som pel present i pel futur, independència». Terrasses de bars i restaurants i concerts a l'aire lliure són alguns dels espais on s'amplia la prohibició de fumar. El govern espanyol aprova avui la llei del tabac, que també inclou les mateixes restriccions per als vapejadors i contempla sancions als menors que fumin. Per entrar en vigor, però, aquesta norma haurà de superar l'aval del Congrés. Aquest matí declara com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Un home ha mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta. A Barcelona, els Mossos han rebut un avís per una discussió i quan han arribat al lloc han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se un ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. I han detingut un home a Almoradí, a la comarca, a la cantina del Baix Segura, per un possible cas de violència masclista. La víctima és la seva parella. I a Toledo també han detingut, hi ha un detingut en relació amb la mort a ganivetades d'una altra dona a Alameda de la Sagra. A Benavís, a Màlaga, investiguen l'aparició del cos d'una dona morta amb signes de violència a casa seva. Ja són 29.000 les hectàrees afectades per l'incendi que crema Guadalajara, tot i que els bombers ja haurien frenat la seva expansió cap a Sòria. A Catalunya, 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà fins ben bé dijous. La meitat de l'energia consumida al país l'any passat la van generar les centrals nuclears d'Ascó a la Ribera d'Ebre i Vandellòs al Baix Camp. L'informe de l'entitat que la gestiona també posa l'accent en l'estalvi, que és l'equivalent a més de 8 milions de tones de diòxid de carboni. Els Estats Units ha completat la desena nit consecutiva de bombardejos contra l'Iran mentre el règim de Teheran ha atacat interessos nord-americans com instal·lacions d'Amazon a Bahrain. Els rebels útils han alineats amb l'Iran, asseguren que imposaran un bloqueig naval a l'Aràbia Saudita, obrint un nou front potencial en aquest conflicte.
1: Esports.
2: 8 catalans i 9 jugadors de Barça a la selecció espanyola que hi va celebrar el Mundial de Futbol davant 2 milions de persones pels carrers de Madrid. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina. L'Espanyol ha fet públic que ja són gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i el nombre de socis supera els 33.000. Avui juguen contra el Pau de la segona divisió francesa, el segon amistós de pretemporada, 7:45 i per Esport 3. I a les semifinals de la Supercopa CB de bàsquet, el Joventut jugarà contra el Baskonia, mentre el Barça s'enfrontarà a València, segons el sorteig fet aquest matí.
0: Ens queda el titular del temps. Cel variable a la meitat sud del país amb alguna gotellada i pols sahariana. Més sol a la resta, tot i que a la tarda podran créixer nuvolades al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Calor de plena canícula amb notable xafogor a la costa i valors pròxims als 40 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta rosa informa Àngels López Domènech. Les entitats independentistes convoquen una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «I soc i som pel present i pel futur, independència». Anem cap a plaça Catalunya de Barcelona. Allà tenim en Jordi Corbal. En Jordi.
3: Aquí a la plaça Catalunya és on confluiran les dues marxes de Barcelona, que sortiran de la Gran Via amb Casanova i de la Via Laietana amb l'Avinguda de la Catedral. El president de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antich, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots aquells sectors socials descontents.
4: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
5: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
3: Els convocants de la Diada denuncien un procés planificat de desnacionalització i sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització de l'11 de setembre, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però que són prou sabuts els marcs del pensament que ells defensen.
0: I ara marxem cap a Madrid. El Consell de Ministres aprova avui definitivament la llei del tabac, que ampliarà els espais sense fum i que inclourà també les terrasses de bars i restaurants o les piscines, entre d'altres. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional. Perquè entri en vigor, però, caldrà encara l'aval del Congrés. Tània Tàpia.
6: El govern espanyol aprova en segona volta la norma a l'espera de conèixer si introdueix algun canvi. Sabem ja que amplia els espais on no es podrà fumar, terrasses de bars i restaurants, estacions de trens, concerts a l'aire lliure o piscines, entre d'altres, i tampoc amb vehicles de feina. La norma ara iguala les restriccions a tot el territori, on, per exemple, ja hi havia municipis que no deixaven fumar a la piscina, però en d'altres sí. Fa 20 anys que la llei no es toca i ara també aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limitarà als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també serà sancionable el consum. La policia podrà multar, per tant, menors que enxampi fumant i podran canviar la sanció per feines comunitàries o l'hauran d'assumir els seus pares o tutors. Les sancions lleus aniran de 200 a 600 euros i en els casos més greus, les infraccions es podran sancionar amb fins 10.000 euros. El Consell de Ministres acaba avui la feina i deixa la norma ja llestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i, si té prou suports, entri en vigor. Si això passa, les noves prohibicions estaran ja vigents en 20 dies després que la norma surti publicada al BOE. Segons dades del Ministeri de Sanitat, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia.
0: I a aquesta hora marxem en directe cap al Palau de la Generalitat. Ha començat la roda de premsa posterior a la reunió de govern. Sentim la portaveu, Sílvia Paniqué.
7: Departament, per assenyalar alguns dels elements, dels àmbits de les actuacions que ha pogut impulsar en aquests dos anys, doncs la tramitació, el desplegament de la llei del tercer sector de Catalunya, així com també el pla Cura, d'una millora en l'agilització i en l'atenció a la dependència, o l'acord per l'equiparació salarial del tercer sector. Per tant, alguns elements prou rellevants. Amb Raül Moreno, que fins ara havia estat secretari general del propi departament, incorporem una persona amb un ampli coneixement en l'àmbit social, amb una llarga trajectòria també en favor de la justícia social i que sempre ha estat garant de diàleg i de treball conjunt amb el tercer sector, perquè, com dic, té una llarga trajectòria també de coneixement i de treball. I com es va assenyalar també ahir, per primera vegada un govern compta amb un conseller que ha estat o que és de formació a educació, educador social, amb una trajectòria també en l'àmbit de la gestió des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en l'àmbit del benestar social. Per tant, com ahir el propi president traslladava, aquest és un canvi puntual en un departament que no significa un gir en les polítiques que fins ara es venien desplegant. De fet, el propi Raül Moreno era secretari general, com he dit, i per tant es dona relleu o continuïtat a aquelles polítiques que fins ara s'havien emprès i que es continuaran impulsant. Per tant, aquest era el primer apunt, i ara si passo als diferents acords de govern. Un primer, tot un paquet de mesures econòmiques, de fet en dues direccions, per tal de poder donar suport econòmic als particulars, veïns i veïnes, als comerços i també altres operadors econòmics que hagin pogut estar o estan sent afectats per l'incident registrat en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Són unes mesures que volen pal·liar fins que es determinin les quantitats econòmiques definitives que es puguin detraure, no? dels diferents procediments administratius a les persones afectades, mentre no es determinin les indemnitzacions definitives. És a dir, estem parlant de bestretes que van dirigides a particulars, a veïns i veïnes, a comerços i a aquests actors econòmics, per tal de que vagin, doncs, en detriment de les futures indemnitzacions quan aquestes siguin definitives i estiguin determinades. Com els deia, dues vies d'actuació. La primera, s'autoritza a fer transferències a càrrec al fons de contingència per finançar aquestes bestretes a compte de futures indemnitzacions. Per tant, ajuts destinats, per exemple, a compensar afectacions personals més enllà del propi reallotjament dels veïns i veïnes, doncs afectacions en el dia a dia pel fet de no estar

a casa teva i estar reallotjat en un establiment, per exemple, o amb els negocis que alguns d'ells estan obligats en aquests moments a estar tancats o que poden tenir pèrdues a futur de facturació. Tot això s'articula a través del fons de contingència en forma de bestretes que s'aniran atenent i justificant a través d'una oficina en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, que atén totes aquestes peticions, que les analitza i que, per tant, autoritza aquestes bestretes. I la segona línia, que ja estava activada però que la posem també a disposició, és la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances, perquè també hi puguin accedir comerços, empreses i la resta d'operadors econòmics afectats per les obres. Aquesta línia, si recorden, es va crear l'octubre passat, està pensada per donar resposta, en aquest cas, a empreses, al món econòmic, que puguin estar afectades per emergències sobtades, i el que ofereix són préstecs en condicions preferents per garantir la liquiditat dels negocis mentre es recupera la normalitat. Per tant, bestretes a partir del fons de contingència i la línia de l'Institut Català de Finances, ja articulada des del passat octubre, amb préstecs amb condicions preferents. Aquesta és la resposta del govern després de l'incident registrat la matinada del 7 de juliol, quan, com saben, els sistemes d'auscultació de les obres van detectar moviments anormals en el terreny. Durant la inspecció tècnica efectuada a primera hora del matí es va localitzar aquesta cavitat al pati de la illa interior, a la zona del Putxet, a l'alçada del carrer Rubinstein, i això va implicar el desallotjament de fins a 8 finques de manera preventiva d'aquests edificis. Com saben també, des del primer moment, els equips tècnics de la constructora, les assistències, el personal d'infraestructures han dut i continuen duent a terme inspeccions continuades. Es va descartar ja des de la setmana passada que hi hagués afectacions greus en els edificis. En aquests moments es continuen les auscultacions, es continuen els treballs tècnics. Aquest dilluns es va procedir al reallotjament, com deia, de dues d'aquestes finques, i continuaran els treballs sempre amb la màxima seguretat per propers reallotjaments. Per tant, des del primer moment, com els vaig dir, va primar la seguretat, la prudència i la rapidesa en les actuacions. Després, els treballs en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona per atendre els veïns i veïnes, a qui volem agrair també des del govern i des del departament el seu comportament en tot moment, en les assistències a totes les reunions diàries que hem tingut, doncs un comportament exemplar i volent rebre aquesta informació, i sempre amb màxima transparència, de manera que a l'hora que fèiem les reunions amb els veïns i veïnes també traslladàvem quin era l'estat, i ho continuarem fent de la mateixa manera, l'estat dels treballs tècnics, i anirem donant informació puntual quan aquesta sigui certa, i sempre dirigida i recomanada pels treballs tècnics i els criteris tècnics que ens van arribant en cada moment. I aquesta, com deia, era la resposta econòmica en forma de bestretes i línia de l'ICF per atendre les diferents situacions econòmiques que es vagin produint. I ara passem a un paquet d'acords de govern. Els hi englobo tots per no allargar-me massa. Són acords de govern que van vinculats a la recerca aplicada en l'àmbit de la innovació, de la descarbonització, i en l'àmbit també de les inversions estratègiques que govern rere govern anem portant, i avui en tenim dos més. Un primer de 14 milions d'euros destinat al BSC, que podrà entrenar i desenvolupar models d'intel·ligència artificial, consolidant Catalunya, juntament amb altres inversions, com un dels principals pols europeus en aquest àmbit. Saben que aquest és un àmbit estratègic en l'àmbit europeu, i des de Catalunya volem reforçar la nostra capacitat en l'àmbit del talent, de retenció del talent, també de traure talent, de generar coneixement i, sobretot, de ser capaços de transferir-lo al teixit productiu. No només generar, sinó ser capaços
capaç de transferir-lo allà on ha de ser utilitzat, que és a les empreses catalanes. I aquest és un finançament que s'articula a través del Departament de Recerca i Universitats, que es desplegarà els propers anys fins al 2029. La quantitat global, com dic, és de 14 milions d'euros destinat al Barcelona Supercomputing Center.

intensius en emissions de diòxid de carboni. És a dir, són aquells sectors industrials que la seva descarbonització no passa per una electrificació, sinó que necessiten aplicar innovació i tecnologia perquè és més complexa descarbonitzar la seva activitat. Aquest projecte, a més, es desenvolupa conjuntament amb l'Universitat Rovira i Virgili, i el que es fa és tastar en mode preproductiu o preindustrial tecnologies innovadores que ens permet validar-les en aquests entorns preindustrials per tal de poder facilitar després posteriorment la seva aplicació a la indústria. Per tant, dues actuacions que reforcen el paper de Catalunya i que el govern vol reforçar en recerca aplicada a innovació com a eines per afrontar dos dels principals reptes que tenim com a país. Un, el de la pròpia descarbonització i lluita contra el canvi climàtic i, per tant, un desenvolupament sostenible de la nostra economia. I dos, també tota la revolució que implica la introducció de la intel·ligència artificial, un àmbit estratègic. Per tant, aquestes dues actuacions juntament, menor però en qualsevol cas un pas més en la futura gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. En aquest cas hem aprovat la compra de potència 20 megawatts, en aquest cas de potència energètica que necessitem perquè hi hagi energia suficient per aquesta gigafactoria, que en el seu global necessita 54 megawatts de potència instal·lada. En aquest cas el que fem és comprar una reserva de potència que hi havia de 20 megawatts, però va en la línia també de ser Catalunya pioner en l'àmbit de la intel·ligència artificial i el tractament de dades. Hi ha ara un altre paquet d'acords de govern en l'àmbit d'habitatge. Un primer, l'aprovació del programa Arrelament. Aquest programa s'havia desenvolupat en forma de pilot ja a partir del 2021, per tant no és un programa nou. El que al cor del govern és passar dels pilots a un programa estable durant els propers 4 anys dirigits a entorns rurals amb pèrdua de població. Estem parlant de 16 sistemes a tot Catalunya que ja es van determinar com aquells prioritaris sistemes urbans que agrupen municipis amb pèrdua de població. Estem parlant de 83.000 habitants agrupats en aquests 16 habitatges. Durant aquests anys, des del 21 fins ara, s'han fet proves pilot. La primera va ser a les Garrigues Altes, amb una prova pilot que va resultar bastant positiva, i això es va traslladar posteriorment a la Terra Alta, concretament a dos sistemes urbans, el d'Organyà i el Segrià Garrigueny. A Garrigues Altes s'han mobilitzat amb aquest pilot un total de 19,5 milions d'euros, sobretot dirigit a habitatge i a generació d'oportunitats, que són els dos elements que arrelen la població un municipi: generar oportunitats i ser capaços que hi hagi habitatge per les persones que hi vulguin viure. I posteriorment, en l'àmbit, com deia, de Terra Alta, s'han mobilitzat fins ara 690.000 euros. Per tant, amb habitatge, perdó, i 1,4 en global. Per tant, 19 milions d'euros a les Garrigues Altes, a la Terra Alta 1,4 milions d'euros, en un projecte que s'ha iniciat fa poc, i en aquests moments també redactant projectes de rehabilitació d'edificis en l'àmbit de la Terra Alta. Per tant, què significa aquest acord de govern? Que aquests pilots, com es diu, com els deia, es transformen en un programa estable pels propers 4 anys. Quina mobilització de recursos hi haurà? Cada any posarem a disposició 1 milió d'euros, que activa, com veuen, recursos addicionals, però 1 milió per anar afrontant dels 16 sistemes que ens queden per articular, doncs anar redactant projectes amb governança conjunta amb els municipis. Una de les característiques d'aquest programa que veu del finançament del govern d'Espanya contra el despoblament és que tots els projectes que s'articulin han d'estar en una governança i acordats conjuntament amb els ajuntaments. Per tant, aquesta és una característica, i com dic, els projectes van encaminats a activar diferents economies, turística, agroalimentària, a reforçar els serveis públics, a la mobilitat i a l'habitatge. I dos acords més, també en l'àmbit de l'habitatge. Dues subvencions, una destinada a l'Incasòl i l'altra a l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

0: La quantitat global és de 11,27 milions d'euros i són recursos que van destinats a subvencionar la construcció d'habitatge protegit. En el cas de l'Incasòl estem parlant de 11 promocions que representen 426 habitatges, per tant són recursos destinats a fomentar la construcció i per tant subvencionar la pròpia construcció. I en el cas de l'IMAP, de l'Ajuntament de Barcelona, estem parlant de 10 promocions que tenen a resultes 884 habitatges. Per tant, dues subvencions per continuar ampliant el nostre parc d'habitatge públic. I finalment, després d'aquest repàs d'acords vinculats a activació econòmica i habitatge, els volia fer tres apunts ràpids. Un primer, una ampliació del 5% de l'import destinat als CIES, als serveis integrals d'atenció de violències masclistes. Hem aprovat aquest augment dignificar i ampliar els serveis que aquesta xarxa proporciona en l'àmbit d'acolliment, de recuperació, dels punts de trobada, de tots els serveis substitutoris de la llar en situacions de violència de gènere i tota la línia també d'atenció a les dones en situació de violència masclista. Per tant, recursos que van destinats a reforçar la qualitat que reben les dones que es troben en aquesta situació i també ampliar i dignificar les condicions laborals dels professionals que treballen en aquesta xarxa. Per tant, euros destinats a millorar un servei que finalment repercuteix directament en el dret de les dones i a l'atenció de les dones que es troben en aquesta situació. En l'àmbit de cultura, ja els he dit avui a l'executiu tenia un gruix d'acords importants. En l'àmbit de cultura sí que volíem destacar un acord de govern que ens permet constituir un comitè d'experts que ha de ser la llavor del futur Pacte Nacional de Cultura. És una comissió d'experts i expertes amb un programa temporal també vinculat al Departament de Cultura que ha de coordinar i que ha de donar impuls a tot aquest projecte per tal de fer-lo real, concret, que comptarà també amb l'interlocució dels agents culturals, també dels municipis que han d'estar implicats en el disseny d'aquestes polítiques. La veritat que l'àmbit cultural, com d'altres àmbits, necessita aquesta mirada llarga, d'estabilitat, de consens. Aquest és un pacte que, si vostès repassen la hemeroteca, veuran doncs, que ha anat sortint de manera recurrent la necessitat d'aquest pacte i a través de la constitució d'aquest comitè d'experts i sobretot d'aquest programa temporal també que ajudarà als treballs, pensem que la cultura com un dret de la ciutadania i com una eina molt important en aquests moments de cohesió, doncs pensem que això a partir del setembre del 2026 pot agafar forma i en qualsevol cas el compromís del departament és que al llarg d'aquest segon semestre del 2026 es pugui començar aquesta interlocució amb els agents, amb els grups parlamentaris, amb els municipis, per tal de avançar en un model, com es deia, més estable, mirada llarga, de país, per una cultura més accessible i més equitativa a nivell territorial. I finalment, ara sí, un apunt territorial, però que crec que és important per la gent de les Terres de l'Ebre. Hem aprovat també avui que la festa del riu Ebre de Móra d'Ebre, com a festa tradicional, rebi el reconeixement de festa tradicional d'interès nacional i, per tant, es pugui fer la seva inscripció al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya per fer valdre, per això dic que és important per la gent del territori, també val la pena d'assenyalar-ho, una de les expressions genuïnes, més genuïnes del patrimoni material i immaterial de les Terres de l'Ebre. De fet, és la festa fluvial viva existent en aquests moments més antiga de les documentades, es remunta a l'any 1899 i fixin-se, des de llavors han sabut mantenir la gent de Terres de l'Ebre viva, adaptant-la als nous temps, una de les tradicions vinculades al riu Ebre i a la seva navegació fluvial, convertint-la en un element d'identitat i d'orgull des de Terres de l'Ebre cap a la resta del país. I ara sí, aquests eren els acords de govern que avui volíem destacar o pensàvem que són de més rellevància i quedo a disposició de les seves preguntes.
1: Comencem el torn de preguntes des de la cabina de

0: Ràdio amb Albert Prat de Catalunya Ràdio.
1: Què tal? Bon dia, portaveu. Un parell de qüestions. D'entrada, vostè feia referència a aquestes ajudes i bestretes que han activat pels veïns i comerços afectats pel Putxet. M'agradaria saber de quants veïns estem parlant, és a dir, quants veïns i comerços podran demanar aquestes ajudes anticipades i de quins imports parlem, és a dir, aproximats, saber doncs, fins a quina forquilla, no?, en tant comerços com famílies hi poden accedir, i també saber en quin punt està doncs, exactament, sobretot no tant la investigació, que vostè ja ha fet més referència, sinó també en aquest retorn esglaonat de les famílies, doncs, quina previsió tenen, si ens la pot actualitzar. I d'altra banda, avui a la reunió de govern i a la foto posterior del nou govern hem vist també com s'hi afegia la consellera de Salut, Olga Pané. Saber doncs, en quin punt estat de salut es troba, com està la seva recuperació i si ens pot apuntar quan creu que es pot reincorporar. Gràcies.
2: Perfecte. Respecte a la primera qüestió, miri, quantitats, la línia de l'ICF és una línia oberta i ampliable, per tant, s'atendran a totes les necessitats que hi hagués en termes de finançament, amb préstecs tous, en condicions beneficioses, i la línia que s'ha obert de bestreta contra el fons de contingència, doncs també anirem atenent totes aquelles que es produeixin. Per tant, no els hi podem donar una quantitat tancada, perquè són bestretes que s'aniran atenent, en qualsevol cas sí que els podrem anar informant de les quantitats que es van actualitzant, però no té un límit, és a dir, s'atendran totes aquelles bestretes, com dic, a través d'una oficina articulada en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, amb qui estem tinguent un treball conjunt doncs molt, molt profitós i una bona coordinació, i serà aquesta l'oficina la que anirà determinant doncs, aquestes quantitats econòmiques, que com dic són bestretes que van a la futura, o en detriment a la futura indemnització que es pugui determinar. El que sí que us podrem anar dient és, podrem anar actualitzant la quantitat econòmica, això sí, però està oberta i s'atendrà doncs, totes aquelles quantitats econòmiques que s'hagin d'atendre. Finalment, l'administració, en aquest cas des del govern i des del departament, serà després qui s'hauran de clarificar les responsabilitats, però és la primera responsable d'articular aquests ajuts, i per això ho hem fet, i ho hem fet d'una manera ràpida. Em deia també en quina fase ens trobàvem. Com saben, els veïns que han pogut començar a retornar a casa seva són els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. En aquest cas són 11 habitatges i 4 locals comercials. El número 54 necessita com a mínim una setmana més de monitoratge, perquè les lectures van començar una setmana posterior a aquests dos que hem procedit al reallotjament, però el retorn només s'autoritzarà aquests i els següents fins que des dels serveis tècnics, amb les mesures que estan recabant, autoritzin i ens donin la seguretat d'aquest retorn. Per tant, què sabem segur fins ara? Com deia, doncs que les lectures evolucionen favorablement, sabem que no hi ha afectacions greus en cap dels edificis, no?, de manera estructural, però com dic, el retorn no es farà fins que els tècnics ens puguin assegurar doncs que cadascuna de les finques queda plenament certificada. Per tant, criteri finca a finca, mesures també que s'estan fent finca a finca, estem fent treballs de consolidació, d'informació directa als veïns i també en total transparència a l'opinió pública. I anirem informant d'acord aquest calendari. Quan ens certifiquin la seguretat, serà en el moment que notificarem els veïns i els mitjans de comunicació, com hem fet fins ara en cada moment. Continuen els treballs d'injecció, com deia, en aquests moments, i la consolidació de la zona més propera a la cavitat que es va produir en aquest pati de llums. La tuneladora en aquests moments i ja fa dies està aturada, perquè el funcionament podia distorsionar les lectures, per tant, de manera preventiva també es troba aturada. I la bona evolució d'aquestes lectures ens permet doncs, ser optimistes, però no hem de confondre aquestes mesures amb una precipitació, no?, en el reallotjament. Per això dic que en cada moment, d'acord als informes tècnics, anirem informant i procedint en cada moment finca a finca. Respecte a la, efectivament, la consellera Pané doncs, ha volgut

0: doncs venir a acomiadar-se de la consellera Mònica Martínez Bravo i donar la benvinguda també al conseller Raül Moreno. Per tant, ha pogut estar una estoneta amb nosaltres i efectivament ens ha informat doncs, que la seva evolució és positiva i que el que preveu és que al llarg del mes d'agost pugui anar-se incorporant de manera progressiva al treball, de manera que al setembre doncs, ja pugui estar en plena normalitat. Per tant, una introducció progressiva a la feina i al treball durant el mes d'agost.
1: És el torn a la de Laura.
2: Doncs bé, són les explicacions de la consellera portaveu Sílvia Paneque en aquesta roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu dels dimarts, on precisament feia referència a dues de les principals qüestions que s'han tractat. La primera, l'aprovació d'aquestes mesures econòmiques per donar suport als veïns i als comerços desallotjats del barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, i també aquest agraïment a la consellera Mònica Martínez Bravo, fins ara consellera de Drets Socials, que deixa el càrrec i dona pas a Raül Moreno. Precisament Sílvia Paner, que també li ha donat la benvinguda. Deixem aquí aquesta roda de premsa, anem per altres qüestions. Petita pausa i ens hi posem.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Doncs passen un parell de minuts de dos quarts d'una. L'empresari Julio Martínez, soci i fins ara amic de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, declara aquest matí a l'Audiència Nacional en el cas sobre el rescat de la companyia Plus Ultra. Martínez és el propietari del gabinet d'assessorament Anàlisi Relevante, que pagava informes a l'expresident socialista i que ha decidit canviar la versió dels fets. Només unes hores abans de declarar davant del jutge José Luis Calama, l'empresari Julio Martínez ha enviat un escrit al jutge instructor en què descriu que l'expresident espanyol portava la veu cantant en el procés de rescat de la companyia aèria. Els passos a seguir formaven part dels assessoraments de l'expresident, pels quals hauria rebut un 1% de comissió del valor de l'operació, és a dir, més de mig milió d'euros. Una versió semblant l'ha donat també el president de la companyia aèria Plus Ultra. Fins ara, tots dos havien preservat Zapatero d'haver tingut comportaments il·legals, però ara haurien decidit canviar la versió. Tot plegat amb el precedent del comissionista Víctor de Aldama, que va tenir una rebaixa de la condemna per col·laborar amb la justícia en el cas Coldo. Des del Partit Popular, Cuca Gamarra torna a apuntar al govern de Pedro Sánchez.
4: Y la pregunta es, ¿tráfico de influencias sobre quién? Porque esto también apela al gobierno. Hablamos de un rescate que desde el principio ningún español entendió y que ahora empezamos a entender.
2: Són declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya. No deixem els tribunals. El Constitucional començarà a tractar el 22 de setembre l'amnistia als líders del procés. El president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, ho ha comunicat aquest matí al ple del Tribunal. Els magistrats tenen acumulats de fa mesos els recursos d'empara de l'expresident Carles Puigdemont i de l'exvicepresident Oriol Junqueras, entre d'altres. I els magistrats els havien aparcat fins que la justícia europea resolgués sobre l'amnistia. El primer dels recursos que es tractarà és el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull, i un cop es resolgui, previsiblement a l'octubre, es resoldrà la resta de peticions dels antics membres del govern el 2017. Afegir encara que un jutjat de Barcelona ha condemnat amb penes de presó quatre activistes independentistes per boicotejar un acte de l'entitat Societat Civil Catalana fa 8 anys a la Universitat de Barcelona. A dos d'ells, el jutge els demana 2 anys i mig de presó i a dos més una pena de 2 anys. A més, també imposa multes a 4 activistes més. Els condemna pels delictes de coaccions i d'atac a drets i llibertats fonamentals, amb l'agreujant de discriminació ideològica per intentar frenar un acte de l'entitat espanyolista sobre Miguel de Cervantes, que es va suspenent. L'entitat Alerta Solidària ha criticat que se'ls hagi denegat l'amnistia amb l'argument que no era un acte independentista. Els Mossos investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta. A Barcelona, a 3:15 d'aquesta matinada, els agents han rebut un avís per una discussió i, quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se un ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat a 3CAT Info la comissària Montserrat Estruc, que és cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
5: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un... per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
2: En la mateixa entrevista, la comissària Estruc ha subratllat que, en relació als robatoris violents, tot i que pugen un 3%, la majoria són estrebades. I pel que fa al fenomen de les bandes llatines, que va aflorar per diverses operacions policials durant el primer trimestre d'aquest any,

0: La comissària les considera desarticulades.
1: Aquí a la ciutat de Barcelona li puc dir que el fenomen té un risc moderat. Aquest risc es va localitzar perquè, evidentment, sí que hem detectat doncs, que utilitzen armes blanques. Molts dels seus integrants o alguns dels seus integrants són molt joves i que, a més, tindrien vinculacions amb el que serien algunes activitats delictives.
0: La neutralització d'aquests grups s'ha fet a través del pla d'AGA de control i retirada d'armes blanques. I us ho dèiem en titular, s'investiguen tres possibles crims masclistes a les últimes hores a l'estat espanyol. A Almoradí, a la comarca del Baix Segura, la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de la mort violenta d'una dona de 56 anys. A l'home, de 61 anys, ja l'havien detingut el 2008 per una denúncia per violència masclista. A Toledo, la Guàrdia Civil també investiga com un crim masclista la mort a ganivetades d'una dona a mans de la seva parella a Alameda de la Sagra. El presumpte agressor, un home de 48 anys, l'han detingut aquest matí i l'han traslladat ferit a l'Hospital de Toledo. També a Benavís, a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta amb signes de violència a casa seva aquest matí. En aquest cas es manté oberta la investigació, però no hi ha de moment cap detingut. Parlem ara dels incendis que hi ha a la península Ibèrica. Els bombers aconsegueixen frenar l'avenç de l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades, una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa. El president manxec, Emiliano García Page, assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent a l'estat, però afegeix que comencen a ser optimistes.
2: Empezamos a ver la luz más allá del humo. Nos dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria, de manera que podemos también liberar de preocupación a la comunidad vecina, que en otros aspectos nos está ayudando y que también tiene fuegos al mismo tiempo.
0: De moment s'han evacuat 34 municipis i 14 tenen ordre de confinament sobre el terreny i a prop de 400 efectius amb més de 70 dotacions terrestres dels bombers. Mentrestant, a l'Aragó l'incendi d'Orés segueix estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees, però preocupa un nou foc originat a Ejulbe, a Terol, que ja suma més d'un miler d'hectàrees cremades. Aquí a casa nostra, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques. L'alerta s'allargarà durant tota aquesta setmana. I és que la temperatura serà molt elevada els pròxims dies, fins a arribar al pic dijous, i s'espera a partir de divendres l'entrada del vent de gregal i de tramuntana. La combinació d'altes temperatures, el vent i la falta de precipitacions poden complicar i molt el mapa de risc d'incendis. El tècnic del Meteocat, Miquel Bernis, creu que anem cap a uns estius de fet cada vegada més secs.
3: Si bé de forma general encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
0: Ara que parlem d'aquesta calor, 18 persones han estat ingressades l'última setmana en hospitals catalans a causa de les altes temperatures. Els serveis d'urgències han atès 182 persones per efectes de la calor aquests últims 7 dies. La majoria van ser cops de calor, però també hi va haver una seixantena de casos de deshidratació. Els centres d'atenció primària van atendre l'última setmana 671 persones, la gran majoria per insolacions i cops de calor, una xifra una mica inferior a la setmana anterior.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Les centrals nuclears d'Ascó, la Ribera d'Ebre i Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues van produir més de 22.800 milions de quilowatts-hora durant el 2025, segons la memòria anual de l'entitat que les gestiona. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Les dades d'ANAP, l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellòs, indiquen que el 50,6% de l'electricitat que es va consumir a Catalunya durant el 2025 es va produir a aquestes dues centrals. Una xifra que puja gairebé al 59% de l'energia produïda al Principat i del 9% del sistema elèctric peninsular. L'informe del gestor indica també que la producció conjunta va permetre estalviar 8,4 milions de tones equivalents a diòxid de carboni. Durant el 2025 també s'ha avançat en la construcció dels futurs magatzems de residus nuclears. Un cop estiguin actius, allotjaran tot el combustible gastat que s'haurà generat durant l'operació de les plantes. A les centrals d'Ascó i Vandellòs 2, recordem-ho, hi treballen 864 persones de forma directa i unes 1.000 més de forma indirecta.
0: Seguim parlant d'energia. Cau la cobertura de la demanda elèctrica amb energies renovables. Segons l'informe anual de l'Overcat que s'ha presentat aquest matí, el 2025 les renovables van cobrir un 15% de la demanda elèctrica, un punt per sota que l'any anterior. Barcelona, Montse Poblet.
6: L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que l'any passat no només va baixar el pes de les renovables en la

0: cobertura de la demanda elèctrica. També va caure un 3% la suma de tot el que es va produir amb eòlica, fotovoltaica i hidroelèctrica. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu aprovat pel govern de cobrir la meitat de la demanda elèctrica del 2030 amb aquestes energies, i detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos-hi acostar.
1: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'emmagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, la distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
0: Segons l'Observatori, Catalunya ja té una cartera de 231 projectes eòlics i 1.107 de solars que, si es tiressin endavant, ens situarien més enllà de l'objectiu fixat pel 2030. Però la tramitació dura el doble que altres comunitats autònomes i és molt més cara, així que la majoria acaben no avançant.
1: No només competeixen els recursos naturals, que serien el sol i el vent, també competeixen la seguretat jurídica, els terminis administratius i els costos de tramitació. Catalunya aplica les taxes de tramitació més elevades de l'Estat. Per un parc eòlic tipus de 50 megas, la taxa és de 119.521 euros. Això és gairebé 9 vegades més que l'Aragó, 20 vegades més que Galícia i prop de 600 vegades més que Navarra.
0: El 2025 a Catalunya es van incorporar només 78 megawatts de renovables, l'equivalent al consum anual d'unes 35.000 famílies.
2: I ara informació internacional. Els Estats Units han fet la desena nit consecutiva de bombardejos contra l'Iran i el règim de Teheran ha continuat atacant objectius nord-americans, entre els quals instal·lacions de la multinacional Amazon a Bahrain, al Golf Pèrsic. Les hostilitats a l'Orient Mitjà continuen i s'ha obert un nou front potenciant, i és que els rebels hutis, alineats amb l'Iran, asseguren que imposaran un bloqueig naval a l'Aràbia Saudita en una acció que pot fer augmentar els riscos pel subministrament energètic global. Els països mediadors en aquest conflicte han intentat a les últimes hores reviure l'acord provisional d'alto al foc de mitjans de juny. L'Iran ha reconegut contactes amb els intermediaris i els Estats Units han deixat la porta oberta també a la diplomàcia. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ja és a les Filipines per participar en la reunió de l'ASEAN, que reuneix 11 països del sud-est d'Àsia, on hi ha també preocupació per aquesta nova escalada de les hostilitats a l'Orient Mitjà. I l'exèrcit del Líban s'ha començat a desplegar en localitats del sud del país fins ara ocupades per tropes israelianes. És part de l'acord tancat amb Israel amb mediació dels Estats Units i que defineix zones pilot on traspassar el control cap als soldats libanesos. El president del país, Josef Aoun, es reuneix avui a la Casa Blanca amb Donald Trump per tractar sobre les negociacions de pau amb Israel. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha matat 6 membres d'una família a la ciutat de Gaza, entre els quals 4 menors. L'exèrcit d'Israel ha reconegut aquest bombardeig, però l'ha justificat per l'atac contra un membre del grup islamista Hamas. Seguim parlant dels Estats Units. L'administració Trump imposarà el mes que ve aranzels addicionals del 50% a diversos productes canadencs en resposta al que qualifiquen de discriminació comercial d'Ottawa. La mesura s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació pel pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, que ara mateix està en suspens. Donald Trump ja va amenaçar d'imposar més gravàmens la setmana passada, quan de fet va flirtejar amb afegir-hi els costos relacionats amb el fum dels incendis forestals que estan devastant el Canadà. Una amenaça que ha provocat aquesta reacció del primer ministre d'Ontario, Doug Ford.
3: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs. Em frustra sentir aquest munt d'estupideses.
2: Entre els productes afectats s'hi compten els estics d'hoquei, el vi i el ciment. Els gravàmens cobreixen uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques anuals. I encara una darrera qüestió de l'àmbit internacional. El primer ministre indi, Narendra Modi, demana establir un sistema d'exàmens públics infal·lible al país l'endemà de la massiva concentració de l'anomenat moviment de les paneroles en protesta contra les filtracions d'exàmens i que això provoqués centenars de ferits a Nova Delhi. Modi ha dit als legisladors de la seva aliança governant que va prendre mesures immediates en rebre informes d'irregularitat en aquestes proves i que es va detenir i empresonar 13 persones per aquests fets. Segons el primer ministre, es va fer un nou examen amb èxit i no hi va haver cap retard a l'hora de publicar els resultats. El fundador d'aquest moviment juvenil advertia, però, que continuaran la protesta mentre denunciava la repressió policial contra el jovent.
4: El que ha fet la policia de Delhi, la manera com han colpejat els estudiants, la manera com els han colpejat el cap és molt vergonyós. A causa d'això, la reputació del país s'està veient malmesa a tot el món i tots sabem per què la policia de Delhi va fer tot això, per què van rebre ordres de Narendra Modi i Amit Shah.
2: El moviment que va començar

0: Com una sàtira en línia, s'ha acabat convertint en el repte més important per al govern del primer ministre nacionalista Narendra Modi. Passa un minut de 3:15, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè us ho estem explicant durant tot el matí. Està sent un matí molt complicat amb diverses incidències a Rodalies. A aquesta hora n'hi ha una de nova que afecta la línia R4. Renfe informa que la circulació està interrompuda entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa per una incidència a la infraestructura. Recordem que en paral·lel segueix la incidència a la R13 i R14. No circulen trens entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. Hi ha servei d'autobusos alternatius. A la RL4, retards d'uns 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre Cervera i Calaf, i retards també, en aquest cas, d'uns 30 minuts per incidències ja resoltes a la R2 Sud, R2 Nord, R2 i els trens regionals Sud. A les carreteres, retencions a aquesta hora a la P7, a l'Ametlla de Mar en sentit sud, per un vehicle avariat que talla un carril, i a l'àrea de Barcelona hi ha cua a la Ronda Litoral, de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
0: El temps. Crònica aquesta hora del Tomàs Molina.
2: Avui un dia molt entrenyinat, amb la presència de núvols prims, però també amb molt de pols en suspensió, que farà que el cel es vegi d'aquest color pràcticament africà. Un dia de sol, potser amb algunes nuvolades. No descartaríem alguns ruixats aquesta tarda, sobretot en àrees del Pirineu Oriental, del Pirineu Gironí, però esporàdicament podrien aparèixer també en d'altres indrets del país. Amb aquesta presència d'aquesta pols, aquests núvols prims, avui la temperatura quedarà una mica més baixa que la d'ahir, però encara amb calor intensa, especialment a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà serà un dia un altre cop en conjunt assolellat, però molt entrenyinat per la presència de núvols prims, però amb una mica menys de pols en suspensió. També amb alguna nuvolada que podria donar algun ruixat, però la tendència serà que de cara als pròxims dies la temperatura vagi a la baixa. El pic màxim serà un altre cop de cara a dijous, sobretot a les comarques de Ponent, que podrà superar-se de nou als 40 graus, però ja cap a l'est la temperatura anirà baixant dijous i, de fet, divendres, dissabte, diumenge, la inestabilitat anirà augmentant i les temperatures aniran molt clarament a la baixa de cara al cap de setmana.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de 3:15. Continuem. Lleida vol reconvertir la zona més pròxima al riu Segre, al centre de la ciutat, amb establiments de restauració i zones de lleure. El projecte s'ha batejat com a Platges de Lleida, tot i que no inclourà zones de bany, i hauria d'entrar en funcionament la primavera de l'any que ve. Noelia Caselles.
4: El riu Segre travessa Lleida en un tram de gairebé 3 quilòmetres, una part dels quals al vell mig de la ciutat. Ara la zona està canalitzada i les lleres són un gran parc verd on és habitual que els veïns hi passegin i facin esport. La idea és afegir-hi nous usos, delimitant dues grans zones que gestionarien operadors privats. L'alcalde Fèlix Larrosa ha explicat què s'hi vol oferir.
5: Un establiment de restauració en cada punt. Per tant, hi haurà d'anar un espai on la gent hi pugui seure tranquil·lament, escoltar música, a xerrar, una zona de vetlladors, ha d'haver serveis higiènics, serveis sanitaris públics, haurà d'haver mobiliari i equipaments per a l'ús ciutadà per fer-hi activitats, les diverses, volem posar hamaques que la gent es pugui estirar. A més, haurà de proposar activitats de caràcter esportiu, cultural, educatives.
4: Una de les zones estarà ubicada als Camps Elisis i l'altra al campus de la Universitat de Lleida a Capbon. També es preveu que hi hagi rampes i passarel·les al riu, però no zones de bany. El projecte va lligat a les obres que s'han de fer en aquest parc de la canalització per rebaixar-ne una part i augmentar la seguretat en cas d'inundacions. La previsió de l'Ajuntament és que el projecte de les platges entri en funcionament durant la primavera del 2027.
0: I el Geoparc Mundial Origins revalida la certificació de la UNESCO per 4 anys més, fins al 2029. Aquest organisme internacional ha reconegut la qualitat de la gestió i del treball desenvolupat en aquesta entitat, que engloba Pallars Jussà, Pallars Sobirà i el municipi de Coll de Nargó. Ens ho explica des de Tremp en Pau Rovira.
6: La renovació consolida el Geoparc Orígens com un dels 50 geoparcs mundials de la UNESCO a Europa i garanteix la continuïtat d'un projecte que, amb 116 llocs d'interès geològic inventariats, engloba el Pallars Jussà, gran part del Pallars Sobirà i Coll de Nargó.

0: tot plegat, explicant més de 550 milions d'anys d'història de la Terra, des dels dinosaures fins a la formació dels Pirineus. Els avaluadors de la UNESCO han destacat també la implicació d'ajuntaments, escoles, empreses i entitats del territori, així com la tasca de divulgació científica i educativa que es fa tot l'any. El director del Geoparc Orígens, Guillem Pures, ha celebrat una certificació que diu no és fàcil d'aconseguir.
1: El procés de revalidació és molt exigent perquè es basa en una part documental, és un expedient documental molt complet, i després és una visita de camp del voltant uns 5 dies perquè els avaluadors de la UNESCO venen a comprovar el territori i verificar els progressos que s'han fet durant aquests 4 anys. Per tant, és una acció de compromís política i és una acció de compromís per la comunitat local.
0: Actualment, el Geoparc impulsa prop de 90 actuacions anuals, entre activitats educatives, visites guiades, projectes de recerca, accions de conservació o iniciatives de promoció turística sostenible, fet que destaca Jordi Verdú, de la Diputació de Lleida.
2: Les persones que venen a visitar-nos puguin conèixer la història, paisatge, no? Tot el tema històric i paisatgístic de casa nostra, però també aquest plus de qualitat, en aquest cas també empresarial, de comerç, que els municipis també els hi dona aquest escut, no, d'emblema de la UNESCO, que no n'hi ha gaires.
0: La revalidació, fins al 2029 com a mínim, permetrà també al Geoparc compartir experiències amb altres territoris d'arreu del món i optar a nous projectes internacionals.
3: Encara en cultura, l'Institut Ramon Llull presentarà la mostra Seny i Rauxa a l'Espai Catalonia in Venice durant la Bienal d'Arquitectura del 2027. La retrospectiva recull la pluralitat de l'arquitectura feta a Catalunya en els darrers 150 anys. Coincidint amb el seu 25è aniversari, l'Institut Ramon Llull proposa aquesta mostra col·lectiva i plural per continuar projectant internacionalment l'arquitectura catalana en un dels principals escenaris globals. Actualment, aquesta exposició, Seny i Rauxa, es pot visitar al Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre. I més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum s'exposen per primer cop al Museu d'Art Modern de Tarragona. És la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya, Tarragona, Manel Sastre.
4: Són 120 fotografies de 63 autors nacionals i internacionals. Sota el títol Col·lecció Fòrum, sacsejar la història, transformar la fotografia, l'exposició ha seleccionat obres captades des dels anys 50 del segle passat fins a l'actualitat. Segons la comissària Marta Daó, les imatges condensen la tasca que han fet els galeristes Chantal Granda i David Balcells en 40 anys.
5: És indubtable, i s'ha dit i repetit, que estem davant d'una de les col·leccions de fotografia més importants del nostre país. Reuneix obres captades d'autors molt destacats de la fotografia històrica, però també contemporània.
4: Aquesta és una de les mostres fotogràfiques més rellevants que es troben a Catalunya, amb unes instantànies fetes per Colita, Amèrica Sánchez, Joan Fontcuberta, Oriol Maspons o Francesc Català Roca. Chantal Grande destaca el diàleg entre el temps i el visitant que proposen aquestes obres.
6: Assenyalen l'existència d'una realitat plural i també una altra versió de la nostra història. Una visió independent, molt elaborada i reflexiva.
4: La col·lecció Fòrum va començar a gestar-se des de Tarragona per Granda i Balcells. En 4 dècades van adquirir fins a 1.700 fotografies. Ara fa un any, el Departament de Cultura va comprar el fons per incorporar-lo a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Ara, aquesta primera mostra es podrà veure gratuïtament fins al gener del 2027.
3: I la llibreria Casa Anita de Barcelona ha guanyat el Premi Buxareu Ginesta, el llibreter de l'any que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. Amb aquesta distinció reconeix la seva trajectòria de més de 2 dècades com a espai de referència en literatura infantil i juvenil i il·lustració. També el seu compromís amb la promoció de la lectura, la creació artística i la vida cultural del seu entorn. Amb Oblit Baseiria al capdavant, l'establiment del barri de Gràcia va néixer amb la vocació de ser una llibreria especialitzada, propera i també oberta a la comunitat. També manté una col·laboració activa amb centres escolars. En els últims anys ha ampliat la seva activitat amb l'obertura de l'Obrador, un nou local situat davant de la llibreria que funciona també com a sala d'exposicions, taller creatiu i punt de trobada per a presentacions.
7: Esports.
3: Montse Raya, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. S'ha sortejat la Supercopa ACB de bàsquet que es disputarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre. Badalona, Josep Gaya. Bon dia.
7: Bon dia. La Sissió Joventut de Badalona s'enfrontarà al Cosner Baskonia a la primera semifinal de la Supercopa i el València de Bàsquet s'enfrontarà al Barça a la segona. El pavelló olímpic de Badalona serà la seu que acollirà la Supercopa d'aquesta temporada. Amb dues semifinals seran el dissabte, dia 19 de setembre, i la gran final serà el diumenge, dia 20. El sorteig s'ha realitzat aquest matí al Museu de Badalona i ha comptat amb la presència de l'alcalde Xavier García Albiol i també la nedadora olímpica Mireia Belmonte, que han estat les mans innocents encarregades de treure els emparellaments.
8: Encara en bàsquet, el Kids Anas Manresa no renova el base escorta David Duke Jr., que van fitxar mitja temporada. El rendiment defensiu del jugador va ser molt bo, però li va faltar anotació des de la llarga distància. Duke Jr. va jugar 10 partits i va fer 8 punts de mitjana. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys que ve de la Reial Societat.
9: Con muchas ganas, con mucha ilusión de venir a este nuevo proyecto, salir también de una zona de confort que he estado muchos años y bueno, con muchas ganas, la verdad. Ojalá pues aportar al equipo con goles, con asistencia o trabajando como sea y eso espero aportar al equipo.
8: Uria pot jugar tant de davantera centre com de mitja punta i amb la selecció espanyola s'ha proclamat campiona d'Europa sub-19 i campiona del món sub-20. L'Espanyol ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i que el nombre de socis supera els 33.000. Un espanyol que juga avui al segon amistós de pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bausà és un dels joves del planter blanc i blau.
10: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
8: El partit espanyol Pau és a Peralada, a l'Alt Empordà. Els blanquiblaus hi fan una estada. Comença a 7:45 i es pot veure en directe per Esport 3. I el president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat a la seva arribada dels Estats Units, on va ser a la final del Mundial, que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge a l'extrem alemany, Karim Adeyemi. Fa dies que Adeyemi és a Barcelona, on la setmana passada va passar la revisió mèdica i fins i tot va reunir-se amb Hansi Flick, el tècnic blaugrana. És el segon fitxatge del Barça, després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon del Newcastle. Avui es reprèn el Tour amb una contrarrellotge individual.
11: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
8: Són 26 quilòmetres amb un port de segona categoria. Al mig del recorregut, el líder de l'Emirates, Tadej Pogacar, defensa el mallot groc i els 5 minuts de renda que té sobre Remco Evenepoel. Xavi Florencio, director de l'equip Bahrain, en declaracions al podcast Radio Volta, parla del lideratge de Pogacar.
12: Veient els tours que ha guanyat i les competicions que ha disputat aquest any, pues allà on va pues és el número 1, ho demostra. Llàstima, pues bueno, la caiguda que ha tingut el Jonas. Sí que penso també, des que vaig sortir a Barcelona, que el número 1 era Tadej per guanyar aquest tour. Se li ha ficat més fàcil, però bueno, com t'he dit, fins que no arriben a París no sabrà el guanyador. 90% que el Tadej el que s'emportarà aquesta victòria.
8: L'equip Bahrain està liderat pel jove ciclista francès Lenny Martínez, que va vuitè a la general de la ronda francesa.
13: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
8: L'excampió del món de MotoGP, Fabio Quartararo, canviarà d'equip a partir de l'any que ve. El francès campió del món el 2021 deixarà Yamaha i correrà les dues pròximes temporades amb l'equip Honda.
14: Trescat Info.

El govern activa una línia d'ajudes per als veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri barceloní del Putxet. Després de permetre la tornada dels veïns de dos edificis, la consellera Sílvia Paneque confirma que la resta s'hauran d'esperar que els resultats dels mesuraments

0: indiquin que poden tornar amb plenes garanties de seguretat. El Tribunal Constitucional començarà a tractar l'amnistia als líders del procés el pròxim 22 de setembre. Així ho ha comunicat al ple del Tribunal el seu president, Cándido Conde Pumpido. Diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Les entitats independentistes Òmnium, ANC, convoquen per l'11 de setembre sota el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». Detenen un home a Almoradí, a la comarca del Baix Segura, per un possible cas de violència masclista. La víctima és la seva parella. A Toledo també hi ha un detingut en relació amb la mort a ganivetades d'una altra dona, a Alameda de la Sagra. I a Benagavís, a Màlaga, investiguen l'aparició del cos d'una dona morta també amb signes de violència a casa seva. Continua la compareixença davant del jutge de l'empresari i amic de Rodríguez Zapatero, Julio Martínez. Ho fa l'endemà d'haver situat l'expresident del govern espanyol com a figura clau en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Martínez apunta a un assessorament pel qual hauria rebut comissions sobre el total de l'operació. Terrasses de bars i restaurants i concerts a l'aire lliure són alguns dels espais on s'amplia la prohibició de fumar. El govern espanyol aprova avui la llei del tabac, que també inclou les mateixes restriccions pels vapejadors i contempla sancions als menors que fumin. Per entrar en vigor, però, la norma haurà de superar l'aval del Congrés. Les energies renovables van cobrir l'any passat un 15% de la demanda elèctrica, és un punt menys que l'any anterior, una dada que qüestiona la possibilitat que l'any 2030 es pugui arribar al 50% que fixa l'objectiu del govern. Les nuclears d'Ascó i Vandellós, en canvi, van generar la meitat de l'energia consumida al país, segons apunta l'entitat que la gestiona. Ja són 29.000 les hectàrees afectades per l'incendi que crema Guadalajara, tot i que els bombers ja haurien frenat la seva expansió cap a Sòria. A Catalunya, 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous.
1: Esports.
2: L'alè Stanley Umude, nou jugador del Barça de bàsquet. Un Barça que jugarà en semifinals de la Supercopa ACB contra el València, mentre el Joventut s'enfrontarà al Baskonia. Supercopa que s'ha sortejat avui i que jugarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre. A la Lliga F de futbol, a Badalona Women incorpora Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys que ve de la Reial Societat. És el cinquè fitxatge per a la nova temporada. L'Espanyol ha fet públic que ja són gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i el nombre de socis supera els 33.000. Avui, segon amistós de pretemporada espanyol, Pau, de la segona divisió francesa, a 8:15 i per Esport 3.
0: I pel que fa al temps, dia molt enteranyinat, amb núvols alts i pols en suspensió, alguna nuvolada a la tarda que podria deixar gotellades al Pirineu Oriental. La temperatura continuarà alta, però una mica menys que la d'ahir.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts i mig de la una. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins al punt de les dues. Estel Batet Carles.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. El govern posa en marxa una sèrie d'ajudes pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri del Putxet de Barcelona. Ahir les primeres famílies ja van poder tornar a casa mentre els tècnics segueixen fent comprovacions a les obres de la línia 9 del metro. Més detalls des del Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, dues setmanes després el govern ha activat una línia d'ajuts immediats i, a més, també avançarà aquells diners que a la llarga han d'acabar pagant les asseguradores a les famílies afectades per aquest esvoranc. Són ajuts, per exemple, per assumir les despeses de reallotjament, de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra al barri del Putxet, tal com ha explicat la consellera portaveu Sílvia Paneque.
5: Escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a compte.

0: no? I veurem qui paga què.
1: Recordem a tot això que ahir van poder tornar a casa els primers veïns, els veïns d'11 habitatges i 4 locals comercials que han estat afectats per aquest esfondrament, i la consellera ja ha apuntat que el retorn dels altres va per llarg. De fet, les comprovacions que hi ha ara mateix en marxa duraran almenys una setmana més, tot i que Paneque ha insistit que des del dia de l'esvoranc no s'han detectat més moviments al subsol.
2: Molt bé, doncs gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
1: Que vagi bé, bon dia.
2: Ara són la 1:06, més coses.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Com ara que el Tribunal Constitucional començarà a tractar el 22 de setembre l'amnistia als líders del procés. El president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, ho ha comunicat aquest matí al ple del Tribunal. Els magistrats tenen pendents de fa mesos els recursos d'empara de l'expresident Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras, entre d'altres. I els magistrats els havien aparcat fins que la justícia europea resolgués sobre l'amnistia. El primer dels recursos que es tractarà és el de secretari general de Junts, que és l'exconseller Jordi Turull, i un cop es resolgui, previsiblement de cara a l'octubre, es resoldran la resta de peticions dels antics membres del govern al 2017. Les entitats independentistes convoquen una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema "I soc i som pel present i pel futur, independència". Ho han presentat a la plaça de Catalunya, a Barcelona, i ho ha seguit en Jordi Corbalán.
4: Aquí a la plaça de Catalunya és on confluiran les dues marxes de Barcelona, que sortiran de la Gran Via amb Casanova i de la Via Laietana amb l'avinguda de la Catedral. El president de la ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots aquells sectors socials descontents.
5: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
6: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
4: Els convocants de la diada denuncien un procés planificat de desnacionalització i sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització de l'11 de setembre, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però que són prou sabuts els marcs del pensament que ells defensen.
2: Gràcies també, Jordi Corbalán. L'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat fa pocs minuts la seva declaració a l'Audiència Nacional en el cas sobre el rescat de la companyia Plus Ultra. Martínez és el propietari del gabinet d'assessorament Anàlisis Relevante, que pagava informes a l'expresident socialista i que ha decidit canviar la versió dels fets. Només unes hores abans de declarar davant del jutge José Luis Calama, l'empresari Julio Martínez ha enviat un escrit al jutge instructor en què descriu que l'expresident espanyol portava la veu cantant en el procés de rescat de la companyia aèria. Els passos a seguir formaven part dels assessoraments de l'expresident pels quals hauria rebut, segons la versió d'aquest empresari, un 1% de comissió del valor de l'operació, és a dir, més de mig milió d'euros. Una versió semblant l'ha donada al president de la companyia aèria Plus Ultra. Fins ara tots dos havien preservat Zapatero d'haver tingut comportaments il·legals, però ara haurien decidit canviar la versió. Tot plegat amb el president del comissionista, Víctor de Aldama, que va tenir una rebaixa de la condemna per col·laborar amb la justícia, en aquest cas el cas Coldo. Des del PP, Cuca Gamarra torna a apuntar al govern de Pedro Sánchez.
7: Y la pregunta es, ¿tráfico de influencias sobre quién? Porque esto también apela al gobierno. Hablamos de un rescate que desde el principio ningún español entendió y que ahora empezamos a entender.
2: Són declaracions de Cuca Gamarra a Ràdio Nacional d'Espanya. Poc més de 5 minuts i un quart de dues del migdia.
3: 3CAT Info.
2: S'investiguen tres possibles crims masclistes les últimes hores a l'estat espanyol. A Almoradí, a la comarca del Baix Segura, la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de la mort violenta d'una dona de 56 anys. A l'home, que en té 61, ja l'havien detingut el 2008 per una denúncia per violència masclista. A Toledo, la Guàrdia Civil també investiga com a crim masclista la mort a ganivetades d'una dona a mans de la seva parella a Alameda de la Sagra. El presumpte agressor, en aquest cas un home de 48 anys, l'han detingut aquest matí i l'han traslladat ferit a l'Hospital de Toledo. I a Benajavís, a Màlaga, han localitzat també el cos d'una dona morta amb signes de violència, a casa seva, aquest matí. En aquest cas, es manté oberta la investigació, però no hi ha, de moment, cap detingut. I un jutjat de Barcelona ha condemnat a penes de presó quatre activistes independentistes per boicotejar un acte de l'entitat Societat Civil Catalana fa 8 anys a la Universitat de Barcelona. A dos d'ells, el jutge els demana 2 anys i mig de presó i a 2 més una pena de 2 anys. A més, imposa multes a 4 activistes més. Els condemna per delictes de coaccions i d'atac a drets i llibertats fonamentals amb l'agreujant de discriminació ideològica per intentar frenar un acte de l'entitat espanyolista sobre Miguel de Cervantes que es va acabar suspenent. L'entitat Alerta Solidària ha criticat que se'ls hagi denegat l'amnistia amb l'argument que no era un acte independentista. I avui també és notícia que el Consell de Ministres ha aprovat definitivament la llei antitabac que ampliarà els espais sense fum i que inclourà també les terrasses de bars i restaurants o les piscines. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional. Perquè entri en vigor la nova llei, però caldrà encara l'aval del Congrés. Madrid, Tània Tàpia.
8: El govern espanyol aprova en segona volta la norma a l'espera de conèixer si introdueix algun canvi. Sabem ja que amplia els espais on no es podrà fumar, terrasses de bars i restaurants, estacions de trens, concerts a l'aire lliure o piscines, entre d'altres, i tampoc amb vehicles de feina. La norma ara iguala les restriccions a tot el territori, on, per exemple, ja hi havia municipis que no deixaven fumar a la piscina, però en d'altres sí. Fa 20 anys que la llei no es toca i ara també aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limitarà als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també serà sancionable el consum. La policia podrà multar, per tant, menors que enxampi fumant i podran canviar la sanció per feines comunitàries o l'hauran d'assumir els seus pares o tutors. Les sancions lleus aniran de 200 a 600 euros i en els casos més greus les infraccions es podran sancionar amb fins 10.000 euros. El Consell de Ministres acaba avui la feina i deixa la norma ja llestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i si té prou suports entri en vigor. Si això passa, les noves prohibicions estaran ja vigents en 20 dies després que la norma surti publicada al BOE. Segons dades del Ministeri de Sanitat, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia.
2: Lleugera caiguda de la producció d'energia de les renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Overcat, l'any passat van generar menys gigawatts que el 2024 i només van cobrir un 15% de la demanda. Això és molt lluny del 50% que s'ha fixat com a objectiu de cara al 2030. Barcelona, Montse Poblet.
9: L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 2024. Es van incorporar 78 megawatts nets de potència, l'equivalent al consum anual de 35.000 famílies, però per falta de vent va caure la producció eòlica. A part d'aquesta baixada de producció, també va caure el pes de les renovables en la cobertura de la demanda elèctrica. El 2024 representaven un 16% del total i ara només el 15%. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu de cobrir la meitat de la demanda del 30% amb aquestes energies i detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos-hi acostar.
10: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'emmagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, la distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
9: Segons l'Observatori, Catalunya té en cartera més de 1.300 projectes eòlics i fotovoltaics que, si tiressin endavant, ens situarien més enllà de l'objectiu fixat pel 2030. Però la tramitació és molt més lenta i cara que en altres comunitats autònomes i això dificulta que es concretin.
10: Catalunya aplica les taxes de tramitació més elevades de l'Estat. Per un parc eòlic tipus de 50 megas, la taxa és de 119.521 euros. Això és gairebé 9 vegades més que l'Aragó, 20 vegades més que Galícia i prop de 600 vegades més que Navarra.
9: I si els projectes d'aquí no es concreten i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vàrem importar un 6,4% més que el 24, el tercer saldo importador més alt darrere els del 2000 i el 2007.
2: Així hem arribat al punt d'un quart de dues del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. lentitud a aquesta hora a la C32 de Cabrera de Mar a Vilassar de Dalt en sentit Barcelona, on hi ha hagut un accident que ha obligat a tallar la via uns minuts. Ara hi ha un carril tallat. A l'àrea de Barcelona, densitat a aquesta hora ja en trams intermitents a les rondes en tots dos sentits de la marxa. Transport públic, actualitzem la situació a Rodalies. Fa 30 minuts us parlàvem d'una nova incidència a la R4 que mantenia tallada la circulació entre

Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Rodalies informa que ja s'ha restablert la circulació i a poc es recuperaran els horaris de pas en aquesta línia. En paral·lel, recordem que a la R13 i R14

0: El temps.
1: Amb en Tomàs Molina.
2: Avui un dia molt entrenyinat, amb la presència de núvols prims, però també amb molt de pols en suspensió, que farà que el cel es vegi d'aquest color pràcticament africà. Un dia de sol, potser amb algunes nuvolades, no descartaríem alguns ruixats aquesta tarda, sobretot en àrees del Pirineu Oriental, del Pirineu Gironí, però esporàdicament podrien aparèixer també en d'altres indrets del país. Amb aquesta presència d'aquesta pols, aquests núvols prims, avui la temperatura quedarà una mica més baixa que la d'ahir, però encara amb calor intensa, especialment a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà serà un dia un altre cop en conjunt assolellat, però molt entrenyinat per la presència de núvols prims, però amb una mica menys de pols en suspensió. També amb alguna nuvolada que podria donar algun ruixat, però la tendència serà que de cara als pròxims dies la temperatura vagi a la baixa. El pic màxim serà un altre cop de cara a dijous, sobretot a les comarques de Ponent, que podrà superar-se de nou als 40 graus, però ja cap a l'est la temperatura anirà baixant dijous i, de fet, divendres, dissabte, diumenge, la inestabilitat anirà augmentant i les temperatures aniran molt clarament a la baixa de cara al cap de setmana.
1: Doncs 18 persones han estat ingressades l'última setmana en hospitals catalans a causa d'aquestes altes temperatures. Els serveis d'urgències han atès concretament 182 persones pels efectes de la calor. La majoria van ser per cops de calor, però també hi va haver una seixantena de casos de deshidratació. Els centres d'atenció primària van atendre l'última setmana 671 persones. La gran majoria per insolacions i cops de calor. És una xifra una mica inferior a la de la setmana anterior. Lleida vol reconvertir la zona més pròxima al riu Segre, al centre de la ciutat, amb establiments de restauració i zones de lleure. El projecte s'ha batejat com a Platges de Lleida, tot i que no inclourà zones de bany. Hauria d'entrar en funcionament la primavera de l'any que ve. Lleida, Noelia Caselles.
3: El riu Segre travessa Lleida en un tram de gairebé 3 quilòmetres, una part dels quals al vell mig de la ciutat. Ara la zona està canalitzada i les lleres són un gran parc verd on és habitual que els veïns hi passegin i facin esport. La idea és afegir-hi nous usos, delimitant dues grans zones que gestionarien operadors privats. L'alcalde Fèlix Larrosa ha explicat què s'hi vol oferir.
4: Un establiment de restauració en cada punt. Per tant, hi haurà d'anar un espai on la gent hi pugui seure tranquil·lament, escoltar música, a xerrar, una zona de vetlladors, ha d'haver serveis higiènics, serveis sanitaris públics, haurà d'haver mobiliari i equipaments per a l'ús ciutadà per fer-hi activitats, les diverses, volem posar hamaques que la gent es pugui estirar. A més, haurà de proposar activitats de caràcter esportiu, cultural, educatives.
3: Una de les zones estarà ubicada als Camps Elisis i l'altra al campus de la Universitat de Lleida a Capport. També es preveu que hi hagi rampes i passarel·les al riu, però no zones de bany. El projecte va lligat a les obres que s'han de fer en aquest parc de la canalització per rebaixar-ne una part i augmentar la seguretat en cas d'inundacions. La previsió de l'Ajuntament és que el projecte de les platges entri en funcionament durant la primavera del 2027.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Els bombers han aconseguit frenar l'avenç de l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades. És una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa. El president manxec, Emiliano García Page, assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent de l'Estat, però ha afegit que comencen a ser optimistes.
5: Empezamos a ver la luz más allá del humo. Nos dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria, de manera que podemos también liberar de preocupación a la comunidad vecina, que en otros aspectos nos está ayudando y que también tiene fuegos al mismo tiempo.
1: De moment s'han evacuat 34 municipis i 14 tenen ordre de confinament. Sobre el terreny hi ha prop de 400 efectius, amb més de 70 dotacions terrestres dels bombers. I a l'Aragó, l'incendi d'Orés segueix estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees, però preocupa un nou foc que ha començat a Ejulbe, a Terol, i que ja suma més d'un miler d'hectàrees cremades. Barcelona instal·larà 6 amortidors d'impacte sobre les tanques que es consideren perilloses en cas d'accident per protegir els motoristes. És una de les mesures que ha presentat avui l'Ajuntament i l'Observatori de la Motocicleta per reduir la sinistralitat entre aquest col·lectiu, el dels motoristes. Barcelona, Toni Fortesa.
6: Barcelona aprovarà per primera vegada aquests amortidors en trama urbana. Fins ara s'utilitzaven sobretot a les sortides d'autopistes i a les zones de peatge. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona.
7: Buscarem fins a 6 ubicacions amb una prova pilot, sobretot en sortides de vies ràpides, rondes,

0: a Gran Via, que el que fan és ajudar a reduir les conseqüències en cas d'impacte amb un sinistre amb motocicleta perquè esmorteeix l'impacte.
1: El paquet també inclou nous elements reflectants perquè els motoristes identifiquin millor els revolts, les cantonades de les voreres i les zones d'obra. A més, l'Ajuntament renovarà la senyalització de les 52 zones avançades per a motos de l'Eixample i l'any que ve en crearà una cinquantena més repartides a la ciutat.
2: Gràcies, Toni. A 8 minuts i 2 quarts de 2, el Geoparc Mundial Orígens revalida la certificació de la UNESCO per 4 anys més fins al 2029. L'organisme internacional ha reconegut la qualitat de la gestió i del treball desenvolupat en aquesta entitat, que engloba el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el municipi de Coll de Nargó. Després d'una avaluació sobre el terreny, ha rebut la targeta verda per 4 anys més gràcies a la conservació del patrimoni geològic, la divulgació i la implicació de la població local. Des de Tremp, Pau Rovira.
3: La renovació consolida el Geoparc Orígens com un dels 50 geoparcs mundials de la UNESCO a Europa i garanteix la continuïtat d'un projecte que, amb 116 llocs d'interès geològic inventariats, engloba el Pallars Jussà, gran part del Pallars Sobirà i Coll de Nargó, tot plegat explicant més de 550 milions d'anys d'història de la Terra, des dels dinosaures fins a la formació dels Pirineus. Els avaluadors de la UNESCO han destacat també la implicació d'ajuntaments, escoles, empreses i entitats del territori, així com la tasca de divulgació científica i educativa que es fa tot l'any. El director del Geoparc Orígens, Guillem Pures, ha celebrat una certificació que diu no és fàcil d'aconseguir.
4: El procés de revalidació és molt exigent perquè es basa en una part documental, és un expedient documental molt complet, i després és una visita de camp del voltant uns 5 dies perquè els avaluadors de la UNESCO venen a comprovar el territori i verificar els processos que s'han fet durant aquests 4 anys. Per tant, és una acció de compromís polític i és una acció de compromís per la comunitat local.
3: Actualment el Geoparc impulsa prop de 90 actuacions anuals, entre activitats educatives, visites guiades, projectes de recerca, accions de conservació o iniciatives de promoció turística sostenible, fet que destaca Jordi Verdú, de la Diputació de Lleida.
5: Les persones que venen a visitar-nos puguin conèixer la història, paisatge, no? Tot el tema històric i paisatgístic de casa nostra, però també doncs, aquest plus de qualitat, en aquest cas també empresarial, de comerç, que els municipis també els hi dona aquest escut, no, d'emblema de la UNESCO, que no n'hi ha gaires.
3: La revalidació, fins al 2029 com a mínim, permetrà també el Geoparc compartir experiències amb altres territoris d'arreu del món i optar a nous projectes internacionals.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: 5 minuts i mig i 2 quarts de 2 del migdia.
6: Esports.
2: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça ha fet públic el fitxatge de l'alè Stanley Umude, nord-americà amb nacionalitat nigeriana, fins al 2028. Umude és alè de 27 anys i 1,98 metres d'alçada, també pot actuar d'escorta i és la seva primera experiència europea. Umude ha jugat 49 partits a l'NBA i ha estat campió amb els Milwaukee Bucks de la Copa NBA fa un any i mig i va fer un breu pas també pel San Antonio Spurs. Un Barça de bàsquet que jugarà en semifinals de la Supercopa ACB contra València, mentre el Joventut s'enfrontarà al Baskonia, segons el sorteig fet aquest matí. El Joventut, l'anfitrió de la competició, jugarà contra el vencedor de la Copa, el Baskonia, mentre València i el Barça s'enfrontaran com a guanyador i finalista de la Lliga. Es jugarà a aquesta Supercopa ACB de bàsquet els dies 29 i 30 de setembre a Palau Olímpic de Badalona, i és la competició que obre la temporada. Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa no renova el base escorta David Duke Jr., que van fitxar a mitja temporada. El rendiment defensiu del jugador va ser molt bo, però li va faltar anotació des de la llarga distància. Duke Jr. va jugar 10 partits i va fer 8 punts de mitjana. A la Lliga Femenina de Futbol, a Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat.
8: Pues yo creo que me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como futbolista. Y también pues espero disfrutar muchísimo de al final lo que me gusta hacer. Transmitirle pues eso, ese trabajo, tanto pues como balón, como pues en esa fase

0: defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
1: Uria pot jugar tant de davanter al centre com de mitja punta i amb la selecció espanyola s'ha proclamat campiona d'Europa sub-19 i campiona del món sub-20. L'Espanyol ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i que el nombre de socis supera els 33.000. Un Espanyol que farà aviat una ampliació de capital que consistirà en convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. Avui l'Espanyol juga el segon amistós de pretemporada davant del Pau, de la segona divisió francesa, a Peralada, l'Alt Empordà, on els blanc-i-blaus hi fan una estada. Rafa Bauzà, un dels joves del planter de l'Espanyol, va marcar en la victòria dissabte a Olot 0-3.
2: Vaig estar molt content, el meu primer gol amb el primer equip de l'Espanyol i a més tornant d'estar fora aquest any. I res, va ser una gran il·lusió i molt content.
1: El partit Espanyol-Pau és a 8:15 i es pot veure en directe per Esport 3. I el president de Barça, Joan Laporta, ha confirmat a la seva arribada als Estats Units, on va ser a la final del Mundial de Futbol, que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge, l'extrem alemany Karim Adeyemi. Fa dies que Adeyemi és a Barcelona, on la setmana passada va passar la revisió mèdica i fins i tot va reunir-se amb Hansi Flick, el tècnic blaugrana. És el segon fitxatge del Barça després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon del Newcastle. Adeyemi ve del Borussia Dortmund, que rebrà del Barça 22 milions d'euros fixos, més 7 de variables.
3: 3Cat Info.
1: Avui es reprèn el Tour de França amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria al mig del recorregut. El líder de l'Emirates, Tadej Pogacar, defensarà amb el lloc groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. Xavi Florencio, director de l'equip Bahrain, en declaracions al podcast Radio Volta, parla del lideratge de Pogacar.
4: Veient els tours que ha guanyat i les competicions que ha disputat aquest any, pues allà on va pues és el número 1, ho demostra. Llàstima, pues bueno, la caiguda que ha tingut el Jonas. Sí que penso també, des que vaig sortir a Barcelona, que el número 1 era Tadej per guanyar aquest tour. Se li ha ficat més fàcil, però bueno, com t'he dit, fins que no arriben a París no sabrà el guanyador. 90% que el Tadej és el que s'emportarà aquesta victòria.
1: L'equip Bahrain està liderat pel jove ciclista francès Lenny Martínez, que va 8è a la general de la ronda francesa. La FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina, un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus hi van haver baralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents i aplicar les sancions corresponents. L'excampió del món de MotoGP, Fabio Quartararo, canviarà d'equip a partir de l'any que ve. El pilot francès, campió del món el 21, deixarà Yamaha i correrà les dues pròximes temporades amb Honda. I el pilot català, Àlex Palou, ha guanyat aquesta nit la cursa de la IndyCar, disputada al circuit oval de Nashville i que s'havia ajornat 24 hores per la pluja. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor es consolida encara més com a líder de la competició.

0: Són 2:15, fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest dimarts 21 de juliol. El govern ha activat una línia d'ajudes pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri del Putxet de Barcelona. Després de permetre la tornada dels veïns de dos edificis, la consellera Sílvia Paneque ha confirmat que el retorn de la resta de veïns haurà d'esperar que els resultats dels mesuraments ho permeti amb total garantia de seguretat. També us hem explicat que el Tribunal Constitucional començarà a tractar l'amnistia als líders del procés el pròxim 22 de setembre. Així ho ha comunicat al ple del Tribunal el seu president, Cándido Conde Pumpido. I han detingut un home a Almoradí, a la comarca del Baix Segura, per un possible cas de violència masclista. La víctima és la seva parella. A Toledo també hi ha un detingut en relació amb la mort a ganivetades d'una altra dona, a Alameda de la Sagra, concretament, i a Benajavís, a Màlaga, investiguen l'aparició del cos d'una dona morta amb signes de violència a casa seva. A partir d'ara, més coses. Per exemple, el primer ministre indi Narendra Modi demana establir un sistema d'exàmens públics infal·lible al país l'endemà que la massiva concentració del moviment juvenil de les Paneroles en protesta contra les filtracions d'examen provoqués centenars de ferits a Nova Delhi. Modi diu que va resoldre la situació empresonant 13 persones per aquests fets. I parlarem també del festival Serializados, que es farà del 19 al 28 d'octubre i que tindrà el creador de la sèrie Sherlock i el director de Doctor Who com a convidat. Steven Moffat vindrà acompanyat de la productora de les seves sèries, que és Sue Vertue. És productora també de la popular sèrie Mr. Bean, emblema de la televisió britànica i molt coneguda pels espectadors de TV3. I en esports, Montse, què destaquem?
1: Doncs que el Barça de bàsquet ha fitxat l'alè Stanley Umude, nord-americà amb nacionalitat nigeriana, fins al 2028, té 27 anys, fa 1,98 d'alçada i ha jugat 49 partits a l'NBA.
0: I pel que fa al temps, dia molt enteranyinat amb núvols alts i pols en suspensió, alguna nuvolada a la tarda que podria deixar gotellades al Pirineu Oriental. La temperatura continuarà alta, però una mica menys que la d'ahir. Dos quarts i tres minuts de dues, el govern posa en marxa una sèrie d'ajudes pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri del Putxet de Barcelona. Ahir, les primeres famílies ja van poder tornar a casa, mentre els tècnics segueixen fent comprovacions a les obres de la línia 9 del metro. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
2: Què tal? Bon dia. Sí, dues setmanes després el govern ha activat una línia d'ajuts immediats i, a més, també avançarà aquells diners que a la llarga han d'acabar pagant les asseguradores a les famílies afectades per aquest esvoranc. Són ajuts, per exemple, per assumir les despeses de reallotjament, de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra al barri del Putxet, tal com ha explicat la consellera portaveu Sílvia Paneque.
3: Escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
2: Recordem a tot això que ahir van poder tornar a casa els primers veïns, els veïns d'11 habitatges i 4 locals comercials que han estat afectats per aquest esfondrament, i la consellera ja ha apuntat que el retorn dels altres va per llarg. De fet, les comprovacions que hi ha ara mateix en marxa duraran almenys una setmana més, tot i que Paneque ha insistit que des del dia de l'esvoranc no s'han detectat més moviments al subsol.
0: Gràcies, Albert Prat. El Tribunal Constitucional començarà a tractar el 22 de setembre l'amnistia als líders del procés. El president d'aquest tribunal, Cándido Conde Pumpido, ho ha comunicat aquest matí al ple. Els magistrats tenen pendents de fa mesos els recursos d'empara de l'expresident Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras, entre d'altres, i els magistrats els havien aparcat fins que la justícia europea resolgués sobre l'amnistia. El primer dels recursos que es tractarà és el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull, i un cop es resolgui, previsiblement a l'octubre, es resoldran la resta de peticions dels antics membres del govern el 2017. Ana Navarro, que va ser número 2 de la llista de Carles Puigdemont a les eleccions al Parlament, plega com a diputada de Junts per Catalunya per motius personals i professionals. Amb tot, ha anunciat que continuarà formant part de la direcció del partit. Navarro, que va tornar dels Estats Units quan Carles Puigdemont li va demanar que s'incorporés a la candidatura, ha remarcat la intensitat i l'exigència d'aquests 2 anys com a diputada. El seu pas per la política ha estat més aviat discret. Abans de fer el pas a la política, es dedicava a l'activitat empresarial en l'àmbit tecnològic.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: S'investiguen 3 possibles crims masclistes les últimes hores a l'estat espanyol. A Almoradí, a la comarca del Baix Segura, la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de la mort violenta d'una dona de 56 anys. A l'home, de 61, ja l'havien detingut el 2008 per una denúncia per violència masclista. A Toledo, la Guàrdia Civil també investiga com un crim masclista la mort a ganivetades d'una dona a mans de la seva parella a Alameda de la Sagra. El presumpte agressor, un home de 48 anys, l'han detingut aquest matí i l'han traslladat ferit a l'Hospital de Toledo. I a Benajavís, a Màlaga, han localitzat també el cos d'una dona morta amb signes de violència a casa seva aquest matí. En aquest cas,

0: manté oberta la investigació, però no hi ha, de moment, cap detingut. Pugen a prop d'un miler els morts d'Ebola a la República Democràtica del Congo. A més, hi ha 2.400 casos confirmats per aquest brot que es va declarar el 15 de maig i afecta fins a 5 províncies del país. El mateix Institut Nacional de Salut alerta que és insuficient el seguiment dels contactes de casos que s'està fent i que cal reforçar la vigilància per evitar la propagació de la malaltia. Aquest brot té una taxa de letalitat del 40% i l'Organització Mundial de la Salut l'ha qualificat d'alt risc. A l'Índia, el primer ministre Narendra Modi demana establir un sistema d'exàmens públics infal·lible l'endemà que la massiva concentració de l'anomenat moviment de les paneroles en protesta contra les filtracions d'examen provoqués centenars de ferits a Nova Delhi. Modi ha dit als legisladors de la seva aliança governant que va prendre mesures immediates en rebre informes d'irregularitats en les proves i que es va detenir i empresonar 13 persones per aquests fets. Segons el primer ministre, es va fer un nou examen amb èxit i no hi va haver cap retard a l'hora de publicar-ne els resultats. El fundador d'aquest moviment juvenil advertia, però, que continuaran la protesta mentre denunciava la repressió policial contra els joves.
1: El que ha fet la policia de Delhi, la manera com han colpejat els estudiants, la manera com els han colpejat al cap és molt vergonyós. A causa d'això, la reputació del país s'està veient malmesa a tot el món i tots sabem per què la policia de Delhi va fer tot això, per què van rebre ordres de Narendra Modi i Amitxà.
0: El moviment, que va començar com una sàtira en línia, s'ha acabat convertint en el repte més important per al govern del primer ministre nacionalista Narendra Modi. La cadena hotelera Balear Meliá abandona tota la seva activitat a Cuba a partir de divendres. La companyia, que té 34 hotels a l'illa caribenya, ho fa arran de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques provocades pel bloqueig dels Estats Units al país, que és molt més intens en els últims mesos. De fet, Meliá, que porta 3 dècades a Cuba, on s'havia convertit en el principal grup hoteler, ja havia notificat el juny que aturava a la meitat l'activitat. També ho han fet l'espanyol Iberostar o el canadenc Blue Diamond. A més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, la retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent de l'administració de Donald Trump sobre Cuba i les empreses estrangeres que hi puguin tenir negocis. En aquest sentit, des de principis de juny, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que mantinguin vincles econòmics amb Gaesa. És un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Doncs bé, l'administració de Trump, d'altra banda, imposarà el mes que ve aranzels addicionals del 50% a diversos productes canadencs en resposta al que qualifiquen de discriminació comercial d'Ottawa. La mesura s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació del pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens. Donald Trump ja va amenaçar d'imposar més gravàmens la setmana passada, quan va flirtejar amb afegir-hi els costos relacionats amb el fum dels incendis forestals que estan devastant el Canadà. Una amenaça que ha provocat aquesta reacció del primer ministre d'Ontario, Doug Ford.
2: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs. Em frustra sentir aquest munt d'estupideses.
0: Entre els productes afectats s'hi compten els estics d'hoquei, el vi o el ciment. Els gravàmens cobreixen uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques anuals.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5 minuts i 3 quarts de 2, la Generalitat declara la festa del riu de Móra d'Ebre a la Ribera d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Ha estat documentada des del 1899 i està considerada com la primera festa del riu de tot el país. Feia 11 anys que s'havia fet la sol·licitud per aconseguir aquesta declaració. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Avui ho ha aprovat el govern. La festa rememora les tradicions fluvials al voltant del riu. Parlem de competicions de muletes, una embarcació semblant a un llaüt que sovint s'utilitzava per transportar mules, d'aquí el seu nom, o el toc de cor marí, que dona el tret de sortir del concurs de cirgadors. Pel municipi és un pas endavant i el resultat de la feina feta durant l'última dècada. La festa del riu de Móra d'Ebre, a més, és la més antiga de tot el país. Jordi Fornós, regidor de Cultura Popular.
5: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència en tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899, i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans.
4: La festa se celebra a finals d'agost durant la festa major.

0: Major de Móra d'Ebre. Amb aquestes ja són 4 les festes ebrenques declarades com a festes tradicionals d'interès nacional.
1: La llibreria Casa Anita de Barcelona ha guanyat el Premi Buxareu Ginesta, el llibreter de l'any que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. Amb aquesta distinció reconeix la seva trajectòria de més de 2 dècades com a espai de referència en literatura infantil i juvenil i també il·lustració. També pel seu compromís amb la promoció de la lectura, la creació artística i la vida cultural del seu entorn. Amb Oblit Beceiria al capdavant, l'establiment del barri de Gràcia de Barcelona va néixer amb la vocació de ser una llibreria especialitzada, propera i oberta a la comunitat. També manté una col·laboració activa amb els centres escolars. En els últims anys ha ampliat la seva activitat amb l'obertura de l'Obrador. És un nou local situat davant d'aquesta llibreria de Casa Anita que funciona com a sala d'exposicions, taller creatiu i punt de trobada per presentacions. L'Institut Ramon Llull presentarà la mostra Seny i Rauxa a l'Espai Catalonia in Venice durant la Biennal d'Arquitectura 2027. La retrospectiva acull la pluralitat de l'arquitectura feta a Catalunya en els últims 150 anys. Coincidint amb el seu 25è aniversari, l'Institut Ramon Llull proposa aquesta mostra col·lectiva i plural per continuar projectant internacionalment l'arquitectura catalana en un dels principals escenaris globals. Com en anteriors edicions, l'Institut continuarà fomentant i donant suport a la participació d'arquitectes catalans i balears a la Mostra Internacional de la Biennal d'Arquitectura que tindrà lloc del 8 de maig al 21 de novembre del 2027. Actualment, l'exposició Seny i Rauxa es pot visitar al Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
2: The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
1: Aquesta és la sintonia de la sèrie Sherlock i sona perquè el seu creador i també director de Doctor Who, Steven Moffat, serà al Comitè Internacional del Festival Serializados. L'edició d'aquest any se celebrarà del 19 al 18 d'octubre. El guionista escocès és conegut per l'adaptació que va fer del personatge de Conan Doyle entre el 2010 i el 2017. Durant aquest període també va ser productor i guionista de Doctor Who. A més, Steven Moffat és creador de la sitcom Coupling i responsable de minissèries com Jekyll i Dràcula. L'acompanyarà als Serializados a Barcelona Sue Vertue, que ha produït les seves sèries i també ha produït Mr. Bean. A més, la sèrie In Vitro, coproduïda per 3CAT i HBO Max i creada per Marc Crauet i Alejandra Guimarà, serà el títol inaugural d'aquesta edició de Serializados. El festival també celebrarà el 30è aniversari de Nissaga de Poder amb Emma Vilarasau, amb Jordi Bosch i amb el director de la sèrie, amb Lluís Alcarazo, i s'acabarà aquest festival, es clausurarà amb Episòdic, al principi d'Arquimedes, una sèrie de BTV.

0: I a punt d'arribar al punt de 3:15 de 2 del migdia, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del temps. Comencem per les carreteres. Com les tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Mira, de fet, començarem pel transport públic perquè, déu-n'hi-do, està sent un matí molt complicat. Tenim diverses incidències actives a Rodalies, però ara us volem parlar d'una nova incidència que afecta la línia 1 del metro de Barcelona. En aquests moments es troba sense servei entre Florida i Espanya. Funciona entre les parades d'Hospital de Bellvitge i Florida i entre Espanya i Fondo. Atenció, doncs, als usuaris del metro. En paral·lel, com dèiem, incidències durant tot el matí a Rodalies. La més greu talla la circulació a la R13 i R14 entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. Adif ja avança que tardarà dies a recuperar-se la normalitat. Mentrestant, hi ha servei d'autobusos alternatius. També hi ha retards d'uns 20 minuts a la RL4 i retards a la R4, R2 Sud, R2 Nord, R2 i els regionals Sud, en aquest cas, per incidències ja resoltes. Es preveu que a poc en aquestes línies es vagi recuperant els horaris habituals. A les carreteres, sense retencions destacades, tret de l'àrea de Barcelona, on hi ha retencions a aquesta hora ja en punts habituals, trams intermitents a les dues rondes en tots dos sentits de la marxa.
2: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
3: El temps d'avui continua marcat per la presència d'aquest sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols.

0: Els prims, també de molta pols en suspensió, que li dona aquest aspecte de cel africà, però que també farà que avui la temperatura quedi una miqueta més curta, més baixa que la d'ahir. S'arribarà, es farà gran, potser els 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però, en general, la temperatura baixarà una miqueta respecte a la d'ahir. A la tarda hi haurà nuvolades que poden donar alguns ruixats més probables cap a la meitat oriental del Pirineu i esporàdicament podrien aparèixer també en d'altres indrets. Demà serà un dia similar avui, marcat en general per aquest cel entrenyinat, amb menys punts en suspensió, sobretot a la meitat nord del país, i amb temperatura que es mantindrà sense canvis, potser una miqueta més alta a les comarques de Ponent. El punt més calorós d'aquesta setmana, sobretot a Ponent, serà dijous, que tornaran a superar-se els 40 graus, però en conjunt, dijous ja començaran a baixar les temperatures a la façana litoral amb un temps que s'anirà fent més inestable. Sobretot ja de cara a divendres i en particular dissabte i diumenge, els ruixats guanyaran terreny, arribarà aire més fresquet i les temperatures aniran clarament a la baixa de cara al cap de setmana.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Seguim endavant, passant pràcticament 3 minuts a 3 quarts de 2. Més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum s'exposen per primer cop al Museu d'Art Modern de Tarragona. És la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons de la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Ens ho explica des de Tarragona en Manel Sastre.
3: Són 120 fotografies de 63 autors nacionals i internacionals. Sota el títol Col·lecció Fòrum, sacsejar la història, transformar la fotografia, l'exposició ha seleccionat obres captades des dels anys 50 del segle passat fins a l'actualitat. Segons la comissària Marta Dahó, les imatges condensen la tasca que han fet els galeristes Chantal Granda i David Balcells en 40 anys.
4: És indubtable, i s'ha dit i repetit, que estem davant d'una de les col·leccions de fotografia més importants del nostre país. Reuneix obres captades d'autors molt destacats de la fotografia històrica, però també contemporània.
3: Aquesta és una de les mostres fotogràfiques més rellevants que es troben a Catalunya, amb unes instantànies fetes per Colita, Amèrica Sánchez, Joan Fontcoberta, Oriol Maspons o Francesc Català Roca. Chantal Grande destaca el diàleg entre el temps i el visitant que proposen aquestes obres.
5: Assenyalen l'existència d'una realitat plural i també una altra versió de la nostra història. Una visió independent, molt elaborada i reflexiva.
3: La col·lecció Fòrum va començar a gestar-se des de Tarragona per Granda i Balcells. En 4 dècades van adquirir fins a 1.700 fotografies. Ara fa un any, el Departament de Cultura va comprar el fons per incorporar-lo a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Ara, aquesta primera mostra es podrà veure gratuïtament fins al gener del 2027.
2: I ara que es commemoren els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Montse Camps.
6: Montserrat Mercet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són 3 de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals, que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
7: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen en aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
6: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
7: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
6: I la tesi final del llibre és clara.
7: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar

0: però també aquestes nenes es lamenten. És que no vaig poder anar a escola.
1: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
2: I Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Show. Valeria Obereda.
3: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
4: La deshumanización del enemigo. El hecho de que lo enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista. El protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que cómo vive la gente en esa ciudad enemiga entre comillas.
3: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
4: A mí no me gustan los cómics de guerra, pero este me ha gustado mucho. No me gustan los cómics con animales antropomórficos, pero este me ha gustado un montón. A mí eso me llena mucho de orgullo porque una apuesta que hicimos me ponía mucho pensar, hostia, cuando veo a la gente que me sigue, lo que hemos hecho, aquí esto tan raro. Estaba deseando ver lo que pasaba. Siempre lo digo, lo bueno de cumplir años es que tengo una madurez y un bagaje ya, que 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
3: Ella ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
4: Es muy emocionante trabajar con personajes históricos, con Capitán América. O sea, me voy a decir a mí, Zagat de Murcia, de Águilas, que iba a dibujar al Capitán América y que luego se han inspirado en cosas mías, en una película. Todo eso es muy emocionante, saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
3: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori.
4: Yo creo que sí, claro, este cómic es que un traje hecho a medida. Yo lo noto cuando dibujo. Yo digo que es mi mejor trabajo, teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes y sientes súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, el riesgo tuyo, pues mucho más bonito, la verdad. Emocionante para mí.
3: Precisament a Marvel hi va conèixer el guionista Rick Remender.
4: Conectamos muy bien los dos, somos de la misma edad. En general, en el mundo del cómic, conectar con un compañero, la verdad que es muy difícil, porque somos un poco, somos siempre, ¿sabes? Entonces con él pues tuve muy buen contacto. Notaba que era muy fan mío, que le gustaba mucho lo que yo hacía. Y siempre nos quedó ahí a hacer algo, crear nuestro personaje.
3: Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
2: Cinc minuts i les dues del migdia. Esports. Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça ha fet públic el fitxatge de l'alè nord-americà Stanley Umude fins al 2028. Té 27 anys, 1,98 d'alçada, i és la seva primera experiència europea. El nou fitxatge blaugrana ha jugat 49 partits a l'NBA i ha estat campió amb els Milwaukee Bucks de la Copa NBA fa un any i mig. Un Barça de bàsquet que jugarà a les semifinals de la Supercopa ACB contra València, segons el sorteig fet aquest matí. El guanyador i finalista de la Lliga s'enfronten en una semifinal i l'altra la jugaran el Joventut, l'anfitrió de la competició, i el Baskonia, vencedor de la Copa. Aquesta Supercopa ACB de bàsquet es jugarà els dies 29 i 30 de setembre al Palau Olímpic de Badalona. Jordi Trias, adjunt a la presidència de la secció de bàsquet de Barça, valora el fet de jugar contra el València.
6: Jo penso que és bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
5: La Supercopa de bàsquet és la competició que obre la temporada. Encara en bàsquet, el Kitzen, el Manresa, no renova el base escorta David Duke Jr.

0: que van fitxar a mitja temporada. El rendiment defensiu al jugador va ser molt bo, però li va faltar anotació des de la llarga distància. Duke Junior va jugar 10 partits i va fer 8 punts de mitjana. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat.
1: Con muchas ganas, con mucha ilusión de venir a este nuevo proyecto, salir también de una zona de confort que he estado muchos años y bueno, con muchas ganas, la verdad. Ojalá pues aportar al equipo con goles, con asistencia o trabajando como sea. Y eso espero aportar al equipo.
0: Uria pot jugar tant de davantera centre com de mitja punta i amb la selecció espanyola s'ha proclamat campiona d'Europa sub-19 i campiona del món sub-20. L'Espanyol ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i que el nombre de socis supera els 33.000. Un Espanyol que farà aviat una ampliació de capital que consistirà en convertir en accions part del deute. Això no suposarà generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. Avui l'Espanyol juga el segon amistós de la pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa, paral·lada a l'Alt Empordà, on els blanguiblaus fan una estada. Rafa Bausà és un dels joves del planter blanguiblau.
2: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
0: A partit espanyol, Pau, és a 8:15 i es pot veure en directe per Esport 3. I el president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat la seva arribada dels Estats Units, on va ser a la final del Mundial, que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge a l'extrem alemany, Karim Adeyemi. Fa dies que Adeyemi és a Barcelona, on la setmana passada va passar la revisió mèdica i fins i tot va reunir-se amb Hansi Flick, el tècnic blaugrana.
3: 3CAT Info.
0: Avui es reprèn el Tour de França amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria al mig del recorregut. Tadej Pogacar defensa el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte a Remco Evenepoel. Xavi Florencio, director de l'equip Bahrain, en declaracions al podcast Radio Volta, destaca que es tracta d'una edició del Tour molt ràpida.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens ho pren més, no? Personalment, doncs, que vaig amb el cotxe i vaig darrere d'ells, doncs, jo no sé com poden anar tan ràpid. Sí que veig que són corredors que ha canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa por, no? Que trenguin aquestes velocitats des del quilòmetre zero, ja van a per totes i fins que no arriben a l'arribada pues, lluiten fins al final.
0: La FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina. Un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus hi van haver baralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents.
5: La llei del tabac amplia les prohibicions a fumar a les terrasses, les piscines o els concerts a l'aire lliure. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: Aquesta nova llei del tabac l'ha aprovada avui el Consell de Ministres i ara haurà de tramitar-se al Congrés, on haurà d'aconseguir una majoria per poder-se aplicar. Si prospera, seria el canvi legislatiu més important en l'última dècada en aquest àmbit, destinat a reduir el tabaquisme entre la població que encara se situa al 25%, Natàlia Ramon.
7: La xifra de fumadors ha anat baixant perquè fa 20 anys, quan es va fer la llei, un 32% de la població era fumadora. Ara també es vol reduir els espais a l'aire lliure, on no es podrà fumar tabac i tampoc vapejadors, que es regiran per la mateixa normativa.
5: Madrid, Tània Tàpia.
8: Més espais sense fum i més restriccions per als menors. No es podrà fumar platges, terrasses, rius, parcs nacionals, tampoc a vehicles professionals o a concerts a l'aire lliure ni a les estacions de tren i autobús. La llei també prohibeix consumir, ara només es veta la compra, el tabac i derivats als menors. Se'ls podrà sancionar amb 200 euros i posa al mateix nivell vapejadors i tabac tradicional. La ministra Mònica García resumeix així l'objectiu de la norma.
9: Esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco.
5: Mentrestant, l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, declara davant del jutge durant més de 3 hores i es ratifica en la implicació de l'expresident del govern espanyol en el cobrament de comissions pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Això sí, no concreta quins haurien estat els seus contactes.
7: Martínez ha admès que la seva empresa va pactar amb Plus Ultra una comissió de l'1% dels ajuts públics i ha explicat al jutge que Zapatero era qui decidia els passos per aconseguir el rescat.
5: D'altra banda, la Fiscalia no va actuar amb prou diligència en el cas de la dona assassinada a Figueres a mans de la seva exparella. El mateix Ministeri Fiscal reconeix que no es van posar les mesures de protecció necessàries a la víctima, que va morir, recordeu, fa 2 mesos al mig del carrer de Figueres.
7: Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen la manca de mesures cautelars perquè la dona havia rebut reiterades agressions. El crim va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades rentant-se en una font al centre de la ciutat.
5: Cau el pes de les energies renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Observatori, l'any 2025 van cobrir un 15% de la demanda elèctrica, un punt per sota del que van fer l'any anterior. També ha caigut la producció en un 3%.
7: Tot això fa que Catalunya quedi lluny dels objectius del govern i també dels de la Unió Europea, que preveuen cobrir la meitat de la demanda elèctrica amb renovables per al 2030.
5: Barcelona, Montse Poblet.
10: L'objectiu és que d'aquí a 4 anys la meitat de la demanda elèctrica es cobreixi amb renovables i, com deies, ara mateix només estem al 15%. Des de l'Observatori asseguren que hi ha més de 1.300 projectes que, si tiressin endavant, cobririen de llarg els objectius fixats, però Catalunya encara va molt lenta en els tràmits i tirar endavant un parc surt molt més car que altres comunitats autònomes, com per exemple l'Aragó.
5: Doncs precisament, Unió de Pagesos demana a la Generalitat que retiri i que replantegi el Pla Territorial per la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica, l'anomenat Plater, perquè diu que deixa desprotegits els espais agraris. Girona, Fèlix Martín.
11: Espais agraris on posar-hi plaques solars o molins de vent, sovint llogats per agricultors o ramaders, i que això obre les portes als propietaris a vendre aquests terrenys a grans companyies energètiques per treure'n més profit. Des d'Unió de Pagesos argumenten que no té cap sentit que moltes zones urbanes o polígons industrials quedin fora del Plater, malgrat que són les que tenen més demanda d'energia.
5: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Au del Serra, bon dia.
12: Bon dia.
5: Amb quin menú per avui?
12: Doncs la ressaca de les celebracions de l'equip espanyol pel títol de la Copa del Món de Futbol, l'anunci de Joan Laporta que finalment demà serà presentat Karim Adeyemi com a nou jugador del Barça, el segon amistós de pretemporada de l'Espanyol, que el jugarà davant el Pau de la segona divisió francesa, o el Tour de França, que s'ha reprès aquest migdia amb una contrarrellotge individual.
5: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. A aquesta hora, retencions a la Ronda de Dalt, de Sarrià a Roquetes, en sentit Besòs, en general, però força fluïdesa a les carreteres. Més complicada és la circulació al transport públic. El metro de Barcelona, la línia 1, està tallada entre Florida i Espanya. I a Rodalies, tallada la circulació a l'R13 i R14, entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus, per un robatori de coure. Adif ja avança que tardarà dies a recuperar-se la normalitat i a servei d'autobusos alternatius. En paral·lel, retards destacats derivats d'incidències que hi ha hagut aquest matí a la RL4, R4, R2 Sud, R2 Nord, R2 i els trens regionals Sud.
5: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Avui tinc dues curiositats, saber quin temps farà i de l'altra si el Tomàs Molina ha recuperat la veu o no. Tomàs, bon dia.
15: Molt bon dia.
5: Oh, millor, no?
15: Una mica millor està,
5: mica,
15: no?
5: Una mica, poc a poc.
15: Tinc una veu ara més greu, més semblant a la teva, però lluny de la teva encara, no, sí, no, sens dubte.
5: I del temps, què?
15: Doncs avui les temperatures més altes fins ara, Espolla 37 graus, o també Sant Sadurní d'Anoia 37, per tant estan una miqueta apaivagades amb la presència d'aquests núvols prims, d'aquesta presència també de pols en suspensió. No estan pujant tant les temperatures, avui a Ponent les més altes arribaran probablement fins als 37-38 graus en un dia de sol, entrenyina per aquesta pols en suspensió. Aquest matí ha fet alguns ruixadets de fang, sobretot a la façana litoral. Aquesta tarda n'hi haurà algun en àrees del Pirineu gironí, però serien coses de poca importància. Demà tornarà a ser un dia amb sol entrenyinar, però amb menys pols en suspensió, i serà dijous, quan comencin a canviar les coses, hi ha més ruixats. Divendres, dissabte, diumenge, els ruixats guanyaran terreny i, sobretot, les temperatures aniran a la baixa. Continua, doncs, aquesta tendència, almenys això ens diuen els mapes, a normalitzar-se les temperatures de cara al cap de setmana.
5: Molt bé, a veure si també es normalitza la teva veu, una mica d'ànims.
15: Esperem.
5: Fins ara, Tomàs.
15: Fins ara.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les dues i gairebé 7 minuts. El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, i també les marquesines d'autobusos o les andanes del tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria al Congrés dels Diputats avali la nova llei. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac. Avui, amb l'aprovació en segona volta, moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat. Terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien amb noves restriccions. Platges, parcs nacionals a Catalunya, el d'Aigüestortes, i també les lleres dels rius. I reforça la prohibició en centres educatius o sanitaris on no es podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, polèmic, la ministra Mònica García ho justificava així.
9: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
8: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala tot l'estat les restriccions que alguns municipis o comunitats ja aplicaven. També aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també serà sancionable el consum. Les sancions d'un mínim de 200 euros les assumiran els pares o tutors i afectarà el tabac, però també els vapejadors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina, deixa la norma ja feta perquè passi pel Congrés i, si té prou suports, entri en vigor els 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra Mònica García ja pica l'ullet avui a PP i Junts, parlant d'un dret universal, independentment d'on es visqui, de tenir un àrea net.
9: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
8: Segons dades del Ministeri de Sanitat, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
5: Bé, doncs, com era previsible, el Gremi de Restauració de Barcelona s'oposa frontalment a aquesta prohibició de poder fumar a les terrasses dels bars o restaurants perquè consideren que la mesura és desproporcionada i ineficaç. En canvi, els metges i les associacions de no fumadors creuen que és una mesura de salut pública molt necessària, Marriera.
16: El Gremi de Restauració de Barcelona creu que les terrasses són un espai de convivència ara i que la mesura és només política i no té al darrere cap demanda social. Alerten de l'impacte que pot tenir pel sector, critiquen que no es limiti fumar en espais similars com exteriors d'hotel i lamenten que se'ls demani fer controls i fer de policies. A més, creuen que la prohibició no reduirà el consum de tabac, sinó que el desplaçarà de lloc i crearà més conflictes de convivència amb els veïns, i per tot plegat confien que no s'acabarà aprovant. En canvi, la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, creu que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
16: A Catalunya, el consum de tabac es va registrar aquest 2025 un mínim històric de prop del 21%.
5: Més coses. Declaració clau aquest matí a l'Audiència Nacional pel futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Davant del jutge, l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol, ha ratificat que Zapatero marcava els passos a seguir per l'obtenció d'ajudes i confirma el cobrament d'un 1% de comissions pel rescat. Tant els socis de Sánchez com l'oposició li reclamen que doni explicacions, mentre la Moncloa defensa la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol, Txell Vallespí.
16: L'interrogatori del jutge Calama, Julio Martínez, s'ha allargat quasi 3 hores i ha servit per corroborar el que ahir ja avançava l'empresari per escrit, que Zapatero, com a assessor principal d'Anàlisi Relevante, és qui liderava les operacions per l'obtenció d'ajudes públiques i que van cobrar al voltant de 500.000 euros pels 53 milions que va rebre Plus Ultra. El que no ha aclarit és amb qui intermediava Zapatero. El canvi d'estratègia de Martínez, que ha passat del silenci a implicar-hi l'expresident espanyol, no només pot complicar la defensa i el futur de Zapatero, sinó que dona més munició als que qüestionen Pedro Sánchez. Però la Moncloa manté la confiança en Zapatero. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu de Sánchez.
18: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
16: Avui els seus socis s'han afegit a les peticions de l'oposició i Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar, també ha pressionat Sánchez perquè doni la cara.
19: Tanto el Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
16: Per la portaveu del PP, Esther Muñoz, les confessions de l'empresari amic de Zapatero i del president de Plus Ultra sobre les comissions pel rescat de l'aerolínia confirmen la implicació del govern espanyol.
20: Es evidente que Zapatero, Moncloa, y el Partido Socialista lleva semanas mintiendo a todos los españoles.
16: I descarta que sigui un cas de lawfare.
5: D'aquí a 3 minuts serà 2:15 de la tarda. El govern de Salvador Illa ha celebrat aquest matí la primera reunió ja amb el nou conseller Raúl Moreno l'endemà de la sortida del mateix govern de Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials. Tot i aquest canvi puntual, el president no preveu una remodelació més àmplia, com a mínim de manera immediata. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
21: Què tal? Bon dia. Sí, Raúl Moreno s'ha estrenat com a nou conseller i, com és tradició, el govern ha renovat la foto de família a la qual ha reaparegut Olga Pané, que porta 3 mesos de baixa per una fractura al peroné. La seva continuïtat també ha estat damunt la taula, però ara com ara la consellera de Salut està previst que torni a la feina a partir del mes que ve i Salvador Illa descarta sacsejar el govern, tal com ha apuntat la portaveu Sílvia Paneque.
22: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament, que comptem amb una persona que donarà continuïtat a aquestes polítiques. De fet, ja les estava promovent com a secretari general i que compta amb l'experiència i l'expertesa necessària i suficient per continuar amb aquest treball.
21: A la reunió d'avui, el govern ha posat en marxa una sèrie d'ajudes sense límit pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament, de transport o per tenir la barciana baixada, mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro.
5: I mentrestant, el PSC i Esquerra Republicana defensen que la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatges a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, als que tenen 5 o més immobles. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietaris, tant els grans com els petits. Els socialistes i els republicans, però, han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
23: Hola, bon dia. La proposició de llei que s'està tramitant al Parlament preveu que a les zones de mercat tensionat només es pugui comprar un immoble si és per viure-hi i no per fer-hi negoci. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, defensa que la llei s'apliqui només als grans propietaris perquè sigui sòlida jurídicament.
24: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim, que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
23: Els comuns han tret ferro als canvis que volen introduir-hi el PSC i Esquerra i creuen que l'important és que respecta l'esperit de la llei. Hi haurà temps per debatre totes les esmenes perquè la proposició de llei no es votarà fins a l'octubre i no en el ple d'aquesta setmana. I és que Junts i el Partit Popular han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè valori si s'ajusta o no al marc legal.
5: més coses, les entitats independentistes convoquen per l'11 de setembre una diada unitària, però descentralitzada, en manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Aquest matí han presentat els actes a Barcelona, Jordi Corbalán.
0: La mobilització tindrà com a lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona es faran dues marxes que sortiran de la Gran Via amb el carrer Casanova i de la Via Laietana amb l'avinguda de la Catedral. Confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. A Amposta també hi haurà dues marxes que s'ajuntaran al pont penjant. I a Girona hi haurà una única manifestació que s'acabarà al Parc de la Devesa. El president de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots els sectors socials descontents per la situació de Rodalies, l'habitatge, l'educació, la sanitat o la llengua.
1: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
2: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat.

0: realitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
1: Els convocants de la Diada, entre els quals també hi ha el Consell

0: d'un quart de tres de la tarda obrim la crònica negra perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro, a la Barceloneta, a Barcelona. A quarts de quatre de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per haver-se saltat un ordre d'allunyament de la seva parella, Miquel Jarque.
1: Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
2: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
1: En la mateixa entrevista, la comissària Estruc ha subratllat que en relació amb els robatoris violents, tot i que pugen un 3%, la majoria són estrabades.
2: El 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona són, no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals doncs, hi ha una violència, però serien un tant percent molt, molt mínim.
1: Pel que fa als casos de violència de gènere, a Barcelona els casos de violència domèstica pugen un 52%, si bé les agressions sexuals baixen un 14%.
0: I mentrestant, la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat de Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar alarma social perquè es van fer virals les imatges del mateix agressor amb les mans ensangonades netejant-se a la font a la plaça Josep Tarradellas de Figueres.
1: Fons de la Fiscalia expliquen a TV3 que no estan contentes amb la decisió de la Fiscalia, que no va demanar presó per l'home. Tot i això, neguen que fos una errada i afirmen que és una valoració personal del cas. La família de la víctima subratlla que l'home havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
3: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem, quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
1: TV3 ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat.
0: I encara sobre crims masclistes, la Guàrdia Civil investiga 3 possibles crims masclistes que s'han produït en les últimes 24 hores a diferents punts de l'estat. Un és a Almoradí, al Baix Segura, on la policia ha detingut un home de 61 anys acusat de la mort violenta de la seva parella. València, Pepa Ferrer.
4: La víctima és una dona de 56 anys, tal i com ha confirmat la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé. El presumpte assassí seria la seva parella, de 61 anys, i tots dos vivien al Moradí, al Baix Segura. L'home ja està detingut. Pilar Bernabé.
5: El hombre está detenido en este momento por la Guardia Civil. Ha sido detenido esta misma mañana y fue activado en el sistema Biogen por una denuncia y él fue detenido en el año 2008. Fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales.
4: La investigació per esclarir els fets continua oberta i si es confirma que es tracta d'un cas de violència masclista, aquesta seria la sisena dona assassinada per aquesta causa enguany. Al País Valencià hi ha prop de 17.000 dones registrades al sistema Biogen, creat per coordinar la protecció de les víctimes de violència masclista.
0: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa, un minut de publicitat i de seguida tornem amb, per exemple, una lleugera caiguda de la producció d'energia renovable a Catalunya.
6: Catalunya migdia.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només...

0: I si ets major d'edat.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Com us dèiem abans de la publicitat, lleugera caiguda de la producció d'energia de les renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Overcat, l'any passat van generar menys gigawatts que el 2024 i només, de fet, van cobrir un 15% de la demanda de tot el país, molt lluny del 50% que ens hem fixat com a objectiu per l'any 2030. Barcelona, Montse Poblet.
2: L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia i renovable que el 2024. Es van incorporar 78 megawatts nets de potència, l'equivalent al consum anual de 35.000 famílies, però per falta de vent va caure la producció eòlica. A part d'aquesta baixada de producció, també va caure el pes de les renovables en la cobertura de la demanda elèctrica. El 2024 representaven un 16% del total i ara només el 15%. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu de cobrir la meitat de la demanda del 30% amb aquestes energies i detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos-hi acostar.
3: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'emmagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, la distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
2: Segons l'Observatori, Catalunya té en cartera més de 1.300 projectes eòlics i fotovoltaics que, si tiressin endavant, ens situarien més enllà de l'objectiu fixat pel 2030, però la tramitació és molt més lenta i cara que en altres comunitats autònomes i això dificulta que es concretin. I si els projectes d'aquí no tiren endavant al ritme que necessitem i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vam importar un 6,4% més que el 24, el tercer saldo importador més alt darrere els dels anys 2000 i 2007.
1: I a l'altra cara de la moneda, si tenim un descens de la producció d'energia a través de les energies renovables, deia que l'altra cara de la moneda són les nuclears. Perquè les nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre i de Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues plantes van produir més de 22.800 milions de quilowatts-hora durant l'any 2025, segons la memòria anual de l'entitat que gestiona totes dues centrals nuclears. En concret, un 50,6% de l'energia que es va consumir a tot Catalunya durant l'any passat, durant l'any 2025, es va produir a les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs 2. Són dades de la memòria anual de l'Associació Nuclear Ascó i Vandellòs. Si ens fixem en la producció elèctrica, les nuclears van produir gairebé el 59% de tota l'energia del Principat. Per tant, un dels objectius de país és ampliar la generació d'energia renovable. Però sempre ens trobem amb l'oposició d'algunes entitats. Per exemple, Unió de Pagesos demana que es declari la nul·litat del Plater, el pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació precisament d'energies renovables al territori. Alerta, Unió de Pagesos, que afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, cosa que qualifica d'aberració. S'afegeix així al rebuig que també han fet palès 260 municipis de tot Catalunya perquè consideren que aquest Plater destrossarà terrenys agrícoles on s'hi podrien posar plaques solars o molins de vent. Girona, Fèlix Martín.
4: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al Plater, denuncien que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals. Raquel Serrat és la coordinadora nacional del Sindicat Agrari.
5: Exigim la nul·litat d'aquest Plater i que es torni a la desena sortida i se'n redacti un de nou com cal. La Unió de Pagesos defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum.
4: Un exemple l'ha posat Pino de Las, propietari d'una granja d'engreix de porcs de l'Empordà.
6: El Plater no afecta a la teulada de la meva granja. Jo tinc més de 1.000 metres quadrats de teulada. En canvi, sí que afecta als camps que conreo, que estan certificats ecològics.
4: Per Unió de Pagesos, el Plater perpetua la ubicació de renovables en l'entorn rural i en comarques on ja hi ha una elevada concentració d'instal·lacions, sobretot a la plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central.
1: aquests dies estem una mica més tranquils a Catalunya pel que fa als incendis, tot i que insistim que el risc és molt alt i que, per tant, s'ha de tenir la guàrdia alta i actuar amb molta precaució. En canvi, els bombers han aconseguit frenar l'avanç de l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades, una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa,

0: Cristian Roldán.
1: Sí, durant les últimes hores, els prop de 600 efectius que treballen sobre el terreny han ampliat les línies de defensa utilitzant maquinària pesant i també han reforçat els tallafocs. El president manxec, Emiliano García Page, assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent a Espanya i destaca el canvi d'estratègia. De fet, l'explica amb un símil futbolístic.
2: L'estratègia era una estratègia muy cucurella, ¿no? De defensa y de ataque al mismo tiempo. Y que realmente está dando resultado, porque seguimos defendiendo, pero al mismo tiempo ya estamos atacando muchos flancos. En la noche ha habido un despliegue de 600 operarios. Esto es una cosa inédita.
1: Si l'evolució continua sent positiva, en les pròximes hores es podria aixecar l'ordre d'evacuació d'alguns dels 34 municipis que hi ha afectats en aquests moments. Mentrestant, a Catalunya, com deies, Òscar, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques diferents. Es preveu que la situació de perill es mantingui durant tota la setmana per la combinació que hi ha prevista d'altes temperatures, l'entrada de fortes ventades a partir de divendres i també la falta de precipitacions.
0: D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i ara entrem en la informació internacional. L'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se al sud del país en algunes zones ocupades fins ara per soldats israelians. És part d'un acord amb mediació dels Estats Units que ha de retornar el control libanès a localitats d'on han marxat desenes de milers de persones des del mes de març pels atacs creuats entre la milícia de Hezbollah i l'exèrcit d'Israel. El president libanès visita Donald Trump avui a la Casa Blanca, a Washington. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
3: Bon dia. És tot just una prova pilot que, de moment, ha de portar pocs canvis respecte als veïns que van haver de marxar. L'exèrcit libanès insisteix que encara no és segur tornar a casa i el bombardeig israelià d'aquest matí a un poble situat a només 6 quilòmetres d'aquesta zona ho ha deixat ben clar. De moment, 3 pobles s'han inclòs en aquesta primera fase, però el cert és que en 2 d'ells, Frun i Zerifa, els soldats israelians no hi eren presents sobre el terreny. Sí que controlaven el tercer, Zawtar el Garbiya, on aquest matí ja s'han vist tancs amb la bandera del Líban. L'exèrcit libanès té la missió d'assegurar que la zona no torna a caure a mans de Hezbollah i ho farà sota l'estricta vigilància d'Israel, que de moment mantindrà la seva presència en la resta del sud del Líban que ha ocupat. La intenció del govern libanès és que aquest sigui el primer pas d'una retirada total i amb aquesta idea en ment, el seu president Joseph Aoun es reuneix avui amb Donald Trump, la primera entrevista d'un president libanès amb un de nord-americà en quasi 20 anys.
0: En punt 2:45 de la tarda, precisament Donald Trump, que intensifica la seva guerra comercial contra el Canadà i anuncia que d'aquí un mes els imposarà aranzels del 50% que afectaran una àmplia varietat de productes, des dels estics d'hoquei fins al vi o al ciment, Xavi Vilà.
4: El president dels Estats Units ho justifica per les represàlies que Ottawa va prendre contra els aranzels a l'acer, l'alumini i els automòbils que Washington els va imposar l'any passat. A la Casa Blanca admeten que a Trump l'han rabiat especialment que la majoria de províncies canadenques retiressin begudes alcohòliques provenents dels Estats Units dels prestatges de les botigues. La resposta ha vingut de Doug Ford, primer ministre d'Ontario, una de les províncies al·ludides.
5: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs. Em frustra sentir aquest munt d'estupideses.
4: Els aranzels anunciats ara no s'aplicaran al petroli ni al gas, tot i que són la principal font del dèficit comercial dels Estats Units amb el Canadà. La decisió s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació del pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens.
0: Doncs aquestes accions de Donald Trump respecte als seus països veïns tenen conseqüències. Per exemple, la cadena hotelera balear Meliá abandona tota la seva activitat a Cuba a partir de divendres. La companyia, que té 34 hotels a l'illa caribenya, ho fa arran, precisament, de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que li provoca el bloqueig dels Estats Units a Cuba, molt més intens els últims mesos, Sergi Roca.
6: Sí, de fet, Meliá, que porta 3 dècades a l'illa, on s'havia convertit en el principal grup hoteler, ja havia notificat al juny que aturava a la meitat aquesta activitat. A més dels problemes energètics tan coneguts, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, des de principis de juny, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que mantinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció.

0: Deixem la informació internacional per explicar que els fraus fets amb targetes bancàries o amb transferències són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries. Han augmentat un 30% en només un any. Són dades del Banc d'Espanya que avui ha presentat la memòria anual per primera vegada a Barcelona. Mireia Sala.
1: Bon dia. El Banc d'Espanya va rebre l'any passat 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. Un terç són per operacions fraudulentes i tenen un cost mitjà de 700 euros per client. En conjunt, el Banc d'Espanya va rebre la meitat de queixes que l'any passat, un cop superat el pic de reclamacions que hi va haver per la sentència sobre les despeses de formalització de les hipoteques. Alberto Ríos és el director general de Conducta Financera del Banc d'Espanya.
2: En cuanto al volumen de reclamaciones, lo más destacable en el año 25 ha sido la fuerte caída de reclamaciones en el año, un 45%, tras el pico que se observó el año anterior y que viene justificado por la sentencia del Tribunal Supremo relativo a los gastos de formalización de hipotecas. En consecuencia, la materia más reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetes i transferències principalmente.
1: Després del frau, altres motius de queixa són, per exemple, problemes perquè el banc entregui documentació, per falta d'informació o per comissions i despeses. El BBVA és l'entitat que més reclamacions té, però també és qui té més quota de mercat.
0: I atenció si sou propietaris de gos o gossa. Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar a partir d'avui mateix amb els seus amos en tots els trens de llarga i mitja distància de Renfe, Roc Fargas.
3: Així és. Aniran en un comboi habilitat especialment i ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta. Els amos hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el borrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o femelles en zel. Les opinions entre els usuaris són molt variades.
4: Hi ha famílies que venen amb nens que són molt més complicats, així que, vull dir, mentre el gos sàpiga comportar-se i tingui, sàpiga estar i llegint les normes com el del morrió i això, doncs sembla bé.
5: Portar gossos barrejats amb la gent un sol vagó pot ser incòmode, perquè n'hi ha gent que el gos no l'acaba d'acceptar.
6: Portem molt de temps esperant una mesura com aquesta per poder viatjar amb els gossos i sortir de Barcelona. Els gossos són adoptats i tenen algun problema de conducta i aleshores, doncs, amb el morrió i a part, doncs, tots anem més tranquils.
3: Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als Avant i mitja distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal. No estarà disponible, però, per als trens de Rodalies. La mesura entra en vigor coincidint avui amb el Dia Mundial del Gos.
0: Passen 5 minuts a 2:15. Re, una mínima pausa i la cultura.
7: Catalunya migdia. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.
9: Sona la cançó que van sempre.
8: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Comencem la cultura amb un llibre. La periodista Llúcia Oliva treu a la llum els diaris i memòries inèdites de 8 dones que van viure la violència de la Guerra Civil des de la rereguarda. El recull es titula La revolució amb veu de dona i vol omplir un buit en la memòria històrica, Montse Camps.
12: Sí, perquè vol recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes. I ho fa a través de 8 històries diferents de filles de famílies benestants que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any.
13: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
12: Una veu recuperada és la de la tieta de l'autora, Mercè Oliva, que va començar a escriure un diari mesos abans de l'inici de la guerra, quan tenia 14 anys.
13: És com un diari d'Anna Frank, però molt abans, i a més explicant la vida quotidiana que vivien, no? Les bombes.
12: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
13: Jo crec que

0: L'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies.
1: És un llibre que publica l'Avenç en pròleg de Maria Campillo.
2: I ara un altre llibre, de fet un còmic. És Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remember, que és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw, Valeria Obereda.
3: Segons Daniel Acuña, l'objectiu d'una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i això és el que de seguida reflecteix el còmic. És més important complir una missió que evitar víctimes al bàndol oposat. Això fins que finalment el protagonista cau en territori enemic.
4: La deshumanització del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista, porque está un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que cómo vive la gente en esa ciudad enemiga, entre comillas.
3: Acuña, que es dedica al còmic des de fa 30 anys, ha treballat molt temps a la factoria Marvel, on va conèixer el guionista Rick Remender. Considera molt emocionant haver dibuixat personatges històrics com el Capità Amèrica, que arriben a tot el món, però crear personatges de zero el fa parlar gairebé del seu millor treball.
4: Yo digo que es mi mejor trabajo, teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes y es súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, el rico tuyo, pues mucho más bonito, la verdad, emocionante para mí.
3: Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
2: I una cosa més abans dels esports.
5: El record d'Ulisses ensenya la terra.
2: El grec celebra amb el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la seva identitat musical. Des de Maria del Mar Bonet, aquí sentim, fins a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tata Relena. Marta Vives.
6: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat aquella música que porta l'ADN del festival. Des de la Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del grec, calça l'espectacle amb reivindicació política.
5: I que

0: mai va servir per res.
1: A la Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel.
2: No me quito pa.
1: Passant per Lucía Fumero, Tartarrelena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb Vaixell a Grècia de Llach. I Estrella Morente, que tot i sentir-se intrusa...
3: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo pa meterse en esta fecha tan importante, tan especial, para este lugar histórico?
1: Ha desplegat la seva força flamenca de vermell i contra la guerra damunt l'escenari de l'amfiteatre. Un espectacle comunitari en una ballada inoblidable que ha culminat amb una última cançó i un comiat on s'han trobat a faltar els dos caps de cartell, Bonet i Martí.
4: 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Informació esportiva d'avui, que podríem dir que és l'endemà de l'endemà. 48 hores més tard de la consecució del Mundial, és l'hora de prestar atenció a les celebracions dels campions del món. Aquell tràmit que per molts jugadors suposa passar una estona de vergonya davant de milers de persones. Un dels més vergonyosos ahir a les celebracions a Madrid va ser Ferran Torres, Ernest Macià.
5: Doncs sí, això que deies, vergonya de vegades aliena, i no ho dic per Ferran Torres, que va preferir passar desapercebut dalt de l'escenari, encara que, com que clar, era el golejador de la final, va ser difícil que passés desapercebut, i difícil perquè els seus companys no li van permetre. Rodri, per exemple, el millor jugador del Mundial, va protagonitzar un dels moments de la nit en aquesta celebració de la Cibeles.
6: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
5: Hi havia 9 catalans en aquesta selecció. Un d'ells, que va cridar un Viva Espanya en un moment que s'estava

0: punt de fer una foto. Recordem que els jugadors van passar tant per la Sarsuela com també van anar a veure el president del govern espanyol. Doncs bé, Cucurella al vespre, a l'escenari on sentíem ara a Rodri, és dels que no va sentir cap tipus de vergonya aliena, allò que comentàvem abans, i va tornar als clàssics davant del públic, molts dels quals seran, doncs, davant dels quals serà la seva afició aquesta temporada.
1: Solo voy a pedir un momentito de silencio para mí, por favor. Quiero que todo el mundo me acompañe. Como unos buenos recuerdos que tengo, me parece que me va a tocar, pero esta vez vais a seis vosotros. Me vais a acompañar, por favor. Solo voy a empezar como la última vez. Pero esta vez quiero que la cantéis vosotros, ¿vale? ¡Cucurella! ¡Cucurella! ¡Jala, tiembla! ¡Jala!
0: Molt bé, doncs aquest és el jugador que ha fitxat al Madrid, Cucurella, el jugador més atrevit. A l'hora, doncs, que el tema del carismàtic ho deixarem al judici de la gent, no? Pau Cubarsí, cada jugador triava una cançó i Pau Cubarsí, doncs, va triar la de Rafael, què passarà. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente es va atrevir a cantar en públic, encara que d'ahir jo destacaria les declaracions amb missatge polític implícit, allò que diuen de la política i l'esport, però bastant clar del seleccionador.
2: Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
0: Les celebracions van reunir prop de 2 milions de persones pels carrers i places de Madrid. Un dels noms més aclamats va ser Ferran Torres, com dèiem abans, que, si bé damunt de l'escenari va donar llargues per agafar el micròfon, sí que durant el recorregut va tenir temps d'apel·lar a la fe, si més no en un mateix.
3: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
0: Sota la direcció de Baillanos, a l'acte, hi va cantar Aitana. A primera hora de la tarda, els jugadors havien passat, com deia, per Sarsuela, on els va rebre el rei, per Moncloa, amb el president espanyol Pedro Sánchez, que va estrenyar la mà a tots els jugadors, encara que algun d'ells, com Àlex Baena, li giressin la cara en el moment del gest.
4: Bé, doncs, d'una cara, la dels guanyadors, a una altra, la dels perdedors. Molt centralitzat en Leo Messi, que encara no ha fet oficial si després de la final del diumenge deixa o no definitivament la selecció de l'Argentina. El que sí que ha fet el crac argentí és esplaiar-se per primera vegada sobre la derrota contra l'equip espanyol a la final de diumenge, o del Serra.
5: En un missatge publicat a través de les xarxes, Leo Messi felicita la selecció espanyola pel títol aconseguit, però a la vegada reconeix que a nivell individual i també col·lectiu els costarà molt tancar la ferida de la derrota. Tot i això, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció de l'Argentina de tot el seu país. L'argentí, però, admet que el dolor, com dèiem, és molt gran. Messi, per cert, ha tornat aquest matí a l'Argentina amb un vol charter privat des de Miami i ha viatjat directament fins a la seva ciutat natal, Rosario. Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus. Hi va haver batusses entre jugadors damunt la gespa, iniciades principalment pel migcampista argentí Leandro Paredes, i que després s'hi van afegir altres com Nahuel Molina o l'entrenador assistent Roberto Ayala. La FIFA ja ha anomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions pertinents.
4: Doncs un cop acabat el Mundial, amb totes les seves conseqüències, ara deixem el futbol de seleccions i ens centrem en el futbol de clubs. I hem dit que Ferran Torres va ser un dels protagonistes destacats de les celebracions ahir amb la selecció espanyola, però és que el davanter valencià acaba contracte amb el Barça a final de la temporada que ve, per tant, d'aquí un any. I ara mateix el seu futur és tota una incògnita, Ramon Salmurri.
6: Bàsicament perquè el Barça primer ha de decidir si vol fer efectiva la renovació del futbolista. En principi aquesta és la idea del conjunt blaugrana, que a més haurà de pagar una indemnització de 8 milions d'euros al Manchester City de quan es va fer el fitxatge del davanter de Foios. Però sobre l'entorn de Ferran gira la possibilitat del fitxatge pel Paris Saint-Germain, l'equip de Luis Enrique. Luis Enrique Ferran és un futbolista que sempre li ha agradat i compta amb ell de cara al seu projecte del Paris Saint-Germain. D'aquí el sondeig del Paris Saint-Germain cap al jugador, un sondeig que de moment està en això, en sondeig. No hi ha hagut negociacions entre el Barça i el Paris Saint-Germain. I clar, enmig de tot això, aquest gol de Ferran per donar-li la victòria a la selecció espanyola a la final d'un Mundial, que ho sacseja tot i canvia el taulell on s'està jugant aquesta partida. A partir d'aquí, el Barça haurà de veure quins moviments fa i el futbolista també decidir si vol continuar en clau blaugrana a l'espera que el Barça signi un davanter centre titular com és la voluntat en el cas de Julián Álvarez. Paral·lelament a tot això, ja tenim data per la presentació de Karim Adeyemi. Avui Joan Laporta ha aterrat dels Estats Units i ha confirmat que la presentació serà demà.
4: Doncs el Barça que ja està de ple en el mercat de fitxatges, si és que ho ha deixat d'estar en algun moment. I mentrestant, l'Espanyol té previst jugar aquest vespre el seu segon partit amistós d'aquesta pretemporada. Els de Manolo González s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa, Sergi Andreu.
7: Un partit que es jugarà al camp municipal de futbol de Peralada, molt a prop de Navata, on l'Espanyol està fent l'estatge pretemporada aquests dies. Un partit més perquè els jugadors blanquiblaus vagin acumulant minuts i conceptes de joc, com és el cas del migcampista Rafa Bauzà, que després de jugar cedit l'any passat al Mirandés, aquest estiu ha tornat a la disciplina del primer equip.
8: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
7: L'Espanyol Pau començarà a 8:15 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport 3.
4: I encara en clau perica un parell més de punts, en aquest cas fora dels terrenys de joc.
7: Sí, mira, el primer, l'Espanyol farà aviat una ampliació de capital que consistirà en convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó més aviat millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. D'altra banda, el club ha informat aquest matí que la campanya d'abonaments per la pròxima temporada avança amb molt bon ritme. L'Espanyol té a hores d'ara gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat per aquestes dates, i que el nombre de socis supera ja els 33.000.
4: Barça i Espanyol, doncs, equips catalans de la primera divisió. A la segona, els equips catalans avancen feina. El Sabadell tanca un nou amistós de pretemporada i el Girona dona a conèixer la seva tercera equipació, Ernest.
0: La tercera equipació al Girona és d'un color blau que des del club gironí ens diuen que recorda el color blau d'algunes cales de la Costa Brava.
4: Aquesta justificació... Aquestes justificacions d'algunes samarretes de club són... Bé, haurem de veure-la, però bé.
0: L'Eixample també,
4: sí, deien. Aquestes coses, sí, sí.
0: A Sabadell, mentrestant, continuen les obres d'adequació de la gespa i l'estadi, doncs, també avança, s'està canviant de tot plegat, algunes dependències, com per exemple vestidors, adequant-los als estàndards de segona. El club fa públic que jugarà un amistós contra un segona federació al Centre d'Esports Manresa, dijous a la setmana que ve. Això és el dia 29 de juliol a Sant Oleguer, Sabadell.
4: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després de la pausa... El Tour de França comença l'última setmana de competició avui amb una contrarrellotge individual.
9: Catalunya migdia.
10: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Després de la jornada de descans d'ahir, avui s'ha reprès el Tour de França, que encara, com dèiem, l'última setmana de competició.
14: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
15: Energia per recórrer carreteres infinites.
4: I reprèn la competició, com dèiem, amb una contrarrellotge individual que, sobretot, pot servir per aclarir una mica més qui pot acompanyar Tadej Pogacar al podi de la París. Isaac Vilalta, enviat especial.
16: Què tal? Bona tarda. Ara mateix en marxa aquesta contrarrellotge, com deies. Veurem qui és el millor avui, perquè sobretot les mirades estan posades en Remco Evenepoel, el belga, que avui pot fer un pas endavant per assegurar o per fortificar aquesta segona posició a la classificació general. És una crono de 26 quilòmetres, un port de segona a la part inicial. De moment, el millor temps el marca Joshua Tarling, 34 minuts 21 segons. Els favorits, com Evenepoel, el penúltim, i Pogacar, l'últim a sortir, fins a un quart de 5 de la tarda.
4: Per cert, Isaac, que des d'avui ja tenim un nou capítol del podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta. que té un protagonista que ara mateix està seguint aquesta contrarrellotge des d'un dels cotxes dels equips.
16: Sí, amb uns quants tours ja a la seva motxilla, el seu currículum, el Xavi Florencio, director català de Montbrió del Camp, director de l'equip Bahrain, i que a les seves files hi té un ciclista francès, Lenny Martínez, 22 anys, que és una de les joves esperances del ciclisme francès i amb clares aspiracions d'acabar al top 10. Amb ell parlem, per exemple, entre d'altres, de la figura de Lenny Martínez.
11: Cinema tàctica de l'equip, l'objectiu principal és mantenir aquest 10 amb el Lenny. Sí que hi ha algunes etapes pues, que vèiem que podien arribar a les fugues, s'ha intentat, pues, bueno, han pogut estar allí o no hem estat, però l'objectiu, pues, bueno, ja et dic, aquesta setmana venen la contrarrellotge, després venen dues etapes que creiem que pot arribar a la fuga i intentarem pues, ficar algun corredor de les nostres. El que passa que, com t'he dit, pues, bueno, el primer objectiu és mantenir aquest top 10 amb el Lenny.
16: L'alta velocitat d'aquests dies, la figura de Pogacar, també temes de conversa amb Xavi Florencio, com deies, a Ràdio Volta aquesta tarda a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
17: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
4: 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Badalona acollirà el mes de setembre la Supercopa ACB de bàsquet i avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de semifinals on hi seran el Joventut i el Barça, Josep Gaià.
18: La primera semifinal enfrontarà la Sisa Joventut contra el Bascònia i la segona el València Bàsquet contra el Barça. L'Olímpic de Badalona serà la seu que acollirà la 23a edició de la Supercopa Endesa de bàsquet el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Juan Antonio Morales, president del Joventut de Badalona, ha analitzat així el partit contra el Bascònia.
19: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Bascònia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien. Y nosotros, si queremos jugar la final, pues tendremos que jugar muy bien para ganarles.
18: Per la seva banda, l'adjunt a la presidència del Barça de bàsquet, Jordi Trias, ha valorat positivament l'eliminatòria.
20: Jo penso que és bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs, estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
18: Les dues semifinals es disputaran el dissabte 19 de setembre i la gran final serà el diumenge dia 20.
4: I no deixem de parlar de bàsquet perquè el Barça ha fet públic un nou fitxatge el mateix dia que sabem ja els aparellaments del primer gran títol ACB de la temporada, la Supercopa, una competició en aquest any hi haurà dos equips catalans. Comencem pel més recent, Ernest.
0: Doncs sí, això que comentàvem ara, que el Barça ha fitxat a un jugador que es diu Stanley Umude, a tu segurament i a molta gent no li sonarà perquè no té experiència a Europa i a l'NBA poca, ha sigut molt secundari, però bé, és un jugador que és més jove, va en la línia del que el Barça vol, rejuvenir la plantilla, 27 anys, 1,98 m, a l'NBA va jugar 49 partits. Es dona la circumstància que l'equip on estava, Milwaukee Bucks, va guanyar la Copa NBA, per tant podem dir que té un títol, però ja s'anirà veient. Mentrestant, el Toko Schengeli està als Estats Units entrenant a Los Angeles, tot fa l'efecte que no seguirà. Ara ens parlava de la Copa el Josep, però és que la Copa mateix, Juan Morales, se li ha preguntat per Ricky Rubio, perquè a Badalona tothom està pendent de Ricky Rubio. En aquesta Supercopa ACB esperem que hi sigui, però Juan Morales segueix l'estratègia de no pressionar el jugador.
19: Yo creo que lo que ha caracteritzat nuestra relación con Ricky en esta etapa es no atosigarle y dejarle el espacio para que él tome las decisiones que él sienta que tiene que tomar, y en este caso es lo mismo. Cuando Ricky decida lo que quiere hacer, pues se lo comunicará, y sea la decisión que sea, nosotros no tendremos, o al menos yo no tendré más que palabras de agradecimiento.
0: I a Manresa, paraules d'agraïment per un jugador a qui no renoven, David Duke Jr., doncs, que li obren la porta i, en canvi, s'obre la porta per entrar Colby Jones. El jugador està tancat, el que passa que, com molts americans, aquesta setmana i potser la que ve estan pendents de veure si algun equip d'NBA o d'Eurolliga els fitxa. Si no, Colby Jones jugarà a Manresa.
4: 4 minuts i seran les 3 de la tarda. Avui s'ha presentat la 6a edició de la Setmana Catalana de l'Esport, una cita que tornarà a convertir Catalunya en l'epicentre de l'esport internacional entre el 24 d'agost i el 31 d'octubre, Eudald.
5: Organitzada per l'UFEC i el Departament d'Esports de la Generalitat, la competició té com a objectiu donar visibilitat a l'esport català a través de les seleccions. En aquesta edició hi participaran 34 federacions esportives i més de 4.000 esportistes procedents de 64 països. El president de l'UFEC, Gerard Esteve, demana als aficionats la seva implicació i col·laboració amb el projecte.
21: Tenim grans competicions, tenim grans esportistes, tenim grans països que participen. Ara el que necessitem és que el públic s'impliqui, que la gent compri la samarreta oficial de les seleccions catalanes, que la gent l'abasteixi, que la gent miri el ticketing.
5: Aquesta edició arriba amb tres grans novetats: una nova plataforma de ticketing que permetrà obtenir entrades per totes les competicions, la presentació de la nova samarreta oficial que lluiran les seleccions catalanes i com estrena la samarreta del voluntariat.
4: I en motor, el pilot català Josep García

0: s'ha proclamat campió del món d'Enduro GP i d'Enduro U de l'any 2026 i ha aconseguit així el seu 9è campionat del món, el 3er consecutiu, Josep.
1: Josep García és el campió del món del FIM Enduro GP 2026 després de guanyar la segona jornada del Gran Premi de França disputada a Saint-Agrévé, i ho fa a falta d'una cursa per disputar-se. Com deies, el Surienc ha aconseguit el 9è títol de campió del món i és el 3er any consecutiu que guanya el Mundial d'Enduro GP i Enduro U, una fita que mai cap pilot havia aconseguit.
2: Campions del món Enduro GP, Enduro U 2026, una carrera abans d'acabar. Ni els millors dels somnis podien fer això, però és que realment no m'agrada dir-ho, però és que hem fet una temporada fins ara quasi perfecta. Guanyant molts dies, un 3er Enduro GP, tot el de més segons. Com deia ara, és un somni que estem vivint tots, perquè és brutal.
1: Fins ara, García ha aconseguit 8 victòries absolutes, 3 segons llocs i un 3er lloc d'Enduro GP, i ha pujat al podi a totes les jornades disputades d'aquesta temporada.
0: 2 minuts per arribar a les 3 en waterpolo. Tant la selecció espanyola masculina com la femenina ultimen la preparació de la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà a partir de demà i fins diumenge a Sydney, Austràlia.
3: Doncs sí, l'equip masculí que entrena David Martín defensarà el títol que va aconseguir l'any passat. Arriba amb una preparació una miqueta diferent a l'habitual. Aquí, diguem-ne, que ha innovat, perquè com que els jugadors van molt carregats, el seleccionador ha decidit que no faran partits amistosos previs i, per tant, es presentaran directament a la competició. Aquest que sentirem és el porter del Barça, Barceloneta, Unai Aguirre.
4: És una competició bonica de jugar perquè és a Sydney, és a Austràlia, un país que encara no hem visitat, i és veritat que tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. Volem anar a Austràlia a guanyar l'or, a guanyar la tercera World Cup seguida. Seria important per nosaltres, però és veritat que és una mica més relaxat.
3: L'equip masculí no debutarà fins dijous contra Austràlia, l'anfitriona, als quarts de final, i la selecció femenina debutarà demà mateix al migdia davant d'Hongria, també en partit de quarts de final.
0: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Què ens hem deixat, Eudald?
5: Doncs el Badalona Women ha anunciat un nou fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de la davantera basca Mirari Uria, de 23 anys, firma per una temporada i arriba procedent de la Reial Societat, i el pilot català Àlex Palou, que ha guanyat aquesta nit passada la cursa de l'IndyCar disputada al circuit oval de Nashville i que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquesta victòria té gairebé a tocar un altre títol d'aquesta competició.
0: Doncs les bones notícies per l'Àlex Palou, que continua dominant aquesta competició de la IndyCar en la seva aventura al motor dels Estats Units. Amb aquesta notícia hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem parlat i us hem explicat que s'amplia la llei del tabac i que el govern proposa prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, però també a les piscines o fins i tot als concerts que es facin a l'aire lliure. La llei ha de passar ara, això sí, pel Congrés dels Diputats. Si s'acaba aprovant, es prohibirà fumar, com dèiem, a terrasses, a concerts o també als vehicles de feina, als parcs nacionals, en el cas de Catalunya, el d'Aigüestortes, o a les lleres dels rius. El sector de la restauració s'oposa a aquestes mesures i assegura que ells no faran de policies per aplicar la norma. També hem estat pendents de la declaració davant del jutge a l'Audiència Nacional de l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Martínez ha ratificat el seu escrit d'ahir en què assegurava que Zapatero marcava els passos a seguir per l'obtenció d'ajudes i ha confirmat el cobrament d'un 1% de comissions pel rescat. I ens hem fet ressò també de la caiguda en la producció d'energies renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Observatori, l'any passat es van generar menys gigawatts amb renovables que tot l'any 2024. Només es va cobrir a més un 15% de la demanda de Catalunya. Tot això deixa, doncs, molt lluny l'objectiu de generar amb renovables el 50% de l'energia per l'any 2030 al país. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que la Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Considera improcedent i necessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar en el procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també l'informe de l'advocat general descarten que s'ha

0: hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir a la sentència de la Sala Segona del Suprem que va condemnar els líders per l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats que encara estan pendents de sentència. I Ana Navarro, la que va ser la número 2 de la llista de Carles Puigdemont a les eleccions al Parlament, plega com a diputada de Junts per Catalunya per motius personals i, diu, també professionals. Amb tot, ha anunciat que continuarà formant part de la direcció del partit. Navarro, que va tornar dels Estats Units quan Carles Puigdemont li va demanar que s'incorporés a la candidatura, ha remarcat la intensitat i l'exigència d'aquests 2 anys com a diputada. El seu pas per la política ha estat més aviat discret, però abans de fer el pas a la política es dedicava a l'activitat empresarial en l'àmbit tecnològic. La líder de Junts a Sitges, Mònica Gallardo, ocuparà l'escó que deixa ara vacant Navarro. I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, vol que el seu departament sigui més àgil a l'hora de tramitar les ajudes i anunciar noves accions per reduir el sensellarisme. Avui ha fet el seu primer acte a la inauguració d'una residència per a persones amb discapacitat. Anem fins a Terrassa, Marta Vallès.
1: El fins ara número 2 del departament s'ha estrenat avui com a conseller. En una línia continuista de les polítiques de la consellera sortint, Raúl Moreno ens ha explicat alguns dels reptes que s'ha marcat.
2: Hi ha una cosa que hem d'intentar millorar, i és que això que ja fem funcioni. Si som capaços que una persona, quan demana una prestació, la pugui tenir en temps i forma, quan una persona ha d'accedir a una residència, pugui tenir places concertades per poder accedir, quan un nen està en una situació de vulnerabilitat, pugui ser protegit, jo crec que és fonamental. I sí que haurem de fer una línia molt més forta pel que té a veure amb les persones en situació de sensellarisme.
1: El nou conseller ha inaugurat la residència i centre de dia Amunt de l'entitat Empans, que per primera vegada surt del Bages i obre aquest centre al Vallès Occidental. És un espai amb places públiques per a persones amb discapacitat.
0: I el Ministeri d'Exteriors del Govern d'Espanya ha elevat fins a 50 la xifra d'espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela i ha assenyalat que encara hi ha 139 persones desaparegudes. Després de gairebé un mes de la catàstrofe, les autoritats veneçolanes xifren en més de 5.200 les víctimes mortals i el nombre de ferits supera els 16.700. Encara queden més de 23.000 persones que passen la nit en campaments d'emergència i prop de 18.000 han perdut definitivament la casa.
3: Passen 5 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
3: Des d'ara fins a les 4 amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
3: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la UPF. Bona tarda.
6: Bona tarda.
3: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
7: Molt bona tarda.
3: Totes les setmanes haurien de ser última setmana de la temporada.
7: Segur.
3: Perquè ahir Marcos Lame les va portar unes galetes i avui veig unes magdalenes de Mònica.
7: Caquis, sí, caquis són sense xocolata.
3: Havia entès caquis i he pensat, ostres, estàs molt malament de la vista. No, si jo veig magdalenes i la Mònica diu que ha portat caquis. No, no.
7: Magdalenes. I a cabina s'han quedat les de xocolata.
3: Ah, molt bé. Sí, hi havia de tot, eh? Xocolata. Per què el control tenen preferència sobre el locutori? On està escrit això?
7: Perquè vostè normalment hauria estat a fora.
3: Ja, clar.
7: I jo hauria dit, senyor director, el berenar.
3: El fet de fer esports, vols dir? O sigui, el fet d'haver fet els esports no m'ha permès triar. Vaja. Doncs
7: però la idea era donar-ho al senyor director.
3: No siguis pilota, no siguis pilota. Escolta, està molt bé, magdalenes per tothom, tant el control com el locutor. El locutor hi haurem d'esperar, perquè la magdalena fa de mal empassar mentre parlem.
7: Saps que és que no he tingut temps per anar allà on volia.
3: Ah.
7: Això és un secret, però no cal dir-lo.
3: Doncs guarda'l.
7: Volia anar a un altre lloc i no he tingut temps.
3: Està bé deixar algun objectiu pel futur, eh? Allò de dir, queda pendent. Molt bé, escolta'm, doncs gràcies i seran tastades aquestes magdalenes. I la Lleuger també se les mira amb ganes, eh?
5: Pues la Lleuger ve del dentista i que consti que la Mònica ja m'han ofert, li he dit, pues em sembla que no podré... Inclús estic pensant que no parlo del tot bé perquè tinc una mitja boca totalment adormida. Farem el que podrem.
3: Molt bé, doncs escolta'm, farem el que podrem. De moment, el que fem és contactar amb algú que ens proposarà el primer tema. I ja sabeu que els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el proposa. Carlota, bona tarda.
6: Hola, què tal?
3: T'has perdut les magdalenes, eh?
6: Bueno, jo m'ho perdo tot. I a més, cada any vaig mal fixada amb el final de temporada, perquè jo pensava que era la setmana que ve, no sé, em sembla que m'ho devien dir, però jo m'ho vaig apuntar malament,
3: No, és aquesta. Si vols, escolta, la setmana que ve pots fer tu el programa, si vols, però...

0: jo divendres espero fer-ne l'últim.
1: Val, no, no, però dic que llavors potser, saps, si hagués pensat des l'últim hagués fet alguna mica més, no sé, més estiuenc, més vacacional, no? Però bé, parlarem del que parlarem. Parlem de fum, de coses de fum. Perquè avui el Consell de Ministres se suposa que aprovarà la llei, o ha aprovat, la llei antitabac aquesta, que encara estarà pendent de l'aprovació del Parlament, no? Jo sóc una exfumadora, bueno, a més fins fa poc fumava, bueno, vull dir que veig d'aquelles que vaig i torno, i malgrat que conec i entenc tota la murga aquesta de les restriccions, la veritat és que també les comparteixo. Una de les novetats de la llei és que prohibirà fumar a les terrasses dels bars i restaurants, vull dir que s'ha acabat això de que t'espatllin no només la salut, sinó també les coses que menges, no? Perquè és molt empipador quan tu estàs menjant que et vagi arribant aquella pudor de tabac. I després hi ha una altra cosa que m'agrada bastant, que és això de que es prohibeix el consum de vapejadors en menors. I això té la conseqüència de que es multarà els menors. O sigui, si un menor fuma, se'l sancionarà, tindrà una sanció econòmica. Això vol dir que els pares hauran de pagar diners. Per tant, imaginem que això segurament comportarà que els pares potser controlin una mica més el que fan els seus fills, no? Crec que una de les altres coses que podríem fer és apujar encara més els impostos que graven el tabac, no? Perquè la veritat és que comparat amb França, per exemple, aquí el tabac, tot i que és car, continua sent barat. Així de passada, evitaríem a tots aquests francesos que travessen la frontera, per anar a buscar tabac i prostitució a la Jonquera. I ja que parlem de prostitució, tot això de les lleis dels menors em porta a pensar amb aquesta cosa de que potser estaria bé que busquéssim maneres de limitar, fiscalitzar, no?, sancionar el consum il·legal de pornografia entre menors. Recordo que en aquest sentit hi ha una llei, no?, que està, no?, que la van anunciar el 24, el 25 va passar algunes de les, no?, per algunes de les cambres, però està pendent encara d'aprovació i no se sap què passarà. També vull recordar que aquesta llei, el Vox va presentar una esmena a la totalitat, no?, que em sembla una cosa molt bèstia, no?, que Vox no vulgui limitar l'accés dels menors a pornografia. Bueno, estarem esperant a veure si aquestes dues lleis realment s'acaben aprovant, però crec que són molt bones notícies.
0: Doncs de moment el que tenim és aquesta llei del tabac, la nova llei del tabac, aprovada pel Consell de Ministres, i que ara haurà de passar pel Congrés dels Diputats i a veure si té la majoria o no per tal de poder-se aplicar, amb efectivament aquests titulars, sobretot, que és el de les terrasses, a 15 metres dels centres educatius, per exemple, també estarà prohibit fumar, en concerts a l'aire lliure, fins i tot, també estarà prohibit, a les piscines, també, a les lleres dels rius, i després, efectivament, aquest tractament igualitari entre el tabac tradicional i els vapejadors, que, per tant, estaran igual de perseguits que el tabac, i també aquestes multes també per menors. No sé si tenim alguna fumadora a la taula, Isabel...
2: No, jo fumadora no, però també com la Carlota, jo era fumadora social, d'això ja fa molts anys, i jo crec que totes les lleis que al cap d'uns anys ens donem compte que estaven ben fetes és que estaven ben fetes, és a dir, quan van prohibir fumar en els avions o fumar en els restaurants, recordo que va haver una gran crisi.
0: Els locutoris de ràdio.
2: Els locutoris. Sí,
1: I a la feina.
2: I a la universitat.
0: Fent programes de ràdio, l'estudi es fumava. Hi havia un núvol de fum que ara és, quan ho penses, dius com pot ser, no?
2: I la Carlota ha fet un esment, no? Quan anaves a un bar, tothom fumava i tu et menjaves aquella tapa amb tota la baballa de tothom que havia esbrossat el fum i el fum corresponent. Jo crec que és una bona decisió. Segurament és una decisió que aquells que diuen és que atenta contra la llibertat personal, és uns anàlisis, a mi em sembla, excessivament simplista del que realment representa el que avui s'ha aprovat. I després jo crec que aquesta mateixa determinació s'hauria de tenir amb altres coses, no? Perquè tenint en compte que el tabac és el producte legal que més mortalitat comporta, hi ha altres qüestions com l'alcohol als menors, les apostes en línia, les begudes ensucrades, exactament, la salut mental, és a dir, hi ha tota una sèrie de qüestions que el govern encara està seguint, des de la meva perspectiva, excessivament condescendent i laxa amb interessos, amb discursos en pro de la llibertat individual excessivament simplistes i demagògics. Jo crec que és una molt bona decisió i que, a més, direm que d'aquí uns anys va ser una decisió encertada i que tots acatarem i ens escandalitzarem quan pensàvem que en un concert, algo tan fàcil com un concert que estem a l'aire lliure, el del costat fumava. I bueno, suposo que ara tots ens passa a mi. Jo sóc de les que a casa meva deixo fumar, és a dir, si convido algú, jo convido amb totes les conseqüències i, per tant, que fumin i si, etcètera, etcètera. Evidentment, després has de passar-te una setmana seguint ventilant. Però quan vaig pel carrer i davant meu fuma algú i m'arriba el tabac, penso, no se'n dona compte, no?, de que m'està contaminant sense voler, segurament, no?

0: A veure, Júlia,
1: sí,
0: Mònica.
1: Sí, totalment d'acord. Jo crec que el que vam dir, no, la llei antitabac que ara s'amplia, s'ha demostrat una de les regulacions més exitoses. És a dir, la gent fuma menys, per tant, a nivell de salut pública ha estat un èxit. I crec que és interessant que és un exemple d'aquests, no, com explicàvem, de les normes que realment fan canviar comportaments que són nocius per la societat. És a dir, alguns ens va o els hi va semblar un escàndol en el seu moment, ho hem normalitzat, ho hem acceptat i simplement ara la gent fuma menys, no? Tot i que és veritat que recentment hi ha algunes dades entre les dones joves, sobretot una mica preocupants. Per tant, benvingut sigui. I jo també un altre exemple que pensava és el de si ha de ser 0-0 el límit d'alcohol en sang conduint. Mm. Que això també és una cosa que en el seu moment fins i tot vam veure a Cenar, no? Que deia a mi ningú m'ha de dir sí. Si puc beure o no quan condueixo. Doncs potser és un altre debat que hauríem de tornar a obrir en termes de salut pública.
2: Les dades diuen que del 2005 al 2025 ha baixat un 7%, del 32% al 25% la gent que fuma. És a dir, que hi ha hagut una baixada, però no espectacular, i a més, és veritat que últimament sembla que hi ha com un repunt, especialment entre els joves, que hi torna a haver algun repunt en quant a fumadors.
3: Sí, jo també, perquè tenia... tot això els vapejadors.
2: Sí, sí,
3: no?
2: Els vapejadors ha estat una porta d'entrada. Sí.
3: No? I això jo crec que farà un gran bé el fet d'equiparar-ho. Hi ha una altra cosa que no acabo d'entendre, que és això de les bosses de nicotina. Mm. Vosaltres sabeu de què va això?
2: No.
3: Que és una cosa que no entra dins de la llei del tabac i que es veu que encara és com més addictiu que... Però no he entès què era. No he entès què era.
2: És que aquí ens hem trobat tots que no hi ha cap que sigui fumador. Mònica.
4: No, jo tenia apuntades aquestes dades i pensava si hem passat des del 32% al 25,8%, doncs, òbviament, és una bona notícia, però no és suficient, no? Quan vas al metge per qualsevol cosa, el primer que et pregunten, quan tens alguna cosa, és «Vostè fuma?». I, per tant, si la primera pregunta és «Vostè fuma?», vol dir que sabem perfectament que el tabaquisme és causant de moltes d'altres malalties que podem tenir els humans. Per tant, qualsevol prevenció o qualsevol campanya per evitar que la gent fumi, benvinguda sigui. I crec, en aquest sentit, el que deia la Isabel, és molt adequat que en aquest entorn, diguem-ne, de perjudicar un altre que no vol fumar, doncs qualsevol mesura que s'estableixi en terrasses, en concerts, en al voltant dels hospitals, no? Aquella imatge de a la porta d'un hospital veure tothom allà fora fumant com boig i un cendrer ple de burilles de tabac és com surrealista. Ara hauran d'estar a uns quants metres més. Doncs bé, benvinguts siguin aquests metres, perquè no perjudiquin aquells que decidim no fumar. No? Abans tu deies anaves i et fumaves, no? I et prenies mentre menjaves i arribaves a casa i feies una pudor que era insuportable, no? Doncs benvinguda sigui qualsevol d'aquestes mesures. Jo crec que sí que hauríem de tenir molt en compte tot allò que estan fent els joves. És a dir, no sé si són, segurament pagaran els pares, però potser s'hauria de pensar que els joves, és a dir, potser la llei també hauria de pensar que els joves no pagaran la multa, que la pagaran els pares i que, per tant, els joves ho haurien de fer, potser, per la via d'algun altre tipus de sanció, no? Que els permetés adonar-se del que estan fent o no estan fent. Però preocupa especialment els joves perquè és on hi ha els repunts i és on hi ha, diguem-ne, noves maneres de fumar, vapejadors, etc, que encara no tenim dades de com de nocius poden arribar a ser en el futur. Per tant, crec que també la llei preveu la recuperació d'un observatori que havíem tingut per impulsar campanyes, per tant, estaria bé que aquest observatori es posés una mica a les piles, diguem-ne, i no féssim les campanyes de sempre, perquè la vida va canviant i les noves maneres de fer-se addicte a qualsevol substància també va canviant.
5: Jo volia fer una reflexió sobre això últim que apuntava la Mònica, sobre el tema d'aquesta multa econòmica. A mi em sembla imprescindible i lamentablement, no sé si és lamentablement o és un bany de realitat, no? Només quan hi ha un efecte punitiu econòmic que tingui una certa transcendència, acatem unes determinades normes. No?
4: Sí, però quan el que jo volia dir, Isabel, és que si aquesta multa la paguen els pares, el nen o nena no li serveix de res.
5: Deixa'm acabar.
4: Si la multa l'ha de pagar per la via de has d'anar a fer una acció social no sé on. Potser s'ho pensarà dues vegades.
5: Mònica, deixa'm acabar. Perquè al final recordem que quan vam haver de posar-nos el casc quan anàvem en moto, també ens va semblar que, escolta'm, que al final si caiem i ens tracàvem el cap no passava res, i quan ens van començar a posar multes o posar-nos el cinturó de seguretat, totes aquestes coses que ens semblen d'una obvietat.

resultat bueno, espectacular, no? Respecte al tema que dius de que paguin els pares, no, és evident que si la sanció la podem aplicar en el menor que tingui una responsabilitat i que després faci un exercici de reflexió

0: joves, jo entenc, i confio en el seu bon criteri, no ho viuran com més igual que els meus pares vagin pagant 200 euros.
1: Ni que sigui perquè els pares repercuteixin en el seu pressupost i digui, escolta, amb això te la pago, però ja ho recuperaré. Tenies setmanada o doncs mira que hi haurà una part de la cura.
0: Va ser que no, o quan treballis aquest estiu em tornaràs aquests 1.500 euros que he hagut de pagar durant l'any.
1: En tot cas, aquestes...
2: Potser si hi haguessin sancions pels pares, també els controls parentals per la pornografia també s'hi posarien una mica més a mirar-s'ho.
0: Sí, el que passa
2: que... Vull dir que ja, no ho sé, no tots, ja ho sabem, però hi ha pares que potser no fiscalitzen prou els seus fills.
0: No sé, Carlota, jo això del tema de la pornografia, jo no penso que no hi hagin pares que no fiscalitzin prou els seus fills. Jo penso que hi ha masses escletxes i que permeten que uns pares que estiguin atents puguin, se'ls puguin passar coses, perquè crec que tots els que hem tingut fills, adolescents, etc, ens hem trobat en situacions que estàvem vetllant per, i en canvi hi ha coses que no hem pogut controlar, i quan ens n'assabentem, dèiem, però com pot ser? Per tant, jo crec que no, que serà...
2: Per això, que hi ha una part de pares que es desentenen d'això...
0: Bueno, però jo no diria que n'hi ha molts, jo diria que al revés, que la gran normalitat...
2: No ho sé, no, és que els controls parentals no sé com funcionen. Quantes vegades he sentit aquesta frase? Si els hi féssim pagar, saps, 500 euros, potser llavors n'aprendrien. Saps què vull dir? Que de vegades cal empènyer una mica la gent perquè s'esforci.
1: Doncs
2: en fi, acabem el curs i veurem si l'any que ve tindrem un nou curs sense fum, amb pornografia digital controlada. Serà un paradís l'any que ve,
1: ja veurem. Jo crec que en un mes no hi haurà temps per fer tots aquests canvis que demanes, però bé, escolta'm, per demanar la carta als Reis que no quedi. Carlota Gurt, gràcies per avui i per la temporada. Bon estiu.
2: Vinga, bon estiu.
1: Gràcies. Passen 19 minuts de les 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
3: Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Catalunya migdia.
6: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
7: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
8: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
6: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
9: Hi ha persones que habiten més un món...
6: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: L'estiu és tu.
12: Catalunya Ràdio.
11: La llum dins dels meus ulls.
10: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
11: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: D'aquí a 9 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb la Isabel Lleuger, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Això en el dia en què hem tingut notícia de 3 crims masclistes. Un a Almoradí, al Baix Segura, al País Valencià, un altre a Benajavís, a Màlaga, i un tercer a Alameda de la Sagra, a Toledo. Hem tornat a parlar també del crim de Figueres. Potser el recordeu, nosaltres el recordem perquè ens va agafar en directe al Catalunya migdia mentre fèiem la tertúlia, precisament. Es van fer virals, a més, les imatges de l'homicida amb les mans encara ensangonades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas de la capital de l'Alt Empordà, de fet rentant-se a la font mentre encara hi havia algú mirant en aquella plaça. Bé, doncs, una investigació de la periodista de TV3, Marta Martorell, ha revelat el malestar del Ministeri Fiscal que qüestiona un dels seus membres, la fiscal que va portar el cas i que no va demanar mesures cautelars en la segona detenció del presumpte assassí. Marta Martorell, estic bé avui, eh? Marta Martorell, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Companya de TV3 que ha fet aquesta investigació. Recordem primer la seqüència dels fets, si és que algú encara no el té fresc, perquè aquest cas es va fer públic amb aquelles imatges a la plaça de Figueres i tot un historial d'agressions que ja patia la víctima i que a tots ens va sorprendre que com podia ser que algú que tenia ja aquest historial d'haver agredit a la seva parella estigués al carrer i pogués apropar-se en plena plaça i matar-la.
12: Exacte. Aquí és clau entendre aquesta

0: La seqüència de fets, ens situem a diumenge, hi ha una primera agressió i l'endemà dilluns hi ha aquesta segona agressió, que és quan el detingut ja té un ordre d'allunyament. Per tant, l'ha tornat a agredir i, a més, s'ha saltat aquest ordre d'allunyament. Aquí és el punt on nosaltres posem l'ull i posem el focus i investiguem exactament si Fiscalia i també el jutge de Guàrdia que es va fer càrrec d'aquest cas, si tenien suficient informació per decidir alguna cosa més que pogués protegir la víctima. Aleshores, hem tingut accés a l'atestat policial, per tant, a la documentació d'aquest cas, i aquest atestat revela que, a més de ser una segona agressió i d'haver-se saltat l'ordre d'allunyament, aquest home tenia antecedents penals, això vol dir condemnes per violència masclista amb altres dones, entrades i sortides a la presó diverses vegades per temes relacionats amb violència masclista, però a més també antecedents policials, és a dir, 26 detencions concretament dels Mossos d'Esquadra des de l'any 1998 i bona part també per violència masclista. I a més, per si això no fos prou, trobem també a l'atestat que en la primera agressió del diumenge els Mossos fan constar en aquest document que mentre el detingut és a Garjoles verbalitza un agent dels Mossos d'Esquadra, per tant, en presència policial, que si el deixen en llibertat matarà la víctima. Clar, nosaltres veiem tota aquesta informació, crida l'atenció, doncs, que no es demanés mesures cautelars i, efectivament, va ser així. Als experts consultats també els hi sorprèn aquesta posició de la Fiscalia, evidentment.
1: Els que no hi entenem, efectivament, quan veiem tot això pensem, com pot ser? Aquí deu haver fallat alguna cosa. Quan parles amb Fiscalia i quan parles amb els que estan directament implicats, quina crítica fan a l'actuació d'aquesta fiscal? O què és el que creuen que ha fallat en aquest cas?
0: En aquest cas, si ens situem a dimarts, l'única acusació que hi havia és la Fiscalia, que és l'acusació pública, en aquest cas la víctima, que a més no va arribar al jutjat de guàrdia pel motiu que sigui no va arribar, tampoc hi havia el seu advocat o advocada. Per tant, la Fiscalia era l'única responsable o, en tot cas, qui tenia la potestat de poder demanar alguna cosa contra aquest home. Evidentment, nosaltres preguntem a la Fiscalia el seu parer sobre el que va passar allà. I què ens diuen? Doncs que no estan contents amb l'actuació de la fiscal que es va fer càrrec. Fins i tot diuen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Al mateix temps, també neguen que això fos una errada. Ens expliquen que les valoracions que fa cada fiscal de cada cas doncs es basen en diversos aspectes, el risc de la víctima, la pena que s'enfronta, la situació de l'investigat, etc, etc, i que a partir d'aquí el que fan és una valoració, un judici de valor, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, és una valoració personal. I amb això doncs diuen que no és una errada, tot i que qüestionen que no es poguessin demanar mesures cautelars. Aquí hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte, és una concatenació segurament de circumstàncies, però, per exemple, i ja en parlarem, la víctima, la Kimberly o la Kim, que és com ella volia que li diguessin, aquell dia no va arribar al jutjat de guàrdia. Estava citada a 11:15, però no hi va arribar. Va anar a l'hospital, després va anar al CAP. Clar, el fet que ella no comparegui al jutjat és un tema que es té en compte, perquè evidentment el seu testimoni no el tenia, ni el testimoni de la víctima, i que ratifiqui la denúncia i pugui anar davant del metge forense a ratificar unes lesions, això també és clau per valorar els fets. Clar, això no va passar, això no hi era, i d'alguna manera fons de la Fiscalia ens van posar també en valor el fet que ella, com a testimoni víctima, no hagués comparegut. Més coses. Quan s'ha de decidir la situació processal d'un detingut, es pot convocar el que es coneix com una vistilla, que és una vista expressa, urgent, per dir d'alguna manera, en què s'insta les parts a que puguin demanar mesures cautelars. El jutge de guàrdia això no ho va fer. Per tant, bueno, són arguments que ens explica el Ministeri Públic, que d'alguna manera no ens donen context del que va poder passar allà. El que està clar és que si la Fiscalia no demanava mesures cautelars, que és el que va passar, el jutge no la podia acordar. Això és el que estableix la llei.
1: Clar, tu dius, no creuen que hi ha sigut una errada, sí que no estan contents en com ha funcionat tot plegat. La sensació és que el sistema ha fallat.
0: És la sensació. Però, com et deia, també tinc la sensació que és una concatenació de circumstàncies i de suma d'errors, de negligències, de situacions que, malauradament, van desencadenant el fet que aquest detingut quedés en llibertat a les 12:01 del migdia, si no m'equivoco, i a les 3, ara deies que estàveu fent a l'info migdia, doncs la mateix. Per tant, les circumstàncies van fer que això tingués el pitjor final per la Kimberly.
1: Es revisen prou els sistemes de protecció, com per exemple les ordres d'allunyament? Aquest és un dels dubtes que també podem tenir.
0: Sí. L'ordre d'allunyament la tenia. I això és una cosa que la família de la Kimberly també posa en valor, i van parlar amb ells, i ells, sobretot, diuen que la Kimberly confiava en la justícia, que ella va demanar

0: manar expressament un ordre de protecció el diumenge, que és la primera agressió de què té constància, d'alguna manera, la Fiscalia amb aquesta seqüència de fets. No? Ella demana l'ordre de protecció i l'aconsegueix perquè els Mossos d'Esquadra promouen que ella denunciï i amb això es val el jutge de violència contra la dona de Figueres, que era un altre, no era el jutge de guàrdia de qui estem parlant, sinó un altre jutge, i és qui efectivament li dona aquest ordre. I l'ordre la duia a la butxaca embolicada el dia del crim. De fet, en l'aixecament del cadàver se li troba aquest document. Per tant, ella tenia un ordre, la va demanar, el jutge li va concedir i ella confiava en la justícia.
1: La judicatura, en concret l'Associació de Jutges per la Democràcia, també ha estat molt dura. La jutge hauria pogut fer alguna cosa més per protegir la víctima? O si no hi havia petició de la fiscalia i clar, ella no es presenta quan estava citada?
0: Sí, això ho hem consultat a Maria del Prado Escoda, que és magistrada de l'Audiència Provincial de Tarragona i membre de l'Associació de Jutges per la Democràcia. Clar, més enllà de que no hi hagi una petició de mesures cautelars, si no hi ha petició el jutge no la podia acordar. I això és el que estableix la llei i això és així. Ara bé, jo justament li feia aquesta pregunta a la Maria del Prado. Hi havia altres eines a l'abast del jutge per poder protegir més la víctima i ella m'assenyalava bàsicament tres qüestions. Que el jutge pogués convocar aquesta vistilla, que us he comentat, aquesta vista expressa per d'alguna manera instar les parts a estudiar mesures, que ho podia haver fet, i dues qüestions més. Esgotar el temps de la detenció. Sabeu que els detinguts tenen 72 hores com a màxim per estar detinguts. Clar, això passa, l'agressió és dilluns, passa a disposició judicial dimarts. Ella creu que podria haver esgotat aquestes 72 hores bàsicament per fer una millor valoració del cas, en el cas doncs, que sigui així, poder-se llegir l'atestat més a fons, etc. No? I fins i tot, encara m'assenyalava una tercera qüestió, és citar un testimoni directe que hi ha d'aquesta última agressió de dilluns a la nit. És a dir, hi ha una persona que estava protegint la víctima perquè la víctima li havia demanat ajuda i en protegir-la es va trobar que va presenciar l'agressió i de fet també la va patir. Doncs ella deia aquest testimoni també es podria haver citat perquè d'aquesta manera no deixes tota la responsabilitat en la víctima, que hagi de ser ella qui denuncia i qui a més vingui a explicar els fets. Tens una altra persona que també t'ho podia explicar.
1: Sentim els senyals horaris de 3:45 de la tarda. Afegeixo a la conversa a la Sònia Ricondo, que és advocada penalista especialitzada en violències masclistes. Sònia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Casos com aquest que estem repassant, aquest de Figueres, que estem repassant ara mateix amb la Marta Martorell, són molt habituals, òbviament no cal que arribin a l'assassinat, diguem-ne, però és molt habitual que no hi hagin les mesures, que se saltin les ordres d'allunyament, que algun jutge no prengui totes les mesures que podria tenir a la seva abast per protegir la víctima. Això és més habitual del que ens pensem o no? O és un cas especialment allò en què ha fallat el sistema?
2: No, malauradament és quelcom habitual. Estem veient que manquen, bueno, molts elements com els que ha apuntat la Marta, des de primer no concedir les ordres de protecció, que és algo molt habitual en molts indrets. De fet, normalment, bueno, s'intenta fer molts anàlisis perquè depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què, no, hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutge en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia. A més, aquells que sí que et concedeixen l'ordre, tot i el que costa que ho facin els jutjats, quan te la donen no es fa un seguiment exhaustiu d'aquesta mesura de protecció i, malauradament, també hi ha un tercer element, que quan aquestes ordres es trenquen pels agressors, com en aquest cas o com en d'altres, estem veient que no hi ha una reavaluació correcta del risc. Si s'ha trencat l'ordre d'allunyament, s'hauria de valorar, com deia la Marta, no? Si hi ha la possibilitat d'otorgar alguna mesura més gravosa per evitar precisament doncs, un mal com el que li va passar a la Quim o que pateixen tantes altres.
1: Els protocols diries que estan prou actualitzats? Perquè, clar, en un cas com aquest, clar, ara deia la Marta, no, acaba sent la valoració personal de la fiscal, si creu que sí, si creu que no, que la víctima hagi de tornar a presentar-se per tal de refermar la seva denúncia, tot i que ja hi hagi una denúncia prèvia o que hi hagi fins i tot testimonis, una policia que escolta com el detingut quan està, a més als calabossos, diu, si em deixen en llibertat aniré i la mataré. No hi hauria... O sigui, cal que passi tot això, que hi hagi una valoració personal, que hi hagi una altra visita de la víctima per revictimitzar-la una altra vegada? No es podria ser més àgil en tot això?
2: Clar, aquí és on se li posa tot el pes de la víctima en el procediment judicial i no hauria de ser així, no? Evidentment, la declaració de la víctima és important, però existeixen molts altres elements. Aquí hauríem d'aconseguir que realment existís una coordinació real entre tots els serveis

0: que moltes vegades ja han visitat aquesta noia, no? Des de serveis, o sigui, no només el policial i el judicial, serveis socials, serveis d'atenció a la dona especialitzats, que ja estan detectant aquests elements de risc. Llavors, hauríem de fer que circuli la informació entre aquests serveis per tal de protegir-les millor, de que tothom, no? Els operadors jurídics que intervindran amb aquesta víctima tinguin tota la informació que els hi permeti fer aquesta valoració, que d'una banda és personal, però que també s'ha de recolzar en elements, no, de detecció de risc professionals. És a dir, i si la policia, o en aquest cas, per exemple, en el cas de la Quim va ser a nivell judicial que va fallar, que es posin en mans de persones expertes que sí que sàpiguen valorar aquest risc.
1: Clar, perquè ara com es valora? És a dir, que al final acaba sent una decisió subjectiva?
0: Exacte. Bueno, ara existeixen, o sigui, hi ha dos elements que té el Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal per valorar aquest tipus de mesures. Una és que existeixin indicis de delicte, que normalment en la gran majoria de denúncies existeixen, però hi ha un segon requisit, que és el requisit més avaluable subjectivament, com podríem dir, que és que existeixin un risc objectiu a que hi hagi el risc de que pateixi una agressió similar un altre cop. Llavors, aquest és l'element una mica en qüestió a nivell jurídic. Llavors, molts jutges valoren que no s'apreci aquest risc que pugui tornar a patir una agressió. Llavors, bueno, com deia la Marta, no? Fiscalia s'escuda en que és una valoració personal, però no ha de ser només l'únic element. Teníem, de fet, en el cas de la Quim, teníem molts elements que estaven apuntant a aquesta escalada de violència, a part de que, evidentment, doncs, hi hagi una valoració més de gaire subjectiva, però jo crec que tenim els instruments i tenim la informació per saber, per poder predir. Evidentment, no tot és predible, però sí que podem pues, tenir eines preventives.
2: La Sònia ha apuntat a un element que és la valoració del risc. Aquesta és una eina policial que els Mossos tenen, és a dir, és un qüestionari d'unes 25 preguntes que fan a les víctimes de violència masclista. I a partir d'aquí, doncs, coneixen de la seva situació i decideixen si cal prendre mesures de protecció o fer algun tipus de seguiment. Què es va fer en aquest cas? Què es va fer en el cas de la Kimberly? Aquest qüestionari en la primera agressió del diumenge es realitza. El que passa que el resultat d'aquest risc de patir una agressió física surt un no apreciat. Això també ens va cridar l'atenció i el jutge ho va fer valer també en la interlocutòria de presó després del crim. Ho va fer notar, no?, que el resultat era aquest no apreciat. També ho han preguntat fonts policials. El que ens expliquen és que aquests qüestionaris sempre estan supeditats a que la víctima denunciï. Hi hagi una denúncia formal. En aquest cas no hi era. Sí que hi era, però certament es va prendre nota del cas en una situació molt concreta, perquè la Kimberly no estava en condicions de denunciar, es trobava a l'hospital, i aquí sí que hi ha un esforç policial per aconseguir una mínima denúncia, per dir-ho d'alguna manera, i que això amb ella li pogués servir per aconseguir l'ordre de protecció que li va donar el jutge. Clar, en aquest sentit, Sònia, no sé com veus el fet que el protocol marqui que si no hi ha denúncia no es pot fer qüestionari, i si no es fa el qüestionari no sabem el risc en què es troba la víctima.
0: Aquí ens n'anem un altre cop al que comentava abans, que com bé explicava la Marta, no, d'aquests testos de valoració del risc que fan els Mossos, que, com diu la Marta, està supeditat a que hi hagi una denúncia judicial. Ens trobem, doncs, que hi ha moltes dones que no denuncien perquè no confien en el sistema judicial i no confien en el sistema policial moltes vegades. Llavors, totes aquestes que no denuncien no passen per aquest test de valoració del risc. Sí que en altres serveis existeixen testos de valoració de riscos similars, el que passa que els jutjats no els tenen en compte i precisament els hi podrien proporcionar moltíssima informació. A més, són testos de valoració del risc els que fan els Mossos, que fa molt de temps que s'està demanant una revisió perquè tenen uns ítems molt desactualitzats, que no permeten introduir certs elements que sí que ens podrien fer preveure o fer predir certes deteccions de risc avui en dia. Llavors, bueno, crec que tots aquests elements que s'haurien d'introduir, no? Per exemple, un dels elements que dèiem la Marta, la incompareixença de la Quim, en aquest cas, en la segona denúncia que hi havia, es va veure com si hagués sigut una disminució del risc, i tot el contrari. Quan una dona no s'està presentant a denunciar, pot ser per por, pot ser per desconfiança judicial, pot ser per dependència econòmica o emocional. Llavors, no ens hem de preguntar, ostres, com no ha volgut venir, no vol denunciar, no, per què no vol venir, no? I com li podem facilitar que vulgui venir.
2: Clar, sobre això, les mateixes fonts de Fiscalia ens han explicat que arran d'aquest cas, a la Junta de Fiscals de la demarcació de Girona del 18 de juny, s'afegeix un punt a l'ordre del dia precisament per debatre aquesta qüestió, no? Què va fallar o què pot fer l'administració de la justícia quan una víctima de violència masclista no compareix als jutjats. Aquí el que es demana als fiscals és estar més atents, ser una mica més curosos en aquests casos d'extrema vulnerabilitat, també ho hem de dir, i el que s'acorda és esgotar les vies per localitzar una víctima quan no compareix al jutjat i esbrinar les raons per les quals no hi ha anat. En aquest cas, el que fa el lletrat de l'administració de la justícia quan fa una hora i mitja aproximadament que l'equip no compareix és trucar-la. La truquen i no contesta. Clar, ella no contesta, segons ens explica la família, perquè el mòbil tampoc el tenia a sobre, perquè l'agressor molt sovint doncs, li treia, la controlava molt, és a dir, tot forma part de la mateixa situació de violència. No? Clar, aquí clar. No sé, Sònia, com valores el fet que la truquin. És a dir, això és suficient? O, ara jo m'invento, es podia oficiar els Mossos perquè l'anessin a buscar a casa seva o a l'hospital, fins i tot?
0: Clar, jo crec que no és suficient trucar-la. Trucar-la no és suficient, sinó que, com dèiem abans, si la informació circula, si aquesta persona havia anat a algun altre servei, si aquesta persona té alguna persona acompanyant, ja sigui de l'àmbit de la psicologia, social, o algun amic, alguna amiga, si es pot tractar de fer-li més amable aquest espai, no, perquè vingui acompanyada, si li anava bé venir el dia següent, perquè a vegades doncs, potser necessiten un dia més per reposar-ho, i que pugui venir el dia següent perquè es podia allargar la detenció de l'agressor, no? Llavors, jo crec que no fem tot el que podríem per facilitar aquest tràmit.
1: És la Sònia Ricondo, és advocada penalista especialitzada en violències masclistes. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Tinc la Isabel, la Júlia, la Mònica molt pendents de tot plegat. No sé que... Al final, quan vas repassant tot plegat, la sensació és que aquí ha fallat molts passos de la cadena, diguem-ne.
3: Evidentment, és un cúmul d'errors que totalment inexplicable i inadmissible. El que passa que jo m'agradaria anar una miqueta més enllà, perquè crec que aquest cúmul d'errors, lamentablement, no sé fins a quin punt es poden erradicar o es poden corregir del tot. O sigui, segurament hi ha tota una sèrie de filtres que s'han de millorar. Crec que els Mossos d'Esquadra estan actuant d'una manera molt diligent en aquests temes i que estan sent molt proactius i que quan un va a plantejar un problema li diu, denuncien, l'acompanyen. Per tant, jo crec que en aquest àmbit els Mossos estan fent una tasca perquè són els primers que es troben amb aquesta realitat. I després el sistema judicial doncs, esperen amb uns formulismes que segurament donen en un estat de dret donen també seguretat jurídica a l'hora de prendre una sèrie de decisions, però segurament donen tanta seguretat jurídica que es prenen males decisions i per tant jo crec que és molt censurable. Però a mi m'agradaria fer un debat una miqueta més enllà, no? Què passaria si aquests morts fossin homes? És a dir, jo al final m'acaba posant la pell de gallina perquè torno a estar en el bando del masclisme, el feminisme, és a dir, què està passant, no? Què està passant quan algú em diu a vegades no, és que jo no sóc masclista, jo li pregunto doncs ets feminista? No sóc feminista però no sóc masclista. Això és un problema de masclisme ancestral, estructural, excessivament interioritzat, acceptat per tothom, en el sentit de que estem posant mesures, estem intentant educar, estem col·locant lleis que corregeixin això, però lamentablement encara tenim una societat que es mira això, a mi quan algú diu això és un crim passional, però com què ve això d'un crim passional? És a dir, quan algú encara es posa en boca i crec que les paraules són molt importants i hem de corregir les paraules que tenim sobre la taula, i crec que si aquí el que estiguessin morint fossin homes, hi hauria una altra manera de mirar-s'ho, hi hauria una altra manera d'actuar. I lamentablement encara estem en una societat que per molt que intentem avançar, encara ens estem mirant les coses des d'una perspectiva, ho sento molt, masclista. I em sap molt de greu, però crec que hem d'anar molt més passos, que no hem de deixar que sobre la taula es parlin de qüestions de dret dels homes, i és evident que també moren homes, però això no és el debat, aquest no és el debat.
4: No, jo pensava, potser la Marta ens pot ajudar, que ho hauria preguntat a l'advocada, però segur que la Marta ho sap. Quan parlem de violència de gènere, almenys tinc entès que hi ha com uns hospitals de referència als quals t'has d'adreçar. A Barcelona em sembla que és el Clínic, el Vallès Oriental és Granollers, etcètera, etcètera. En aquest hospital és on trobaràs el forense que et podrà atendre, que podrà, no?, passar parte de les lesions que has tingut, etc, etc. Però clar, aquest és només un tràmit per una víctima. Després, tota l'estona ho he estat dient, la víctima no va arribar als jutjats. Això vol dir que la víctima va passar per un primer tràngol d'anar a l'hospital i fer una denúncia mèdica del que li havia passat i s'esperava que anés a jutjats i fes una segona denúncia judicial, en aquest cas, per dir-li al senyor jutge, fiscal i tot a Mossos, etcètera, etcètera, doncs el que havia passat amb aquest senyor, que era el seu agressor, i que ja havia estat el dia abans. Això vol dir que estem revictimitzant a la Quim com a mínim dues vegades, no? Si no passa que a jutjats...
1: Un procés que hauria de ser fàcil per tal de fer còmode, entre cometes, poder aleshores arribar a la denúncia, li fem tantes traves, repetir-ho tantes vegades, clar, tantes vegades, que el que fas és que
4: desincentivar-ho. I potser la Marta m'ho pot explicar, eh? Si ja hem explicat suficientment o ja expliquem habitualment que hi ha uns hospitals de referència, aquests hospitals que tenen aquests serveis perquè les víctimes puguin denunciar, no? No podrien tenir un servei directe amb Mossos d'Esquadra de ep, alerta, aquí tinc una víctima
1: que no hagi de ser la
4: que
1: víctima,
4: està denunciant, que no hagi de ser la víctima, que hagi de tornar a anar als jutjats i hagi de tornar a passar pel mateix tràngol, perquè entenc que si qualsevol de les dones que estem aquí a taula patíssim una agressió, és evident que no és plat de bon gust haver d'anar explicant,
1: repetir-ho 3-4 vegades,
4: anar repetint el que t'ha passat o no t'ha passat. Aleshores, segurament això és un engranatge que no és fàcil, eh? Potser estic demanant una cosa que és molt difícil, perquè els senyors jutges estan a casa seva, els senyors metges estan als hospitals, etc, etc. Però aquí al centre hi ha una víctima, i hi ha una víctima que en aquest cas és morta. Vull dir que ha arribat al pitjor dels finals que podia arribar, i per tant, quin seria l'engranatge que permetria que realment es protegís aquesta persona? Perquè si aquesta persona va anar a l'hospital, va doncs fer un parte de lesions, el metge va donar, no?, va fer l'informe, etc, etc, i anava amb l'ordre d'allunyament a la butxaca, doncs, ostres, potser el sistema és el que hauria d'acompanyar aquesta persona i no pas que la persona hagués de posar més esforç a la seva banda per doncs, tornar a reviure aquella situació.
2: Clar. El que va passar el dimarts al matí, és a dir, el fet pel qual la Quim no arriba al jutjat, és certament confús, perquè avui ho explicava jo al Telenotícies Migdia, és que només ho sap ella, el que va passar, no? Per tant, la família explica que sí que va arribar, però que no va arribar a la porta del jutjat de guàrdia, que potser hauria anat a un altre jutjat, altres parts no ho tenen tan clar, potser no hi van ni arribar perquè abans es va trobar l'agressor, és a dir, en tot cas, ella no hi va arribar, i on estava? Doncs estava a l'hospital i després va anar al CAP perquè sembla que sé que la van redirigir, no? Si aquí li estaven fent un parte de lesions, o si el va aconseguir o no, no ho sabem. Sí que el dilluns, la nit abans, sí que em consta que hi ha una voluntat per part de Mossos d'Esquadra d'acompanyar-la a l'hospital, no? I fins i tot de comunicar a l'hospital que, sobretot, quan acabin la gestió que han de fer amb ella sanitària, els avisin perquè després ella sigui conduïda cap a comissaria. I això és així, i això es fa així. Però es troben que ella no es troba en l'estat físic, ni anímic, ni mental per interposar denúncia, i se'n va cap a casa. I s'avisa als Mossos que ha anat a casa. I els Mossos van a casa seva a tornar a promoure aquesta denúncia. És a dir, em consta que, si més no policialment, hi ha un esforç per promoure aquesta denúncia i per fer constar el que havia passat aquella nit, perquè és una agressió física, totes són importants, però vull dir que allò va ser molt bèstia. I els Mossos van... Des de la meva opinió, hi ha un esforç per això. El que passa que això, pel que sigui, l'endemà dimarts, la situació judicial que es dona és la
4: que
2: m'ha explicat.
4: Que els Mossos, en aquest cas, la van trobar a casa, o no la van trobar, però que, de la mateixa manera que existeixen uns protocols quan hi ha una víctima que és un menor que, no?, s'ha d'alertar, o quan troben una persona que arriba en mal estat a l'hospital i s'ha d'alertar, doncs, ostres, potser també ens ho hauríem de plantejar en víctimes com la Quim, no? I que, per tant, no sigui la víctima qui hagi de fer més esforç del compte. Per tant, potser és el sistema que també s'ha de revisar, com... No que sigui la pròpia víctima que hagi de fer l'esforç, sinó que sigui que el sistema vagi a ella, no?
2: I que de víctimes hi ha molts perfils.
4: Clar, segur, també.
2: I això també hem de ser conscients. I en aquest cas, era un cas molt concret, vull dir, ella es trobava en una situació de por denunciar per les conseqüències que això tenia, perquè tenia una dependència emocional molt forta a l'agressor, que al final, si ens ho posem a mirar, aquest és un patró, justament, de les víctimes cap als seus agressors, però el sistema ha d'estar preparat per a totes les víctimes.
1: Júlia?
2: El que
5: que està clar que demostra aquest cas és que els sistemes que hi ha de protecció contra la violència masclista són molt insuficients encara, i a mi la reflexió que em venia al cap és dir,

0: la justícia és d'una determinada manera, no? És a dir, per exemple, en principi hi ha algú que denuncia un delicte. Hi ha alguns delictes que diem públics que només amb la persecució de la fiscalia, com que considerem que tots tenim un interès en que, per exemple, no hi hagi violència masclista, no cal que la víctima denunciï, pot perseguir directament la fiscalia. Això són adaptacions que s'han anat fent al sistema, diríem, general de funcionament del dret. Per mi, justament el que comentàveu, no? És a dir, hem d'anar més enllà. No és suficient que segueixi sent tan important la prova que implica la denúncia de la víctima ratificada en seu judicial. És a dir, això no és una cosa que és blanc o negre, és com diguem la valoració subjectiva. La valoració subjectiva de les proves sempre estarà allà, perquè un cas judicial no és 2+2, no és una prova en un laboratori químic. Per tant, sempre estarà allà, però l'hem anat modificant, hem anat fent, per exemple, formacions o jutjats especialitzats en violència masclista per tal de que aquesta valoració subjectiva entengui, com deies, no, per exemple, doncs que, evidentment, en un cas de violència de la teva parella o exparella hi ha un vincle emocional molt fort que pot fer que tu aquell dia no arribis al jutjat. No sabem per què, però bueno, segurament pel tipus de delicte que és. Per tant, és fonamental que seguim aplicant mecanismes que tinguin molt més en compte aquest tipus de delictes i que, per exemple, un formulari segurament no recull de manera adient el nivell de risc en cada cas concret. Que un policia vingui a la porta de casa teva a buscar-te, amb la veïna buscant-te, que potser la veïna opina que et queixes massa o que en realitat no era tan violència masclista, o potser no hauria de venir un policia, potser hauria de venir un educador social, un psicòleg, no sé, jo dono idees, no? Però dir, el que es demostra és que la llei s'ha adaptat molt i el sistema judicial s'ha adaptat molt a la violència masclista, però que encara ens hem d'adaptar molt més perquè hi hagi una protecció efectiva de les víctimes.
1: Doncs són algunes reflexions arran d'aquest cas que va ser molt cridant en el seu moment i que ha posat en evidència doncs, que el sistema va fallar i que fins i tot dins de la mateixa fiscalia doncs, veuen que aquí no van estar del tot correcte i que, per tant, no estan contents de com es va gestionar tot plegat. Ho hem repassat amb la periodista de TV3 que ha fet la investigació de tot plegat, que és la Marta Martorell. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Queden 10 minuts per arribar a les 4. No us escapareu de parlar una mica de Zapatero, eh? I és que des de fa 24 hores que estem assistint a una mena de canvi de paradigma en aquest cas. L'empresari Julio Martínez, que és amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, torna a implicar l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Avui Martínez ho ha fet davant del jutge de l'Audiència Nacional, on estava citat aquest matí. L'interrogatori del jutge Calama, Julio Martínez, s'ha allargat gairebé 3 hores i ha confirmat el seu canvi d'estratègia de defensa. Ha passat del silenci a assegurar que Zapatero pressionava pel rescat de la companyia i que va cobrar al voltant de 500.000 €. El que no ha aclarit és amb qui hauria mediat Zapatero. Fons de la Moncloa demanen a Zapatero que doni explicacions, però en públic, la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Sainz, tanca files amb l'expresident socialista.
3: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
1: Els socis del govern espanyol van més enllà, demanen explicacions a l'executiu i a l'expresident Zapatero. La vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, ho deia des de la roda de premsa del Consell de Ministres.
4: Es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y, por tanto, pedimos que se den explicaciones.
1: Doncs petició d'explicacions. De moment, Pedro Sánchez apel·la a la presumpció d'innocència, però és veritat que a mesura que van passant els dies i que es van coneixent detalls d'aquest cas, home, cada vegada és més complicat defensar el que sembla indefensable.
5: Del tot. Del tot, del tot. I, a veure, jo crec que aquí hi ha diverses qüestions. Primer, el fet que la mà dreta o l'amic de confiança del senyor Zapatero estigui ara en aquesta tessitura de tirar de la manta, no? Que ens respon una miqueta en el patró que ens va ensenyar o que va utilitzar el senyor Aldama amb el tema d'Avalos i que li va anar molt bé, és a dir, i que realment la justícia el que va fer és utilitzar aquesta informació per després corroborar que aquesta informació era certa amb tota una sèrie de proves. Per tant, jo entenc que el que està fent el senyor
1: Martínez.
5: Sí, el senyor Martínez no és o pot no ser la veritat revelada, però que, en canvi, ara la justícia haurà d'intervenir per si tota aquesta informació que els senyors Martínez, perquè són tots dos, el directiu de Plus Ultra i el que era el tercer testaferro, estan explicant, es pugui argumentar i justificar i corroborar amb totes les proves doncs, reals i tangibles que puguin haver-hi. Per què? Perquè realment el fet de que el president Zapatero hagués fet coses bé durant la seva legislatura, que jo crec que sí, i a més jo ho he defensat, no l'eximeix de la responsabilitat i precisament per això mateix té una major responsabilitat, perquè al final utilitzar els diners públics

0: per afavorir una determinada empresa que després et donarà una comissió a tu, no només... jo no sé si l'operació pot tenir una traçabilitat legal, perquè vés a saber, no? El que realment és políticament totalment censurable, ho faci la dreta, ho faci l'esquerra, ho facin els progressistes, ho facin els conservadors, perquè a mi aquest discurs de que, bueno, que si ho fan els progressistes és més punible, no, jo crec que en política, la política no és, la honorabilitat de la política no ha de pertànyer en els progressistes o en els conservadors, sinó que ha de ser una qüestió bàsica i troncal. Per tant, a mi em sembla tremendament delicat. I també crec que una de les coses, que escudar-se amb la presumpció d'innocència, que és un dret i una obligació que tenim tots, no eximeix de la responsabilitat de dir públicament que si això es corrobora, que si això és veritat i que si realment aquesta traçabilitat que ens estan explicant els senyors Martínez té una evidència amb documental, doncs haurem de ser totalment contundents, perquè a més el prestigi dels partits també té a veure amb tot això. El prestigi dels partits també té a veure, en aquest cas el PSOE, amb com encares totes aquestes qüestions i com admires aquells que han estat responsables polítics, perquè el president Zapatero ens va demanar fa dos mesos que necessitava temps per poder explicar i que confiéssim en la seva manera de gestionar les qüestions. Dos mesos són massa temps. Dos mesos no... Aquell que no ha fet malament les coses, escolta'm, segurament ho pot argumentar d'una manera molt més ràpida.
1: Sí, aquest cas, des del principi, hi havia com a mínim indicis clars d'una manca d'ètica política molt important en comportaments, no, d'intermediació amb empreses, per subvencions públiques. També dir-ho, jo molt d'acord amb el que deia la Isabel, és a dir, això ho han fet molts altres expresidents, segur. Em sembla igual de condemnable, exactament igualment. És a dir, no poden haver-hi excuses contra la corrupció i tampoc contra la manca d'ètica política. És cert que les darreres informacions, doncs, comencen a indicar que podria anar molt més enllà d'una manca d'ètica política i que, bé, evidentment s'ha de resoldre clarament què és el que va passar i si realment es van cobrar comissions per intermediar o no, que haurien estat il·legals. És important perquè la nostra democràcia està en joc, sona molt grandiloquent sent així, però a mi em preocupen molt les enquestes recents que indiquen que la gent estem començant a deixar de creure en la justícia, en el sentit de preguntes, això és un ús polític de la justícia, no? Lawfare, que en diem, o això és realment corrupció? I aquí cadascú contesta les enquestes segons si vota un partit o vota un altre. Això és molt greu per la democràcia, perquè nosaltres hem de poder confiar, no? Abans ho parlàvem amb la violència masclista, lo important que és que les víctimes tinguin confiança en la justícia, doncs el mateix la ciutadania amb la corrupció, amb el sistema polític. Hem de tenir clar que s'actua, caigui contra la corrupció, i si això implica Zapatero, doncs haurà d'implicar Zapatero, evidentment.
2: Jo crec que avui el que hem vist és que l'estratègia de Zapatero de voler anul·lar els whatsapps que va intercedir, que va trobar la policia americana al ciutadà veneçolà, avui se n'ha anat a Norris, no? Perquè al final tant l'amic com el director de la companyia aèria, doncs estan dient que Zapatero estava implicat i han explicat, no, amb detalls, doncs, fins a quin punt hi estava implicat. Per tant, ara el que és evident és que haurem de veure quina és l'estratègia que segueix la defensa de Zapatero per resoldre aquesta situació. Jo crec que a Zapatero li queden moltes coses per explicar, no? Com és el cas de les joies, com és el cas de les filles. Avui han quedat també en molt mala situació les filles, no? S'ha explicat, el senyor Julio Martínez Martínez, no? Ha explicat com passaven els diners pel despatx de les filles, alguns amb justificació d'informes fets, d'altres sense que les dues noies haguessin de fer res, no? I per tant, jo crec que la cosa es va embolicant. És evident que sabem que els qui estan imputats poden mentir. Potser també el que han fet és afegir-se a l'estratègia Aldama i, per tant, doncs, confabular-se per donar una versió concreta.
3: Encara que fos això, l'absència d'explicacions...
2: És enorme.
3: És que han passat dos mesos
2: i
3: Zapatero l'únic que diu és que confieu en mi.
2: A
3: banda de la seva paraula, hi ha alguna cosa més perquè hi confieu o no?
2: Per això dic que Zapatero té moltes coses per explicar. Totes aquelles joies que van sortir del despatx professional, no? Això, si són herències, s'explica ràpid. Tregui vostè el testament, expliqui de qui eren aquestes joies i si les va deixar una tieta o les va deixar una mare...

0: o les va deixar una sogra o qui fos, doncs escolti'm, expliqui-ho, perquè això és fàcil. Si és una herència, és fàcil d'explicar això. Jo ho vaig dir un dia aquí. A casa meva no sortiran joies per aquest valor, diguem-ne, en una herència de la família, no? Vol dir que si les tens, ho has de poder explicar.
1: Però és que, a més a més, ja van començar dient que tenien un preu i després, quan es va fer la taxació estava multiplicat per 15, diguem-ne. Per tant, ja, o sigui, les poques explicacions que s'han donat han caigut al poc temps.
0: Per tant, jo crec que l'estratègia de Zapatero, si vol sortir-se d'aquest embolic que té, no? Ha de canviar de l'advocat de Zapatero, ha de canviar a 360 graus, i el que va sortint no pinta bé, això és evident, no?
2: No, i després que, diríem, l'estratègia del govern també, escolta, defensem la presumpció d'innocència. Sí, miri, el que ha de defensar és que la ciutadania ha de saber què ha passat i què no ha passat. No, per tant, que es jutgi amb la màxima celeritat. Tampoc pot ser que els casos de corrupció triguin anys i panys. Jo sempre torno a dir, el cas Gürtel encara no s'ha jutjat sencer, encara ens queden peces separades que van caient en comptagotes. Per tant, la ciutadania, per confiar en la democràcia, necessita informació clara i una idea clara de que la justícia s'aplica.
0: El tema és que el que sigui, expresidents, exdirectors, ex no sé què, ex no sé quantos, n'hi haurà sempre. Però la transparència és vital.
1: I més en un cas com aquest, que a més el govern espanyol actual s'ha lligat molt a la credibilitat de Zapatero. Llavors, clar, és un cas en què ataca especialment la línia de flotació del govern actual, el govern espanyol, que, insisteixo, va posar Zapatero com a model gairebé del seu comportament. Isabel Lleuger, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres, fins la pròxima. Bon estiu.
0: Bona tarda, bon estiu.
1: Bon estiu, que ens queden tres programes, però per vosaltres la tertúlia d'aquesta temporada acaba aquí. Ho deixem aquí, queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, de seguida les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i amb la Marta del Cor i, si no, els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
3: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 4. El govern espanyol aprova endurir la llei del tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei aprovada en el Consell de Ministres haurà de ser avalada ara al Congrés. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Considera improcedent i necessari que ara es demani a les parts documentació per aclarir si es van gastar fons europeus. A l'Audiència Nacional, l'empresari i amic de Zapatero ratifica que l'expresident espanyol liderava les operacions per obtenir ajudes públiques i confirma el cobrament d'un 1% pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El que no ha aclarit el jutge és amb qui hauria mediat Zapatero. La Moncloa manté la confiança en l'expresident, mentre que Sumar s'afegeix a les peticions de l'oposició perquè Sánchez doni explicacions. S'investiguen tres possibles crims masclistes en les últimes hores a diferents punts de l'Estat. La Guàrdia Civil ha detingut dos homes acusats d'haver matat les seves parelles al Baix Segura, al País Valencià i Toledo. A Màlaga també s'investiga la mort d'una dona trobada sense vida al seu domicili amb signes de violència. L'exèrcit del Líban es comença a desplegar al sud del país en algunes zones ocupades fins ara per soldats israelians. És part d'un acord amb mediació dels Estats Units que ha de retornar el control libanès en localitats d'on han marxat desenes de milers de persones. El president libanès visita Trump avui a la Casa Blanca. El govern activa una línia d'ajudes pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri barceloní del Putxet. Després de permetre la tornada de veïns de dos edificis, la consellera Sílvia Paneque confirma que la resta s'hauran d'esperar que els resultats dels mesuraments indiquin que poden tornar amb plenes garanties de seguretat. I el llibre La revolució en veu de dona de la periodista Llúcia Oliva fa un retrat coral de la Guerra Civil des de la mirada

0: retallada de dones a la rereguarda republicana. L'obra recull les memòries i els diaris personals fins ara inèdits de 8 dones que relaten el dia a dia i la violència que els envolta.
1: Esports.
2: Tenim en marxa la contrarellotge individual de la 16a etapa del Tour de França. Ara mateix, el més ràpid a completar els 26 quilòmetres d'avui està sent el francès Bruno Almirall, del TBL. També explicar-vos que el Barça presentarà demà l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta al Pau francès a Peralada a 8:15 del vespre en el segon amistós de pretemporada. I el Barça de bàsquet fa públic el fitxatge de l'aler estatunidenc Stanley Umude, de 27 anys i 1,98 m d'alçada, per les dues pròximes temporades.
0: Pel que fa al temps, tarda càlida i xafogosa amb el cel terrós per la pols sahariana. Les màximes quedaran una mica més baixes que ahir, fregant els 40 graus. Nuvolades al Pirineu Oriental i als ports, on hi pot haver algun ruixat aquesta nit i matinada, tornarà a ser de mal dormir.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, passen 4 minuts de les 4. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 5. Ens hi posem. El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Madrid, Tània Tàpia.
3: El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac avui amb l'aprovació en segona volta. Moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat: terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o les piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien les restriccions a les platges, als parcs nacionals, a Catalunya afecta el d'Aigüestortes, i també les platges fluvials. I reforça la prohibició a centres educatius o sanitaris, on no s'hi podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho justifica així.
4: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
3: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala a tot l'Estat les restriccions que alguns municipis o comunitats autònomes ja aplicaven. També iguala les restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també la nova llei sancionarà el consum. Les sancions seran d'un mínim de 200 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina i deixa la llei ja enllestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i, si té prou suports, entri en vigor al cap de 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra ja picava l'ullet avui a PP i Junts parlant del dret a un aire net independentment d'on es visqui.
4: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
3: Segons dades del Ministeri, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
0: Gràcies, Tània. Repassem reaccions. El Gremi de Restauració de Barcelona ja ha dit la seva. S'oposa frontalment a la prohibició de fumar a les terrasses. Consideren que la mesura és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir per al sector, critiquen que no es limiti fumar en espais similars, com en exteriors d'hotels, i lamenten que se'ls demani controlar i fer de policies. A més, creuen que la prohibició no reduirà el consum de tabac, sinó que el desplaçarà de lloc i crearà més conflictes encara de convivència amb els veïns. Per tot plegat, confien que no s'acabi aprovant. En canvi, la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, assegura que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum del tabac. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
0: Des de l'Associació de No Fumadors creuen que la llei arriba tard, però és molt necessària per adaptar-la a les noves maneres de

0: consumir tabac. Ho ha explicat la portaveu de l'entitat, Raquel Fernández.
1: És molt important que s'equiparen aquests nous productes de tabac i nicotina con el tabaco tradicional en cuanto a puntos donde se puede consumir y publicidad de patrocinio, porque las redes están repletas de publicidad directa e indirecta de estos productos, que recordemos que es el espacio donde más tiempo se mueven los jóvenes.
0: A Catalunya el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Més notícies. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la Justícia Europea. La Fiscalia considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir la sentència de la Sala Segona del Suprem que va condemnar els líders de l'UO. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats pendents de sentència. En paral·lel, el Tribunal Constitucional no començarà a debatre fins després de vacances l'amnistia als líders del procés. Ho farà al ple del 22 de setembre, segons ha comunicat aquest matí el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. El primer dels recursos d'empara que es tractarà és el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull. I un cop es resolgui, previsiblement a l'octubre, es resoldran la resta de peticions dels antics membres del govern del 2017. Declaració clau aquest matí a l'Audiència Nacional pel futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat, recordem, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Davant del jutge, l'empresari Julio Martínez, soci i amics de l'expresident espanyol, ha ratificat que Zapatero marcava els passos a seguir per a l'obtenció d'ajudes i confirma el cobrament d'un 1% de comissions pel rescat públic. El que no ha aclarit Martínez al llarg de les 3 hores d'interrogatori és amb qui hauria mediat Zapatero. El canvi d'estratègia de l'empresari que ha passat de el silenci a implicar l'expresident espanyol en aquesta trama dona més munició als que qüestionen Pedro Sánchez. Fons de la Moncloa demanen al president que doni explicacions, però en públic la portaveu, Elma Saiz, tanca files i manté la confiança en Zapatero.
3: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
0: Els socis de Sánchez s'afegeixen a les peticions de l'oposició. Des de Sumar, la vicepresidenta segona de l'executiu espanyol, Yolanda Díez, pressiona Sánchez perquè doni la cara.
4: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
0: Per la portaveu del PP, Esther Muñoz, les confessions de l'empresari amic de Zapatero i del president de Plus Ultra sobre les comissions pel rescat de l'aerolínia confirmen la implicació de la Moncloa.
5: Es evidente que Zapatero, Moncloa y el Partido Socialista lleva semanas mintiendo a todos los españoles.
0: Anem ara fins al Palau de la Generalitat. Tornem a Catalunya per explicar-vos que el govern de Salvador Illa ha celebrat aquest matí, com estava previst, la primera reunió amb el nou conseller Raúl Moreno, l'endemà de la sortida de Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials. Tot i aquest canvi puntual, el president no preveu, atenció, una remodelació més àmplia, almenys de manera immediata. Albert Prat.
6: Raúl Moreno s'ha estrenat com a nou conseller i, com és tradició, el govern ha renovat la foto de família a la qual ha reaparegut Olga Pané, que porta 3 mesos de baixa per una fractura al peroné. La continuïtat de la consellera de Salut també ha estat sobre la taula, però ara com ara està previst que Pané torni a la feina a partir del mes que ve i Salvador Illa descarta sacsejar el govern més enllà del relleu a drets socials, tal com ha apuntat la portaveu Sílvia Paneque.
7: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament, que comptem amb una persona que donarà continuïtat a aquestes polítiques. De fet, ja les estava promovent com a secretari general i que compta amb l'experiència i l'expertesa necessària i suficient per continuar amb aquest treball.
6: A la reunió d'avui, el govern ha posat en marxa una sèrie d'ajudes sense límit per veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri del Puiget de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament, de transport o per tenir la persiana baixada, mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro.
0: Precisament, demà es posarà posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet a Barcelona. Són diners per

0: compensar, per exemple, les despeses de reallotjament de transport o per tenir la persiana del comerç abaixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i ho explicava així en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
1: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
0: L'esvoranc es va produir, recordem, el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Ahir van poder començar a tornar alguns dels veïns i avui començaven a recuperar de mica en mica la normalitat. Miquel Santamaria, que té un bar, el número 56, explicava que el van haver de desallotjar a correcuita i que ahir s'ho van trobar tot tal com ho havien deixat.
2: No tenim cap esquerda així que no hi fos, ja. L'únic que, clar, hi havia menjar que s'ha posat dolent, ens van tallar un cable de llum que anava cap al pati que donava el Verona i un dels congeladors a Norris, tot el que hi havia. Dintre d'això, bé.
0: Els clients, explica, els està costant una mica tornar-hi, segurament perquè no saben que ja han obert. Tot i això, avui ja han pogut servir esmorzes i dinars com de costum. I passem encara abans d'obrir àrea servei pel Parlament, perquè el PSC i Esquerra Republicana han defensat que la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatges a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, als que tenen 5 o més immobles. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietaris, tant grans com petits. Els socialistes i els republicans han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. Parlament, Marta Corbalán.
3: La proposició de llei que s'està tramitant al Parlament preveu que a les zones de mercat tensionat només es pugui comprar un immoble si és per viure-hi i no per fer-hi negoci. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, defensa que la llei s'apliqui només als grans propietaris perquè tingui validesa jurídica.
4: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim, que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
3: El portaveu dels comuns, David Cid, ha tret ferro als canvis que volen introduir-hi el PSC i Esquerra i creu que l'important és que al final es respecta l'esperit de la llei.
5: Creiem que el tronc central de la llei és el que, no, que és el que es preserva i, per tant, bueno, ho volem discutir. Evidentment, nosaltres sempre no volem anar més enllà. Temps tindrem de buscar acords i crec que ens en sortirem.
3: Els comuns, igual que la CUP, també han presentat esmenes perquè l'aplicació de la llei sigui automàtica i no quedi en mans dels ajuntaments, com preveu el text inicial. Temps hi haurà per negociar totes les esmenes perquè la proposició de llei no es votarà al Parlament fins a l'octubre i no en el ple d'aquesta setmana. I és que Junts i el Partit Popular la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè dictamini si s'ajusta o no a l'Estatut i a la Constitució.
0: El temps. Tomàs Molina.
6: El temps d'avui continua marcat per la presència d'aquest sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols prims, també de molta pols en suspensió, que li dona aquest aspecte de cel africà, però que també farà que avui la temperatura quedi una miqueta més curta, més baixa que la d'ahir. S'arribarà a l'esfera gran, potser els 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però, en general, la temperatura baixarà una miqueta respecte a la d'ahir. A la tarda hi haurà nuvolades que poden donar alguns ruixats més probables cap a la meitat oriental del Pirineu, i esporàdicament podrien aparèixer també en d'altres indrets. Demà serà un dia similar avui, marcat en general per aquest cel entrenyinat, amb menys punts en suspensió, sobretot a la meitat nord del país, i amb temperatura que es mantindrà sense canvis, potser una miqueta més alta a les comarques de Ponent. El punt més calorós d'aquesta setmana, sobretot a Ponent, serà dijous, que tornaran a superar-se els 40 graus, però en conjunt, dijous ja començaran a baixar les temperatures a la façana litoral amb un temps que s'anirà fent més inestable. Sobretot ja de cara a divendres i en particular dissabte i diumenge, els ruixats guanyaran terreny, arribarà aire més fresquet i les temperatures aniran clarament a la baixa de cara al cap de setmana.
7: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en Sagaró perquè Sagaró és d'una bellesa brutal.
8: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
9: Sagaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
8: Un estiu per sempre. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.

És un quart i tres minuts de 5 de la tarda. Els Mossos investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta. A quarts de 4 de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi era

0: doncs ha mort a l'hospital ja.
1: En relació a robatoris violents, tot i que pugen un 3%, la majoria diu són estrabades.
0: El 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona són, no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals doncs, hi ha una violència, però serien un tant percent molt, molt mínim.
1: Pel que fa a casos de violència de gènere, a Barcelona els casos de violència domèstica pugen un 52%, si bé les agressions sexuals baixen un 14%. A tot això, la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressió amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió de la fiscal, que no va demanar presó per a l'home. Tot i això, neguen que fos una errada i afirmen que és una valoració personal del cas. La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament. Per la magistrada Maria del Prado de l'Associació de Jutges per la Democràcia es va fallar a l'hora de valorar aquest risc. TV3 ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressió tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. La Guàrdia Civil investiga tres possibles crims masclistes produïts avui en diferents punts de l'Estat. Un és a Almoradí, al Baix Segura, on la policia ha detingut un home de 61 anys acusat de la mort violenta de la seva parella. València, Pepa Ferrer.
2: La víctima és una dona de 56 anys, tal com ha confirmat la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé. El presumpte assassí seria la seva parella, de 61 anys, i tots dos vivien al Moradí, al Baix Segura. L'home ja està detingut. Pilar Bernabé.
3: El hombre está detenido en este momento por la Guardia Civil, ha sido detenido esta misma mañana y fue activado en el sistema Biogen por una denuncia y él fue detenido en el año 2008, fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales.
2: La investigació per esclarir els fets continua oberta i si es confirma que es tracta d'un cas de violència masclista, aquesta seria la sisena dona assassinada per aquesta causa enguany. Al País Valencià hi ha prop de 17.000 dones registrades al sistema Biogen, creat per coordinar la protecció de les víctimes de violència masclista.
1: I paral·lelament, a Benavís, a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta a casa seva amb signes de violència. En aquest cas, però, encara no hi ha cap detingut. I el tercer cas és a Alameda de la Sagra, Toledo. La Guàrdia Civil hi ha detingut aquest matí un home de 48 anys acusat d'haver assassinat la seva parella a garivetades. La delegació del govern contra la violència de gènere ja ha confirmat aquest cas com un crim masclista i ha convocat un comitè de crisi pel pròxim 28 de juliol. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
4: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
1: Si es confirmen aquests tres nous casos, serien 32 les dones assassinades per violència masclista al conjunt de l'Estat des de principis d'any. Per cert, ho acabem de saber, detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat aquest treballador. Més detalls, Tarragona, Manel Sastre.
5: El monitor detingut treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Els agents han arrestat l'home de 23 anys al migdia, quarts de dues. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet dues famílies dels menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa ha manifestat tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants, un consistori que també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar tot el suport que calgui.
6: 3CAT Info.
1: A nivell internacional, l'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se al sud del país en algunes zones ocupades fins ara per soldats israelians. És part d'un acord amb mediació dels Estats Units que ha de retornar el control libanès a localitats d'on han marxat desenes de milers de persones des del març pels atacs creuats entre la milícia d'Hezbollah i Israel. El president libanès visita Trump avui a la Casa Blanca, a Jerusalem. Jordi Verscó, corresponsal.
7: És tot just una prova pilot que, de moment, ha de portar pocs canvis respecte als veïns que van haver de marxar. L'exèrcit libanès

0: Danès insisteix que encara no és segur tornar a casa i el bombardeig israelià d'aquest matí a un poble situat a només 6 quilòmetres d'aquesta zona ho ha deixat ben clar. De moment, 3 pobles s'han inclòs en aquesta primera fase, però el cert és que en 2 d'ells, Frun i Zrifa, els soldats israelians no hi eren presents sobre el terreny. Sí que controlaven el tercer, Zautar el Garbilla, on aquest matí ja s'han vist tancs amb la bandera del Líban. L'exèrcit libanès té la missió d'assegurar que la zona no torna a caure a mans de Hezbollah i ho farà sota l'estricta vigilància d'Israel, que de moment mantindrà la seva presència en la resta del sud del Líban que ha ocupat. La intenció del govern libanès és que aquest sigui el primer pas d'una retirada total i amb aquesta idea en ment, el seu president Joseph Aoun es reuneix avui amb Donald Trump, la primera entrevista d'un president libanès amb un de nord-americà en quasi 20 anys.
1: La periodista Llúcia Oliva treu a la llum els diaris i memòries inèdites de 8 dones que van viure la violència de la Guerra Civil des de la rereguarda. El recull es titula La revolució amb veu de dona i vol omplir un buit en la memòria històrica. Escoltem-la.
2: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència i ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
1: Un llibre que publica l'Avenç amb pròleg de Maria Campillo. Esports. Amb el Ricard Esitro, bona tarda.
3: Bona tarda, Nati. Comencem parlant de ciclisme. Tenim en marxa la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria entre Evian-Leven i Tonon-Leven. En quin punt ens trobem? Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Què tal, Ricard? Bona tarda. Mira, ara mateix un bon gruix dels ciclistes ja han arribat aquí a l'arribada de Tonon. En millor temps per Bruno Armirel, el francès de l'equip Visma, que ha superat a Joshua Tarling, un dels grans contrarrellotgistes d'aquest Tour de França. Veurem què fan la resta d'homes importants. En qualsevol cas, per veure els grans candidats a la victòria final, encara haurem d'esperar. A un quart de 6 sortirà Tadej Pogacar, l'últim en fer-ho. 2 minuts abans ho farà Remco Evenepoel, que sense cap mena de dubte és el gran candidat a repetir victòria avui. Ja va guanyant l'etapa de diumenge i avui, diumenge a la muntanya, i avui el contrarrellotge podria aconseguir Evenepoel la seva segona etapa en aquest Tour de França i acostar-se una miqueta més a la general, tot i que, recordem, Pogacar és un líder sòlid, amb una diferència, un avantatge còmode perquè li treu 5 minuts clavats ara mateix al ciclista belga. Ja han arribat també els ciclistes catalans, de fet Abel Balderston encara no ho ha fet, però sí Joel Nicolau, que ha fet una bona crono, tot i no tenir cap mena d'objectiu clar, està molt lluny a la classificació general, tampoc és el seu terreny, però en qualsevol cas el de Llofriu també completant una bona jornada. Millor temps de moment per Armirel, una crono de 26 quilòmetres amb un port de segona a la primera meitat de la jornada, en un dia de sol, de calor, i amb molts aficionats. Sortida a Evian-les-Bains, com deies, on es produeix un de les principals marques d'aigua natural d'aquí de França, i final aquí a Tonon-les-Bains, tot a la riba del llac Léman.
3: Perfecte, Isaac, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
3: El president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat a l'arribada als Estats Units que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge a l'extrem alemany Karim Adeyemi. Fa dies que Adeyemi va passar la revisió mèdica i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick, el tècnic blaugrana. Prové del Borussia Dortmund, que rebrà del Barça 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. És el segon fitxatge del Barça després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon del Newcastle. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de pretemporada. S'enfronta al Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Un duel que analitza el migcampista blanquiblau Rafa Bauzá.
6: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
3: Aquest partit espanyol, Pau, és a 8:15 i es pot veure en directe pel canal Esport 3. L'Espanyol, per cert, ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat i que el nombre de socis supera els 33.000. El club, d'altra banda, farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu.
5: 3CAT Info.
3: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat.
5: 3CAT Info.
3: El Barça de bàsquet ha fet oficial la incorporació de l'aler Stanley Umude per dues temporades. Umude té 27 anys i 1,98 centímetres d'alçada. És nord-americà, però amb nacionalitat nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Tal com han explicat també el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la propera incorporació podria ser la del pivot de l'Unicaja Oleg Barcerowski, de 2 metres i 16 centímetres. En aquest programa també han explicat que Xangelia segueix valorant marxar del Barça i prendrà una decisió aquesta mateixa setmana. Té ofertes del Panathinaikos i del Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, el Barça jugarà les semifinals de la Supercopa CB contra el València, el vigent campió de la Lliga CB. Jordi Trias, adjunt a la presidència de la secció de bàsquet del Barça, valora el fet de jugar contra aquest equip.
7: Jo penso que és bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
3: L'altra semifinal la jugaran el Joventut, l'anfitrió de la competició, i el Baskonia, que és el vencedor de la Copa. Aquesta Supercopa CB es jugarà els dies 29 i 30 de setembre al Palau Olímpic de Badalona.

0: Són 4:45 de la tarda d'aquest dimarts 21 de juliol. Aquí a 3Cat Info, les notícies més destacades que us estem explicant són aquestes. Que el govern espanyol ha aprovat endurir la llei del tabac i també ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i també els concerts a l'aire lliure. Aquí els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional. Es podrà també sancionar, per cert, els menors que fumin. La llei l'ha aprovat el Consell de Ministres, però haurà d'avalar-la al Congrés, on parlarem. L'altre focus informatiu passa per la Fiscalia, que ha demanat al Tribunal de Comptes que tramiti de manera urgent l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Considera improcedent i necessari que ara es demani a les parts documentació per aclarir si es van gastar fons europeus. En parlarem també d'aquí a res. A banda d'aquests temes destacats d'aquesta hora, des d'ara i fins a les 5, també parlarem d'altres qüestions. Explicarem, per exemple, que Unió de Pagesos demana al govern que anul·li el pla que regularà la instal·lació de plaques solars o molins de vent, l'anomenat Plater, perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. En concret, han presentat 88 al·legacions en aquest projecte. El sindicat i reclama que se faci un de nou, consensuat també amb el territori. De seguida ho abordem. I també parlarem de renovables d'aquí a Catalunya perquè no acaben d'arrencar. Estem lluny de poder arribar al 2030 als objectius que ens havíem fixat. L'informe anual d'Overcat constata una lleugera caiguda tant en la generació com en el pes que tenen en la cobertura de la demanda elèctrica. De la pàgina esportiva, què destacarem?
1: Mira, d'una banda, que el Barça presentarà demà l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta avui al Pau Francesa per Peralada a 8:15 del vespre en el segon amistós de pretemporada.
0: I pel que fa a la previsió del temps, hem de parlar d'una tarda de nou càlida, xafogosa, amb el cel terrós per la pols sahariana, amb màximes que quedaran una mica més baixes que ahir, però que continuaran fregant els 40 graus, nuvolades al Pirineu Oriental i als ports, on hi pot haver alguns ruixats. Aquesta nit i matinada tornarà a ser de mal dormir. Primera parada informativa. A Madrid, el Consell de Ministres, que ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum, i aquí s'inclouen les terrasses de bars i restaurants, les piscines, les platges i també, per exemple, les marquesines d'autobús o les andanes de tren, entre d'altres. Els vapejadors, atenció, tindran unes restriccions, de fet, les mateixes restriccions que tabac convencional, i també es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de provisions tingui efecte real, encara cal que una majoria del Congrés avali aquesta norma. Madrid, Tània Tàpia.
2: El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac avui amb l'aprovació en segon

0: Una volta. Moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat. Terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o les piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien les restriccions a les platges, als parcs nacionals, a Catalunya afecta el d'Aigües Tortes i també les platges fluvials. I reforça la prohibició a centres educatius o sanitaris, on no s'hi podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho justifica així.
1: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala a tot l'Estat les restriccions que alguns municipis o comunitats autònomes ja aplicaven. També iguala les restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també la nova llei sancionarà el consum. Les sancions seran d'un mínim de 200 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina i deixa la llei ja enllestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i, si té prou suports, entri en vigor al cap de 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra ja picava l'ullet avui a PP i Junts parlant del dret a un aire net independentment d'on es visqui.
1: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
0: Segons dades del Ministeri, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
2: Dos quarts i cinc minuts de cinc. L'actualitat també passa per la Fiscalia, que ha demanat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la Justícia Europea. La Fiscalia considera improcedent i necessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar al procés pel procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència del Tribunal Europeu i l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir a la sentència de la Sala Segona del Suprem, que va condemnar, recordem, els líders de l'UO. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent, també diu, l'amnistia dels encausats pendents de sentència. En paral·lel, el Tribunal Constitucional no començarà a debatre fins després de vacances l'amnistia als líders del procés. Ho farà en concret el ple del dia 22 de setembre, segons han informat aquest matí el president del Tribunal. El primer dels recursos d'empara que es tractarà és el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull, i un cop s'hagi resolt, previsiblement serà l'octubre, es resoldran la resta de peticions dels antics membres del govern del 2017. Parlem de la Diada. Les entitats independentistes han convocat per l'11 de setembre una Diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Ens ho resumeix el Jordi Corbalan.
3: La mobilització tindrà com a lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona es faran dues marxes que sortiran de la Gran Via amb el carrer Casanova i de la Via Laietana amb l'avinguda de la Catedral. Confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. A Amposta també hi haurà dues marxes que s'ajuntaran al Pont Penjant. I a Girona hi haurà una única manifestació que s'acabarà al Parc de la Devesa. El president de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme sortir al carrer, però també tots els sectors socials descontents per la situació de Rodalies, l'habitatge, l'educació, la sanitat o la llengua.
4: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
5: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
3: Els convocants de la Diada, entre els quals també hi ha el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència, denuncien un procés planificat de desnacionalització. Sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però es reivindiquen absolutament compromesos amb els drets humans.
2: Declaracions ja del nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, vol que el seu departament sigui més àgil a l'hora de tramitar les ajudes i anuncia noves accions per reduir el

0: sense llarisme. Avui ha fet el seu primer acte i prenia possessió del càrrec, avui s'ha estrenat a l'executiu, i ha estat avui a la inauguració d'una residència per a persones amb discapacitat. Ho ha seguit des de Terrassa la Marta Vallès.
1: El fins ara número 2 del departament s'ha estrenat avui com a conseller. En una línia continuista de les polítiques de la consellera sortint, Raül Moreno ens ha explicat alguns dels reptes que s'ha marcat.
2: Hi ha una cosa que hem d'intentar millorar, i és que això que ja fem funcioni. Si som capaços que una persona quan demana una prestació la pugui tenir en temps i forma, quan una persona ha d'accedir a una residència pugui tenir places concertades per poder accedir, quan un nen està en una situació de vulnerabilitat pugui ser protegit, jo crec que és fonamental. I sí que haurem de fer una línia molt més forta pel que té a veure amb les persones en situació de sensellarisme.
1: El nou conseller ha inaugurat la residència i centre de dia Amunt de l'entitat Empans, que per primera vegada surt del Bages i obre aquest centre al Vallès Occidental. És un espai amb places públiques per a persones amb discapacitat.
0: Gràcies, Marta. I del Vallès anem a Girona, perquè Unió de Pagesos ha demanat la nul·litat del Plater, el pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori. Alerta que afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya i qualifica d'aberració. S'afegeix així al rebuig que també han fet palès 260 municipis de tot Catalunya en considerar que destrossarà terrenys agrícoles i explotacions on s'hi podran posar plaques solars o molins de vent. Fèlix Martín.
3: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al Plater, deixen clar que no estan en contra de les renovables, tot el contrari, però sí d'aquest projecte. Es queixen que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals. Segons ells, hi ha moltes mancances en l'impacte econòmic, social i mediambiental. No estableix mesures compensatòries i, a més, vulnera lleis catalanes, estatals i comunitàries, segons Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: És per això que la Unió de Pagesos exigim la nul·litat d'aquest plater i que es torni a la casella de sortida i se'n redacti un de nou com cal. La Unió de Pagesos defensa un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum i la generació distribuïda i amb planificació i consens del territori. Si no és així, sempre direm foc a aquest plater.
3: I alerten que molts dels terrenys amb explotacions agrícoles o ramaderes són de lloguer i el pla obre les portes als propietaris a vendre-s'ho a grans companyies energètiques per treure'n més profit. Un exemple l'ha posat Pino de Las. És propietari d'una granja d'engreix de porcs de l'Empordà.
5: El plàter no afecta a la teulada de la meva granja. Jo tinc més de 1.000 metres quadrats de teulada. No està pintat de blanc. En canvi, sí que afecta als camps que conreu, que estan certificats ecològics. I això comporten obligacions i compromisos cap a l'administració. Si s'instal·len plaques, jo violaré aquests compromisos i obligacions cap a l'administració i la meva explotació s'ha més sentirà.
3: Per Unió de Pagesos, el Plater perpetua la ubicació de renovables en l'entorn rural i en comarques on ja hi ha una elevada concentració d'instal·lacions, sobretot a la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central.
0: Això en un context que és el següent. Hi ha una lleugera caiguda de la producció d'energia de les renovables a Catalunya. Segons l'informe anual d'Overcat, l'any passat van generar menys gigawatts que el 2024 i només va cobrir un 15% de la demanda, lluny del 50% que ens hem fixat com a objectiu per al 2030. I mentrestant, les centrals nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre i de Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues van produir, de fet, més de 22.800 milions de quilowatts hora durant el 2025, segons la memòria anual que ha presentat l'entitat que les gestiona, Tarragona, Manel Sastre.
6: Les dades d'ANAP, l'Associació Nuclear Ascó i Vandellòs, indiquen que el 50,6% de l'electricitat que es va consumir a Catalunya durant tot l'any passat va sortir dels dos reactors d'Ascó i del de Vandellòs 2. Una xifra que també representa gairebé el 59% de l'energia que s'ha produït a Catalunya i el 9% de tot el sistema elèctric peninsular. L'aportació energètica de les nuclears catalanes al sistema elèctric del país s'ha mantingut invariable en els últims anys en aquest més del 50% del total. L'informe del gestor indica que la producció conjunta va permetre estalviar l'emissió de 8,4 milions de tones equivalents de diòxid de carboni. Durant el 2025 també s'ha avançat en la construcció dels futurs magatzems de residus nuclears. Un cop estiguin actius, allotjaran tot el combustible gastat que s'haurà generat durant l'operació de les plantes. A les centrals d'Ascó i Vandellòs 2 hi treballen 864 persones de forma directa i un miler de forma indirecta.
0: Parlem d'incendis. Els bombers aconsegueixen frenar l'avanç del foc de Guadalajara a Castella-La Manxa cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades, una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa. El govern de l'Estat ha anunciat que assumirà la meitat del cost de la recuperació de la Sierra Norte. Sara Aguessan és la ministra per a Transició Ecològica.
7: El 50% del coste de la recuperació d'una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte lo vamos a sufragar, va a ser ese coste soportado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico bajo esa evaluación y esa solicitud de la comunidad autónoma.
0: El president manxec Emiliano García Page assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent a Espanya i destaca el canvi d'estratègia dels més de 600 bombers que hi ha desplegats a la zona. Si l'evolució continua sent positiva, les pròximes hores es podria aixecar ja l'ordre d'evacuació d'alguns dels 34 municipis afectats. Mentrestant, a Catalunya els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi en 74 municipis de 13 comarques. També estan tancats els accessos a tres espais naturals, recordem, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà.
8: 3CAT Info.
0: Un apunt de la crònica internacional abans d'obrir l'àrea de servei. Donald Trump ha intensificat la seva guerra comercial contra el Canadà i ha anunciat que d'aquí a un mes els imposarà arancels del 50% que afectaran una àmplia varietat de productes, des dels estics d'hoquei fins al vi o al ciment. El president dels Estats Units ho justifica per les represàlies que Ottawa va prendre contra els arancels a l'acer, l'alumini i els automòbils que Washington els va imposar l'any passat. A la Casa Blanca admeten que Trump l'ha enrabiat especialment que la majoria de províncies canadenques retiressin begudes alcohòliques provenients dels Estats Units, dels prestatges de les botigues. La resposta ha vingut de Doug Ford, primer ministre d'Ontario, una de les províncies al·ludides.
9: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs. Em frustra sentir aquest munt d'estupideses.
0: Els arancels anunciats ara no s'aplicaran al petroli ni al gas, tot i que són la principal font del dèficit comercial dels Estats Units amb el Canadà. La decisió s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació del pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens.
8: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
10: Després d'un matí força enteranyinat, enterbolit, aquest cel terrós que ens ha acompanyat, aquesta pols sahariana, ara a la tarda tenim nuvolades que van deixant ja algun primer ruixat, ho fan cap al Pirineu Oriental, nord del Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, també precipitacions i núvols que van entrant per les Terres de l'Ebre, alguna gota ja cap a aquest sector, entre el Baix Ebre, el Montsià, i mantindrem aquesta certa inestabilitat en aquest sector. En principi avui els ruixats seran una mica més puntuals, no tan intenses com ahir, i tot plegat amb unes temperatures que s'han anat enfilant, però no sembla que arribaríem a passar d'aquests 40 graus com vam fer ahir. Estem a les portes, 39,5 a Vinebre, 39,5 a Cardona, 38 a Artés, 38 a Tremp, calor, xafogó també marcada encara a la façana litoral, amb màximes de 33 a Cunit, 31 a Barcelona o 33 a Tarragona, i aquesta propera nit i matinada doncs tornarà a costar de dormir. Repetirem nits tòrrides a la costa, mínimes que no baixaran dels 25-26 graus, i nit tropical també cap a comarques interiors. En un matí de dimecres, amb força núvols baixos, un dia més a la costa, amb aquest cel terrós, amb pols sahariana encara, i de cara al migdia la temperatura pot recular una miqueta, baixa ni que sigui 1 o 2 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat, alguna tempesta, que pot ser localment una mica més significativa, cap a les Terres de l'Ebre. A la resta poden créixer algunes nuvolades, però seran anecdòtiques. Dijous repunta una mica la temperatura, però després, a partir de divendres, i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a baixar.
0: Gràcies, Gemma, i completem aquesta àrea de servei amb aquesta informació útil per als conductors de motos, perquè Barcelona posarà en marxa dues proves pilot per millorar la seguretat dels motoristes a la ciutat. La primera, la instal·lació de 6 amortidors d'impacte en sortides de vies ràpides, uns dispositius que esmorteixen el xoc d'un vehicle contra obstacles urbans, com ara tanques o columnes de formigó. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona.
11: Buscarem fins a 6 ubicacions, sobretot en sortides de vies ràpides, rondes, Gran Via, que el que fan és ajudar a reduir les conseqüències en cas d'impacte amb un sinistre amb motocicleta perquè esmorteeix l'impacte.
0: Us parlàvem de dues proves pilots. La segona consistirà a instal·lar marcadors reflectants en vorades i zones d'obres per fer més visibles els punts de risc pels motoristes. Laia Bonet assegura que la instal·lació d'aquestes dues mesures es portarà a terme en els propers mesos i se n'estudiaran els efectes durant el 2027.
11: Un cop tinguem identificat que els objectius que persegueixen són assolits tant en termes de reducció de les conseqüències en cas d'impacte com en termes de millora de la visibilitat i, per tant, de reducció del nombre de sinistres, la voluntat és incorporar-les com a mesura ordinària cada vegada que hem d'abordar la nostra infraestructura viària.
0: A més, l'Ajuntament repintarà les 52 zones avançades per a motos que ja hi ha a la ciutat i preveu ampliar-les fins a arribar al centenar l'any 2027. En crònica econòmica, els fraus fets amb targetes bancàries o transferències són la principal causa de reclamacions dels clients a les entitats bancàries i han augmentat, atenció, un 30% en un any, segons la memòria del Banc d'Espanya. Representen el terç del conjunt de queixes que rep aquest organisme regulador i, de mitjana, tenen un cost de 700 euros per client. Alberto Ríos, director general de Conducta Financera del Banc d'Espanya, alerta que és una tendència en augment.
12: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente. Y me temo que los datos del año 26 muestran también esta misma tendencia. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
0: En conjunt, el Banc d'Espanya ha rebut el 2025 4.800 reclamacions a clients de Catalunya. Això és la meitat que l'any anterior, un cop superat el pic de reclamacions que hi va haver per la sentència del Suprem sobre les despeses de formalització de la hipoteca. El BBVA és l'entitat que rep més reclamacions, però també és cert que és un dels bancs amb més clients de Catalunya. I encara a la pàgina econòmica us parlem de Balear, la cadena hotelera Balear Malià, que ha abandonat tota la seva activitat a Cuba a partir de divendres. Ho farà. La companyia, que té 34 hotels a l'illa caribenya, ho fa arran de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques provocades pel bloqueig dels Estats Units al país, molt més intens els últims mesos. De fet, Malià, que porta 3 dècades a Cuba, on s'havia convertit en el principal grup hoteler, ja havia notificat al juny que aturava la meitat l'activitat. També ho han fet l'espanyol Iberostar o el canadenc Blue Diamond. A més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, la retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent de l'administració de Trump sobre Cuba i les empreses estrangeres que hi puguin tenir negocis. En aquest sentit, des de principis de juny, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que mantinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. 3:45 de 5 de la tarda, els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar des d'avui amb els amos en tots els trens de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta. Els amos, això sí, hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i també amb el morrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o les femelles que es diguin en zel. Les opinions entre els usuaris són molt variades.
13: Hi ha famílies que venen amb nens que són molt més complicats, així que, vull dir, mentre el gos sàpiga comportar-se i tingui, sàpiga estar i hi hagi les normes com el morri i això, doncs sembla bé.
14: Portar gossos barrejats amb la gent un sol vagó pot ser incòmode, perquè n'hi ha gent que el gos no l'acaba d'acceptar.
15: Portem molt de temps esperant una mesura com aquesta per poder viatjar amb els gossos i sortir de Barcelona. Els gossos són adoptats i tenen algun problema de conducta i aleshores, doncs, amb el morrió i a part, doncs, tots anem més tranquils.
0: Els bitllets per viatjar amb gossos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per a la mascota amb la tarifa normal. No estarà disponible, però, per als trens de Rodalies. La mesura entra en vigor, coincidint avui amb el Dia Mundial del Gos. Ara anirem cap a Tarragona perquè la Generalitat ha declarat la festa del riu de Móra d'Ebre a la Ribera d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Està documentada des del 1899 i està considerada com la primera festa de riu de tot el país. Feia 11 anys que s'havia fet aquesta sol·licitud. Anem a veure com s'ha rebut. Jordi Barranca.
16: Avui ho ha aprovat el govern. La festa rememora les tradicions fluvials al voltant del riu. Parlem de competicions de muletes, una embarcació semblant a un llaüt que sovint s'utilitzava per transportar mules, d'aquí el seu nom, o el toc de cor marí que dona el tret de sortir del concurs de cirgadors. Pel municipi és un pas endavant i el resultat de la feina feta durant l'última dècada. La festa del riu de Móra d'Ebre, a més, és la més antiga de tot el país. Jordi Fornós, regidor de Cultura Popular.
17: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada.

0: A l'any 1901 hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans.
1: La festa se celebra a finals d'agost durant la Festa Major de Móra d'Ebre. Amb aquestes ja són 4 les festes ebrenques declarades com a festes tradicionals d'interès nacional.
2: I encara parlat de cultura, Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw. Segons Daniel Acuña, l'objectiu d'una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i això és el que de seguida reflecteix el còmic. És més important complir una missió que evitar víctimes al bàndol oposat. Això fins que finalment el protagonista cau en territori enemic.
3: La deshumanització de l'enemic. El hecho de que lo enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme le va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que, cómo vive la gente en esa ciudad enemiga, entre comillas.
2: Acuña, que es dedica al còmic des de fa 30 anys, ha treballat molt temps a la factoria Marvel, on va conèixer el guionista Rick Remender. Considera molt emocionant haver dibuixat personatges històrics com el Capità Amèrica, que arriben a tot el món. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és que arribi als 12. Esports. Fins a les 5 en punt de la tarda amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
4: Bona tarda, Nati. Tenim en marxa encara aquesta contrarrellotge individual de 26 quilòmetres i amb un port de segona categoria entre Evian Leven i Tonon Leven. Una contrarrellotge que, com diem, encara en marxa i que està liderant Mattia Cattaneo amb 34 minuts un segon després d'haver completat aquests 26 quilòmetres. Cal recordar, però, que els favorits, els primers classificats a la general, els favorits d'endur-se la victòria final, encara han de sortir. És a dir, Tadej Pogacar, el líder, el mallot groc del Tour de França, sortirà l'últim a 6:15 de la tarda. Abans sortiran el segon i el tercer classificat ara mateix al podi, Remco Evenepoel i Del Toro. Recordem que Tadej Pogacar defensa aquest mallot groc amb solvència i amb 5 minuts de coixí respecte al segon classificat, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: El president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat a l'arribada als Estats Units que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge, l'extrem alemany Karim Adeyemi. Fa dies que el jugador va passar la revisió mèdica i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick, el tècnic blaugrana. Adeyemi prové del Borussia Dortmund, que rebrà del Barça 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. És el segon fitxatge del Barça després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon del Newcastle. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de pretemporada. S'enfronta al Pau de la segona divisió francesa, a Peralada, a l'Alt Empordà. Un partit que començarà a 8:15 del vespre i que el podreu veure en directe per Esport 3. El Club Blanquiblau, per cert, ha fet públic que ja són gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i que el nombre de socis supera els 33.000. Per cert, l'Espanyol farà aviat una ampliació de capital, que consistirà a convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu.
5: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona avui m'han anunciat el 5è fitxatge per la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, una futbolista guipuscoana de 23 anys que prové de la Reial Societat.
6: Con muchas ganas, con mucha ilusión de venir a este nuevo proyecto, salir también de una zona de confort que he estado muchos años y bueno, con muchas ganas, la verdad. Ojalá pues aportar al equipo con goles, con asistencia o trabajando como sea. Y eso espero aportar al equipo.
4: El Barça de bàsquet, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació de l'aler Stanley Umude per dues temporades. Umude té 27 anys i 1,98 m d'alçada. és nord-americà però amb nacionalitat nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. I tal com han explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la propera incorporació podria ser la del pivot de l'Unicaja Oleg Balcerowski, de 2 metres i 16 centímetres. En aquest programa també han explicat

0: cat que Xangelia segueix valorant marxar del Barça i prendrà una decisió aquesta setmana. Té ofertes del Panathinaikos i del Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, el Barça jugarà les semifinals de la Supercopa ACB contra el València, el vigent campió de la Lliga ACB. L'altra semifinal la jugaran el Joventut, l'anfitrió de la competició, i el Baskonia, avançador de la Copa. Juana Morales és el president de la penya.
1: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien, y nosotros si queremos jugar la final, pues tendremos que jugar muy bien para ganarles.
0: La Supercopa ACB de bàsquet es jugarà els dies 29 i 30 de setembre al Palau Olímpic de Badalona. També en bàsquet, el Manresa ha decidit no renovar el base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar mitja temporada. El club agent ha tancat, però no oficialitzat, el fitxatge de Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA, els Sacramento Kings i els Washington Wizards. I en hoquei patins, Quim Hugues està presentat com a nou porter del Pons Lleida. Hugues, de 22 anys, prové del Girona.
2: El repte és, bueno, seguir creixent com a porter individualment i com a equip, doncs, competir totes les competicions. No dic títols, però bueno, competir pel màxim, ja està allà dalt.

0: 3CAT Info.
1: Són les 5, bona tarda. El govern espanyol aprova endurir la llei del tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei aprovada en el Consell de Ministres haurà de ser avalada ara al Congrés. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després de la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Considera improcedent i necessari que ara es demani a les parts documentació per aclarir si es van gastar fons europeus. A l'Audiència Nacional, l'empresari i amic de Zapatero ratifica que l'expresident espanyol liderava les operacions per obtenir ajudes públiques i confirma el cobrament d'un 1% pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El que no ha aclarit el jutge és amb qui hauria mediat Zapatero. La Moncloa manté la confiança en l'expresident mentre que Sumar s'afegeix a les peticions de l'oposició perquè Sánchez doni explicacions. S'investiguen dos possibles crims masclistes en les últimes hores en diferents punts de l'estat. La Guàrdia Civil ha detingut dos homes acusats d'haver matat les seves parelles a Toledo i a Màlaga. A Alacant, la policia ha descartat que l'home detingut ahir per la mort de la seva parella hi tingui relació. L'autòpsia ha determinat que la dona va morir per causes naturals. Les entitats independentistes convoquen per a l'11 de setembre una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Fan una crida a la mobilització per esquerdar el que qualifiquen de falsa normalitat. L'informe anual de l'Overcat constata una lleugera caiguda tant en la generació de les energies renovables com en el pes que tenen en la cobertura de demanda elèctrica. Calculen que només cobreixen un 15% de la demanda, lluny de l'objectiu del 50% que hem fixat per d'aquí a 4 anys. Els Estats Units preparen nous aranzels per a una 60 de països. Substituirien els 10% que s'acaben dilluns. Segons l'administració de Trump, les noves taxes s'aplicaran als estats que no fan prou per controlar les importacions que provenen de treballs forçats. Norma Comics publica el primer volum d'Escape amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender. És un thriller bèl·lic que, fent servir animals amb aparença humana, parla de la deshumanització que l'enemic durant la guerra.
2: Esports.
3: Tenim en marxa la contrarellotge individual de la 16a etapa del Tour de França. Ara mateix el més ràpid per completar els 26 quilòmetres està sent Mattia Cattaneo del Red Bull amb 34 minuts, un segon. Els favorits començaran a sortir hores d'ara. El Barça presentarà demà l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta avui al Pau francès a Peralada 8:15 del vespre en el segon amistós de pretemporada. I el Barça de bàsquet fa públic el fitxatge de l'aler estatunidenc Stanley Umude, de 27 anys i 1,98 m d'alçada, per les dues pròximes temporades.
1: Tarda càlida i xafogosa amb el cel terrós per la pols sahariana. Les màximes quedaran una mica més baixes que ahir, fregant els 40 graus. Nuvolades al Pirineu Oriental i als ports, on hi pot haver algun ruixat. Aquesta nit i matinada tornarà a ser de mal dormir.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré la propera hora.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o les platges i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Madrid, Tania Tàpia.
4: El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac avui amb l'aprovació en segona volta. Moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat. Hi ha terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o les piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien les restriccions a les platges, als parcs nacionals, a Catalunya afecta el d'Aigüestortes i també les platges fluvials. I reforça la prohibició a centres educatius o sanitaris, on no s'hi podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho justifica així.
2: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
4: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala a tot l'Estat les restriccions que alguns municipis o comunitats autònomes ja aplicaven. També iguala les restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també la nova llei sancionarà el consum. Les sancions seran d'un mínim de 200 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina i deixa la llei ja enllestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i, si té prou suports, entri en vigor al cap de 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra ja picava l'ullet avui a PP i Junts parlant del dret a un aire net, independentment d'on es visqui.
2: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
4: Segons dades del Ministeri, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
1: El Gremi de Restauració de Barcelona s'oposa frontalment a la prohibició de fumar a les terrasses, considerant que la mesura és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir per al sector, critiquen que no es limiti fumant espais similars com en exteriors d'hotels i lamenten que se'ls demani controlar i fer de policies. A més, creuen que la prohibició no reduirà el consum de tabac, sinó que el desplaçarà de lloc i crearà més conflictes de convivència amb els veïns. Per tot plegat, confien que no s'acabarà aprovant. En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, assegura que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
1: Des de l'Associació de No Fumadors creuen que la llei arriba tard, però és molt necessària per adaptar-la a noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat la portaveu de l'entitat, Raquel Fernández.
6: És molt important que s'equiparen aquests nous productes de tabac i nicotina con el tabaco tradicional en cuanto a puntos donde se puede consumir y publicidad y patrocinio, porque las redes están repletas de publicidad directa e indirecta de estos productos, que recordemos que es el espacio donde más tiempo se mueven los jóvenes.
1: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la Justícia Europea. La Fiscalia considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir a la sentència de la sala segona del Suprem, que va condemnar els líders de l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats pendents de sentència. En paral·lel, el Tribunal Constitucional no començarà a debatre fins després de vacances l'amnistia als líders del procés. Ho farà en ple del 22 de setembre, segons ha comunicat aquest matí el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. El

0: El primer dels recursos d'empara que es tractarà és el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull, i un cop es resolgui, previsiblement a l'octubre, es resoldran la resta de peticions dels antics membres del govern del 2017. Declaració clau aquest matí a l'Audiència Nacional per al futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Davant del jutge, l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol, ha ratificat que Zapatero marcava els passos a seguir per a l'obtenció d'ajudes i confirma el cobrament d'un 1% de comissions en el rescat públic. El que no ha aclarit Martínez al llarg de les 3 hores d'interrogatori és amb qui hauria mediat Zapatero. El canvi d'estratègia de l'empresari, que ha passat del silenci a implicar l'expresident espanyol en la trama, dona més munició als que qüestionen Pedro Sánchez. Fons de la Moncloa demanen al president que doni explicacions, però en públic la portaveu Almasaiz tanca files i manté la confiança en Zapatero.
1: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
0: Els socis de Sánchez s'afegeixen a les peticions de l'oposició. Des de Sumar, la vicepresidenta segona de l'executiu espanyol, Yolanda Díaz, pressiona Sánchez perquè doni la cara.
2: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
0: Per la portaveu del Partit Popular, Esther Muñoz, les confessions de l'empresari amic de Zapatero i del president de Plus Ultra sobre les comissions pel rescat de l'aerolínia confirmen la implicació de la Moncloa.
3: Es evidente que Zapatero, Moncloa y el Partido Socialista lleva semanas mintiendo a todos los españoles.
0: Muñoz descarta que sigui un cas de lawfare.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 5 i 10 minuts. La Guàrdia Civil investiga dos possibles crims masclistes produïts avui en diferents punts de l'estat. Un és a Alameda de la Sagra, a Toledo. La Guàrdia Civil hi ha detingut aquest matí un home de 48 anys acusat d'haver assassinat la seva parella a ganivetades. La delegació del Govern contra la Violència de Gènere ja ha confirmat aquest cas com un crim masclista i ha convocat un comitè de crisi per al 28 de juliol. La portaveu del Govern espanyol, Elma Saiz, fa una crida a la unitat.
5: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad. Porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Paral·lelament a Benavís, a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta a casa seva amb signes de violència, en aquest cas, però encara no hi ha hagut cap detingut. I finalment, al Moradí, a la Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat l'home de 61 anys acusat de la mort violenta de la seva parella. L'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals. D'altra banda, la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat de Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar l'alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas. Fons de la Fiscalia expliquen a TV3 que no estan d'acord amb que la decisió del fiscal, que no va demanar presó per a l'home. Tot i això, neguen que fos una errada i afirmen que és una valoració personal del cas. La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament. Per a la magistrada Maria del Pardo Escoda, de l'Associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
6: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem. Quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
0: TV3 ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. I els Mossos investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta a Barcelona. A 3:15 de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se un ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
7: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, hem detingut en aquesta persona per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment ha mort a l'hospital ja.
0: En la mateixa entrevista, la comissària Estruc ha subratllat que en relació amb els robatoris violents, tot i que pugen un 3%, la majoria són estrabades.
7: El 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals hi ha una violència, però serien un tant percent molt, molt mínim.
0: Pel que fa als casos de violència de gènere, a Barcelona els casos de violència

0: que domèstica pugen un 52%, si les veles agressions sexuals baixen un 14%.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers aconsegueixen frenar l'avanç de l'incendi de Guadalajara, Castella de Manxa, cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades, una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa. El govern de l'Estat ha anunciat que assumirà la meitat del cost de la recuperació de la Sierra Norte. Sara Agesen és la ministra per a la transició ecològica.
2: El 50% del coste de la recuperació d'una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte lo vamos a sufragar, va a ser ese coste soportado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico bajo esa evaluación y esa solicitud de la comunidad autónoma.
0: El president manxec Emiliano García Page assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent a Espanya i destaca el canvi d'estratègia dels més de 600 bombers que hi han desplegats a la zona. De fet, l'explica amb un símil futbolístic.
3: L'estratègia era una estratègia muy cucurella, ¿no? De defensa y de ataque al mismo tiempo. Y que realmente está dando resultado, porque seguimos defendiendo, pero al mismo tiempo ya estamos atacando muchos flancos. En la noche ha habido un despliegue de 600 operarios. Esto es una cosa inédita.
0: Si l'evolució continua sent positiva, en les pròximes hores es podria aixecar l'ordre d'evacuació d'alguns dels 34 municipis afectats. Mentrestant, a Catalunya, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques. També es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. En punt, un quart de 6 de la tarda, àrea de serveis a 3CAT Info.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
4: Aquesta tarda tornarà a ser càlida, aixafogosa, però no s'ha enfilat tant com ahir la temperatura. Estem a les portes d'aquests 40 graus, 39,5 a Vinebre o 39,5 a Cardona, aixafogó marcada a la façana litoral, cel clar, cel terrós, això sí, amb aquesta pols sahariana, i nuvolades que ja han començat a créixer i algun primer ruixat que ja s'ha deixat escapar. Se situen cap al Pirineu Oriental, entre el nord del Ripollès, Garrotxa, l'Empordà, però també entren bandes de núvols i precipitacions en aquest sector, entre el Baix Ebre, el Montsià, tot el que és l'extrem sud. Es mantindran aquí. Avui seran més puntuals que no pas ahir, però encara podran deixar alguna gota en aquest sector seguint la façana litoral. Aquesta propera nit i matinada tornarà a costar de dormir. Repetirem aquestes nits tòrrides a la costa, nit tropical cap a comarques interiors, en un dimecres en què tindrem un temps força estable. Núvols baixos, això sí, a primera hora, altre cop resseguint la costa, la pols sahariana que encara ens acompanyarà, aquest cel terrós, durant el matí, migdia, i a la tarda tindrem estabilitat amb algun ruixat que hi pot haver cap a les Terres de l'Ebre, localment acompanyat de tempesta, fins i tot amb alguna tempesta seca en aquest sector de cara a demà a la tarda. Dijous repunta una mica la temperatura, per tant dijous sí que tornaríem a tocar aquests 40 graus, però la bona notícia és que a partir de divendres i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura tendeix a normalitzar-se.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ara són les 5 i 16 minuts. Les entitats independentistes convoquen per l'11 de setembre una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Ens ho explica en Jordi Corbalán.
5: La mobilització tindrà com a lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona es faran dues marxes que sortiran de la Gran Via amb el carrer Casanova i de la Via Laietana amb l'avinguda de la Catedral. Confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. A Amposta també hi haurà dues marxes que s'ajuntaran al Pont Penjant. I a Girona hi haurà una única manifestació que s'acabarà al Parc de la Devesa. El president de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots els sectors socials descontents per la situació de Rodalies, l'habitatge, l'educació, la sanitat o la llengua.
6: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
7: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
5: Els convocants de la diada, entre els quals també hi ha el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència, denuncien un procés planificat de desnacionalització. Sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però es reivindiquen absolutament compromesos amb els drets humans.
1: 3CAT Info.
0: Plana internacional, Donald Trump intensifica la seva guerra comercial contra el Canadà i anuncia que d'aquí a un mes els imposarà aranzels del 50%, que afectarà una àmplia varietat de productes, des dels estètics...

estètics, els estics d'hoquei, volíem dir, fins al vi i al ciment. El president dels Estats Units ho justifica per les represàlies que Ottawa va prendre contra els aranzels a l'acer, l'alumini i els automòbils que Washington els va imposar l'any passat. A la Casa Blanca admeten que Trump

0: són la principal font de dèficit comercial dels Estats Units amb el Canadà. La decisió s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació del pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens. I la cadena hotelera balear Meliá abandona tota la seva activitat a Cuba a partir de divendres. La companyia, que té 34 hotels a l'illa caribenya, ho fa arran de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques provocades pel bloqueig dels Estats Units al país, molt més intens els últims mesos. De fet, Meliá, que porta 3 dècades a Cuba, on s'havia convertit en el principal grup hoteler, ja havia notificat al juny que aturava la meitat de l'activitat. També ho han fet l'espanyol Iberostar o el canadenc Blue Diamond. A més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, la retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent de l'administració Trump sobre Cuba i les empreses estrangeres que hi puguin tenir negocis. En aquest sentit, des de principis de juny, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que mantinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. I encara un darrer punt d'aquesta plana internacional, l'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se al sud del país en algunes zones ocupades fins ara per soldats israelians. És part d'un acord amb mediació dels Estats Units que han de retornar el control libanès a localitats d'on han marxat desenes de milers de persones des del març pels atacs creuats entre la milícia de Hezbollah i Israel. El president libanès visita Trump avui a la Casa Blanca. Jerusalem, Jordi Bresco.
1: És tot just una prova pilot que, de moment, ha de portar pocs canvis respecte als veïns que van haver de marxar. L'exèrcit libanès insisteix que encara no és segur tornar a casa i el bombardeig israelià d'aquest matí a un poble situat a només 6 quilòmetres d'aquesta zona ho ha deixat ben clar. De moment, 3 pobles s'han inclòs en aquesta primera fase, però el cert és que en 2 d'ells, Frun i Zrifa, els soldats israelians no hi eren presents sobre el terreny. Sí que controlaven el tercer, Zawtar el Garbilla, on aquest matí ja s'han vist tancs amb la bandera del Líban. L'exèrcit libanès té la missió d'assegurar que la zona no torna a caure a mans de Hezbollah i ho farà sota l'estricta vigilància d'Israel, que de moment mantindrà la seva presència en la resta del sud del Líban que ha ocupat. La intenció del govern libanès és que aquest sigui el primer pas d'una retirada total i amb aquesta idea en ment, el seu president Joseph Aoun es reuneix avui amb Donald Trump, la primera entrevista d'un president libanès amb un de nord-americà en quasi 20 anys.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més qüestions quan són pràcticament les 5 i 22 minuts. L'informe anual de l'Overcat sobre l'estat de les energies renovables a Catalunya apunta a una lleugera baixada tant de producció com de la demanda que cobreixen. Segons aquest estudi, l'any passat de les renovables van cobrir un 15% de la demanda, lluny del 50% que s'ha fixat per assolir el 2030. Barcelona, Montse Poblet.
3: L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 2024. Es van incorporar 78 megawatts nets de potència, l'equivalent al consum anual de 35.000 famílies, però per falta de vent va caure la producció eòlica. A part d'aquesta baixada de producció, també va caure el pes de les renovables en la cobertura de la demanda elèctrica. El 2024 representaven un 16% del total i ara només el 15%. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu de cobrir la meitat de la demanda del 30% amb aquestes energies, i detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos-hi acostar.
4: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'amagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, la distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
3: Segons l'Observatori, Catalunya té en cartera més de 1.300 projectes eòlics i fotovoltaics que, si tiressin endavant, ens situarien més enllà de l'objectiu fixat pel 2030. Però la tramitació és molt més lenta i cara que en altres comunitats autònomes i això dificulta que es concretin.
4: Catalunya aplica les taxes de tramitació més elevades de l'Estat. Per un parc eòlic tipus de 50 megas, la taxa és de 119.521 euros. Això és gairebé 9 vegades més que l'Aragó, 20 vegades més que Galícia i prop de 600 vegades més que Navarra.
3: I si els projectes d'aquí no es concreten i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vàrem importar un 6,4% més que el 24, el tercer saldo importador més alt darrere els del 2000 i el 2007.
2: 3Cat Info.
0: Escape amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmics ha publicat

0: publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw. Segons Daniel Acuña, l'objectiu d'una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre i això és el que de seguida reflecteix el còmic. És més important complir una missió que evitar víctimes al bàndol oposat. Això fins que finalment el protagonista cau en territori enemic.
1: La deshumanización del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista. El protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme le va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que cómo vive la gente en esa ciudad enemiga entre comillas.
0: Acuña, que es dedica al còmic des de fa 30 anys, ha treballat molt de temps a la factoria Marvel, on va conèixer el guionista Rick Remender. Considera molt emocionant haver dibuixat personatges històrics com el Capità Amèrica, que arriben a tot el món, però crear personatges de zero el fa parlar gairebé del seu millor treball. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja va pel 8è. La previsió és arribar als 12.
2: Esports.
0: 5 minuts fins a 6:15. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc, i seguim pendents d'aquesta contrarellotge de la 16a etapa del Tour de França. Seguim l'Isaac Vilalta, bona tarda. Bé, no és possible ara mateix aquesta connexió amb l'Isaac Vilalta i tornarem en uns instants. El que sí que us podem explicar és que el president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat avui, a l'arribada dels Estats Units, que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge a l'extrem alemany Karim Adeyemi. Fa dies que el jugador va passar ja la revisió mèdica amb el Barça i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick, el tècnic blaugrana. Adeyemi prové del Borussia Dortmund, que rebrà del Barça 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables. I és el segon fitxatge del Barça després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon del Newcastle.
2: 3CAT Info.
3: I reprenem la informació ciclista amb aquesta contrarellotge de 26 quilòmetres de la corresponent a la 16a etapa del Tour de França. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Què tal, Ricard? Bona tarda. Marxa de què passa tot el primer punt cronometrat, és a dir, ja tenim les primeres referències i el millor temps aquí l'està marcant Remco Evenepoel. Tadej Pogacar és segon a 6 segons del belga, a la tercera posició, a 21 segons, Isaac Del Toro, és a dir, que els tres primers de la general, de moment, estan marcant els tres millors temps a la primera referència de les tres que veurem. És el quilòmetre 8 d'una contrarrellotge de 26 quilòmetres, amb un port de segona categoria en aquest tram inicial del dia. Veurem quin temps acaben marcant, de moment, d'entre els definitius, a la cadira calenta, qui està marcant el millor temps és l'italià Mattia Cattaneo, amb 34 minuts i un segon, amb molt bona actuació avui de l'italià, que s'ha imposat o ha superat a grans especialistes també com Joshua Tarling o Pipo Ganna, i de moment Cattaneo que està marcant el millor temps. Però si busquem les referències entre els principals homes de la general, insistim, el primer punt intermedi, Remco Evenepoel marcant el millor temps amb 6 segons de marge respecte de Tadej Pogacar i 21 sobre Isaac Del Toro. Això és el quilòmetre 8, insistim, repetim, d'una contrarrellotge de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria al tram inicial. Després hi ha una llarga baixada i al final és un tram que planeja molt més que no pas tota la resta. Ja han participat, ja han acabat fa estona els dos catalans, Joel Nicolau i Abel Balderston, sense opcions d'aconseguir cap gran resultat, però amb bones sensacions tots dos, posant-se to a l'espera de les etapes de muntanya que queden aquests últims dies. De moment, millor temps per Cattaneo, d'entre els favorits, qui està millor és Remco Evenepoel.
3: Moltes gràcies, Isaac, i reprenem el fil del futbol perquè l'Espanyol juga avui el seu segon amistós de pretemporada. S'enfronta al Pau de la segona divisió francesa a Peralada a l'Alt Empordà. Un duel que analitza el migcampista blanquiblau Rafa Bauzà.
5: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
3: Aquest Espanyol Pau començarà a 8:15 del vespre i el podreu veure en directe per Esport 3. L'Espanyol, per cert, ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i que el nombre de socis supera els 33.000. El club, per cert, farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat estiuenc.
2: 3CAT Info.
3: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona avui m'han anunciat el cinquè fitxatge per la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: El Barça de bàsquet ha fet oficial la incorporació de l'aler Stanley Umude per

dues temporades. Té 27 anys i 1,98 m d'alçada. És nord-americà, però amb nacionalitat nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. D'altra banda, el Barça jugarà les semifinals de la Supercopa ACB contra el València, el vigent campió de la Lliga ACB. L'altra semifinal la jugaran el Joventut, que és l'anfitrió d'aquesta competició, i el Baskonia, que és el vencedor de la Copa. Una Supercopa ACB que jugarà els dies 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona. També en bàsquet, el Manresa no renova el base David Duke Jr., qui va fitxar a mitja temporada. I l'excampió del món de MotoGP, Fabio Quartararo, canviarà d'equip a partir de l'any que ve. El pilot francès, campió del món el 2021, deixarà Yamaha i correrà les dues pròximes temporades amb l'equip Honda.

0: Són 6:15 de la tarda, sou a 3Cat Info, cop d'ull als principals temes més destacats aquesta hora. El govern espanyol aprova endurir la llei del tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei, aprovada pel Consell de Ministres, però encara ha de ser avalada al Congrés. D'altra banda, la Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Considera improcedent i necessari que ara es demani a les parts documentació per aclarir si es van gastar fons europeus. Ho repassem i ho ampliem tot seguit, però la propera mitja hora hi ha altres qüestions que abordarem fins a arribar a les 6 de la tarda. El govern de Salvador Illa ha celebrat aquest matí la primera reunió amb el nou conseller Raúl Moreno, després que hagi agafat el relleu al Departament de Drets Socials. El govern espanyol, d'altra banda, vol impulsar més la compra de vehicles elèctrics amb el programa Auto Plus. Sabrem en quines condicions. I Lleida vol reconvertir la zona més pròxima al riu Segre amb establiments de restauració i espais de lleure, batejat el projecte com a Platges de Lleida.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, amb quins temes?
2: Doncs en futbol hi ha el Barça, que presentarà demà a l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador. Per la seva banda, l'Espanyol s'enfronta avui al Pau francès a Peralada a 7:45 del vespre en el segon amistós de pretemporada.
0: 25 minuts mal comptats i arribaran els esports. Abans, però, el temps tarda càlida i xafogosa amb el cel terrós per la pols sahariana. Les màximes quedaran una mica més baixes que ahir, fregant els 40 graus. Nuvolades al Pirineu Oriental i als ports, on hi pot haver alguns ruixats. Aquesta nit i matinada tornarà a ser de mal dormir. Cinc i 32 minuts. El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, i també les marquesines d'autobusos o les andanes de tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Madrid, Tania Tàpia.
3: El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac avui amb l'aprovació en segona volta. Moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat. Terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o les piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien les restriccions a les platges, als parcs nacionals, a Catalunya afecta el d'Aigües Tortes i també les platges fluvials. I reforça la prohibició a centres educatius o sanitaris, on no s'hi podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho justifica així.
4: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
3: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala a tot l'Estat les restriccions que alguns municipis o comunitats autònomes ja aplicaven. També iguala les restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també la nova llei sancionarà el consum. Les sancions seran d'un mínim de 200 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina i deixa la llei ja enllestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i, si té prou suports, entri en vigor al cap de 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra ja picava l'ullet avui a PP i Junts parlant del dret a un aire net independentment d'on es visqui.
4: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
3: Segons dades del Ministeri, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia

0: i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la Justícia Europea. La Fiscalia considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit enviat a la sala, la Fiscalia recorda que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir a la sentència de la sala segona del Suprem, que va condemnar els líders de l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats pendents de sentència. En paral·lel, el Tribunal Constitucional no començarà a debatre fins després de vacances l'amnistia als líders del procés. Ho farà en ple 22 de setembre, segons ha comunicat aquest matí el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. El primer dels recursos d'empara que es tractarà és el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull, i un cop es resolgui, previsiblement a l'octubre, es resoldran la resta de peticions dels antics membres del govern del 2017. I el govern de Salvador Illa ha celebrat aquest matí la primera reunió amb el nou conseller Raúl Moreno l'endemà de la sortida de Mònica Martínez Bravó al capdavant del Departament de Drets Socials. Tot i aquest canvi puntual, el president no preveu una remodelació més àmplia, almenys de forma immediata. Albert Prat.
3: Raúl Moreno s'ha estrenat com a nou conseller i, com és tradició, el govern ha renovat la foto de família, a la qual ha reaparegut Olga Pané, que porta 3 mesos de baixa per una fractura al peroné. La continuïtat de la consellera de Salut també ha estat sobre la taula, però ara com ara està previst que Pané torni a la feina a partir del mes que ve, i Salvador Illa descarta sacsejar el govern més enllà del relleu a drets socials, tal com ha apuntat la portaveu Sílvia Paneque.
4: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament, que comptem amb una persona que donarà continuïtat a aquestes polítiques. De fet, ja les estava promovent com a secretari general i que compta amb l'experiència i l'expertesa necessària i suficient per continuar amb aquest treball.
3: A la reunió d'avui, el govern ha posat en marxa una sèrie d'ajudes sense límit per veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament, de transport o per tenir la persiana baixada, mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro.
2: El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, vol que el seu departament sigui més àgil a l'hora de tramitar les ajudes i anuncia noves accions per reduir el sensellarisme. Avui ha fet el seu primer acte, la inauguració d'una residència per a persones amb discapacitat. Terrassa, Marta Vallès.
5: El fins ara número 2 del departament s'ha estrenat avui com a conseller. En una línia continuista de les polítiques de la consellera sortint, Raúl Moreno ens ha explicat alguns dels reptes que s'ha marcat.
6: Hi ha una cosa que hem d'intentar millorar, i és que això que ja fem funcioni. Si som capaços de que una persona, quan demana una prestació, la pugui tenir en temps i forma, quan una persona ha d'accedir a una residència pugui tenir places concertades per poder accedir, quan un nen està en una situació de vulnerabilitat pugui ser protegit, jo crec que és fonamental. I sí que haurem de fer una línia molt més forta pel que té a veure amb les persones en situació de sensellarisme.
5: El nou conseller ha inaugurat la residència i centre de dia Amunt de l'entitat Empans, que per primera vegada surt del Bages i obre aquest centre al Vallès Occidental. És un espai amb places públiques per a persones amb discapacitat.
2: I més qüestions, perquè arran del nou nomenament el govern ha designat Txema Gil com a nou secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió. Des del setembre del 24, Gil era el director general d'Acreditació i Provisions de Serveis. Porta prop de 40 anys treballant al tercer sector i en la gestió pública. Va començar sent voluntari de la Creu Roja als 14 anys, organització de la qual va ser coordinador general a Catalunya, i també ha estat director de la Fundació Catalana de l'Esplai i gerent de la Fundació Casa Asil Sant Andreu del Palomar, entre d'altres. I demà es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament, de transport o per tenir la persiana del comerç abaixada mentre continuen les comprovacions sota la terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i ho explicava així en sortir de la reunió en què els han informat de la mesura.
7: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
2: L'esvoranc que es va produir el 7 de juliol li va obligar a desallotjar 93.

0: habitatges i 16 locals comercials. Ahir, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van poder començar a tornar a casa i avui començaven a recuperar una mica la normalitat. Miquel Santamaria, que té un bar al número 56, explicava que el van haver de desallotjar a cuita corrents i que ahir s'ho va trobar tal com ho havien deixat.
1: No tenim cap esquerda així que no hi fos, ja. L'únic que, clar, hi havia menjar que s'ha posat dolent, ens van tallar un cable de llum que anava cap al pati que dona el Verona i un dels congeladors s'ha anat a Norris, tot el que hi havia. Dintre d'això, bé.
0: Als clients explica els està costant de mica en mica tornar-hi, segurament perquè no saben que ja han obert. Tot i això, avui ja han pogut servir esmorzars i dinars com de costum.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El PSC i Esquerra Republicana defensen que la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, als que tenen 5 o més immobles. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietaris, tant grans com petits. Els socialistes i els republicans han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. Explica des del Parlament la Marta Corbalan.
3: La proposició de llei que s'està tramitant al Parlament preveu que a les zones de mercat tensionat només es pugui comprar un immoble si és per viure-hi i no per fer-hi negoci. La portaveu d'Esquerra Esther Capella defensa que la llei s'apliqui només als grans propietaris perquè tingui validesa jurídica.
4: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim, que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
3: El portaveu dels comuns, David Cid, ha tret ferro als canvis que volen introduir-hi el PSC i Esquerra i creu que l'important és que al final es respecta l'esperit de la llei.
5: Creiem que el tronc central de la llei és el que, no, que és el que es preserva i, per tant, bueno, ho volem discutir. Evidentment, nosaltres sempre no volem anar més enllà. Temps tindrem de buscar acords i crec que ens en sortirem.
3: Els comuns, igual que la CUP, també han presentat esmenes perquè l'aplicació de la llei sigui automàtica i no quedi en mans dels ajuntaments, com preveu el text inicial. Temps hi haurà per negociar totes les esmenes perquè la proposició de llei no es votarà al Parlament fins a l'octubre i no en el ple d'aquesta setmana. I és que Junts i el Partit Popular la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè dictamini si s'ajusta o no a l'Estatut i a la Constitució.
0: Els fraus fets amb targetes bancàries o transferències són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries i han augmentat un 30% en un any, segons la memòria del Banc d'Espanya. Representen el terç del conjunt de queixes que rep aquest organisme regulador i de mitjana tenen un cost de 700 euros per client. Alberto Ríos, director general de Conducta Financera del Banc d'Espanya, alerta que és una tendència en augment.
6: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente. Y me temo que los datos del año 26 muestran también esta misma tendencia. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
0: En conjunt, el Banc d'Espanya va rebre el 2025 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. Això és la meitat que l'any anterior, un cop superat el pic de reclamacions que hi va haver per la sentència del Suprem sobre les despeses de formalització de la hipoteca. El BBVA és l'entitat que rep més reclamacions, però també és un dels bancs amb més clients a Catalunya. El govern espanyol vol impulsar més la compra de vehicles elèctrics amb el programa Autoplus. Es tracta d'un pla d'ajudes directes que afavoreix la compra de vehicles 100% elèctrics que no superin els 35.000 euros i que siguin de fabricació europea. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha dit que els cotxes, furgonetes, camions i motos que compleixin aquests requisits rebran el 100% d'ajuda.
7: Lo que queremos es impulsar, sobre todo, vehículos eléctricos, económicos y europeos y españoles.
0: Per exemple, els particulars opten a un màxim de 4.500 euros per cotxe, mentre que els autònoms i les petites empreses poden arribar a un topall de 6.000 euros, un import que varia segons els tipus de vehicles i les seves característiques. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per a tots aquells vehicles comprats aquest any. El pla té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es puguin demanar en els propers dies. I des d'avui, els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar amb els seus amos en tots els trens de llarga i mitjana distància de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment i ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta. Els amos hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el morrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa i les femelles en zel. Les opinions entre els usuaris són molt variades.
8: Hi ha famílies que venen amb nens que són molt més complicats, així que vull dir, mentre el gos sàpiga comportar-se i tingui, sàpiga estar i llegint les normes com el del morrió i això, doncs sembla bé.
9: Portar gossos barrejats amb la gent

0: un sol vagó pot ser incòmode, perquè n'hi ha gent que el gos no l'acaba d'acceptar.
1: Portem molt de temps esperant una mesura com aquesta per poder viatjar amb els gossos i sortir de Barcelona. Els gossos són adoptats i tenen algun problema de conducta i aleshores doncs, amb el morrió i a part doncs, tots anem més tranquils.
2: Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als Avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per a una mascota amb la tarifa normal. No estarà disponible, però, per als trens de Rodalies. La mesura entra en vigor coincidint avui amb el Dia Mundial del Gos. Pràcticament 6:15 de la tarda, fem una aturada en el repàs de l'actualitat i ens centrem en la previsió meteorològica.
3: El temps.
2: Una crònica de la Gemma Puig.
4: Després d'un matí força enteranyinat, enterbolit, aquest cel terrós que ens ha acompanyat, aquesta pols sahariana, ara a la tarda tenim nuvolades que van deixant ja algun primer ruixat, ho fan cap al Pirineu Oriental, nord del Ripollès, Garrotxa, a l'Empordà, també precipitacions i núvols que van entrant per les Terres de l'Ebre, alguna gota ja cap a aquest sector entre el Baix Ebre, el Montsià, i mantindrem aquesta certa inestabilitat en aquest sector. En principi avui els ruixats seran una mica més puntuals, no tan intenses com ahir, i tot plegat amb unes temperatures que s'han anat enfilant, però no sembla que arribaríem a passar d'aquests 40 graus com vam fer ahir. Estem a les portes, 39,5 a Vinebre, 39,5 a Cardona, 38 a Artés, 38 a Tremp, calor, xafogó també marcada encara a la façana litoral, amb màximes de 33 a Cunit, 31 a Barcelona o 33 a Tarragona, i aquesta propera nit i matinada doncs tornarà a costar de dormir. Repetirem nits tòrrides a la costa, màxim, mínimes que no baixaran dels 25-26 graus, i nit tropical també cap a comarques interiors. En un matí de dimecres, amb força núvols baixos, un dia més a la costa, amb aquest cel terrós, amb pols sahariana encara, i de cara al migdia la temperatura pot recular una miqueta, baixa ni que sigui 1 o 2 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat, alguna tempesta, que pot ser localment una mica més significativa, cap a les Terres de l'Ebre. A la resta poden créixer algunes nuvolades, però seran anecdòtiques. Dijous repunta una mica la temperatura, però després, a partir de divendres, i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a baixar.
3: 3CAT Info.
2: 13 minuts i mig i arribarem a les 6 de la tarda. Ha detingut un monitor d'un casal d'estiu a Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
5: El monitor detingut treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Els agents han arrestat l'home de 23 anys al migdia, 1:15. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet dues famílies dels menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa ha manifestat tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants, un consistori que també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar tot el suport que calgui.
2: Lleida vol reconvertir la zona més pròxima al riu Segre, al centre de la ciutat, amb establiments de restauració i zones de lleure. El projecte s'ha batejat com a Platges de Lleida, tot i que no inclourà zones de bany, i hauria d'entrar en funcionament la primavera de l'any que ve. Lleida, Noelia Caselles.
6: El riu Segre travessa Lleida en un tram de gairebé 3 quilòmetres, una part dels quals al vell mig de la ciutat. Ara la zona està canalitzada i les lleres són un gran parc verd on és habitual que els veïns hi passegin i facin esport. La idea és afegir-hi nous usos, delimitant dues grans zones que gestionen en operadors privats. L'alcalde Fèlix Larrosa ha explicat què s'hi vol oferir.
7: I li diem Platges de Lleida per què? Perquè tothom entén el que és una platja, tothom entén el que és un xiringuito, tothom entén el que és el volei platja, tothom entén les activitats que es fan en una platja, doncs és exactament el mateix que volem fer a la llera del riu.
6: Una de les zones estarà ubicada als Camps Elisis i l'altra al campus de la Universitat de Lleida a Capbon. També es preveu que hi hagi rampes i passarel·les al riu, però no zones de bany. El projecte va lligat a les obres que s'han de fer en aquest parc de la canalització per rebaixar-ne una part i augmentar la seguretat en cas d'inundacions. La previsió de l'Ajuntament és que el projecte de les platges entri en funcionament durant la primavera del 2027.
2: El Geoparc Mundial Orígens revalida la certificació de la UNESCO per a 4 anys més fins al 2029. L'organisme internacional ha reconegut la qualitat de la gestió i del treball desenvolupat en aquesta entitat, que engloba el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el municipi de Coll de Nargó. Després d'una avaluació sobre el terreny, ha rebut la targeta verda per a 4 anys més gràcies a la conservació del patrimoni geològic, la divulgació i la implicació de la població local. Tremp per Rovira.
8: La renovació consolida el Geoparc Orígens com un dels 50 geoparcs mundials de la UNESCO a Europa i garanteix la continuïtat d'un projecte que, amb 116 llocs d'interès geològic inventariats, engloba el Pallars Jussà, gran part del Pallars Sobirà i Coll de Nargó, tot plegat explicant més de 550 milions d'anys d'història de la Terra, des dels dinosaures fins a la formació dels Pirineus. Els avaluadors de la UNESCO han destacat també la implicació d'ajuntaments, escoles, empreses i entitats del territori, així com la tasca de divulgació científica i educativa que es fa tot l'any. El director del Geoparc Orígens, Guillem Pures, ha celebrat una certificació que diu no és fàcil d'aconseguir.
9: El procés de revalidació és molt exigent perquè es basa en una part documental, és un expedient documental molt complet, i després és una visita de camp del voltant uns 5 dies perquè els avaluadors de la UNESCO venen a comprovar el territori i verificar els progressos que s'han fet durant aquests 4 anys. Per tant, és una acció de compromís política i és una acció de compromís per la comunitat local.
8: Actualment el Geoparc impulsa prop de 90 actuacions anuals. La revalidació, fins al 2029 com a mínim, permetrà també al Geoparc compartir experiències amb altres territoris d'arreu del món i optar a nous projectes internacionals.
2: I saltem a Girona perquè veïns i alcaldes del Baix Ter demanen al govern que es creï una comissió de seguiment per a la millora de les carreteres. La plataforma Prou Excuses proposa 13 representants amb alguns alcaldes per reunir-se amb el Departament de Territori cada 4 mesos, Laia Claret.
10: Els alcaldes de Torroella de Montgrí, Verges, la Tallada de Empordà, Serra de Daró, Begur, Pals, Parlavà, Ullaja, Fray Ultramort, juntament amb 3 representants de la plataforma Prou Excuses, són els que proposen per reunir-se amb el govern per supervisar els projectes de millora de la xarxa viària. Glòria Marull, alcaldessa de Serra de Daró, remarca que la demanda ve de lluny.
11: Quan vaig entrar a la passada legislatura, ja era una de les reivindicacions. Teníem això en comú. La por de que algun veí doncs, passés alguna cosa per les carreteres, que malauradament han passat. Moltes inversions s'han fet a poblacions més grans o bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Només pensen en nosaltres el cap de setmana.
10: Des de la plataforma consideren que hi ha voluntat per part del govern i que hi ha projectes, però demanen concrecions i que es faci un seguiment de les accions. Joan Güell, de Prou Excuses.
12: Entenem que hi ha moviment i que s'estan fent coses. Nosaltres el que voldríem és que ens deixin veure i ens calendaritzin i ens diguin, mira, tenim previsió d'aquesta manera, d'aquesta, d'aquesta i d'aquesta, perquè entenem que no es pot fer tot de cop, però entenem que s'hi han de posar dates perquè tots siguem conscients de que això s'ha de fer d'una vegada.
10: Expliquen que divendres proposaran crear la comissió la consellera Sílvia Paneque.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Ara falten 9 minuts, de fet 8 ja pràcticament, per arribar a les 6 de la tarda. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista que regula la decisió laboral dels treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des de la vessant artística com tècnica. El Real Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en el sector. A més, la nova norma incideix en el protocol d'assetjament i es compromet a garantir la celeritat i l'efectivitat en els procediments de protecció a les víctimes. També s'exigirà de manera obligatòria la figura de coordinador d'intimitat en les escenes íntimes o sexuals. Pel que fa als conceptes retributius, s'haurà de garantir la informació de manera clara i transparent i, per exemple, els drets d'autor s'hauran d'assenyalar explícitament a la nòmina de manera diferenciada a la resta. Els assajos, la preproducció, la postproducció o la promoció passaran a formar part de la jornada laboral i es regularitzarà la seva activitat. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha assegurat després del Consell de Ministres que és un estatut de consens.
13: L'aplauso dura unos minutos. Los derechos de quienes hacen posible ese aplauso tienen que durar toda una vida. Esta es la reforma laboral de la cultura, para quien vive de la escena, delante y detrás del telón, porque sin derechos no hay telón que se sostenga.
2: Els sindicats s'han mostrat satisfets amb l'entrada en vigor de la norma, però han lamentat que la modificació no inclogui els límits d'ús de la intel·ligència artificial. I saltem a la literatura, perquè la periodista Llúcia Oliva treu a la llum els diaris i memòries inèdites de 8 dones que van viure la violència de la Guerra Civil des de la rereguarda. El recull es titula La revolució en veu de dona i vol omplir un buit en la memòria històrica. El llibre vol recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes, i ho fa a través de 8 històries diferents de filles de famílies benestants que vivien una vida segura i que, sobtadament, es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any.
14: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
2: Una veu recuperada és la de la tieta de l'autora, Mercè Oliva, que va començar a escriure un diari mesos abans de l'inici de la guerra, quan en tenia 14.
14: És com un diari d'Anna Frank, però molt abans, i a més explicant la vida quotidiana que vivien, no? Les bombes.
2: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del

0: món quotidià i familiar.
1: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies.
0: El llibre el publica l'Avenç amb un pròleg de Maria Campillo. D'aquí a només 5 minuts i mig arribarem a les 6 de la tarda. A 3 que t'info ens entrem ara en la informació esportiva.
2: Esports.
0: Amb el Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. I ja tenim vencedor de la contrarrellotge de la 16a etapa del Tour de França. Anem cap allà, Isaac Vilalta. Bona tarda. No és possible aquesta connexió amb l'Isaac Vilalta. Per saber el vencedor d'aquesta 16a etapa del Tour de França, després dels 26 quilòmetres, entre Evian-Leven i Tonon-Leven, amb un port de segona categoria. El que és gairebé segur és que Tadej Pogacar mantindrà el lideratge a la general. Ara ampliarem aquesta informació amb l'Isaac Vilalta, però abans us expliquem que el president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge, l'extrem alemany Karim Adeyemi. Fa dies que Adeyemi va passar la revisió mèdica i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick, el tècnic blaugrana, a prové del Borussia Dortmund, que rebrà del Barça 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. És el segon fitxatge del Barça després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon del Newcastle. I ara sí que podem ampliar la informació del Tour de França i del vencedor de la 16a etapa de la ronda francesa. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Amb Remco Evenepoel, que suma la segona victòria d'etapa consecutiva grandíssima contra el rellotge del ciclista belga, del campió del món que s'ha imposat. Li ha tret 26 segons a Tadej Pogacar i més d'un minut a la resta. Tercer de l'etapa ha estat Matías Esquilmose, la quarta posició per Pol Sexas i Isaac del Toro, que ha estat cinquè. Això vol dir que a la general no hi ha canvis considerables, però sí que es mouen una mica les diferències. Pogacar manté el mallot groc de manera còmoda, ara li treu 4 minuts i mig a Evenepoel, tercer és Isaac del Toro a pràcticament 7 minuts, Pol Sexas, quart classificat, a 20 segons de Del Toro en la lluita pel podi. Juan Ayuso és el cinquè. Això significa que Evenepoel, entre l'etapa d'abans d'ahir, que va guanyar, i la contrarrellotge d'avui, es consolida a la segona posició, afavorit també per la retirada de Vingegaard per caiguda, i també li obre forat a Isaac Del Toro, a qui tenia relativament a prop, i ara el té ja distanciat a la lluita per la segona posició. Per tant, Pogacar, líder sòlid a la general, Evenepoel consolidat a la segona posició, i la lluita pel podi entre Isaac del Toro i Pol Sexas, que queda completament oberta. Avui Florian Lipovic, un altre dels homes importants de la general, ha patit una caiguda en un revolt de dretes i s'ha hagut de retirar d'aquest Tour de França, segona baixa il·lustre important després de la de Jonas Vingegaard en l'anterior etapa. Avui ha estat Lipovic qui, per caiguda amb una afectació a la zona cervical, s'ha retirat. Etapa per Remco Evenepoel, a la general, Pogacar manté el lideratge amb 4 minuts i mig respecte al belga.
3: Moltes gràcies, Isaac.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
3: Reprenem el fil del futbol parlant de l'Espanyol, que juga avui el seu segon amistós de pretemporada. S'enfronta a partir de 8:15 al Pau de la segona divisió francesa. Ho faran a Peralada a l'Alt Empordà, un partit que podreu veure en directe per Esport 3. D'altra banda, el Club Blanquiblau farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. L'Espanyol, per cert, ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i que el nombre de socis ja supera els 33.000. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona avui m'han anunciat el cinquè fitxatge per la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys que ve de la Reial Societat.
2: 3Cat Info.
3: El Barça de bàsquet ha fet oficial la incorporació de l'alè Stanley Umude per dues temporades. Umude té 27 anys i medeix 1,98 m d'alçada. És nord-americà, però amb nacionalitat nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. D'altra banda, tal com han explicat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la propera incorporació al Barça podria ser la del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski, de 2,16 m. En aquest programa també han explicat que Toko Shengelia segueix valorant la seva continuïtat al Barça i que prendrà una decisió aquesta mateixa setmana. El jugador té ofertes del Panathinaikos i del Dubai de Xavi Pasqual. El Barça, d'altra banda, jugarà les semifinals de la Supercopa CB.

0: contra el València, el vigent campió de la Lliga ACB. L'altra semifinal la jugaran el Joventut, que és l'anfitrió d'aquesta competició, i el Baskonia. Sentim Jordi Trias, adjunt a la presidència de la secció de bàsquet del Barça, valorant aquest aparellament contra el València.
1: Jo penso que és bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
0: La Supercopa ACB de bàsquet es jugarà els dies 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona. També en bàsquet, el Manresa no renova el base escorta David Duke, a qui va fitxar a mitja temporada.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, en punt les 6. Tres dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles en menys de 24 hores al conjunt d'Espanya. Dos dels crims s'han produït en poblacions de Màlaga. Un dels agressors es va suïcidar ahir després de matar la dona, a l'altre encara el busquen. El tercer crim ha passat aquest matí en un poble de Toledo. Aquí sí que han detingut el presumpte agressor. La Fiscalia qüestiona l'actuació d'una fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de l'exparella, malgrat que havia estat detingut dues vegades dies abans de cometre el crim. La Fiscalia assegura que hi havia prou indicis per aplicar a l'home mesures cautelars i protegir millor la víctima. La família de la dona demana que s'investigui què va fallar. I un home ha mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro, a la Barceloneta. Els Mossos han rebut l'avís d'una discussió i en arribar al lloc han trobat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. El govern espanyol ha aprovat endurir la llei de tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran també les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei aprovada en el Consell de Ministres haurà de ser avalada ara al Congrés. El PSOE fa pinya amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i insisteix en la seva innocència. En canvi, els socis dels socialistes, Sumar, demanen explicacions urgents, tot plegat el dia que l'amic de l'expresident l'ha tornat a implicar en el rescat de Plusultra. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Consideren improcedent i necessari que ara es demani a les parts documentació per aclarir si es van gastar fons europeus. Els Estats Units preparen nous aranzels per a una seixantena de països. Substituiran els del 10% que s'acaben dilluns. Segons l'administració de Trump, les noves taxes s'aplicaran als estats que no fan prou per controlar les importacions que provenen de treballs forçats. I el govern espanyol, que ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que reforça la protecció dels menors i incideix en els protocols contra l'assetjament. Els sindicats es mostren satisfets amb el Reial Decret, però critiquen que no inclogui una regulació de la intel·ligència artificial.
0: Esports. Renko Evenepoel guanya la contrarellotge de la setzena etapa del Tour de França i retalla 28 segons a Tadej Pogacar. L'eslovè, però, segueix manant la general amb 4 minuts i mig sobre el ciclista belga. El Barça presentarà demà l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta avui al Pau francès a Peralada a 2:15 del vespre en el segon amistós de pretemporada. I el Barça de bàsquet fa públic el fitxatge de l'estatunidenc Stanley Umude, de 27 anys i 1,98 m d'alçada per les dues pròximes temporades.
3: Tarda càlida i xafogosa amb el cel terrós per la pols sahariana. Les màximes quedaran una mica més baixes que ahir, fregant els 40 graus. Nuvolades al Pirineu Oriental i als ports, on hi pot haver alguns ruixats. Aquesta nit i matinada tornarà a ser de mal dormir.
2: Trescat Info.
3: 4 minuts passen de les 6 de la tarda. Des d'ara i fins a les 7 us acompanyarà Nàtia Dill. Salutacions.
2: 3Cat Info.
3: Tres dones han mort a mans de la seva parella o exparella en les últimes 24 hores al conjunt d'Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes. Un ahir a Antequera, a Màlaga, i un avui a l'Ameda de la Sagra, a Toledo. A més, la policia també investiga com a crim masclista la mort d'una dona també aquest matí, a Benavís, a Màlaga. En el cas d'ahir al migdia, la dona va morir per les ganivetades que li va clavar la seva parella, que després es va suïcidar. A Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut aquest matí un home de 48 anys, acusat d'haver assassinat la parella a ganivetades. I en el cas de Benavís, també a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta a casa seva amb signes de violència. En aquest cas, però, encara no hi ha cap detingut. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
4: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
3: Finalment, al municipi d'Almoradí, al Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat l'home de 61 anys que estava acusat de la mort violenta de la seva parella. L'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals. A tot això, la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim, si recordeu, es va cometre el 19 de maig i va despertar molta alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas. Doncs bé, ara fons de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió de la fiscal, que no va demanar presó per a l'home. Tot i això, neguen que fos una errada i afirmen que és una valoració personal del cas. La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament. Per la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'Associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
5: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem, quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que potser haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
3: TV3 ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressió tenia diverses condemnes de presó arran de les 26 detencions o més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. A tot això, els Mossos investiguen un apunyalament mortal que s'ha produït aquesta nit a la platja del Somorrostro, a la Barceloneta, a Barcelona. A quarts de 4 de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
6: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, hem detingut en aquesta persona per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment ha mort a l'hospital ja.
3: A la mateixa entrevista, la comissària Estruc ha subratllat que en relació amb els robatoris violents, tot i que pugen un 3%, la majoria són estrabades.
6: El 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals hi ha una violència, però serien un tant per cent molt, molt mínim.
3: Pel que fa als casos de violència de gènere, a Barcelona els casos de violència domèstica pugen un 52%, si bé les agressions sexuals baixen un 14%.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: Continuem 6 de la tarda i 10 minuts. El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants. També les piscines o les platges i les marquesines d'autobús o les andanes de tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal una majoria al Congrés avali la norma. Madrid, Tània Tàpia.
7: El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac avui amb l'aprovació en segona volta. Moltes de les prohibicions ja s'han

0: havien anunciat terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o les piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien les restriccions a les platges, als parcs nacionals, a Catalunya afecta el d'Aigües Tortes i també les platges fluvials. I reforça la prohibició a centres educatius o sanitaris, on no s'hi podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho justifica així.
1: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala a tot l'Estat les restriccions que alguns municipis o comunitats autònomes ja aplicaven. També iguala les restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també la nova llei sancionarà el consum. Les sancions seran d'un mínim de 200 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina i deixa la llei ja enllestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i, si té prou suports, entri en vigor al cap de 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra ja picava l'ullet avui a PP i Junts parlant del dret a un aire net independentment d'on es visqui.
1: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
0: Segons dades del Ministeri, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
2: Repassem les reaccions que ha aixecat el Gremi de Restauració de Barcelona. S'oposa frontalment a aquesta prohibició de fumar a les terrasses. Consideren que la mesura és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir per al sector, critiquen que no es limiti fumar en espais similars, com en exteriors d'hotels, i lamenten que se'ls demani controlar i fer de policies. A més, creuen que la prohibició no reduirà el consum de tabac, sinó que el desplaçarà de lloc i crearà més conflictes de convivència amb els veïns. Per tot plegat, confien que no s'acabi aprovant al Congrés. En canvi, la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, assegura que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac. Són declaracions a 3CAT Info.
3: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
2: Des de l'Associació de No Fumadors creuen que la llei arriba tard, però és molt necessària per adaptar-la a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat la portaveu de l'entitat, Raquel Fernández.
4: És molt important que s'equiparen aquests nous productes de tabac i nicotina con el tabaco tradicional en cuanto a puntos donde se puede consumir y publicidad de patrocinio, porque las redes están repletas de publicidad directa e indirecta de estos productos, que recordemos que es el espacio donde más tiempo se mueven los jóvenes.
2: A Catalunya el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%. Passem ara per Madrid perquè el govern espanyol ha tancat files amb Zapatero i defensa la seva innocència, mentre que des de Sumar els socis de govern li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra el 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Davant les reiterades preguntes dels periodistes, la ministra portaveu Elma Saiz s'ha mantingut ferma.
6: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: Mentre que des del govern respecten que Zapatero s'expliqui quan ho consideri oportú i defugen valorar que no hagi dit res sobre l'origen de les joies, des de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta, va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
7: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
5: Sáez ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, empresari i amic de Zapatero, que avui ha situat l'expresident del govern com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar, ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. En la declaració davant del jutge, Martínez ha reconegut que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. El Massaid ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat pel Tribunal de Comptes.
2: La Fiscalia ha demanat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la Justícia Europea. La Fiscalia considera improcedent i necessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En paral·lel, el Constitucional no començarà a debatre fins després de vacances l'amnistia dels líders del procés. Ho faran concretament al ple del 22 de setembre. Segons han informat avui, el primer dels recursos d'empara que es resoldrà és el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull, i després s'anirà per la resta. Per cert, que el Suprem ha rebutjat entregar a Carles Puigdemont les urnes del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que va requisar la policia. Desestima el recurs en què l'expresident de la Generalitat al·legava el valor patrimonial històric del material intervingut i demanava que se li entregués en comptes de destruir-lo. També havien demanat que es conservessin les urnes, l'expresident Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva. Per ordre judicial, només es conservarà una urna i una unitat de la resta d'objectes intervinguts durant l'UO. El Suprem argumenta que Puigdemont no té competències per conservar aquest material. Diu, a més, que no hi ha cap motiu per mantenir-lo de manera permanent als magatzems policials i assenyala que això només contribuirà al seu deteriorament progressiu. Un quart de set de la tarda.
8: El temps.
2: Gemma Puig.
9: Aquesta tarda tornarà a ser càlida, aixafogosa, però no s'ha enfilat tant com ahir la temperatura. Estem a les portes d'aquests 40 graus, 39 i mitja a Vinebre o 39 i mitja a Cardona, aixafogó marcada a la façana litoral, cel clar, cel terrós, això sí, amb aquesta pols sahariana, i nuvolades que ja han començat a créixer i algun primer ruixat que ja s'ha deixat escapar. Se situen cap al Pirineu Oriental, entre el nord del Ripollès, Garrotxa, l'Empordà, però també entren bandes de núvols i precipitacions en aquest sector, entre el Baix Ebre, el Montsià, tot el que és l'extrem sud. Es mantindran aquí. Avui seran més puntuals que no pas ahir, però encara podran deixar alguna gota en aquest sector resseguint la façana litoral. Aquesta propera nit i matinada tornarà a costar de dormir. Repetirem aquestes nits tòrrides a la costa, nit tropical cap a comarques interiors, en un dimecres en què tindrem un temps força estable. Núvols baixos, això sí, a primera hora, altre cop resseguint la costa, la pols sahariana que encara ens acompanyarà, aquest cel terrós durant el matí, migdia, i a la tarda tindrem estabilitat amb algun ruixat que hi pot haver cap a les Terres de l'Ebre, localment acompanyat de tempesta, fins i tot amb alguna tempesta seca en aquest sector de cara a demà a la tarda. Dijous repunta una mica la temperatura, per tant, dijous sí que tornaríem a tocar aquests 40 graus, però la bona notícia és que a partir de divendres i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura tendeix a normalitzar-se.
2: Completem aquesta àrea de servei explicant-vos que Adif preveu que tardarà dies a recuperar la normalitat a les línies R13 i R14 a Rodalies, que connecten Barcelona amb Lleida. Un robatori de coure aquest dilluns al vespre ha obligat a interrompre la circulació entre Lleida i la plana de Picamoixons. Renfe ha activat un servei de transport alternatiu per carretera per als viatgers i els trens de mercaderies es desvien per rutes alternatives. Segons Adif, l'acte vandàlic ha provocat danys greus a la infraestructura. S'han cremat els sistemes de regulació del trànsit a Vinaixa i al canal d'Urgell i els tècnics estan comprovant l'estat dels que hi ha a Riu Milans i a les Borges Blanques. Un cop completada la valoració de danys, Adif avança que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra. La setmana passada també hi va haver afectacions en aquestes línies per un altre robatori de coure.
10: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
11: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre,
10: a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
11: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més.
11: Ningú t'ho explicarà millor.
2: És un quart i tres minuts de set. Parlem de la Diada perquè les entitats independentistes han convocat per a l'11 de setembre una Diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Jordi Corbalan.
8: La mobilització tindrà com a lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona es faran dues marxes que sortiran de la Gran Via amb el carrer Casanova i de la Via Laietana amb l'avinguda de la Catedral. Confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. A Amposta també hi haurà dues marxes que s'ajuntaran al pont penjant. I a Girona hi haurà una única manifestació que s'acabarà al Parc de la

La Devesa. El president de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antich, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots els sectors socials descontents per la situació de Rodalies, l'habitatge, l'educació, la sanitat o la llengua.

0: convocants de la Diada, entre els quals també hi ha el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència, denuncien un procés planificat de desnacionalització. Sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però es reivindiquen absolutament compromesos amb els drets humans.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De la Crònica del Món, l'administració Trump avança que imposarà nous aranzels en els propers dies. Substituiran els del 10% globals que va anunciar al febrer i que expiren justament aquesta setmana. En aquest cas, afectarien uns 60 països, entre els quals la Unió Europea o la Xina, que segons els Estats Units no fan prou per controlar les importacions de béns produïts amb treballs forçats. A qui Donald Trump ja ha assenyalat directament aquesta matinada és el Canadà. Ha anunciat que d'aquí a un mes els imposarà aranzels del 50% que afectaran una àmplia varietat de productes, des dels estics d'hoquei fins al vi o al ciment. El president dels Estats Units ho justifica per les represàlies que Ottawa va prendre contra els aranzels a l'acer, l'alumini i els automòbils que Washington els va imposar l'any passat. La resposta ha vingut de Doug Ford, primer ministre d'Ontario, una de les províncies al·ludides.
3: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs, en frustra sentir aquest munt d'estupideses.
2: La decisió s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació del pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens. Per cert, que la cadena hotelera Balear Melià abandona tota la seva activitat a Cuba a partir de divendres. La companyia, que té 34 hotels a l'illa caribenya, ho fa arran de les notables dificultats operatives legals i econòmiques provocades justament pel bloqueig dels Estats Units al país, molt més intens els últims mesos. De fet, Melià, que porta 3 dècades a Cuba, on s'havia convertit en el principal grup hoteler, ja havia notificat el juny que aturava la meitat l'activitat. També ho han fet l'espanyol Iberostar i el canadenc Blue Diamond. L'exèrcit israelià ha mort almenys 12 persones aquest dimarts a Gaza, malgrat l'alto el foc que hi ha vigent. Entre les víctimes, 4 infants. L'últim atac ha afectat un edifici residencial a la ciutat de Gaza i ha causat 4 morts. Hores abans, un altre bombardeig ha acabat amb la vida de 6 membres d'una mateixa família, amb 4 nens d'entre 5 i 12 anys. I també han mort 2 homes en un atac a trets contra un vehicle al centre de la franja. Un d'ells era professor de l'Agència de l'ONU pels Refugiats Palestins. L'exèrcit d'Israel ha assegurat que els objectius d'aquests atacs eren membres de Hamas. S'estima que des de l'inici de l'ofensiva israeliana a Gaza han mort prop de 73.300 persones. Les autoritats sanitàries també apunten que hi pot haver 7.500 persones més desaparegudes sota la runa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Repassem d'altres qüestions. L'edifici de la Llotja de Mar a Barcelona obrirà diàriament a partir de dijous, el 23 de juliol. L'objectiu, apropar la ciutadania a un dels espais més emblemàtics de la ciutat amb més de 700 anys d'història. Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, remarca la importància d'un lloc clau en l'evolució global de la capital catalana.
4: Perquè és un edifici d'un gran valor històric i artístic, però el que volem és que la gent pugui disfrutar i entendre la important història que hi va haver a l'època medieval i a l'època posterior també de la Revolució Industrial. I aquest edifici va jugar un paper fonamental.
2: L'edifici es podrà visitar de 11 del matí a 5 de la tarda, de dilluns a diumenge, de manera gratuïta, sempre que l'activitat de la llotja ho permeti, i durant els períodes de menys activitat, com l'estiu, Nadal o Setmana Santa, s'organitzaran visites guiades. Per cert, el Palau de la Música estrenarà a la tardor un nou espai d'accés. Es tracta de la nova porta del Palau que connectarà l'edifici amb la Via Laietana. Serà un nou local que oferirà un servei d'atenció personalitzat, botiga i també una experiència immersiva. D'aquesta manera, vol absorbir el creixement de visitants que l'any passat va arribar gairebé al 1 milió de persones. Joaquim Urià, que és el president del Palau.
5: Amb l'objectiu i la idea molt clara de millorar l'acollida del públic de concerts, del públic de visites, de fer un Palau més accessible. Un tema històric del Palau que és donar-li visibilitat. El Palau sempre ha estat molt amagat i ens agrada, però també li volem donar molta visibilitat.
2: Per tant, l'espai tindrà 2 entrades, una des de Via Laietana i una altra des del carrer del Palau de la Música, davant de la terrassa.

0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. El president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat a l'arribada dels Estats Units que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge, l'extrem alemany Karim Adeyemi. Fa dies que el jugador va passar ja la revisió mèdica amb el club blaugrana i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick, el seu futur entrenador. Adeyemi prové del Borussia Dortmund, que rebrà del Barça 22 milions d'euros més 7 en variables. És el segon fitxatge blaugrana després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon del Newcastle. I fins i tot hi podria haver una tercera incorporació a les pròximes hores. Seria la de l'extrema esquerra del Bruges belga, Jesse Bisiwu, de 18 anys. El cost de l'operació seria de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge d'una futura venda. Bisiwu tindria fitxa al filial, però amb dinàmica del primer equip del Barça.
0: 3CAT Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de pretemporada. S'enfronta al Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Un duel que analitza el migcampista blanquiblau Rafa Bauzà.
2: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
1: Aquest partit espanyol-Pau és a 8:15 d'aquí una hora i 4 minuts i el podreu veure en directe per Esport 3. El club, d'altra banda, farà aviat una ampliació de capital que consistirà en convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. L'Espanyol, per cert, ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat i que el nombre de socis supera els 33.000. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per la propera temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: El Barça de bàsquet ha fet oficial la incorporació de l'alè Stanley Umude per dues temporades. Umude té 27 anys i 1,98 m d'alçada. És nord-americà, però amb nacionalitat nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. D'altra banda, i tal com han explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la propera incorporació podria ser la del pivot de l'Unicaja, Oleg Balcerovski, de 2,16 m. En aquest programa també han explicat que Toko Shengelia segueix valorant marxar del Barça i que prendrà una decisió aquesta mateixa setmana. Té ofertes del Parthenikos grec i del Dubai, equip entrenat per Xavi Pascual. D'altra banda, el Barça jugarà les semifinals de la Supercopa ACB contra el València, el vigent campió de la Lliga ACB. Jordi Trias, adjunt a la presidència de la secció de bàsquet del Barça, valora el fet de jugar contra el València.
3: Jo penso que és bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
1: L'altra semifinal es jugaran el Joventut, que és l'anfitrió de la competició, i el Baskonia, que és el vencedor de la Copa. La valoració és la del president verd i negre, Juana Morales.
4: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien, y nosotros si queremos jugar la final, pues tendremos que jugar muy bien para ganarles.
1: La Supercopa ACB de bàsquet es jugarà els dies 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona. També en bàsquet, el Manresa no renova el base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar mitja temporada. El club vegenc, però han tancat, però no han oficialitzat el fitxatge de Colby Jones. És un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA, al Sacramento Kings i als Washington Wizards.
0: 3CAT Info.
1: Ja finalitzada contra la llotja de la setzena etapa del Tour de França, el ciclista més ràpid a completar els 26 quilòmetres d'avui entre Evian-Leven i Tonon-Leven, amb un port de segona categoria inclòs, ha estat Remco Evenepoel. El belga retalla 28 segons el líder de l'Emirates, Tadej Pogacar, que també és líder de la General i que avui ha estat segon. Tot i això, l'eslové seguirà vestint el maillot groc amb un avantatge còmode de 4 minuts i 32 segons respecte a Remco Evenepoel. Demà es disputarà ja la 17a etapa, seran 174 quilòmetres gairebé plans entre Chambéry i Boiron, amb un port de tercera categoria i tres de quarta. I en motor, l'excampió del món de MotoGP Fabio Quartararo canviarà d'equip a partir de l'any que ve. El pilot francès, campió del món el 2020

0: Són 2:15 de la tarda d'aquest dimarts 21 de juliol en directe al 3cat Info, repassant els temes més destacats de l'actualitat. En aquest bloc informatiu, que hem començat a les 6, us hem explicat que 3 dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles les últimes 24 hores, el conjunt de l'Estat. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat 2 crims masclistes, una ahir a Antequera, Màlaga, i una avui a Alameda de la Sacra, Toledo. A més, la policia també investiga com a crim masclista la mort d'una dona, també aquest matí, a Benavís, a Màlaga. L'altre foc informatiu l'hem posat a la Fiscalia, que qüestiona que no es demanessin mesures cautelars a la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella. Un crim que es va cometre, si recordeu, el 19 de maig, que va despertar alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressió amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas. N'hem parlat també. L'altre focus informatiu l'hem posat en el tabac. El govern espanyol ha aprovat endurir la llei del tabac i ampliar les prohibicions a terrasses, piscines, concerts a l'aire lliure. Els vapejadors, atenció, tindran les mateixes restriccions i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei l'ha aprovat el Consell de Ministres. Ara falta que l'aprovi el Congrés. A banda d'aquestes qüestions, des d'ara i fins al punt de les 7, també us explicarem que la policia ha detingut una segona persona per la mort a trets del menor de 15 anys al parc del Pegaso, a Barcelona, a principis de juliol. Segons la consellera d'Interior, es tractaria del presumpte autor dels fets. I parlarem de renovables, en concret de l'informe anual Overcat sobre l'estat d'energies renovables a Catalunya, que apunta una lleugera baixada tant de producció com de demanda. Segons aquest estudi, l'any passat les renovables van cobrir un 15% de la demanda, lluny, per tant, del 50% que s'ha fixat pel 2030. També repassarem l'actualitat esportiva.
1: El Barça presentarà demà l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador blaugrana. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta avui al Pau francès a Peralada a 8:15 del vespre en el segon amistós de pretemporada.
0: Els esports que arribaran quan faltin 5 minuts per les 7 del vespre, pel que fa a les previsions meteorològiques, us hem de parlar un dia més de cel terrós per la pols sahariana i un altre cop les màximes més altes, que han arribat als 40 graus. Parlem de nuvolades al Pirineu, amb algun ruixat puntual i també alguns ruixats a l'extrem sud. Aquesta nit tornarà a ser de mal dormir i demà tindrem un temps molt semblant al d'avui. Ens hi posem 2:03 de 7. La Guàrdia Civil investiga 2 possibles crims masclistes produïts avui en diferents punts de l'estat. Un és a l'Alameda de la Saga, Toledo. La Guàrdia Civil hi ha tingut aquest matí un home de 48 anys, acusat d'haver assassinat la seva parella a ganivetades. De seguida ens n'ocupem.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3cat Info.
0: De seguida anem a abordar aquesta qüestió que us avançàvem. En total són 3 dones que han mort a mans de la seva parella o exparella les últimes 24 hores al conjunt d'Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat, de fet, 2 crims masclistes, com us dèiem, una a Antequera, Màlaga, i una avui a Alameda, la Saga, a Toledo. A més, la policia també investiga com a crim masclista la mort d'una dona, també aquest matí, a Benavís, a Màlaga. En el cas d'ahir al migdia, la dona va morir per les ganivetades que li va clavar la seva parella, que després es va suïcidar. Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut aquest matí un home de 48 anys, acusat d'haver assassinat la parella a ganivetades, i en el cas de Benavís, també a Màlaga, ha localitzat el cos d'una dona morta a casa seva amb signes de violència. En aquest cas, però, encara no hi ha cap detingut. La portaveu del govern, Elma Sáenz, fa una crida a la unitat.
3: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Era, doncs, la portaveu del govern espanyol. Finalment, al municipi d'Almoradí, al Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat

0: l'home de 61 anys que estava acusat de la mort violenta de la seva parella. L'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals. I la Fiscalia, que qüestiona que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar alarma social perquè es van fer virals unes imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió de la fiscal, que no va demanar presó per a l'home. Tot i això, neguen que fos una errada i afirmen que és una valoració personal del cas. La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament. Per la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
1: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem, quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
0: TV3 ha tingut accés a l'estat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Ara volem passar per Tarragona perquè s'ha detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, en concret del Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat aquest treballador, Manel Sastre.
2: El monitor detingut treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Els agents han arrestat l'home de 23 anys al migdia, quarts de dues. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet dues famílies dels menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa ha manifestat tolerància zero davant de qualsevol d'abús o maltractament a infants, un consistori que també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar tot el suport que calgui.
0: I la policia, que ha detingut una segona persona per la mort a trets del menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
3: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: El 4 de juliol ja es va detenir una persona, com explicava la consellera, que és a la presó de manera provisional. El crim va passar, recordem, la matinada del 3 de juliol. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer Portugal i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona.
4: 3CAT Info.
0: Com us dèiem, el Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali aquesta norma. Madrid, Tània Tàpia.
5: El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac avui amb l'aprovació en segona volta. Moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat. Terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o les piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien les restriccions a les platges, als parcs nacionals, a Catalunya afecta el d'Aigües Tortes i també les platges fluvials. I reforça la prohibició a centres educatius o sanitaris, on no s'hi podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, la ministra de Sanitat, Mónica García, ho justifica així.
6: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
5: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala a tot l'Estat les restriccions que alguns municipis o comunitats autònomes ja aplicaven. També iguala les restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais públics publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també la nova llei sancionarà el consum. Les sancions seran d'un mínim de 200

0: euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina i deixa la llei ja enllestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i, si té prou suports, entri en vigor al cap de 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra ja picava l'ullet avui a PP i Junts parlant del dret a un aire net, independentment d'on es visqui.
1: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
0: Segons dades del Ministeri, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
2: Tornem a Catalunya. L'informe anual de l'Overcat sobre l'estat de les energies renovables a Catalunya apunta una lleugera baixada tant de producció com de la demanda que cobreixen. Segons aquest estudi, l'any passat les renovables van cobrir un 15% de la demanda, lluny del 50% que s'ha d'assolir el 2030. Barcelona, Montse Poblet.
3: L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 2024. Es van incorporar 78 megawatts nets de potència, l'equivalent al consum anual de 35.000 famílies, però per falta de vent va caure la producció eòlica. A part d'aquesta baixada de producció, també va caure el pes de les renovables en la cobertura de la demanda elèctrica. El 2024 representaven un 16% del total i ara només el 15%. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu de cobrir la meitat de la demanda del 30% amb aquestes energies, i detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos-hi acostar.
4: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'emmagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, la distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
3: Segons l'Observatori, Catalunya té en cartera més de 1.300 projectes eòlics i fotovoltaics que, si tiressin endavant, ens situarien més enllà de l'objectiu fixat pel 2030. Però la tramitació és molt més lenta i cara que en altres comunitats autònomes i això dificulta que es concretin.
4: Catalunya aplica les taxes de tramitació més elevades de l'Estat. Per un parc eòlic tipus de 50 megas, la taxa és de 119.521 euros. Això és gairebé 9 vegades més que l'Aragó, 20 vegades més que Galícia i prop de 600 vegades més que Navarra.
3: I si els projectes d'aquí no es concreten i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vàrem importar un 6,4% més que el 24, el tercer saldo importador més alt darrere els del 2000 i el 2007.
2: El preu de la bombona de butà s'ha encarit avui gairebé un 16% fins a arribar a un preu màxim de 17,83 euros. La revisió té un caràcter bimestral i l'augment ha estat directament vinculat a la fi de la reducció de l'IVA i també a la pujada de preus dels transports. Tot i això, cal recordar que l'alça o el descens està limitat abans d'impostos al 5%, un preu que s'estableix a partir del cost de la matèria primera, la comercialització i els possibles desajustos. En Crònica del Món, l'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se al sud del país en algunes zones ocupades fins ara per soldats israelians. És part d'un acord amb mediació dels Estats Units que ha de retornar el control libanès a localitats d'on han marxat desenes de milers de persones des del març pels atacs creuats entre la milícia d'Hezbollah i Israel. El president libanès visita Trump avui a la Casa Blanca, Jerusalem. Jordi Brascó.
5: És tot just una prova pilot que, de moment, ha de portar pocs canvis respecte als veïns que van haver de marxar. L'exèrcit libanès insisteix que encara no és segur tornar a casa i el bombardeig israelià d'aquest matí a un poble situat a només 6 quilòmetres d'aquesta zona ho ha deixat ben clar. De moment, tres pobles s'han inclòs en aquesta primera fase, però el cert és que en dos d'ells, Frun i Zrifa, els soldats israelians no hi eren presents sobre el terreny. Sí que controlaven el tercer, Zawtar el Garbiya, on aquest matí ja s'han vist tancs amb la bandera del Líban. L'exèrcit libanès té la missió d'assegurar que la zona no torna a caure a mans de Hezbollah i ho farà sota l'estricta vigilància d'Israel, que de moment mantindrà la seva presència en la resta del sud del Líban que ha ocupat. La intenció del govern libanès és que aquest sigui el primer pas d'una retirada total i amb aquesta idea en ment, el seu president Joseph Aoun es reuneix avui amb Donald Trump, la primera entrevista d'un president libanès amb un de nord-americà en quasi 20 anys.
2: El primer ministre indi, Narendra Modi, demana establir un sistema d'exàmens públics infal·lible al país. L'endemà que la massiva concentració de l'anomenat Moviment Popular de les Paneroles, en protesta contra les filtracions d'exàmens, provoqués centenars de ferits a Nova Delhi. Modi diu que la investigació per les filtracions ha conduït a l'empresonament

0: empresonament de 13 persones, que s'ha fet un nou examen per rescabalar els afectats i que no hi ha hagut retards en la publicació dels resultats. Unes explicacions insuficients per la multitud que avui s'ha manifestat davant de la seva residència.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar, hem tornat a arribar als 40 graus i puntualment fins i tot els hem superat, aquests 41 a Cardona, o també els 40 de Sant Romà de Vella, 40 de Vinebre, 39 a Lleida, 37 a Girona, Vic, 38 a Santa Coloma de Farners o 39 també a Espolla, amb temperatures una miqueta més baixes cap al sector del Pirineu. Amb una tarda de sol i nuvolades, nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu, alguna gota, algun ruixat que s'ha deixat escapar puntual, cap al Ripollès, nord de la Garrotxa, també cap a l'Alt Empordà, i també núvols altre cop que han anat viatjant del sud-oest cap al Camp de Tarragona, des de les Terres de l'Ebre. Aquí ha deixat alguna dècima, poqueta cosa, ruixats molt més puntuals i no tan intensos com ahir, i tot plegat en una altra nit i matinada que vindrà marcat per aquesta calor, aquestes nits de mal dormir que ens continuen de moment acompanyant, nits tòrrides a la façana litoral, nit tropical cap a comarques interiors, només cap al Pirineu les temperatures sí que baixen una miqueta més. En un dimecres, amb núvols baixos a primera hora a la façana litoral, amb bandes de núvols prims a la resta i amb aquest cel terrós encalitjat que encara ens acompanyarà durant tot el dia. A la tarda tindrem més clarianes, estones amb sol cap a la Catalunya central, cap a Ponent, i sí que tindrem algun ruixat, alguna tempesta cap a la zona dels ports. Aquí pot descarregar amb una mica més d'intensitat. Les temperatures dimecres baixen una mica, ni que sigui 1 o 2 graus. Per tant, costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus, amb vent de mar cap a terra i amb situació marítima una miqueta més moguda. Dijous, en canvi, la temperatura torna a remuntar.
0: Completem aquesta àrea de servei explicant-vos que hi ha hagut 9 ferits, un d'ells greu, en un accident de trànsit a la C-12 a Maials, al Segrià. Els 9 passatgers viatjaven en una furgoneta que ha bolcat per causes que encara no se saben. El ferit de greu l'han traslladat en helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on també s'ha enviat 4 persones més en estat menys greu. La resta, 4 ferits en estat lleu, se'ls ha desplaçat a l'Hospital de Móra d'Ebre. Arran de l'accident s'han activat 7 ambulàncies del SEM i un helicòpter medicalitzat. A les comarques gironines, veïns i alcaldes del Baix Ter demanen al govern que es creï una comissió de seguiment per la millora de les carreteres. La plataforma Pro Excuses proposa 13 representants amb alguns alcaldes per reunir-se amb el Departament de Territori cada 4 mesos, Laia Claret.
3: Els alcaldes de Torroella de Montgrí, Verges, La Tallada d'Empordà, Serra de Daró, Begur, Pals, Parlavà, Ullà, Jafre i Ultramort, juntament amb 3 representants de la plataforma Prou Excuses, són els que proposen per reunir-se amb el govern per supervisar els projectes de millora de la xarxa viària. Glòria Marull, alcaldessa de Serra de Daró, remarca que la demanda ve de lluny.
4: Quan vaig entrar a la passada legislatura, ja era una de les reivindicacions. Teníem això en comú, la por de que algun veí doncs passés alguna cosa per les carreteres, que malauradament han passat. Moltes inversions s'han fet a poblacions més grans o bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Només pensen en nosaltres el cap de setmana.
3: Des de la plataforma consideren que hi ha voluntat per part del govern i que hi ha projectes, però demanen concrecions i que es faci un seguiment de les accions. Joan Güell, de Prou Excuses.
5: Entenem que hi ha moviment i que s'estan fent coses. Nosaltres el que voldríem és que ens deixin veure i ens calendaritzin i ens diguin, mira, tenim previst fer-ho d'aquesta manera, d'aquesta, d'aquesta i d'aquesta, perquè entenem que no es pot fer tot de cop, però entenem que s'hi han de posar dates perquè tots siguem conscients de que això s'ha de fer d'una vegada.
3: Expliquen que divendres proposaran crear la comissió la consellera Sílvia Paneque.
0: El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista que regula la relació laboral dels treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des de la escena artística com tècnica. Incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en el sector. A més, incideix en el protocol d'assetjament i es compromet a garantir la celeritat i l'efectivitat en els procediments de protecció a les víctimes. També s'exigirà de manera obligatòria la figura de coordinació d'intimitat en les escenes més íntimes o sexuals. Pel que fa a conceptes retributius, s'haurà de garantir la informació de manera clara i transparent i, per exemple, els drets d'autor s'hauran d'assenyalar de manera explícita en la nòmina de manera diferenciada a la resta. Els assajos, la preproducció, la postproducció o la promoció passaran a formar part de la jornada laboral i es regularitzarà la seva activitat. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díez ha assegurat després del Consell de Ministres que és un estatut de consens.
1: L'aplauso dura unos minutos. Los derechos de quienes hacen posible ese aplauso tienen que durar toda una vida.

0: Esta es la reforma laboral de la cultura, para quien vive de la escena, delante y detrás del telón, porque sin derechos no hay telón que se sostenga.
1: Un país per voltar. El turisme a 3cat.info. Amb Fèlix Martín.
2: Avui voltem per l'Empordà. Farem turisme, però també una mica d'història. Anem a Ullastret. Dalt del Puig de Sant Andreu trobem les restes de l'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret i el museu que acull i explica les restes i troballes que s'han fet als jaciments arqueològics. La Carla Saló Pujol hi ha fet una visita per conèixer amb més detall com vivien els ibers a la zona fa més de 2.500 anys.
3: Ens trobem a l'entrada de la ciutat ibèrica d'Ullastret, que es troba al cim del Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà. Aquí també hi ha una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Estem amb la Laura Romero, tècnica del MAC Ullastret. Hola, bon dia, Laura.
4: Bon dia.
3: Ens trobem a la ciutat que és la més gran de Catalunya, no? La ciutat ibèrica.
4: Sí, correcte. Ullastret, o Indica, que és el nom que li donem a aquesta ciutat d'època ibèrica, és una de les ciutats més grans que tenim a Catalunya. Ens ho demostren doncs, tots els vestigis que trobem tant en el Puig de Sant Andreu com a l'illa d'en Reixac i una mica doncs, també per tota la magnitud de les construccions, de l'urbanisme, etc., d'aquests dos jaciments arqueològics.
3: I quina és la seva extensió?
4: Doncs la ciutat ibèrica d'Ullastret s'estima que té al voltant d'entre 15 i 18 hectàrees, juntament entre el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac, i més o menys al voltant d'unes 6.000 persones que van habitar en aquesta ciutat en el moment àlgid.
3: Es tracta d'un jaciment que va del segle VI al segle II abans de Crist. El moment més àlgid de la ciutat va ser el segle III abans de Crist. Segons les documentacions que es tenen, els indigets van abandonar la ciutat coincidint amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada dels romans a la península. Quins costums tenien?
4: Clar, costums en podem parlar de molt tipus, perquè des de com s'alimentaven, que ja seria un costum, a quina religió tenien, per exemple, o fins i tot altres elements que també caracteritzen en aquests indigets, com són el culte del crani enclavat, que són aquests cranis d'enemics vençuts en batalla que estaven exhibits en zones públiques com a ostentació del poder. Per tant, a nivell de costums, doncs, podem parlar de coses molt diverses, però que en tenien moltíssimes.
2: Acabada la visita a les ruïnes del jaciment ibèric, és moment d'anar fins al punt més alt del Puig per visitar el museu.
3: Ara hem pujat fins a la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya i quines peces veig aquí, cantis, quines peces podríem destacar més de, suposo que és el dia a dia dels ibers, no? De com vivien.
4: Correcte, la museografia o les peces que podem visitar en aquest museu trobem des d'elements de la vida quotidiana, com poden ser doncs, els seus vasos, els seus plats, les gerres o les àmfores amb les quals es depositaven líquids i productes diversos d'aquest moment. Tenim elements molt característics, com són aquest vas dels cavalls que veiem en aquesta vitrina on estem nosaltres ara, que és un recipient de grans dimensions fet amb ceràmica a torn. Això és un element que van adoptar els ibers gràcies al contacte amb els grecs que van arribar a Empúries. I aquest vas té la característica que està pintat amb pintura blanca. La pintura blanca és pròpia de la tribu indiqueta, es diu pintura blanca indiqueta, i a més, en el cas del vas dels cavalls, té la peculiaritat que és l'únic element o és l'únic vas que té una decoració antropomorfa. Totes les decoracions que trobem aquí a Ullastret són geomètriques, florals, i en aquest cas doncs, hi ha un genet que va sobre d'un cavall i arrossega un altre cavall sense genet.
3: El museu té una programació estable i variada al llarg de l'any per a totes les edats que es pot consultar a la web macullastret.cat.
2: Hem passejat per l'antiga Indica, hem anat al museu. Carla, però com acabem d'arrodonir aquesta visita per l'Empordà?
3: Doncs us recomano que passeu pel poble d'Ullastret, que està a només 4 minuts en cotxe des del jaciment. I podreu visitar, per exemple, les muralles. Però, sobretot, no deixeu de tastar el recull de drap, que és el producte estrella del poble.
2: Apuntat, doncs, Ullastret és a mig camí entre Torroella de Montgrí i la Bisbal, a 20 quilòmetres de les platges de l'Estartit o les de Pals. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso. Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada al web de 3cat.info.

0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. Esports.
1: Fins a les 7 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. El president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge, l'extrem alemany Karim Adeyemi. Fa dies que el jugador va passar la revisió mèdica amb el Barça i fins i tot es va reunir Hansi Flick, el seu futur tècnic. Adeyemi prové del Borussia Dortmund, que rebrà del Barça 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. Es convertirà en el segon fitxatge del Barça en aquest mercat d'estiu, després de la incorporació prèvia al Mundial de l'anglès Anthony Gordon del Newcastle. Fins i tot podria haver una tercera incorporació. Seria la de l'extrem esquerra del Bruges belga, Jesse Bissiwu, de 18 anys. El cost de l'operació seria de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge d'una futura venda. Bissiwu tindria fitxa al filial, però amb dinàmica del primer equip.
0: 3CAT Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de pretemporada. S'enfronta al Pau de la segona divisió francesa a parlar de l'Alt Empordà. El partit començarà a 8:15 d'aquí a 34 minuts i el podreu veure en directe per Esport 3. D'altra banda, el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. L'Espanyol, per cert, ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i el nombre de socis supera els 33.000. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: El Barça de bàsquet ha fet oficial la incorporació de l'aler Stanley Umude per dues temporades. Umude té 27 anys i 1,98 m d'alçada. És nord-americà, però amb nacionalitat nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. I tal com han explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la propera incorporació podria ser la del pivot de l'Unicaja, Oleg Balcerovski, de 2,16 m. En aquest programa també han explicat que Toko Şengelya segueix valorant la seva sortida del Barça i que prendrà una decisió aquesta mateixa setmana. El jugador té ofertes del Panathinaikos i del Dubai entrenar per Xavi Pascual. D'altra banda, el Barça ha sabut avui que jugarà les semifinals de la Supercopa ACB contra el València, el vigent campió de la Lliga CB. L'altra semifinal jugaran el Joventut, que és l'anfitrió d'aquesta competició, i el Baskonia, que és el vencedor de la Copa. A la valoració aquest aparellament la fa Juan Morales, el president del Club Verdinegre.
3: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien, y nosotros si queremos jugar la final, pues tendremos que jugar muy bien para ganarles.
2: La Supercopa CB de bàsquet es jugarà els dies 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona. També en bàsquet, el Manresa no ha renovat el base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA, als Sacramento Kings i als Washington Wizards.
0: 3CAT Info.
2: Segon triomf consecutiu de Remco Evenepoel al Tour de França. Avui ha estat a la contrarellotge de la 16a etapa. El belga ha estat el ciclista més ràpid a completar els 26 quilòmetres entre Evian-le-Bain i Thonon-le-Bain, amb l'ascensió a un port de segona categoria inclòs. Evenepoel ha retallat 28 segons al líder de l'Emirates, Tadej Pogacar, que és el líder de la general i que avui ha estat segon. Tot i això, l'eslovè seguirà vestint el mallot groc amb un avantatge còmode de 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel. Abel Balderstone és un dels dos catalans que participen en guany al Tour de França.
4: Sí, una mica, bastanta fatiga, ja es nota les cames i... Però bueno, esperava pitjor... Sabia que tenia el cos una mica adormit, em costava la pujada, que era el meu, que era al principi, crec que m'hauria anat molt millor que ha sigut al final, perquè m'ha costat arrencar molt. La baixada m'he trobat bastant bé i el pla, bueno, intentar fer el màxim de bé possible. La veritat que bastant bé, però amb una mica amb les ganes d'haver pogut fer millor.
2: Demà es disputarà la 17a etapa, seran 174 quilòmetres gairebé plans entre Chambéry i Boiron, amb un port de tercera categoria i 3 de quarta. I el pilot català, Àlex Palou, ha guanyat aquesta nit la cursa de la IndyCar disputada al circuit

0: actual de Nashville i que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja.
1: Trescat Info.
2: Són les 7, bona tarda. Tres dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles en menys de 24 hores al conjunt d'Espanya. Dos dels crims s'han produït en poblacions de Màlaga. Un dels agressors es va suïcidar ahir després de matar la dona. A l'altre encara el busquen. El tercer crim ha passat aquest matí en un poble de Toledo. Aquí sí que han detingut el presumpte agressor. La fiscalia qüestiona l'actuació d'una fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de l'exparella, malgrat que havia estat detingut dues vegades dies abans de cometre el crim. La fiscalia assegura que hi havia prou indicis per aplicar a l'home mesures cautelars i protegir millor la víctima. La família de la dona demana que s'investigui què va fallar. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea resolgui les qüestions prejudicials. Considera improcedent i innecessari que ara es demani a les parts documentació per aclarir si es van gastar fons europeus. El PSOE fa pinya amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i insisteix en la seva innocència. En canvi, els socis dels socialistes Sumar demanen explicacions urgents, tot plegat el dia que l'amic de l'expresident l'ha tornat a implicar en el rescat de Plus Ultra. El govern espanyol aprova endurir la llei del tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei aprovada en el Consell de Ministres haurà de ser avalada ara al Congrés. Meliá abandona Cuba. La cadena hotelera Balear, la principal a l'illa, cessa tota la seva activitat al país per les dificultats operatives provocades pel bloqueig dels Estats Units. L'informe anual de l'Ubercat constata una lleugera caiguda tant en la generació de les energies renovables com en el pes que tenen en la cobertura de la demanda elèctrica. Calculen que només cobreixen un 15% de la demanda, lluny de l'objectiu del 50% fixat per d'aquí a 4 anys. El llibre La revolució en veu de dona, de la periodista Llúcia Oliva, fa un retrat coral de la Guerra Civil des de la mirada de dones a la rereguarda republicana. L'obra recull les memòries als diaris personals, fins ara inèdits, de 8 dones que relaten el dia a dia i la violència que les envolta.
1: Esports.
0: El Barça presentarà demà l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador blaugrana. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta avui al Pau francès, aparellada a partir de 8:15 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El Barça de bàsquet fa públic el fitxatge de l'aler estatunidenc Stanley Umude, de 27 anys i 1,98 m d'alçada per les dues pròximes temporades. I Remco Evenepoel guanya la contrarellotge de la 16a etapa del Tour de França i retalla 28 segons a Tadej Pogacar. L'eslové, però, segueix liderant la general amb 4 minuts i mig sobre el ciclista belga.
2: Cel terrós per la pols sahariana i altre cop les màximes més altes han arribat als 40 graus, nuvolades al Pirineu amb algun ruixat puntual i també alguns ruixats a l'extrem sud. Aquesta nit tornarà a ser de mal dormir i demà tindrem un temps molt semblant al d'avui.
1: 3CAT Info.
2: Ara passen 3 minuts de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Tres dones han mort a mans de la seva parella o exparella en les últimes 24 hores al conjunt d'Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes, una ahir a Antequera, a Màlaga, i una avui a Alameda de la Sagra, a Toledo. A més, la policia també investiga com a crim masclista la mort d'una dona, també aquest matí, a Benaís, a Màlaga. En el cas d'ahir, al migdia, la dona va morir per les ganivetades que li va clavar la seva parella, que després es va suïcidar. A Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut aquest matí un home de 48 anys, acusat d'haver assassinat la parella a ganivetades, i en el cas de Benaís, també a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta a casa seva amb signes de violència. En aquest cas, però, encara no hi ha cap detingut. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, fa una crida a la unitat.
3: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
2: Finalment, al municipi d'Almoradí, al Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat l'home de 61 anys que estava acusat de la mort violenta de la seva parella. L'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals. I la fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per a l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que hi havia estat detingut 2 dies abans del crim. Fonts de la fiscalia expliquen a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó, arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat al Catalunya Migdia que no es tracta d'un cas excepcional.
4: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia.
2: Tot i això neguen que fos una errada i afirmen que és una valoració personal del cas. La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la Justícia Europea. La Fiscalia considera improcedent i necessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir a la sentència de la sala segona del Suprem, que va condemnar els líders de l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats, pendents de sentència. En paral·lel, el Tribunal Constitucional no començarà a debatre fins després de vacances l'amnistia als líders del procés. Ho farà en el ple del 22 de setembre, segons ha comunicat aquest matí el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. El primer dels recursos d'empara que es tractarà és el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull, i un cop es resolgui previsiblement a l'octubre, es resoldran la resta de peticions dels antics membres del govern del 2017. Amb tot, el Suprem rebutja entregar a Carles Puigdemont les urnes del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que va requisar la policia. Desestima el recurs en què l'expresident de la Generalitat al·legava el valor patrimonial i històric del material intervingut i demanava que se li entregués en comptes de destruir-lo. També havien demanat que es conservessin les urnes l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva. Per ordre judicial només es conservarà una urna i una unitat de la resta d'objectes intervinguts durant l'UO. El Suprem argumenta que Puigdemont no té competències per conservar aquest material. El diu, a més, que no hi ha cap motiu per mantenir-lo de manera permanent als magatzems policials i assenyala que això només contribuiria en el seu deteriorament progressiu. Més qüestions de l'àmbit politico-judicial. El govern espanyol tanca files amb Zapatero i defensa la seva innocència, mentre que des de Sumar els socis de govern li demanen explicacions. Tot plegat, el mateix dia que Julio Martínez, el soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra el 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Davant les reiterades preguntes dels periodistes, la ministra portaveu Elma Saiz se ha mantingut ferma.
3: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: Mentre que des del govern respecten que Zapatero s'expliqui quan ho consideri oportú i defugen valorar que no hagi dit res sobre l'origen de les joies, des de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta, va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
6: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
5: Saez ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, empresari i amic de Zapatero, que avui ha situat l'expresident del govern com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar, ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. En la declaració davant del jutge, Martínez ha reconegut que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Elma Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat pel Tribunal de Comptes.
2: Ens quedem a Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Perquè allà el Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional.

0: i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Tania Tàpia.
1: El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac avui amb l'aprovació en segona volta. Moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat. Terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o les piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien les restriccions a les platges, als parcs nacionals, a Catalunya afecta el d'Aigüestortes i també les platges fluvials. I reforça la prohibició a centres educatius o sanitaris, on no s'hi podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho justifica així.
2: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
1: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala a tot l'Estat les restriccions que alguns municipis o comunitats autònomes ja aplicaven. També iguala les restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també la nova llei sancionarà el consum. Les sancions seran d'un mínim de 200 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina i deixa la llei ja enllestida perquè passi pel Congrés dels Diputats i, si té prou suports, entri en vigor al cap de 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra ja picava l'ullet avui a PP i Junts parlant del dret a un aire net independentment d'on es visqui.
2: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: Segons dades del Ministeri, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
0: Doncs bé, el Gremi de Restauració de Barcelona s'oposa frontalment a la prohibició de fumar a les terrasses, considerant que la mesura és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir per al sector, critiquen que no es limiti fumar en espais similars com en exteriors d'hotels i lamenten que se'ls demani controlar i fer de policies. A més, creuen que la prohibició no reduirà el consum de tabac, sinó que el desplaçarà de lloc i crearà més conflictes de convivència amb els veïns. Per tot plegat, confien que no s'acabarà aprovant. En canvi, la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, assegura que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac. Són declaracions a 3Cat Info.
3: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
0: Des de l'Associació de No Fumadors creuen que la llei arriba tard, però és molt necessària per adaptar-la a noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat el portaveu de l'entitat, Raquel Fernández.
4: És molt important que s'equiparen aquests nous productes de tabac i nicotina con el tabaco tradicional en cuanto a puntos donde se puede consumir y publicidad de patrocinio, porque las redes están repletas de publicidad directa e indirecta de estos productos, que recordemos que es el espacio donde más tiempo se mueven los jóvenes.
0: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%. Són les 7 i 13 minuts.
5: 3Cat Info.
0: La cadena hotelera Balear Melià abandona tota la seva activitat a Cuba a partir de divendres. La companyia, que té 34 hotels a l'illa caribenya, ho farà arran de les notables dificultats operatives legals i econòmiques provocades pel bloqueig dels Estats Units al país molt més intens els últims mesos. De fet, Melià, que porta 3 dècades a Cuba, on s'havia convertit en el principal grup hoteler, ja havia notificat el juny que aturava la meitat de l'activitat. També ho han fet l'espanyol Iberostar o el canadenc Blue Diamond. A més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, la retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent de l'administració Trump sobre Cuba i les empreses estrangeres que hi puguin tenir negocis. En aquest sentit, des de principis de juny, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que mantinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. I d'altra banda, l'exèrcit israelià ha mort almenys 12 persones aquest dimarts a Gaza, malgrat l'alto al foc que hi havia vigent. Entre les víctimes hi hauria 4 infants. L'últim atac ha afectat un edifici residencial de la ciutat de Gaza i ha causat 4 morts. Hores abans, un altre bombardeig ha acabat amb la vida de 6 membres d'una mateixa família, amb 4 nens d'entre 5 i 12 anys. I també han mort 2 homes en un atac amb trets contra un vehicle al centre de la franja. Un d'ells era professor de l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins. L'exèrcit d'Israel ha assegurat que els objectius d'aquests atacs eren membres de Hamas. S'estima que des de l'inici de l'ofensiva israeliana a Gaza han mort prop de 70

0: de 3.300 persones. Les autoritats sanitàries també apunten que hi pot haver 7.500 persones més desaparegudes sota la runa. En punt, un quart de vuit del vespre, àrea de serveis.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Avui les temperatures s'han tornat enfilant, alguns casos no tant com ahir, però igualment hem tornat a tocar aquests 40 graus o puntualment per sobre, 41 a Cardona, 40 a Sant Romà de Vella, 40 a Vinebre, en canvi han quedat a les portes a Lleida amb 39, 37 a Cervera, 37 a Girona o 38 a Santa Coloma de Farners. En un matí amb núvols i a la tarda hem tingut nuvolades que han anat creixent, algun ruixat, alguna tronada puntual, de moment força feble, cap al Pirineu, en aquest sector entre el nord de la Cerdanya, Ripoll, Garrotxa i alguna gota fins i tot també cap a l'Alt Empordà. També bandes de núvols i algunes precipitacions, algunes dècimes cap a les Terres de l'Ebre. Aquí es mantindrà aquesta certa inestabilitat. De cara a les properes hores mantindrem aquest cel terrós, la pols sahariana i altre cop aquesta propera nit i matinada costarà de dormir. Repetirem aquestes nits tòrrides a la costa amb valors que no baixen dels 25 a 27 graus, nit tropical cap a comarques interiors. En un matí de dimecres amb un cel nuvolat, amb núvols baixos a la façana litoral, cel terrós, encalitjat a la resta. Després, al migdia, tindrem més estones de sol i a la tarda tornaran a créixer algunes nuvolades cap al Pirineu. En principi, no han de portar precipitació, però sí que hi pot haver algun ruixat, alguna tronada cap a la zona dels ports. Tot això amb aquest vent de mar cap a terra i amb una situació marítima una miqueta més moguda. Pel que fa a les temperatures, baixaran una mica, ni que sigui un grau. Per tant, quedaríem ja fora d'aquests 40 graus. En canvi, de cara a dijous tornaríem a tenir un repunt de la temperatura, tornarem a arribar als 40 graus o per sobre, però ja seria el darrer dia.
0: I encara un apunt relacionat amb l'àrea de serveis, 9 ferits, un d'ells greu en un accident de trànsit a la C12 a Maials, al Segrià. Els nous passatgers viatjaven en una furgoneta que ha volcat per causes que encara no se saben. El ferit greu l'han traslladat amb helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on també s'han enviat 4 persones més en estat menys greu. La resta, 4 ferits en estat lleu, se'ls han desplaçat a l'Hospital de Móra d'Ebre. Arran de l'accident s'han activat 7 ambulàncies del SEM i un helicòpter medicalitzat.
1: 3CAT Info.
0: 7 i 17 minuts, els bombers aconsegueixen frenar l'avanç de l'incendi de Guadalajara a Castella-La Manxa cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades, una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa. El govern de l'Estat ha anunciat que assumirà la meitat del cost de la recuperació de la Sierra Norte. Sara Agesen és la ministra per a la transició ecològica.
3: El 50% del coste de la recuperació d'una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte lo vamos a sufragar, va a ser ese coste soportado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico bajo esa evaluación y esa solicitud de la comunidad autónoma.
0: El president manxec Emiliano García Page assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent a Espanya i destaca el canvi d'estratègia dels més de 600 bombers que hi ha desplegats a la zona. De fet, l'explica amb un símil futbolístic.
4: L'estratègia era una estratègia muy cucurella, ¿no? De defensa y de ataque al mismo tiempo. Y que realmente está dando resultado, porque seguimos defendiendo, pero al mismo tiempo ya estamos atacando muchos flancos. En la noche ha habido un despliegue de 600 operarios. Esto es una cosa inédita.
0: Si l'evolució continua sent positiva, en les pròximes hores es podria aixecar l'ordre d'evacuació d'alguns dels 34 municipis afectats. Mentrestant, a Catalunya, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc d'extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques. També es mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. L'informe anual de l'Overcat sobre l'estat de les energies renovables a Catalunya apunta a una lleugera baixada tant de la producció com de la demanda que cobreixen. Segons aquest estudi, l'any passat les renovables van cobrir un 15% de la demanda, lluny del 50% que s'ha d'assolir el 2030. Barcelona, Montse Poblet.
5: L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 2024. Es van incorporar 78 megawatts nets de potència, l'equivalent al consum anual de 35.000 famílies, però per falta de vent va caure la producció eòlica. A part d'aquesta baixada de producció, també va caure el pes de les renovables en la cobertura de la demanda elèctrica. El 2024 representaven un 16% del total i ara només el 15%. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu de cobrir la meitat de la demanda del 30% amb aquestes energies i detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos i acostar.
6: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'amagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, La distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
5: Segons l'Observatori, Catalunya té

0: El 2025 en vàrem importar un 6,4% més que el 24, el tercer saldo importador més alt darrere els del 2000 i el 2007.
1: Unió de Pagesos demana la nul·litat del Plater, el Pla de la Generalitat per regular la instal·lació d'energia renovable precisament al territori. Alerta que afecta el 25% de sòl agrari de Catalunya i ho qualifica d'aberració. S'afegeix així al rebuig que també han fet palès 260 municipis de tot Catalunya en considerar que destrossarà terrenys agrícoles i explotacions on s'hi podran posar plaques solars o molins de vent. Girona, Fèlix Martín.
2: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al Plater, deixant clar que no estan en contra de les renovables, tot el contrari, però sí d'aquest projecte. Es queixen que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals. Segons ells, hi ha moltes mancances en l'impacte econòmic, social i mediambiental. No estableix mesures compensatòries i, a més, vulnera lleis catalanes, estatals i comunitàries, segons Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: És per això que la Unió de Pagesos exigim la nul·litat d'aquest Plater i que es torni a la casella de sortida i se'n redacti un de nou com cal. La Unió de Pagesos defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum i la generació distribuïda i amb planificació i consens del territori. Si no és així, sempre direm foc a aquest Plater.
2: I alerten que molts dels terrenys amb explotacions agrícoles o ramaderes són de lloguer i el pla obre les portes als propietaris a vendre-s'ho a grans companyies energètiques per treure'n més profit. Un exemple l'ha posat Pino de Las. És propietari d'una granja d'engreix de porcs de l'Empordà.
4: El Plater no afecta a la teulada de la meva granja. Jo tinc més de 1.000 metres quadrats de teulada. No està pintat de blanc. En canvi, sí que afecta als camps que conreu, que estan certificats ecològics. I això comporten obligacions i compromisos cap a l'administració. Si s'instal·len plaques, jo violaré aquests compromisos i obligacions cap a l'administració i la meva explotació se més sentirà.
2: Per Unió de Pagesos, el Plater perpetua la ubicació de renovables en l'entorn rural i en comarques on ja hi ha una elevada concentració d'instal·lacions, sobretot a la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central.
5: 3GAT Info.
6: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en Sagaró perquè Sagaró és d'una bellesa brutal.
7: El somni de Josep Encesa. Una ciutat-jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
8: Sagaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
7: Un estiu per sempre. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
5: 3CAT Info.
1: La periodista Llúcia Oliva treu a la llum els diaris i memòries inèdites de 8 dones que van viure la violència de la Guerra Civil des de la rereguarda. El recull es titula La revolució en veu de dona i vol omplir un buit en la memòria històrica. El llibre vol recuperar la veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes, i ho fa a través de 8 històries diferents de filles de famílies benestant que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any.
9: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
1: Una veu recuperada és la de la tieta de l'autora, la Mercè Oliva, que va començar a escriure un diari mesos abans de l'inici de la guerra, quan tenia 14 anys.
9: És com un diari d'Anna Frank, però molt abans, i a més explicant la vida quotidiana que vivien, no? Les bombes.
1: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
9: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies.
1: Un llibre que publica l'Avenç amb pròleg de Maria Campillo. 5 minuts i arribarem a 8:15 del vespre. Temps ara per la informació esportiva 3CAT Info.
5: Esports.
1: Amb el Ricard Isidro. Bona tarda, Ricard.
10: Bona tarda, Marc. El president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge, l'extrem alemany Karim Adeyemi. Fa dies que el davanter va passar la revisió mèdica amb el club blaugrana i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick. Adeyemi prové del Borussia Dortmund, que rebrà del Barça 22 milions d'euros fixos, més 7 en variables. És el segon fitxatge, o es convertirà en el segon fitxatge del Barça després de la incorporació prèvia.

0: el Mundial de l'anglès Anthony Gordon des del Newcastle. Fins i tot podria haver una tercera incorporació a les pròximes hores. Seria la de l'extrema esquerra del Bruges belga Jesse Bisiwu, de 18 anys. El cost de l'operació seria de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge d'una futura venda. Bisiwu tindria fitxa del filial, però amb dinàmica del primer equip.
1: 3CAT Info.
0: L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de pretemporada. De fet, començarà d'aquí a 4 minuts. S'enfronta al Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà, i que podreu seguir en directe pel canal Esport 3. D'altra banda, el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. L'Espanyol, per cert, ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i que el nombre de socis supera els 33.000. I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per la propera temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: El Barça de bàsquet ha fet oficial la incorporació de l'aler Stanley Umude per dues temporades. Té 27 anys i medeix 1,98 m d'alçada. És nord-americà, però amb nacionalitat nigeriana, i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. I, d'altra banda, tal com han explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la propera incorporació podria ser la del pivot polonès de l'Unicaja de Màlaga, Oleg Balcerowski, de 2,16 m. En aquest programa també han explicat que Toko Shengelia segueix valorant marxar del Barça i prendrà una decisió aquesta mateixa setmana. Té ofertes del Panathinaikos i del Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, el Barça jugarà les semifinals de la Supercopa CB contra el València, el vigent campió de la Lliga CB. Jordi Trias, adjunt a la presidència de la secció de bàsquet del Barça, valora el fet de jugar contra aquest equip.
2: Jo penso que és bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
0: L'altra semifinal la jugaran el Joventut, l'anfitrió de la competició, i el Baskonia, que és el vencedor de la Copa. Juan Morales és el president de la penya.
3: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien, y nosotros si queremos jugar la final, pues tendremos que jugar muy bien para ganarles.
0: La Supercopa CB de bàsquet es jugarà els dies 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona. També en bàsquet, el Manresa no renova el base escorta David Duke Jr., qui va fitxar mitja temporada. Tampoc seguirà Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar al nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA, a Sacramento Kings i als Washington Wizards.
1: 3CAT Info.
0: Segon triomf consecutiu de Remco Evenepoel al Tour de França. Avui ha estat a la contrarrellotge de la setzena etapa. El belga ha estat el ciclista més ràpid a completar els 26 quilòmetres entre Evian-le-Bain i Thonon-le-Bain, amb l'ascensió a un port de segona categoria inclòs. Evenepoel ha retirat 28 segons al líder de l'Emirates, Tadej Pogacar, que és el líder de la General i que avui ha estat segon. Tot i això, l'eslové seguirà vestint el mallot groc de líder amb un avantatge còmode de 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel. Demà es disputarà la 17a etapa, seran 174 quilòmetres gairebé plans entre Chambéry i Boiron, amb un port de tercera categoria i 3 de quarta. I afegir que el pilot català Àlex Palou ha guanyat aquesta nit la cursa de la IndyCar disputada al circuit oval de Nashville i que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquest nou triomf, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor es consolida encara més com a líder de la competició i té a tocar el cinquè títol d'aquesta disciplina. Ara mateix, Palou domina la general de l'IndyCar amb 83 punts de diferència sobre el seu perseguidor immediat i a falta de 5 curses perquè s'acabi el campionat.

0: Són 7:45 del vespre, sintonitzeu 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: Fem un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. Tres dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles en menys de 24 hores al conjunt d'Espanya. Dos dels crims s'han produït en poblacions de Màlaga. Un

0: Els agressors es va suïcidar ahir després de matar la dona, a l'altre encara el busquen, i el tercer crim ha passat aquest matí en un poble de Toledo. Aquí sí que han detingut el presumpte agressor. D'altra banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, destaca que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques del procés independentista i contribuir a la reconciliació. Tot això, la Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als encausats per les despeses del procés. I pendents també del govern espanyol, que aprova endurir la llei de tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei, aprovada pel Consell de Ministres, però haurà de ser avalada al Congrés dels Diputats. Fins les 8, quan començarà el Catalunya Vespre, explicarem, però, d'altres qüestions. Per exemple, parlarem de la diada de l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Els Estats Units preparen nous aranzels per a una 60ena de països, substituirien els del 10% que s'acaben dilluns, i les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues.
1: Esports.
0: Arribarem quan faltin 5 minuts per les 8. Ricard, amb quins temes?
2: Doncs parada, és a punt de començar el partit amistós de l'Espanyol davant el Pau de la segona divisió francesa, un partit que podeu veure pel canal Esport 3, i el Barça, el president blaugrana Joan Laporta ha anunciat que demà faran oficial la incorporació de Karim Adeyemi com a nou jugador del Barça.
0: El Ricard ho ampliarà, això, quan faltin 5 minuts per les 8 del vespre. Cel terrós per la pols sahariana i un altre cop les màximes més altes han arribat als 40 graus. Nuvolades al Pirineu amb algun ruixat puntual i també alguns ruixats a l'extrem sud. Aquesta nit tornarà a ser de mal dormir. Demà tindrem un temps molt semblant al d'avui. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 de la tarda, de 8:15 de la tarda. 3 dones han mort en mans de la seva parella o exparella en les últimes 24 hores al conjunt d'Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat 2 crims masclistes, un ahir a Antequera, a Màlaga, i un avui a Alameda de la Sagra, a Toledo. A més, la policia també investiga com a crim masclista la mort d'una dona també aquest matí a Benavís, a Màlaga. En el cas d'ahir, al migdia, la dona va morir per les ganivetades que li va clavar la seva parella, que després es va suïcidar. A Toledo, la Guàrdia Civil l'ha detingut aquest matí un home de 48 anys acusat d'haver assassinat la parella també a ganivetades, i en el cas de Benavís, també a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta a casa seva amb signes de violència. En aquest cas, però, encara no hi ha hagut cap detingut. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, feia una crida a la unitat.
3: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Finalment, al municipi d'Almoradí, al Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat l'home de 61 anys que estava acusat de la mort violenta de la seva parella. L'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals. I els Mossos investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro, a la Barceloneta de Barcelona. A 3:15 de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit amb arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se un ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
4: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
0: En la mateixa entrevista, la comissària Estruc ha subratllat que en relació amb els robatoris violents, tot i que pugen un 3%, la majoria són estrabades.
4: El 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona són, no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent, o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals doncs, hi ha una violència, però serien un tant percent molt, molt mínim.
0: Pel que fa als casos de violència de gènere, a Barcelona la violència domèstica puja un 52%, si bé les agressions sexuals baixen un 14%. Hi ha encara un darrer apunt en aquesta crònica negra. La policia ha detingut a Barcelona una segona persona per la mort a trets del menor de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera en principis de juliol. Es tracta d'un jove de 21 anys. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
5: Avui s'ha detingut el presumpte
1: sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una

0: segona.
1: El 4 de juliol ja es va detenir una persona, ara ho deia la consellera, que és a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer Portugal i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en un estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ara són les 7:36. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, destaca que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que ha generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació. El Constitucional començarà a debatre el 22 de setembre els recursos d'empara dels líders independentistes per la negativa del Suprem a amnistiar-los per malversació. El primer que abordarà serà el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull. Un cop resolgui, previsiblement a l'octubre, es pronunciarà sobre la resta de les peticions dels antics membres del govern del 2017. Els expresidents Puigdemont i Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern del 2017 també estan pendents del Tribunal de Comptes per les despeses del procés. La Fiscalia reclama al Tribunal que els tramiti amb urgència l'amnistia, considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència que va emetre la setmana passada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir en la sentència de la Sala Segona del Suprem, que va condemnar els líders de l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats pendents de sentència. Les entitats independentistes convoquen per a l'11 de setembre una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Jordi Corbalan.
3: La mobilització tindrà com a lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona es faran dues marxes que sortiran de la Gran Via amb el carrer Casanova i de la Via Laietana amb l'avinguda de la Catedral. Confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. A Amposta també hi haurà dues marxes que s'ajuntaran al pont penjant. I a Girona hi haurà una única manifestació que s'acabarà al Parc de la Devesa. El president de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots els sectors socials descontents per la situació de Rodalies, l'habitatge, l'educació, la sanitat o la llengua.
4: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
5: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
3: Els convocants de la diada, entre els quals també hi ha el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència, denuncien un procés planificat de desnacionalització. Sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però es reivindiquen absolutament compromesos amb els drets humans.
1: Ana Navarro, que va ser la número 2 de la llista de Carles Puigdemont a les eleccions al Parlament, plega com a diputada de Junts per Catalunya per motius personals i professionals. Amb tot, ha anunciat que continuarà formant part de la direcció del partit. Navarro, que va tornar dels Estats Units quan Carles Puigdemont li va demanar que s'incorporés a la candidatura, ha remarcat la intensitat i l'exigència d'aquests 2 anys com a diputada. El seu pas per la política ha estat més aviat discret. Abans de fer el pas a la política, es dedicava a l'activitat empresarial en l'àmbit tecnològic. La líder de Junts a Sitges, Mònica Gallardo, ocuparà l'escó que deixa Navarro.
2: 3Cat Info.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal una majoria del Congrés per avalar la norma. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: Una altra novetat és la voluntat de prohibir expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Segons el Ministeri de Sanitat, Espanya fuma una de cada 4 persones i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari d'entre 100 i 200 milions d'euros anuals.
2: Perquè t'importa el què, però també el com.

0: Connecta't a 3Cat Info.
1: 4 minuts i mig i arribarem a 3 quarts de 8 del vespre. L'administració Trump avança que imposarà nous aranzels en els propers dies. Substituirien els del 10% globals que es van anunciar al febrer i que expiren justament aquesta setmana. En aquest cas, afectarien uns 60 països, entre els quals la Unió Europea o la Xina, que, segons els Estats Units, no fan prou per controlar les importacions de béns produïts amb treballs forçats. Aquí Donald Trump ja ha assenyalat directament aquesta matinada és el Canadà. Ha anunciat que d'aquí a un mes els imposarà aranzels del 50% que afectaran una ampla varietat de productes des dels estics d'hoquei fins al vi i al ciment. El president dels Estats Units ho justifica per a les represàlies que Ottawa va prendre contra els aranzels a l'acer, l'alumini i els automòbils que Washington els va imposar l'any passat. La resposta ha vingut de Doug Ford, primer ministre d'Ontario, una de les províncies al·ludides.
2: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs. Em frustra sentir aquest munt d'estupideses.
1: La decisió s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació del pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens. Tornem a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana defensen que la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietaris, tant grans com petits, però els socialistes i els republicans han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, ho veu necessari perquè la norma tingui validesa jurídica.
3: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim, que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
1: El portaveu dels comuns, David Cid, ha tret ferro als canvis que hi volen introduir el PSC i Esquerra i creu que l'important és que s'acabi respectant l'esperit de la llei.
4: Creiem que el tronc central de la llei és el que, que és el que es preserva i, per tant, bueno, ho volem discutir. Evidentment, nosaltres sempre volem anar més enllà. Temps tindrem de buscar acords i crec que ens en sortirem.
1: Des del Sindicat de Llogateres consideren que la normativa s'hauria d'aplicar a tots els propietaris. Enric Aragonès n'és el portaveu en declaracions a 3Cat Info.
5: Considerem que aquesta prohibició s'ha de fer de manera generalitzada. És a dir, no, tu no estàs perseguint un o altre tipus d'arrendadors, sinó que el que estàs dient és que hi ha unes pràctiques que vols evitar i, per tant, té sentit que aquesta limitació sigui a la pràctica, no en funció del tipus d'arrendador.
1: Des del sindicat, però, consideren que el principal problema de la llei és que la seva aplicació quedi en mans dels ajuntaments, com preveu el text inicial. Sobre aquesta qüestió, els comuns i la CUP han presentat esmenes perquè la norma s'apliqui de manera automàtica. La proposició de llei no es votarà al Parlament fins a l'octubre. Abans, Junts i el Partit Popular la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè dictamini si s'ajusta o no a l'Estatut i a la Constitució. I el govern espanyol vol impulsar més la compra de vehicles elèctrics amb el programa AutoPlus. Es tracta d'un pla d'ajudes directes que afavoreix la compra de vehicles 100% elèctrics que no superin els 35.000 euros i que siguin de fabricació europea. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha dit que els cotxes, furgonetes, camions i motos que compleixin aquests requisits rebran el 100% de l'ajuda.
6: Lo que queremos es impulsar, sobre todo, vehículos eléctricos, económicos y europeos y españoles.
1: Per exemple, els particulars opten a un màxim de 4.500 euros per cotxe, mentre que els autònoms i les petites empreses poden arribar a un topall de 6.000 euros, un import que varia segons el tipus de vehicle i les seves característiques. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per a tots aquells vehicles comprats aquest any. El pla té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es puguin demanar en els propers dies. I un apunt abans de l'àrea de serveis, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'actavant vandàlic i assegura que els danys de la infraestructura són molt greus. Lleida, Julià Albacar.
7: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la plana Picamoixons i Lleida i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
8: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara, doncs, una altra vegada busos, horaris... Bueno, és que ja és un drama perquè ja portem des de les obres que ha començat a picar moixons, que deu fer ja un any,
9: quan és un nap és una ceba.
7: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
0: El temps.
1: 3:15 del vespre, Gemma Puig.
9: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar, hem tornat a arribar als 40 graus i puntualment fins i tot els hem superat, aquests 41 a Cardona, o també els 40 de Sant Romà d'Abella, 40 de Vinebre, 39 a Lleida, 37 a Girona, Vic, 38 a Santa Coloma de Farners, o 39 també a Espolla, amb temperatures una miqueta més baixes cap al sector del Pirineu. Amb una tarda de sol i nuvolades, nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu, alguna gota, algun ruixat que s'ha deixat escapar puntual cap al Ripollès, nord de la Garrotxa, també cap a l'Alt Empordà, i també núvols altre cop que han anat viatjant del sud-oest cap al Camp de Tarragona, des de les Terres de l'Ebre, aquí ha deixat alguna dècima, poqueta cosa, ruixats molt més puntuals i no tan intensos com ahir, i tot plegat en una altra nit i matinada que vindrà marcat per aquesta calor, aquestes nits de mal dormir que ens continuen de moment acompanyant, nits tòrrides a la façana litoral, nit tropical cap a comarques interiors, només cap al Pirineu les temperatures sí que baixen una mica més. En un dimecres, amb núvols baixos a primera hora a la façana litoral, amb bandes de núvols prims a la resta i amb aquest cel terrós encalitjat que encara ens acompanyarà durant tot el dia. A la tarda tindrem més clarianes, estones amb sol cap a la Catalunya central, cap a Ponent, i sí que tindrem algun ruixat, alguna tempesta cap a la zona dels ports. Aquí pot descarregar amb una mica més d'intensitat. Les temperatures dimecres baixen una mica, ni que sigui 1 o 2 graus. Per tant, costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus, amb vent de mar cap a terra i amb situació marítima una miqueta més moguda. Dijous, en canvi, la temperatura torna a remuntar.
0: 3CAT Info.
1: Catalunya no participarà com fins ara a la Bienal d'Arquitectura de Venècia. De cara a l'edició de l'any que ve, l'Institut Ramon Llull no convocarà el concurs públic habitual ni formarà part de la programació oficial. En lloc d'això, a partir del setembre obrirà un procés de reflexió per redefinir la presència catalana a l'exposició en vista a l'edició del 2029. Aquesta nova línia es treballarà conjuntament amb els principals actors del sector, com l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació Mies van der Rohe, el Col·legi d'Arquitectes i el Departament de Territori. En declaracions a aquesta emissora, la directora del Llull, Anna Guitart, ha definit el moviment com una inversió de futur, per convertir la presència a Venècia en un projecte conjunt de tot el sector i evitar la sensació de treballar en solitari. No podem sentir aquesta informació.
10: Sí que havíem detectat les ganes també de participar, no? De potser d'aquell sector i tingués una veu una miqueta més forta, i nosaltres tenim ganes que tothom pugui sentir que l'hem escoltat, que és una cosa que fem no l'Institut Ramon Llull tot sol, sinó que el fem acompanyats d'aquest ecosistema, perquè creiem que això precisament serà l'èxit de la Bienal en el futur. Ara ens sap greu haver de fer aquesta parada, no poder fer concurs, però sí que creiem que era necessari.
1: Coincident amb la pròxima Bienal, però el Pavelló Català presentarà una versió adaptada de l'exposició Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana, un repàs dels últims 150 anys d'arquitectura a Catalunya que actualment es pot veure al Design Hub. L'exposició coincidirà amb el 25è aniversari de l'Institut.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
12: Obrim l'aula per parlar de com s'explica el franquisme a classe. Coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco, veiem què en pensen els alumnes del que els diuen els professors i quines iniciatives hi ha perquè els joves entenguin com van ser aquells anys. Acompanyem els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Josep Pla de Barcelona a visitar la presó Model. Ho fan amb dos guies que són, alhora també, testimonis directes d'aquells anys. La Isabel Alonso i en Carles Vallejo són membres de l'Associació Catalana de Persones Expreses del Franquisme i tenien 18 i 20 anys quan van passar per la presó. Ella per militar en moviments universitaris i ella Comissions Obreres quan el sindicat era il·legal. Fa anys que van a les aules a explicar com es vivia durant aquells temps. Uns testimonis que creuen ara són més importants que mai.
13: Han de comprendre que és un sistema que genera molta por, molt silenci, i que no et garanteix ni tan sols que puguis defensar les teves idees a través d'exercir drets constitucionals ara, com són associació, reunió, expressió, etc.
12: Entre els alumnes també comprovem que el franquisme no els queda tan lluny com a vegades sembla. Per la Laia, en Gael i l'Helena forma part de la seva història familiar.
14: A la meva família hi ha 3 testimonis. El meu besavi va estar a un camp de concentració franquista i el meu avi i el meu tietavi van estar aquí a Model.
15: Sí, vaig tenir el meu besavi aquí.

0: va seguir tancat.
1: El meu avi va ser un dels fundadors de Comissions Obreres al Baix Llobregat. Va començar a lluitar pels drets dels treballadors, va ajudar companys, va fer organitzacions, es reunien en esglésies i, bueno, en una d'aquestes reunions el capellà era republicà, però la policia va entrar igualment i el van detindre per primer cop. El van jutjar al TOP, al Tribunal d'Ordre Públic, i el van ficar a la Model pues, 90 dies.
2: Més enllà d'aquestes històries familiars, els demanem què en pensen de com se'ls explica el franquisme a classe. A grans trets podem dir que en critiquen dos aspectes. El primer diu que se'n parla tard. Això ho explica la Laia.
3: De la dictadura se'ns parla ara al batxillerat. No tothom arriba al batxillerat. La primària gairebé no es parla d'això. Es parla un munt de la mitjana, que és molt important, òbviament, però repeteix. I ja ho sabem, crec que ara és molt més important altres coses que ens poden afectar realment.
2: Li demanem què en pensa a en Ferran Vital, que és el professor de la matèria.
4: Tot i que això sigui cert, això no vol dir que no es pugui començar a introduir què és una democràcia, què és una dictadura, què va passar a Espanya, què va passar a Catalunya fa 50 anys, qui era Franco, des d'edats molt més matineres, penso que des de quart, cinquè de primària es podria començar a desenvolupar.
2: I el segon aspecte que critiquen diuen que s'explica d'una manera tan acadèmica, només com un seguit de dates i fets, que no els permet fer-se una idea de com es vivia amb Franco.
4: A mi m'han dit, amb confiança, profe, expliques molt bé la Guerra Civil, però es nota que ets republicà més que franquista. Dic, home, sí, sempre estaré al costat d'un règim democràtic enfront d'un règim totalitari, ja és això. Però intentem sempre els professors, i així celebro que ho rebin, que intentem ser objectius amb les fonts i amb les qüestions històriques.
2: I una de les alumnes, l'Helena, hi afegeix aquesta reflexió.
1: Sobretot quan comences a tractar el tema de les dictadures, com que es passa per sobre. S'explica la dictadura de Hitler, s'explica Mussolini també una mica per sobre, sobretot s'explica la d'Alemanya, però l'Espanya es nota com encara és molt recent. No sento que s'hagi deixat una empremta lo suficientment gran i profunda, perquè noto que va afectar molt més del que estan explicant.
2: I demanem a en Ferran si és veritat que hi ha un excés de zel entre els professors.
4: I és possible que hi hagi docents, hi hagi centres educatius que tenen encara certes reticències a parlar de determinats temes dintre de les aules. Ho hem de perdre aquesta por. Hem de posicionar-nos, com et deia abans, en la defensa dels drets humans i de la ciutadania. I condemnar el règim franquista com el que va ser un règim criminal, un règim que va perseguir les persones que ells consideraven que no entraven dintre del seu arquetip del que era un ciutadà espanyol ideal.
2: 50 anys després de la mort de Franco, aquests alumnes defineixen així qui era el dictador.
0: Primer un militar, un general que va conspirar contra un govern electe i que va decidir que no li agradava i que no havia de ser.
1: Per mi Franco, ho diré com sempre ha sigut el dictador i com una mena d'enemic que quan es va morir es va obrir el vi a la família i es va celebrar.
2: Però són conscients que hi ha un auge de l'extrema dreta entre els seus companys, sobretot entre els alumnes més petits, els de secundària. Creuen que l'escola pot ajudar a rebatre-ho amb accions com aquesta, visitant la presó Model.
1: Però sí que sé que hi ha coses que es passen massa per sobre. O sigui, això de veure la Model quan estàs a batxillerat, jo crec que potser a un nen de tercer de l'ESO que va por ahí dient frases franquistes i feixistes, potser li seria més útil que no amb 16 anys venir aquí. Perquè quan ets més petit, potser si tens la impressió de ostres, això és el que passava, potser t'obre els ulls una mica abans.
2: Es tracta de fer pedagogia de la memòria i aquí que els més joves coneguin els escenaris del franquisme o puguin parlar amb testimonis directes té un impacte determinant. Tanquem l'aula.
5: Aula oberta.

0: Poc més de 5 minuts i seran les 8 del vespre. Temps a 3cat Info i a Catalunya Ràdio del Catalunya Vespre. Abans, però, temps per la informació esportiva.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. L'Espanyol està jugant el seu segon amistós de la pretemporada. S'està enfrontant al Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà, i ara mateix, al minut 22, està guanyant el conjunt blanquiblau per 1-0 des del minut 4 de partit, quan Rafael Babuza ha aconseguit obrir la llauna de gols en aquest partit. I com diem, ara al minut 22 i mig domina per 1-0 aquest conjunt, el conjunt blanc i blau. Un partit que, per cert, podeu veure en directe per Esport 3. D'altra banda,

0: El Club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. L'Espanyol, per cert, ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i que el nombre de socis supera els 33.000.
1: 3Cat Info.
0: El Barça, el president blaugrana Joan Laporta, ha confirmat que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge a l'extrem alemany Karim Adeyemi. Fa dies que el davanter va passar la revisió mèdica i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick. Adeyemi prové del Borussia Dortmund, que rebrà del Barça 22 milions d'euros més 7 en variables. Es convertirà en el segon fitxatge blaugrana després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon del Newcastle prèvia al Mundial. Fins i tot podria haver una tercera incorporació, seria la de l'extrema esquerra del Bruges belga, Jesse Bisiwu, de 18 anys. El cost de l'operació seria de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge d'una futura venda. Bisiwu tindria fitxa al filial, però amb dinàmica del primer equip. I a la Lliga Femenina de Futbol, Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat.
1: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
0: El Barça de bàsquet ha fet oficial la incorporació de l'alè Stanley Umude per dues temporades. Umude té 27 anys i 1,98 m d'alçada. És nord-americà, però amb nacionalitat nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. D'altra banda, tal com han explicat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la propera incorporació podria ser la del pivot de l'Unicaja, Oleg Balcerovski, de 2,16 m. En aquest programa també han explicat que Toko Shengelia segueix valorant marxar del Barça i ja que té ofertes del Panathinaikos i del Dubai de Xavi Pascual. El jugador prendrà una decisió aquesta mateixa setmana. D'altra banda, el Barça jugarà les semifinals de la Supercopa CB contra el València, el vigent campió de la Lliga CB. L'altra semifinal la jugaran el Joventut, que és l'anfitrió de la competició, i el Baskonia, que és el vencedor de la Copa. Sentim Juana Morales, el president de la penya, valorant aquest aparellament.
2: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien, y nosotros si queremos jugar la final, pues tendremos que jugar muy bien para ganarles.
0: La Supercopa CB de bàsquet es jugarà els dies 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona. També en bàsquet, el Manresa no renova el base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA, els Sacramento Kings i els Washington Wizards.
1: 3Cat Info.
0: Segon triomf consecutiu de Remco Evenepoel al Tour de França. Avui ha estat a la contrarrellotge de la 16a etapa. El belga ha estat el ciclista més ràpid a completar els 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Tonon-Leven amb l'ascensió a un port de segona categoria inclòs. Evenepoel ha retallat 28 segons al líder de l'Emirates, Tadej Pogacar, que avui ha estat segon. Tot i això, l'eslovè seguirà bastint el mallot groc de líder amb un avantatge còmode de 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel. Abel Balderston és un dels dos catalans que participen enguany a la ronda francesa.
3: Sí, una mica, bastanta fatiga ja es nota a les cames. Però bueno, esperava pitjor. Sabia que tenia el cos una mica adormit, em costava la pujada, que era el meu, que era al principi, crec que m'hagués anat molt millor que ha sigut al final perquè m'ha costat arrencar molt. La baixada m'he trobat bastant bé i el pla, bueno, intentar fer el màxim de bé possible. La veritat que bastant bé, però amb una mica amb les ganes d'haver pogut fer millor.
0: Demà, 17a etapa, seran 174 quilòmetres gairebé plans entre Chambéry i Boiron, amb un port de tercera categoria i 3 de quarta. En hoquei patins, Quim Hugues està presentat avui com a nou porter del Pons Lleida. Hugues, de 22 anys, prové del Girona.
1: Trescat Info.
4: El govern espanyol busca una majoria al Congrés per prohibir fumar a les terrasses, les piscines i també els concerts a l'aire lliure. Bona tarda, són les 8.
5: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
4: El Consell de Ministres

0: Ministres ha aprovat la nova llei per frenar el tabaquisme. Les restriccions afectaran també els vapejadors que queden per primera vegada equiparats al tabac tradicional. I un altre pas nou. Els menors que fumin podran ser multats. Per cert, que el mateix govern espanyol avui s'ha mostrat dividit respecte a l'expresident Zapatero. La socialista Elma Sáez és la portaveu del govern i Yolanda Díaz de Sumar, la vicepresidenta.
1: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
2: Pedimos que se den explicaciones.
0: Tot plegat després que el seu amic personal i propietari de la companyia Análisis Relevante hagi dit davant del jutge que era Zapatero qui pilotava la gestió del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I després de la sentència del TJUE, el Tribunal Constitucional ja sap com i quan començarà a debatre l'amnistia dels líders condemnats. Serà el dimarts 22 de setembre i començaran per la petició de Jordi Turull. El procés, aleshores, acumularà un retard de més de 2 anys, quan la llei estipulava un termini de resolució urgent i preferent de 2 mesos. Al Catalunya Vespre avui ens farem ressò del balanç nefast de les últimes 24 hores pel que fa a la violència masclista en el conjunt d'Espanya. 3 dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles. I de la crònica internacional, al final d'una era a Cuba. El grup malià abandona l'illa pel bloqueig dels Estats Units. En les últimes dècades ha estat la principal cadena a l'illa amb una 20ena d'hotels.

0: I avui la música la posaran el cantautor català Refri, que avui s'alia amb el marroquí Walid Ben Selim al Festival Grec. El sentirem cap a la part final del Catalunya Vespre. Abans de començar, titular d'Esports, David Ubach. Bona tarda.
1: Bona tarda. Que passa per l'Espanyol, que està jugant el seu segon amistós de la pretemporada. Ho fa per a l'Ada, l'Alt Empordà, contra el Pau de la segona divisió francesa, i ara, quan tot just acabem de superar l'Equador de la primera meitat, guanya l'Espanyol 1-0 amb gol del jove Rafa Bauza al minut 3 de partit.
0: Gràcies. I titular també del temps, Gemma Puig, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs hem tingut una tarda més estable, tot i que ha hagut alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, també alguna nuvolada cap al Pirineu. Ha fet calor, hem tornat a arribar als 40 graus i puntualment per sobre. Demà afluixa una miqueta la calor, no es notarà gaire, perquè dijous torna a remuntar una miqueta més.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Les darreres lleis antitabac han fet reduir la taxa de fumadors, però al conjunt de l'Estat encara fumen una de cada quatre persones. Ara el govern espanyol es proposa fer un pas endavant més contundent, prohibint fumar en nous espais a l'aire lliure i també prohibint fumar per primera vegada als menors, els quals proposa multar. És un projecte de llei que avui ha aprovat el Consell de Ministres i que ara necessitarà superar el tràmit al Congrés. Només necessita majoria simple, però bé, primer mirem què és el que diu aquest nou text. Cèlia Forment, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El que dèiem, s'amplien els espais a l'aire lliure sense fum.
2: Sí, si tira endavant quedarà prohibit fumar a les terrasses de bars, restaurants, en els concerts a l'aire lliure, a les parades d'autobús, dins dels vehicles de feina, als campus universitaris i també en espais naturals, com serien les platges. Tot i que alguns ajuntaments això ja ho regulaven, la prohibició s'estendria a tot l'Estat. Així ho ha defensat la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: També s'amplia la protecció al voltant d'edificis públics. Què canvia exactament en aquest sentit?
2: Doncs fins ara ja estava prohibit fumar a l'exterior de centres sanitaris, educatius i parcs infantils, però ara s'estableix un perímetre mínim de 15 metres i també s'estén a altres edificis públics, com serien els centres culturals, esportius, socials, d'investigació, museus i també biblioteques.
1: Molt bé, la reforma també afecta els vapejadors, altres productes també amb nicotina.
2: Sí, els vapejadors, les bosses de nicotina, la resta de productes derivats tindran totes aquestes mateixes restriccions que el tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, les limitacions han de ser les mateixes independentment de com es consumeixi.
1: Què passa amb els menors?
2: Doncs per primera vegada la llei prohibirà expressament que els menors consumeixin tabac i els seus derivats. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les multes seran d'entre 200 i 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. A més, les cigarretes electròniques i les bosses de nicotina només es podran vendre en establiments especialitzats.
1: Ho dèiem, tot plegat amb l'objectiu de reduir el tabaquisme.
2: Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya, el 25% de la població, i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari d'entre 100 i 200 milions d'euros anuals.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta ja en ferm del govern espanyol. Dèiem que el Consell de Ministres avui ha aprovat el text. El que ens proposem també és saber què diuen les parts implicades. Cèlia, comencem pel Gremi de Restauració de Barcelona. S'oposen frontalment a la prohibició de fumar a les terrasses?
2: Sí, perquè consideren que la mesura és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir per al sector i lamenten que se'ls demani controlar i fer de policies. A través d'un comunicat diuen que la prohibició no reduirà el consum de tabac, sinó que es desplaçarà a altres llocs i crearà més conflictes de convivència amb els veïns. Per tot plegat, confien que no s'acabarà aprovant, com també ho creu la patronal FECASARM, Joaquim Boades, en declaracions a 3CAT.info.
4: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: A l'extrem contrari, a favor, hi trobem els metges.
2: Ells ho veuen en positiu. La cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, assegura que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac.
5: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
2: Des de l'Associació de No Fumadors creuen que la llei arriba tard, però és molt necessària per adaptar-la a les noves maneres de consumir tabac, ho ha explicat la portaveu de l'entitat, Raquel Fernández.
6: És molt important que s'equiparen aquests nous productes de tabac i nicotina con el tabaco tradicional en cuanto a puntos donde se puede consumir y publicidad de patrocinio, porque las redes están repletas de publicidad directa e indirecta de estos productos, que recordemos que es el espacio donde más tiempo se mueven los jóvenes.
2: Ja per últim, recordem que a Catalunya el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat, que va ser de prop del 21%.
1: Gràcies, Cèlia. Dèiem que una de les novetats d'aquest projecte de llei és el fet que equipara el vàper al tabac convencional. De tot plegat, en volem parlar amb el doctor Jacobo Sallarés. Ell és pneumòleg, president de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac. Bona tarda.
7: Bona tarda, què tal?
1: Molt bé, dèiem que s'equipara el vàper al tabac convencional, justament el vàper diríem que és una nova tendència dels últims anys i que sempre s'apunta que va en augment i en creixement. Està justificat fer-ho mèdicament? Hi ha diferències mèdiques importants entre el consum d'una cosa i l'altra?
7: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Què estem veient? Primer, que als adolescents aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional. Sabem que les primeres estudis que estem tenint sobre aquests dispositius és que no són segurs. Tenen un tema de conseqüències en salut, a part de tot el que és mantenir una addicció a la nicotina i que és una substància que és altament, en el qual doncs, és altament addictiva, amb el qual, des de la nostra societat i en general des del món de la salut, estem contents amb aquesta mesura.
1: Mm-hmm. Ara ho dèiem, que aquest ús dels vapejadors entre els adolescents i els joves creix. Són una porta d'entrada a l'addicció a la nicotina.
7: Efectivament. Llavors, el que veiem aquí és l'inici d'un altre negoci, l'inici d'una altra epidèmia. Ja hem tingut que viure les conseqüències tan negatives del tabaquisme, recordem que és la primera causa de mort en la nostra societat i no volem que això es torni a passar en el futur.
1: Li demanava si era exactament mèdicament el mateix fumar una cosa o altra. Esclar, les fórmules són diferents. Què els hi passa als pulmons quan es vapeja? Que és una qüestió com de vapor, no?
7: A veure, òbviament són substàncies diferents, però hi ha, per exemple, una cosa que sabem és que ells es diuen que no es produeix combustió. Sí que es produeix combustió. Nosaltres ho hem demostrat en un estudi que vam fer en el nostre grup. A part, part de les substàncies que s'inhalen, sabem que són cancerígenes. Estem veient que

0: que són, és un risc de, augmenta el risc de tenir alguna de les malalties respiratòries cròniques i, òbviament, el que no volem esperar és de què passarà d'aquí 20 anys o 30 anys amb aquesta gent que està consumint. Vull dir, comencem a veure senyals ja en salut ara. I el que no podem és recomanar i dir no, això no passa res, podeu consumir sense problemes perquè no tindreu problemes en el futur, perquè aquestes primeres senyals no estan venint d'aquesta manera. I això és el que veiem i el que creiem.
1: Les últimes lleis antitabac han tingut el seu efecte i també és veritat que han vingut acompanyades també o han coincidit amb el temps amb nous tractaments que han ajudat a deixar l'hàbit de fumar de moltíssima gent. Són alguns tractaments que es poden seguir, de fet, en centres d'atenció primària, etc. Quins tractaments estan funcionant més?
0: Els tractaments que s'han demostrat científicament que funcionen, que són el seguiment per una unitat o un especialista que sap fer tractaments per deixar de fumar i el tractament afegit al tractament farmacològic enfocat en el tabac. En aquest moment és el moment de la història del nostre país que més facilitats tenim per deixar de fumar. Mai havíem tingut tantes com ara, amb tractaments inclosos a la Seguretat Social, amb capacitat de poder anar a atenció primària i que una persona especialitzada t'ajudi. Vull dir, ara és el moment. Tenim totes les facilitats que durant molts anys no teníem.
1: Mm-hmm. Creu que amb el jove s'ha de fer alguna campanya més específica?
0: Aquesta és una de les coses més delicades, perquè les campanyes a joves s'han de fer directament parlant el seu idioma. No s'han de fer... Les campanyes més punitives, habitualment, en els joves no tenen tant efecte. No? Llavors, han de fer campanyes per justament aquells joves que estan en contra del tabac, perquè tenim molts joves que estan en contra de que el tabac sigui una cosa normal. Mira, ara estic a Estats Units, estic passant un temps a Ohio, i aquí està absolutament desnormalitzat el tabac. I una cosa que veiem tan estrany en el nostre medi, hi ha altres països que el tabac està desnormalitzat. I aquí és on hem d'anar si volem tenir un futur en la nostra societat d'una millor salut i un millor futur a nivell com a societat.
1: Per tant, fer alguna cosa més que aquesta proposta de multes que inclourà aquesta llei si tira endavant, vol dir?
0: Les lleis pel tabaquisme, una sola llei no fa. Vull dir, com veieu, la proposta de llei és múltiple, de múltiples components, i òbviament hi ha també un component que s'ha d'acompanyar de l'educació i de com entrem aquests temes amb la gent jove, no?
1: Estem conversant amb Jacobo Sallarés, ell és doctor pneumòleg, president de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, amb qui hem comentat doncs, aquest projecte de llei que ja ha aprovat el Consell de Ministres. És la proposta en ferm per part del govern de Pedro Sánchez per fer un pas més en l'antitabaquisme. Caldrà que trobi una majoria simple al Congrés dels Diputats a partir de la represa de l'activitat després de l'estiu. Gràcies, doctor, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies a vostès.
1: Un minut i arribarem a un quart de nou de la nit. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, destaca que l'aval de la justícia europea, l'amnistia, pretén reduir les tensions polítiques que ha generat el procés independentista i pretén també, diu, contribuir a un escenari de reconciliació. El Constitucional és el tribunal justament que a la tardor es pronunciarà sobre l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. Serà en el ple del 22 de setembre que començarà a debatre els recursos d'empara per la negativa del Suprem a amnistiar-los. Txell Vallespí.
2: Exacte, ho ha confirmat Cándido Conde Pumpido. El primer recurs que abordarà el Tribunal Constitucional serà el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull. Un cop el resolgui, previsiblement el mes d'octubre, es pronunciarà també sobre la resta de peticions dels antics membres del govern del 2017. A més, els expresidents Puigdemont i Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs més del govern del 2017 també estan pendents del Tribunal de Comptes per les despeses del procés. La Fiscalia reclama el tribunal que els tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit, el fiscal recorda que la sentència que va emetre la setmana passada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també l'informe de l'advocat general

0: descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. I tampoc consta que es fessin servir en la sentència de la Sala Segona del Suprem que va condemnar els líders de l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats pendents de sentència.
1: Gràcies, Txell. Per cert que avui, des de l'ANC i Òmnium, s'ha presentat els actes que preveuen aquestes dues entitats de cara a la diada de l'11 de setembre. Serà una diada unitària i descentralitzada. Convoquen manifestacions a Barcelona, Girona, Amposta també, amb el lema "I soc, i som, pel present i pel futur independència". I es fa una crida a la participació a tots aquells catalans que estan descontents amb Rodalies, educació, la sanitat, l'habitatge o bé la llengua. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, ha tancat files amb Zapatero, ha defensat la seva innocència, però des dels seus socis de Suma demanen a l'expresident espanyol que doni explicacions. Tot plegat al mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. És un punt que Zapatero sempre ha negat. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i les reiterades preguntes dels periodistes, la ministra portaveu Elma Sáez ha mantingut la mateixa línia a seguir sobre Zapatero.
3: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
2: Mentre que des del govern respecten que Zapatero s'expliqui quan ho consideri oportú i defugen valorar que no hagi dit res sobre l'origen de les joies, des de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta, va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
4: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
2: En tot cas, Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra, una causa que està en fase inicial. Tampoc s'ha pronunciat sobre la declaració de Julio Martínez, empresari i amic de Zapatero, que avui ha situat l'expresident del govern com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. En la declaració davant del jutge com a imputat, Martínez ha reconegut que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. També ha admès que l'exlíder socialista li va anticipar la concessió del rescat del govern a l'aerolínia. Elma Sáez ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser del tot correcta.
1: Gràcies, Àngels, des de Madrid. Ara fem una pausa per la publicitat i la tornada. Reprenem el Catalunya Vespre a Catalunya Ràdio amb la crònica social i internacional.
5: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: Què et passa?
9: Que no em tanca la maleta.
8: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
9: Bé, si trec uns quants banyadors...
8: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Nava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en S'Agaró perquè S'Agaró és d'una bellesa brutal.
13: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
14: S'Agaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
13: Un estiu per sempre. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
15: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: A Tortosa, al Baix Ebre, han detingut un monitor

0: Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
1: Tres dones han mort a mans de la parella o l'exparella en menys de 24 hores al conjunt d'Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes, un ahir a Antequera, a Màlaga, i l'altre aquest matí en un poble de Toledo. A més, el tercer és que la policia investiga com a crim masclista la mort d'una dona també aquest matí a Benavís. Això és a Màlaga, a Oriol Pujador.
2: Sí, en el cas d'ahir, la dona de 30 anys va morir per les ganivetades que li va clavar la seva parella, que després es va suïcidar. Al municipi d'Alameda de la Sagra, a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut aquest matí un home de 48 anys. Està acusat d'haver assassinat la seva parella també a ganivetades. I en el cas que deies de Benavís, a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta amb signes de violència, però aquí encara no hi ha cap detingut, tot i que se sospita que és la seva exparella. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
3: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
2: Se sospitava d'un quart cas avui. Finalment, al municipi d'Almoradí, al Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat un home de 61 anys a qui van detenir acusat de la mort violenta de la seva parella. Avui, l'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals.
1: I mentrestant, a Barcelona, els Mossos estan investigant l'apunyalament mortal que hi ha hagut aquesta matinada a la platja del Somorrostro. Això és a la Barceloneta. La víctima és un home que havia trencat una ordre d'allunyament de la seva exparella, Maria Costa.
4: A quarts de 4 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una discussió a la platja. Quan han arribat al lloc, s'han trobat un home ferit greument per arma blanca a qui han traslladat a l'Hospital del Mar, on ha mort poc després. L'home havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Fons de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
5: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un... Bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
4: La investigació continua oberta, tot i que ja està molt avançada.
1: Doncs bé, enmig de casos com aquests, avui hem sabut que a Catalunya la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer a Figueres la seva exparella. Recordem que el cas va generar molta indignació perquè la víctima va morir, tot i que l'agressor tenia nombrosos antecedents i l'havien detingut només dos dies abans per maltractar la dona, Oriol.
2: Sí, fons de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb aquella decisió, amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés en presó preventiva de l'home com a mesura cautelar. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista. Se'n desprèn que l'agressor acumulava diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos, ell mateix havia amenaçat de matar la seva exdona, la víctima, si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat al Catalunya Migdia que, malauradament, casos com aquests no són una excepció.
6: Depenent del territori en el que denunciïn les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis. Amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar, això és algo que no hauria de passar a la justícia.
2: Malgrat qüestionar, com dèiem, la Fiscalia aquesta decisió, neguen que es tracti d'una errada, diuen que és una valoració personal del cas que va fer la fiscal. La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'havia saltat un ordre d'allunyament. Per tot plegat demanen que s'investigui què és el que va passar i què va fallar.
1: Hi ha una segona persona detinguda per la mort a trets del jove de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. Es tracta d'un noi de 21 anys i l'han detingut a la mateixa ciutat.
4: Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament aquesta tarda.
7: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet

0: una segona.
1: De fet, el 4 de juliol es va detenir una primera persona que és a la presó de manera provisional.
2: I el Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit una demanda per maltractaments al CIE de Barcelona.
1: És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb fets que van passar en un centre d'internament d'estrangers a Espanya. La demanda l'ha presentat Irídia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans, en nom de la víctima que denuncia haver rebut agressions i maltractaments mentre era al centre. La demanda sosté que les autoritats espanyoles no van dur a terme una investigació efectiva davant una denúncia per tortures per part d'aquest intern i que, malgrat els indicis recollits, el tribunal va descartar portar el cas a judici.
3: Catalunya Vespre.
2: El PSC i Esquerra Republicana volen que la llei que per prohibir la compra especulativa d'habitatge a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietari, tant grans com petits, però socialistes i republicans ara han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. Joan Vilaplana.
4: Sí, des d'Esquerra ho veuen necessari perquè la norma tingui validesa jurídica. Esther Capella és la portaveu dels republicans al Parlament.
5: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim, que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
4: Els comuns han tret ferro els canvis que hi volen introduir el PSC i Esquerra i creuen que el més important és que s'acabi respectant l'esperit de la llei. Sentim David Cid, que n'és el portaveu a la cambra.
6: Creiem que el tronc central de la llei és el que, no, que és el que es preserva i, per tant, bueno, ho volem discutir. Evidentment, nosaltres sempre volem anar més enllà. Temps tindrem de buscar acords i crec que ens en sortirem.
2: Hem preguntat també, Joan, al sindicat de llogateres per veure què en pensen ells, eh?
4: Sí, la seva opinió és que la llei s'hauria d'aplicar a tots els propietaris. Enric Aragonès és el seu portaveu en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Considerem que aquesta prohibició s'ha de fer de manera generalitzada, és a dir, no, tu no estàs perseguint un o altre tipus d'arrendadors, sinó que el que estàs dient és que hi ha unes pràctiques que vols evitar i, per tant, té sentit que aquesta limitació sigui a la pràctica, no en funció del tipus d'arrendador.
4: Això, però, Agnès, no és el que més preocupa el sindicat. Per ells, el principal problema és que l'aplicació de la llei quedi en mans dels ajuntaments, que és el que preveu el text inicial. Sobre aquesta qüestió, els comuns i la CUP han presentat esmenes perquè la norma s'apliqui de manera automàtica a les zones tensionades. I, per cert, la proposició de llei no es votarà al Parlament fins a l'octubre. Abans, Junts i el Partit Popular la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè dictamini si s'ajusta a l'Estatut i a la Constitució o no.
2: Gràcies, Joan. Per cert, que avui hem sentit quines són les prioritats del nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Vol que el seu departament sigui més àgil a l'hora de tramitar les ajudes i anuncia noves accions per reduir el sensellarisme.
8: Hi ha una cosa que hem d'intentar millorar, i és que això que ja fem funcioni. Si som capaços que una persona, quan demana una prestació, la pugui tenir en temps i forma, quan una persona ha d'accedir a una residència, pugui tenir places concertades per poder accedir, quan un nen està en una situació de vulnerabilitat, pugui ser protegit, jo crec que és fonamental. I sí que haurem de fer una línia molt més forta pel que té a veure amb les persones en situació de sensellarisme.
2: A Cuba es planteja tot un canvi d'era després de la decisió que ha anunciat la cadena hotelera Balear Malià, que abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a l'illa. Això implicarà, per tant, el tancament de 34 hotels en aquesta illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques, diuen que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units que s'ha intensificat en els últims mesos. Txell Garriga.
9: Sí, el grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar, recordem, a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com per exemple l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió, com dèiem, de la creixent de Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i també de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix, per exemple, que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que des de principis del mes de juny els Estats Units poden sancionar sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Gaesa és el conjunt d'empreses en molts àmbits, financeres, també turisme, transport o comerç, amb qui els estrangers s'han d'entendre per poder operar al país, i Washington l'acusa de ser un niu de corrupció. Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen, però, al procés judicial també contra Raúl Castro.

0: Doncs justament parlem dels Estats Units perquè Donald Trump torna a la càrrega amb més aranzels quan està a punt de caducar la taxa comercial global del 10% que va imposar al maig. Quan el Tribunal Suprem li va tombar els aranzels de l'inici del segon mandat, l'administració nord-americana prepara ara un nou paquet d'aranzels contra 60 països. Ho avança el diari econòmic Financial Times i ho ha confirmat el representant de comerç dels Estats Units, Ignasi Abad.
1: Sí, Jamison Greer no ha volgut revelar quan s'aprovaran els nous aranzels, però assegura que cobreixen gairebé la totalitat del comerç que els Estats Units té amb l'exterior sota la base legal de lluitar contra els productes elaborats amb treball forçat. El representant del comerç del govern Trump ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
2: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
1: Segons Greer, entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva aranzelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb Brussel·les. Al marge d'això, el mandatari de la Casa Blanca acaba d'aprovar també nous aranzels al 50% per a determinats productes importats del Canadà, justament el dia en què s'han reprès les negociacions per revisar el tractat comercial dels Estats Units justament amb aquest país i amb Mèxic.
0: Gràcies, Ignasi. Passen 3 minuts a 8:45 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem el nou paquet d'ajudes que ha aprovat el govern espanyol per a la compra del vehicle elèctric.
3: Catalunya Vespre.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
6: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
6: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
7: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
8: Formar una família o no? Decidir ara... o esperar. Tornar a estudiar o emprendre. Marxar o fer vida aquí. Tot comença a casa.
9: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
5: Ets tu.
3: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: Llum verda del govern espanyol a noves ajudes per comprar cotxes elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions més econòmics i de fabricació europea. Roger Santaló, bona tarda.
10: Bona tarda. Sí, tot es basa en el percentatge d'ajuda, que serà més alt o més baix segons les característiques del cotxe, furgoneta, moto o camió que un es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
11: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
10: Anem a posar exemples. Els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En el cas dels autònoms i les pimes, el topall és una mica més elevat, de 6.000 euros. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix.
0: I quan es pot demanar aquest ajut, Roger?
10: Doncs es podrà demanar si es pensa que a partir de divendres o dilluns vinent, quan el procés telemàtic estigui preparat. Això sí, es podrà demanar aquest ajut amb caràcter retroactiu per tots aquells vehicles comprats en aquest any.
0: Gràcies.

0: L'informe anual de l'Observatori de les Energies Renovables constata una lleugera caiguda tant en la generació com en el pes que tenen aquestes energies en la cobertura de la demanda elèctrica. De fet, calculen que només cobreixen un 15% de la demanda, lluny del 50% que ens hem proposat assolir el 2030. Barcelona, Montse Poblet, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: De quina caiguda estem parlant?
1: Doncs, segons l'informe de l'Observatori de les Energies Renovables, el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 24, i el pes de la hidroelèctrica, fotovoltaica i eòlica en la cobertura de la demanda elèctrica va baixar del 16 al 15%, un punt menys. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix.
2: Al ritme actual no assolirem els objectius de cara al 2030.
0: Hi ha alguna possibilitat de corregir-ho?
1: Corregir-ho, si arribar-hi, comença a ser complicat. Segons l'Observatori, aquest objectiu, cobrir amb renovables el 50% de la demanda elèctrica el 2030, és a dir, d'aquí 4 anys, es podria assolir i fins i tot superar si tiressin endavant els més de 1.300 projectes d'eòlica i fotovoltaica que Catalunya té en cartera. Però els tràmits són molt lents i cars en comparació amb altres comunitats autònomes i això fa que no avancem al ritme que tocaria.
2: Catalunya aplica les taxes de tramitació més elevades de l'Estat. Per un parc eòlic tipus de 50 megas, la taxa és de 119.521 euros. Això és gairebé 9 vegades més que l'Aragó, 20 vegades més que Galícia i prop de 600 vegades més que Navarra.
1: I si els projectes d'aquí no tiren endavant el ritme que necessitem i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vam importar un 6,4% més que el 24. És el tercer salt d'importador més alt des del 1990.
0: Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona en el tram entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut d'Estudis Vall d'Hebron.
3: L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous fins al 6 d'agost.
0: L'Assemblea Nacional Francesa proposa condemnar a presó perpètua els autors de violacions en sèrie contra menors de menys de 15 anys. La mesura, marcada per un intens enfrontament polític, forma part d'una remodelació de la llei d'abús sexual impulsada pel govern arran del cas Liana. Divendres va ser rebutjada en una primera votació. París, Isabel Galí, bona tarda.
4: Bona tarda. L'article de la llei integral sobre la protecció dels menors més polèmic ha estat aquest, la pena a perpetuïtat per als violadors en sèrie de menors de 15 anys. Genera dubtes entre molts professionals que creuen que en lloc de protegir el menor, el pot tancar encara més en el seu silenci davant la perspectiva, per exemple, que l'agressor sigui algú proper o de la família. En tot cas, l'article i el conjunt de la llei han estat aprovats en primera lectura per 378 vots a favor i 7 en contra, i inclou un altre article fins ara reservat als crims contra la humanitat, que la violència sexual contra menors no prescrigui. Fins ara es podia denunciar una violació patida en minoria d'edat fins als 38 anys. Una llei, en tot cas, que intenta apaivagar la indignació pels errors de la policia i dels jutges en el cas de la Liana, la nena de 10 anys, violada i assassinada per un home que ja havia estat denunciat i a qui la policia mai va interrogar ni detenir.
5: Catalunya Vespre.
0: Ara, en format més breu, tota una sèrie d'informacions. A partir de dijous, els afectats per l'esvoranc del Putxet ja podran demanar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses que han tingut de més durant el desallotjament.
3: Es tracta de dues mesures destinades a veïns i a comerciants perjudicats. Són ajuts en forma de bestretes i préstecs amb condicions preferents, aquests últims dirigits només als comerços. S'habilita una oficina per autoritzar tots els imports que s'han d'abonar. En Josep és un dels veïns afectats.
6: Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, perquè ha passat el que ha passat. Que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a pues, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
3: Divendres hi ha una nova reunió informativa per donar més detalls del retorn dels desallotjats.
0: Els fraus efectuats amb targetes bancàries o per transferència són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries.
3: Han augmentat un 30% en els últims anys i representen un terç del conjunt de queixes que rep el Banc d'Espanya. De mitjana tenen un cost de 700 euros per client. En conjunt, el 2025, el Banc d'Espanya va rebre 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. El BBVA és l'entitat que rep més reclamacions, però també és una de les entitats amb més clients.
0: I l'Unió de Pagesos demana que s'anul·li el pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori. És el Plater, Girona, Fèlix Martín.
5: Denuncien que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals i obre les portes també als propietaris dels terrenys a vendre-s'ho a les grans companyies energètiques per treure'n més profit. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
7: Exigim la nul·litat d'aquest Plater i se'n redacti un de nou. Defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum.
5: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al projecte del govern.
8: Catalunya Vespre.
0: Polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta pel Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu. A través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. Montse Mas, bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, el govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
9: El consistori ha posat en marxa una votació popular oberta fins al 31 d'agost, que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora.
0: Gràcies, Montse. Seguirem també com va aquesta votació. Ara us expliquem que el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com des del punt de vista tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en el sector. Marta Vives, quines altres mesures inclou la reforma?
11: La nova norma incideix en el protocol d'assetjament i es compromet a garantir la celeritat i l'efectivitat en els procediments de protecció a les víctimes i, a més, exigirà de manera obligatòria la figura de coordinació d'intimitat en les escenes sexuals. El Reial Decret també considera jornada laboral, els assajos, la preproducció o la promoció i estableix claredat en els diferents conceptes retributius. Yolanda Díaz és la vicepresidenta espanyola.
12: Regulamos la jornada. Aunque parezca sorprendente, esto no estaba incorporado así y normalizamos el trabajo de la gente de la cultura a las jornadas pròpies del derecho laboral de nuestro país.
11: La reforma d'aquest estatut era una demanda de fa temps del sector. És per això que la seva aprovació ha estat rebuda amb satisfacció per part dels sindicats, tot i que han lamentat que la modificació no inclou els límits d'ús de la intel·ligència artificial.
0: Precisament a Catalunya també s'ha aprovat el nou conveni col·lectiu de teatre, Marta, que vol guanyar en protecció i combatre la precarietat.
11: Així és. Un conveni que el sector esperava amb candeletes després de gairebé 3 anys de negociacions. Entre d'altres, el nou text incorpora per primera vegada les companyies de teatre familiar, també exigeix la remuneració de les activitats que formen part del procés, per exemple, la preproducció, els enregistraments o la promoció, i actualitza els salaris. A més, la reproducció digital de la imatge i la veu dels intèrprets tindrà una remuneració diferenciada. El nou conveni tindrà una vigència fins al 31 de desembre del 2020.

El teatre grec s'omple de poesia aquesta nit amb la música del cantant marroquí Walid Ben Selim i del barceloní Raoul Refri.

0: proposen un viatge a través de poemes místics àrabs i occidentals. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Raúl Refri és un creador molt conegut a Barcelona. A més de la seva carrera en solitari, ha treballat com a productor d'artistes com Rosalía, Silvia Pérez Cruz, Lamala Rodríguez i Cristina Rosenvinge, entre molts altres. Va conèixer Walid Ben Salim en un festival d'art La Provença. Ben Salim és un cantant marroquí pioner del hip-hop al seu país, però també fa creacions delicadíssimes posant música a poemes àrabs amb electrònica o arpa. I fins i tot és coautor de l'òpera Ali, estrenada a Brussel·les. Els poemes que versionaran avui reflexionen sobre la condició humana i alguns dels versos són del poeta cordobès Ibn Zaidun, el més important de l'Àndalus. A tots dos els acompanya el cineasta francès Vincent Moon, el creador de la Blogothèque, una sèrie de videoclips que mostraven els artistes en moviment, amb vídeos que en el seu moment van tenir molt d'impacte, com el de Nantes, del grup Beirut, gravats amb estètica de cinema de guerrilla i que van ser imitats arreu del món.

0: La periodista Llúcia Oliva treu a la llum els diaris i memòries inèdites de 8 dones que van viure la violència de la Guerra Civil des de la rereguarda. El recull es titula La revolució en veu de dona i vol omplir tot un buit en la memòria històrica. El llibre vol recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes, i ho fa a través de 8 històries diferents de filles de famílies benestants que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any.
1: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
0: Una veu recuperada és la de la tieta de l'autora, Mercè Oliva, que va començar a escriure un diari mesos abans de l'inici de la guerra, quan tenia tot just 14 anys.
1: És com un diari d'Anna Frank, però molt abans, i a més explicant la vida quotidiana que vivien, no? Les bombes.
0: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
1: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies.
0: Un llibre que publica l'Avens amb pròleg de Maria Campillo.

0: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw. Montse.
1: Segons Daniel Acuña, l'objectiu d'una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i això és el que de seguida reflecteix el còmic. És més important complir una missió que evitar víctimes al bàndol oposat. Això fins que finalment el protagonista cau en territori enemic.
2: La deshumanització del enemigo, el hecho de que lo enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme le va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que cómo vive la gente en esa ciudad enemiga entre comillas.
1: Acuña, que es dedica al còmic des de fa 30 anys, ha treballat molt temps a la factoria Marvel, on va conèixer el guionista Rick Remender. Considera molt emocionant haver dibuixat personatges històrics com el Capità Amèrica, que arriben a tot el món, però crear personatges de zero el fa parlar gairebé del seu millor treball.
2: Yo digo que es mi mejor trabajo, teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes y es súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, el riesgo tuyo, pues mucho más bonito, la verdad. Emocionante para mí.
1: Aquí s'ha publicat el primer volum de l'aventura, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
0: Gràcies, Montse.

0: 9 minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. És moment per a la informació esportiva. David Tupac, bona tarda de nou.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Comencem amb l'Espanyol, eh? Està jugant el seu segon amistós de la pretemporada.
1: I l'està guanyant. El partit és de la segona meitat, ja a minut 60 tot just, per tant 15 de la segona. L'Espanyol guanya 2-0 en aquest enfrontament contra el Pau de la segona divisió francesa, paral·lada a l'Alt Empordà. Per tant, l'Espanyol que torna a guanyar un amistós, tal com va fer dissabte al Camp de l'Olot en la seva estrena a la pretemporada, i el golejador inicial ha estat el mateix Rafa Bauza, que avui ha obert el marcador al minut 3 i al 43 abans del descans encara Quique García ha fet el 2-0 que ara hi ha al marcador quan queda mitja hora llarga de partit. Més l'ha afegit en un duel que, per cert, es pot veure per Esport 3.
0: Molt bé, d'altra banda, l'Espanyol farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute.
1: Això no suposa generar ingressos nous, sinó que el que busca l'Espanyol és millorar el balanç financer del club per, sobretot, poder augmentar el límit salarial, que és aquest concepte que marca la tresoreria dels clubs a l'hora d'anar al mercat, de fitxar, com és el cas d'aquesta finestra estival de fitxatges. Per tant, ara l'Espanyol, que amb aquesta ampliació de capital, doncs tindrà més marge de maniobra per fitxar en aquest mercat d'estiu. Un Espanyol que, per cert, d'altra banda, ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats els que té a dia d'avui, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat, i en total el nombre de socis de l'Espanyol supera la xifra dels 33.000.
0: Al Barça, el president Joan Laporta ha confirmat que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge. Estem parlant de l'extrem alemany Karim Adeyemi.
1: Sí, ho ha dit Laporta en tornada als Estats Units. Hi ha hagut, però, a última hora, cert canvi de plans. Demà s'anunciarà oficialment aquest fitxatge d'Adeyemi, que coveja des de fa dies, i serà dijous quan finalment el presentin. Si no, hi ha un canvi de plans. Per tant, Adeyemi, que ja la setmana passada va passar la revisió mèdica i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick, oficialment serà demà nou futbolista blaugrana i dijous el presentaran. Recordem que prové del Borussia Dortmund alemany i que el Barça haurà de pagar 22 milions d'euros al Borussia, més 7 més en variables subjectes a títols. Adeyemi serà el segon fitxatge del Barça després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon, procedent del Newcastle, i encara n'hi haurà un tercer i també per a la posició d'extrem. Tots tres són extrems. Aquest nou vingut serà l'extrema esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, en una operació que tindrà un cost de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge d'una futura venda per al Bruges, mentre que Bisigu tindrà fitxa del filial, però serà només efectes de fair play financer perquè entrarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. Afegim a tot això un clau de mercat blaugrana, un últim nom, el d'Aymeric Laporte, el central, recentment campió del món, que milita a l'Atlètic de Bilbao, doncs s'ha ofert al Barça mitjançant el seu entorn. Va ser durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. Aleshores, l'entorn de Laporte va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat del jugador de jugar al Camp Nou. Recordem que el defensa basc té 32 anys i una clàusula de sortida de 15 milions d'euros.
0: Molt bé, veurem què passa. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per la nova temporada.
1: Es tracta de la davantera Mirari Uria, una futbolista que és basca, de Guipúscoa, que té 23 anys i que prové de la Real Societat.
2: Con muchas ganas, con mucha ilusión de venir a este nuevo proyecto, salir también de una zona de confort que he estado muchos años y bueno, con muchas ganas, la verdad. Ojalá pues aportar al equipo con goles, con asistencia o trabajando como sea y eso espero aportar al equipo.
0: Barça de bàsquet, va, ha fet oficial la incorporació de l'alè Stanley Umude per dues temporades.
1: Una més, avui en general el bloc de bàsquet ve farcit, ja ho veureu. Umude, l'últim nouvingut al Barça, té 27 anys, fa gairebé 2 metres d'alçada, és un alè nord-americà però que té nacionalitat nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units, la que queda per sota, diríem, de l'NBA. Tal com s'ha explicat aquesta casa avui al Catalunya Migdia, la propera incorporació del Barça apunta a ser la del pivot de l'Unicaja, Oleg Balcerovski. En aquest programa també s'ha explicat que Schengelia continua valorant marxar de l'equip blaugrana i aquesta setmana té previst prendre una decisió. Té ofertes del Panathinaikos i del Dubai, l'equip que entrenarà precisament Xavi Pascual. D'altra banda, el Barça ha sabut que jugarà a les semifinals de la Supercopa CB contra el València, l'actual campió de la Lliga, i l'altra semifinal la jugarà el Joventut, que exercirà d'anfitrió en aquesta competició que jugarà al setembre contra el Baskonia, que és l'actual vencedor de la Copa. La Supercopa, com dèiem, jugarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona.
0: Molt bé, i també moviments al Manresa, oi, David?
1: Que no renova d'una banda el base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, el Manresa doncs, vol incorporar Colby Jones,

0: És un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA, en concret als Sacramento Kings i als Washington Wizards.
1: Molt bé. Parlem del Tour de França. Segon triomf consecutiu de Remco Evenepoel.
0: Evenepoel, sí, era una etapa important avui, l'especialitat precisament d'Evenepoel, que va guanyar en muntanya diumenge, quan no és el seu fort. Avui ho ha fet en el seu terreny, la contrarellotge. Ha estat a la 16a etapa en què el belga doncs, ha estat el més ràpid a completar els 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que incluïa una ascensió a un port de segona categoria. Evenepoel fins i tot li ha tret 28 segons al líder del Tour, a Tadej Pogacar, de l'equip Emirates. L'eslové ha acabat segon. A la general, papers invertits. Pogacar lidera, amb Evenepoel segon, 4 minuts i mig ja entre tots dos. Un dels catalans avui, Abel Balderston, parlava d'aquesta etapa ben especial, com és una contrarellotge.
2: Sí, una mica, bastanta fatiga ja es nota a les cames. I... però bueno, esperava pitjor. Sabia que tenia el cos una mica adormit, em costava la pujada, que era el meu, que era al principi, crec que m'hauria anat molt millor que ha sigut al final, perquè m'ha costat arrencar molt. La baixada m'he trobat bastant bé i el pla, bueno, intentar fer el màxim de bé possible. La veritat que bastant bé, però amb una mica amb les ganes d'haver pogut fer millor.
0: També una altra veu catalana protagonista al Tour de França és el director esportiu de l'equip Bahrain, Xavi Florencio, que s'ha referit precisament a Pogacar i al domini que està exercint amb Madaferro. Són declaracions de Florencio que es poden sentir en una entrevista íntegra al Radio Volta, al podcast ciclista de Catalunya Ràdio.
3: Veient els tours que ha guanyat i les competicions que ha disputat aquest any, pues, allà on va pues, és el número 1, demostra. Llàstima, però, bueno, la caiguda que ha tingut el Jonas. Sí que penso també, des que vaig sortir a Barcelona, que el número 1 era Tadej per guanyar aquest Tour. Se li ha ficat més fàcil, però bueno, com t'he dit, fins que no arriben a París no sabrà el guanyador. 90% que el Tadej és el que s'emportarà aquesta victòria.
0: Avui, per cert, ha abandonat un dels 10 primers de la general. A tercer l'any passat, Florian Lipovic, l'alemany, que ha caigut. I demà tindrem una etapa, en principi, que no ha de propiciar canvis, la 17a de 174 quilòmetres propicis per a l'esprint massiu entre Chambéry i Boiron.
1: I un últim apunt, el pilot català Àlex Palou ha guanyat aquesta nit una altra cursa de la IndyCar.
0: Ha estat al circuit oval de Nashville, s'havia ajornat 24 hores per la pluja. Amb aquest nou triomf, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, el Vallès Oriental, doncs es consolida encara més com a líder de la competició i té a tocar el que seria el seu cinquè títol en aquesta disciplina.
1: Gràcies, David.
0: Fins ara.
1: Menys d'un minut i mig i arribarem al punt de les 9 de la nit. És l'hora de saber també quin és el pronòstic del temps per les pròximes hores. Un dia més amb Gemma Puig.
4: Avui la tarda ha sigut més estable i hem tingut algun ruixat molt puntual, algunes dècimes cap a les Terres de l'Ebre, amb una calor que ha tornat a disparar-se altre cop, tornat a arribar als 40 graus o per sobre, 41 a Cardona, 40 a Sant Romà d'Abella, 40 a Vinebre, i a més la xafogó ben marcada a la façana litoral. Demà pocs canvis. Aquesta propera nit i matinada tornarem a repetir nits tropicals, nits tòrrides a la costa, cel terrós, pols sahariana, i a la tarda algun ruixat, alguna tempesta més probable cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. Afluixa una miqueta la calor, però dijous tindrem un nou repunt, però serà, de moment, el darrer d'aquesta setmana, perquè a partir de divendres i el cap de setmana la temperatura amb tendència a normalitzar-se.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Trescat Info.
2: Bona nit, són les 9. El govern espanyol aprova endurir la llei de tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei aprovada al Consell de Ministres haurà de ser avalada ara al Congrés. França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Tres dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles en menys de 24 hores al conjunt d'Espanya.

0: Dos dels crims s'han produït en poblacions de Màlaga. Un dels agressors es va suïcidar i després de matar la dona, a l'altre encara el busquen. I el tercer crim ha passat aquest matí en un poble de Toledo. Aquí sí que han detingut el presumpte agressor. La Fiscalia qüestiona l'actuació d'una fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de l'exparella, malgrat que havia estat detingut dues vegades dies abans de cometre el crim. La Fiscalia assegura que hi havia prou indicis per aplicar a l'home mesures cautelars i protegir millor la víctima. La família de la dona demana que s'investigui què va fallar. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, destaca que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques del procés independentista i contribuir a la reconciliació. La Fiscalia reclama al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als encausats per les despeses del referèndum de l'UO. El PSOE fa pinya amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i insisteix en la seva innocència. En canvi, els socis dels socialistes Sumar demanen explicacions urgents, tot plegat el dia que l'amic de l'expresident l'ha tornat a implicar en el tercer rescat de Plus Ultra. L'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià, vol treure el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del seu institut, al·legant que no tenia vinculació amb el poble i que la seva defensa dels països catalans divideix els veïns. La mesura impulsada pel Partit Popular amb una votació popular ha provocat una forta polèmica.
1: Esports.
2: L'Espanyol està jugant el seu segon amistós de pretemporada. S'està enfrontant al Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Ara mateix el resultat a la segona part és de 2-0 amb gols de Bauzà i Quique García. El Barça farà oficial demà el fitxatge de l'extrem Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund. I també té un acord total per fitxar l'extrem esquerre del Bruges belga, Jesse Bissibu, de 18 anys. A més, el defensa Laport s'ha ofert al club blaugrana, que per ara no el prioritza. I al Tour, Remco Evenepoel ha guanyat la contrarrellotge de la 16a etapa i retalla 28 segons a Tadej Pogacar. L'eslové, però, segueix liderant la general amb 4 minuts i mig respecte al ciclista belga.
0: Pocs canvis aquesta propera nit, que tornarà a ser tropical a l'interior i torri de la costa. Demà dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral, alguna nuvolada de tarda al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts rondaran els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara són les 9 i 3 minuts. Soc el Marc Teixidor Vall, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal una majoria del Congrés per avalar la norma. Mònica García és ministra de Sanitat.
3: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
0: La norma també equipararà els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats del tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina arriba a l'organisme per qualsevol via i comporta riscos per a la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. El Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte en el sector i critiquen haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
4: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: En canvi, la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, assegura que, en declaracions a 3CAT Info, que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
5: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
0: Des de l'Associació Catalana d'Atenció i

0: Tractament del tabac, el president Jacobo Sallarès creu que la llei és molt necessària per adaptar-la a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat el Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
1: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
0: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
2: 3Cat Info.
0: El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals com les enciclopèdies en línia, la Wikipedia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès Emmanuel Macron celebrava amb un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
3: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
0: El text també amplia la prohibició d'ús dels telèfons mòbils als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i secundària. La iniciativa arriba després que Austràlia aprovés una prohibició similar per als menors de 16 anys i mentre altres països estudien mesures semblants, com és el cas d'Espanya i el Regne Unit. Canviem de qüestió. La Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per a l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que hi havia estat detingut dos dies abans del crim i que tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia expliquen a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de les 26 detencions que havia tingut, algunes per violència masclista i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
4: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis. Amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar, això és algo que no hauria de passar a la justícia.
0: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament i demanant que s'investigui què va fallar. Precisament, tres dones han mort a mans de la seva parella o exparella en les últimes 24 hores al conjunt d'Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes, una a Antequera, a Màlaga, i una avui a l'Alameda de la Sagra, a Toledo. A més, la policia també investiga com a crim masclista la mort d'una dona, també aquest matí a Benavís, a Màlaga. En el cas d'ahir al migdia, la dona va morir per les ganivetades que li va clavar la seva parella, que després es va suïcidar. A Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut aquest matí un home de 48 anys acusat d'haver assassinat la parella a ganivetades, i en el cas de Benavís, també a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta a casa seva amb signes de violència. En aquest cas, però, encara no hi ha hagut cap detingut. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
5: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Finalment, al municipi d'Almoradí, al Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat l'home de 61 anys que estava acusat de la mort violenta de la seva parella. L'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals. Són les 9 i 10 minuts.
2: 3Cat Info.
0: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, destaca que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que ha generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació. El Constitucional començarà a debatre el 22 de setembre els recursos d'empara dels líders independentistes per la negativa del Suprem a amnistiar-los per malversació, Txell Vallespí.
6: El primer que abordarà serà el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull. Un cop el resolgui, previsiblement al mes d'octubre, es pronunciarà també sobre la resta de peticions dels antics membres membres del govern del 2017. Els expresidents Puigdemont i Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern també estan pendents del Tribunal de Comptes per les despeses del procés. La Fiscalia reclama al Tribunal que els tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació

0: sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència que va emetre la setmana passada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir en la sentència de la sala segona del Suprem que va condemnar els líders de l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats pendents de sentència.
1: Encara en clau politico-judicial, la portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis, de Sumar, li demanen explicacions. Tot plegat al mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra el 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho considere oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
3: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
2: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
4: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
2: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
5: 3Cat Info.
1: 9 i 13 minuts, canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ens sembla una barbaritat i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I, a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
1: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre, les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema ISOC i SOM pel present i pel futur independència. A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana i que confluiran a la plaça Catalunya on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes a Amposta que s'ajuntaran al pont penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic en fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o la llengua.
7: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances.
8: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
1: En punt, un quart de 10 de la nit.
5: El temps.
1: Gemma Puig.
9: Avui hem tingut una tarda una miqueta més estable que no pas ahir. També hi ha hagut algun ruixat, molt més puntual, alguna gota cap a l'extrem nord del Pirineu, també alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, aquí fins i tot ha caigut un litre a l'Ametlla de Mar i algunes dècimes als Alfacs, també en aquest sector més a l'extrem sud, cap a les cases d'Alcanar no ha arribat al litre. Tempestes que han resseguit aquest sector, nuvolades en aquestes comarques,

0: I tot plegat amb unes temperatures que avui han tornat a pujar. Hem tornat a arribar als 40 graus o per sobre, 41 a Cardona, 40 a Sant Romà d'Abella, 40 també a Vinebre. Aquesta propera nit i matinada serà càlida, altre cop repetirem nits tòrrides a la costa, nit tropical cap a comarques interiors. Un cel terrós que es mantindrà també en pols saharian aquest dimecres, amb núvols baixos resseguint la façana litoral, i després a la tarda pot créixer alguna nuvolada, alguna tronada cap a les terres de l'Ebre. Demà afluixa una mica la calor, potser els valors més alts no arribaran als 40, 38, 39 graus. I dijous, en canvi, tornarem a tenir un petit repunt de la temperatura, s'intensificarà aquesta calor, repetirem els valors més alts tocant els 40 o fins i tot per sobre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: 9 i 17 minuts, 16 dotacions dels bombers treballant en un incendi en una nau industrial de Vilamalla, a l'Alt Empordà. El cos d'emergències ataca les flames des de l'exterior per evitar que es propaguin a naus adjacents. No hi ha persones afectades, segons els bombers, però s'ha activat en prealerta el pla Procicat perquè l'empresa és de pintures i aerosols. Girona, Laia Claret.
3: El foc s'ha declarat a un quart de vuit del vespre i afecta una nau industrial d'una planta Vilamalla, a l'Alt Empordà. Les flames afecten l'interior d'aquesta construcció, que és a prop de la carretera Nacional 2, i s'ha hagut de tallar en tots dos sentits. Els bombers ataquen les flames des de tres zones diferents a l'exterior de la nau per evitar que es propagui a d'altres adjacents. També aquesta tarda els bombers han treballat en un altre incendi de canyes i matolls vora la via del tren, a Maçanet de la Selva. El foc, que està estabilitzat, ha obligat a tallar temporalment la circulació de combois.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: En plana politico-econòmica, Donald Trump torna a la càrrega amb més aranzels quan està a punt de caducar la taxa comercial global del 10% que va imposar el maig. Quan el Tribunal Suprem li va tombar els aranzels de l'inici del segon mandat, l'administració nord-americana prepara un nou paquet d'aranzels contra 60 països. Ho avança el diari econòmic Financial Times i ho ha confirmat el representant de comerç dels Estats Units. Jamison Greer no ha volgut revelar quan s'aprovaran els nous aranzels, però assegura que cobreixen gairebé la totalitat del comerç que els Estats Units tenen amb l'exterior, sota la base legal de lluitar contra els productes elaborats amb treball forçat. El representant de comerç del govern de Trump ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
4: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
2: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, i els de la Unió Europea, aquesta nova ofensiva aranzelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea. Al marge d'això, el mandatari que hi ha que de la Casa Blanca acaba d'aprovar nous aranzels del 50% per a determinats productes importats del Canadà, justament el dia que s'han reprès les negociacions per revisar el tractat comercial dels Estats Units amb Canadà i Mèxic. Més qüestions. Hola Luz confia a continuar com a comercialitzadora d'energia elèctrica després que el govern espanyol hagi iniciat el procediment administratiu per retirar-li l'habilitació per incomplir algunes de les obligacions que s'exigien. L'empresa ha fet públic en un comunicat en el qual assegura que opera amb normalitat, que no està en una situació de crisi i que garanteix el servei. També nega que hagi iniciat un trasllat de clients com a conseqüència del procediment que se li ha obert. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha iniciat procediments similars amb 25 comercialitzadores més, entre les quals hi ha la impulsada per la Xunta de Galícia. El Ministeri no ha explicat les causes concretes de cada expedient, però l'obertura coincideix amb l'enduriment dels requisits que es demanen per operar en el mercat elèctric. La comercialitzadora gallega d'energia considera desproporcionada la mesura. Assegura que manté el seu projecte i anuncia que presentarà al·legacions.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: 9 i 20 minuts. La Generalitat declara la Festa del Riu de Mora d'Ebre a la Ribera d'Ebre com la festa tradicional d'interès nacional. Està documentada des del 1899 i està considerada com la primera festa de riu de tot el país. Feia 11 anys que s'havia fet la sol·licitud. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Avui ho ha aprovat el govern. La festa rememora les tradicions fluvials al voltant del riu. Parlem de competicions de muletes, una embarcació semblant a un llaüt que sovint s'utilitzava per transportar mules, d'aquí el seu nom, o el toc de cor marí que dona el tret de sortir del concurs de sirgadors. Pel municipi és un pas endavant i el resultat de la feina feta durant l'última dècada. La festa del riu de Móra d'Ebre, a més, és la més antiga de tot el país. Jordi Fornós, regidor de Cultura Popular.
6: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans.
5: La festa se celebra a finals d'agost durant la festa major de Mora.

0: A més de la seva carrera en solitari, ha treballat com a productor d'artistes com Rosalía, Silvia Pérez Cruz, La Mala Rodríguez i Cristina Rosenvinge, entre molts d'altres. Va conèixer Walid Ben Salim en un festival d'art La Provença. Ben Salim és un cantant marroquí pioner del hip-hop al seu país, però també fa creacions delicadíssimes posant música a poemes àrabs amb electrònica o arpa. I fins i tot és coautor de l'òpera Ali, estrenada a Brussel·les. Els poemes que versionaran avui reflexionen sobre la condició humana i alguns dels versos són del poeta cordobès Ibn Zaidun, el més important de l'Àndalus. A tots dos els acompanya el cineasta francès Vincent Moon, el creador de la Blogothèque, una sèrie de videoclips que mostraven els artistes en moviment, amb vídeos que en el seu moment van tenir molt d'impacte, com el de Nantes, del grup Beirut, gravats amb estètica de cinema de guerrilla i que van ser imitats arreu del món.
1: Més qüestions de l'àmbit cultural. Catalunya no participarà, com fins ara, en la Bienal d'Arquitectura de Venècia. De cara a l'edició de l'any que ve, l'Institut Ramon Llull no convocarà el concurs públic habitual ni formarà part de la programació oficial. En lloc d'això, a partir de setembre obrirà un procés de reflexió per redefinir la presència catalana a l'exposició en vista a l'edició del 2029. Aquesta nova línia es treballarà conjuntament amb els principals actors del sector, com l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació Mies van der Rohe, el Col·legi d'Arquitectes i el Departament de Territori. En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora del Llull, Anna Guitart, ha definit el moviment com una inversió de futur per convertir la presència a Venècia en un projecte conjunt de tot el sector i evitar la sensació de treballar en solitari.
2: Sí que havíem detectat les ganes també de participar, no? De potser que el sector hi tingués una veu una miqueta més forta i nosaltres tenim ganes que tothom pugui sentir que l'hem escoltat, que és una cosa que fem no l'Institut Ramon Llull tot sol, sinó que el fem acompanyats d'aquest ecosistema, perquè creiem que això precisament serà l'èxit de la Bienal en el futur. Ara ens sap greu haver de fer aquesta parada, no poder fer concurs, però sí que creiem que era necessari.
1: Coincidint amb la pròxima Bienal, però el Pavelló Català presentarà una versió adaptada de l'exposició Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana, un repàs dels últims 150 anys d'arquitectura a Catalunya que actualment es pot veure al Design Hub. L'exposició coincidirà amb el 25è aniversari de l'Institut. I el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista que regula la relació laboral dels treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des de la vessant artística com tècnica. El Real Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en el sector. A més, la nova norma incideix el protocol d'assetjament i es compromet a garantir la celeritat i efectivitat en els procediments de protecció de les víctimes. També s'exigirà de manera obligatòria la figura de coordinació d'intimitat en les escenes íntimes o sexuals. Pel que fa als conceptes retributius, s'haurà de garantir la informació de manera clara i transparent i, per exemple, els drets d'autor s'hauran d'assenyalar explícitament en la nòmina de manera diferenciada a la resta. Els assajos, la preproducció, la postproducció o la promoció passaran a formar part de la jornada laboral i es regularitzarà la seva activitat. N'ha parlat Yolanda Díaz, que ha assegurat que és un estatut de consens.
3: L'aplauso dura unos minutos. Los derechos de quienes hacen posible ese aplauso tienen que durar toda una vida. Esta es la reforma laboral de la cultura, para quien vive de la escena, delante y detrás del telón, porque sin derechos no hay telón que se sostenga.
1: Els sindicats han mostrat satisfets amb l'entrada en vigor de la norma.
4: Esports.
1: 5 minuts fins a 2:15. David Ubach, bona nit.
5: Bona nit. Comencem explicant que s'ha acabat tot just ara l'amistós de l'Espanyol, el segon de la pretemporada blanquiblava contra el Pau de la segona divisió francesa en un duel que s'ha disputat per a la de l'Alt Empordà. Recordem que l'Espanyol aquests dies està d'estada a Navata, a la mateixa comarca, i un Espanyol, doncs, que tal com en el primer enfrontament de dissabte al camp de l'Olot, l'ha acabat amb triomf. Avui 4-0 guanyant l'equip de Manolo González amb un doblet de gols a cada meitat. Al primer temps han marcat Rafa Bauzà i Quique García als minuts 3 i 43, i a la represa han vist porteria per part de l'Espanyol, primer Cabrera al minut 73, i al 80 Marcos Fernández ha sentenciat amb el 4-0 final contra aquest conjunt francès de la categoria de plata del futbol de França, com és el Pau. El duel, doncs, suposa el segon de la pretemporada de l'Espanyol, que també està d'actualitat per altres informacions d'entrada relatives al seu vessant econòmic, perquè el club blanquiblau farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial. Això permetrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. L'Espanyol, d'altra banda, ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat. A més, el nombre de socis de l'Espanyol supera ja els 33.000 en total.
4: 3cat info.

0: Informar, explicar, entendre.
1: De l'Espanyol passem al Barça per explicar informacions en clau de mercat blaugrana. La primera, que demà es farà oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. Fa dies, en concret la setmana passada, que el davanter va passejar la revisió mèdica i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick, el tècnic. Adeyemi prové del Borussia Dortmund, que rebrà del Barça 22 milions d'euros de traspàs i 7 més en variables. Es convertirà en el segon fitxatge del Barça després de la incorporació del també extrem Anthony Gordon, anglès també procedent del Newcastle. I també hi ha a punt d'arribar un tercer extrem. L'hem conegut avui, és el del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisiugo, de 18 anys. En una operació que pel Barça tindrà un cost de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge d'una futura venda per al conjunt belga. Bisiugo tindria fitxat el filial, però estarà en dinàmica del primer equip del Barça i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, afegim que el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. I un últim apunt de futbol també en clau de mercat, perquè a la Lliga Femenina ha arribat un nou reforç per al Badalona Women, el cinquè del conjunt badaloní. És la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que prové de la Reial Societat. Ara obrim bloc poliesportiu per endavant. 3CAT
0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Sisè fitxatge per al Barça de bàsquet de cara al nou curs. Avui hem conegut l'arribada de l'alé Stanley Umude, nord-americà de 27 anys, que té passaport nigerià i que prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. D'altra banda, hem sabut també que la propera incorporació blaugrana podria ser la del pivot de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. També s'ha explicat a Catalunya Ràdio que Schengelia continua valorant marxar del Barça i prendrà una decisió aquesta setmana. Té ofertes del Panathinaikos grec i del Dubai, que entrenarà Xavi Pasqual. També a l'ACB de bàsquet, el Manresa ha decidit no renovar el base escorta a David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada, i tampoc seguirà Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar al nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència NBA, als Sacramento Kings i als Washington Wizards. Sense deixar encara el bàsquet, afegim que el Barça ha sabut que jugarà les semifinals de la Supercopa CB contra el València. L'altra semifinal serà el Joventut Baskonia, en una competició que es disputarà el 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. I en ciclisme, el Tour de França, segon triomf consecutiu per a Remco Evenepoel, avui a la contrarellotge de la setzena etapa de 26 quilòmetres, en què li ha tret prop de mig minut a Tadej Pogacar. A la general, Pogacar lidera amb Evenepoel segon, amb 4 minuts i mig entre tots dos. El company al Red Bull d'Evenepoel, Florian Lipovic, tercer l'any passat, ha hagut d'abandonar per una caiguda amb fractura de clavícula.

0: Senyar els horaris de 9:45 de la nit. Sou a 3cat.info. Cop d'ull als principals titulars d'aquest dimarts 21 de juliol, que es va acabant. El govern espanyol aprova endurir la llei del tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei aprovada en el Consell de Ministres ara haurà de ser avalada al Congrés. Carles Puigdemont denuncia a Espanya a la Comissió Europea per l'incompliment de la llei d'amnistia, juntament amb els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tots tres a l'exili han presentat un escrit a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I a França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La propera mitja hora i fins als 10 també parlarem d'altres qüestions. A banda d'aquestes tres, la cadena hotelera Balear Melià abandona aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. Els fraus, d'altra banda, fets amb targetes bancàries o transferències, són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries i han augmentat un 30% en un any, segons la memòria del Banc d'Espanya. I parlarem de dues iniciatives, proves pilots, de fet, que posarà en marxa Barcelona per millorar la seguretat dels motoristes a la ciutat.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10, David, amb quins temes?
2: Doncs en la victòria de l'Espanyol en el seu segon amistós de la pretemporada ha estat aquest vespre contra el Pau de la segona divisió francesa en un duel que s'ha disputat a Peralada. A l'Alt Empordà, els blanquiblaus s'han imposat per 4-0 amb 2 gols a cada meitat del partit.
0: I el temps, pocs canvis aquesta propera nit, que tornarà a ser tropical a l'interior i torri de la costa. Demà dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral. Alguna nuvolada de tarda al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts rondaran els 40 graus. Ara passen 2 minuts a 9:45 de la nit. El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal una majoria al Congrés que avali la norma. Mònica García, ministra de Sanitat.
3: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
0: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats del tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per a la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
3: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
0: Una altra novetat és que prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada 4 persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals.
1: 3cat Info.
0: L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots tres a l'exili han presentat un escrit a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Segons Avança VilaWeb i ha pogut confirmar 3cat Info, en l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boye, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment per les despeses del procés independentista, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat i que adreci a Espanya la corresponent carta d'emplaçament amb caràcter urgent. Argumenten que l'òrgan de control espanyol incompleix la sentència europea i que això afecta els encausats amb mesures cautelars per valor de més de 9 milions i mig d'euros. Precisament el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, destaca que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que ha generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació. El Constitucional començarà a debatre el 22 de setembre els recursos d'empara dels líders independentistes per la negativa del Suprem a amnistiar-los per malversació. Txell Vallespí.
4: El primer que abordarà serà el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull. Un cop el resolgui, previsiblement al mes d'octubre, es pronunciarà també sobre la resta de peticions dels antics membres del govern del 2017. Els expresidents Puigdemont i Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern també estan pendents del Tribunal de Comptes per les despeses del procés. La Fiscalia reclama al Tribunal que els tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència que va emetre la setmana passada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir en la sentència de la Sala Segona del Suprem, que va condemnar els líders de l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats pendents de sentència.
0: El Suprem, d'altra banda, rebutja entregar a Carles Puigdemont les urnes del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que va requisar la policia. Desestima el recurs en què l'expresident de la Generalitat al·legava el valor patrimonial i històric del material intervingut i demanava que se li entregués, en comptes de destruir-lo. També havien demanat que es conservessin les urnes l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i l'exconseller Raül Romeva. Per ordre judicial, només es conservarà una urna i una unitat de la resta d'objectes intervinguts durant l'UO. El Suprem argumenta que Puigdemont no té competències per conservar aquest material. Diu, a més, que no hi ha cap motiu per mantenir-lo de manera permanent als magatzems policials i assenyala que això només contribuiria al seu deteriorament progressiu.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Wikipedia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors de riscos associats a les xarxes socials. El president francès Emmanuel Macron celebrava en un vídeo a les xarxes socials el pas que ha fet a la cambra.
1: Avui hem tingut una tarda...
2: Voilà, el Parlament vient de voter...
3: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
0: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i secundària. La iniciativa arriba després que Austràlia aprovés una prohibició similar per als menors de 16 anys i mentre altres països estudien mesures semblants com Espanya i el Regne Unit. No ens movem de França, perquè la ministra de Transició Ecològica, Monique Barbut, ha dimitit després que s'hagi aprovat una llei que reintrodueix dos pesticides fins ara prohibits al país. La llei és una mesura impulsada pel govern d'Emmanuel Macron i ha generat una forta divisió. La norma contempla que l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària pugui autoritzar l'ús de dues substàncies admeses per la Unió Europea, però prohibides a França amb l'objectiu que les utilitzin algunes produccions agrícoles amb dificultats econòmiques. Aquest és l'argument que defensa de forma acèrrima la ministra d'Agricultura del país, Annie Genevard, que assegura que la mesura donarà una resposta concreta a les necessitats del sector agrari. La iniciativa s'ha ratificat al Senat després de ser aprovada a l'Assemblea Nacional enmig d'una forta tensió amb l'oposició de l'Esquerra, que ja avisa que portarà el projecte al Consell Constitucional. La dimissió de Barbut obre una crisi a l'equip de govern del primer ministre francès Sébastien Lecornu, que també que té una fràgil majoria parlamentària. Amb aquestes informacions hem entrat de ple a la crònica internacional. La cadena hotelera Balear Meliá abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. El grup Meliá s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que des de principis de juny els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Gaesa és un conglomerat d'empreses de diferents sectors, finances, turisme, transport, comerç, amb qui els estrangers s'han d'entendre per poder operar el país, i Washington l'acusa ha de ser un niu de corrupció. D'altra banda, el preu del petroli continua enfilant-se als mercats internacionals mentre la guerra a l'Orient Mitjà va a més. La cotització del barril de Brent ha superat avui els $90 per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han girat cua després de l'amenaça dels hutis als rebels del Iemen, que han dit que estan disposats a bombardejar-los. Els hutis han iniciat el bloqueig naval al Mar Roig per castigar l'Aràbia Saudita, a qui acusen d'haver bombardejat l'aeroport de Sanà, controlat pels rebels iemenites. El president dels Estats Units, Donald Trump, avisa que si els hutis ataquen, Washington actuarà militarment contra ells, com va fer l'any passat.
4: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens n'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als hutus i des de fa temps no sabem res d'ells. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
0: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit avui que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El president nord-americà també ha dit que l'exèrcit del seu país atacarà molt aviat una instal·lació nuclear subterrània prop de la ciutat de Natanz, on es creu que l'Iran intenta reactivar el programa d'enriquiment d'urani. I encara un altre punt de la crònica internacional. S'eleva a 41 en el nombre de morts pel naufragi d'un ferri davant la costa de la República de Guaiana, un petit país a tocar de Veneçuela. L'accident va passar dissabte a la nit i l'embarcació hi anaven 179 persones. Se n'han rescatat en vida 77, de manera que encara hi ha una seixantena de desapareguts. El govern de Guaiana ha desplegat 16 vaixells a la zona per la tragèdia amb equips de submarinistes per recuperar els cossos de les persones desaparegudes. El ferri sinistrat portava 87 anys en funcionament i les autoritats han apuntat que el possible consum de drogues per part de la tripulació podria haver

0: contribuït al naufragi.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Dos apunts de la plana política catalana. Anna Navarro, que va ser la número 2 de la llista de Carles Puigdemont a les eleccions al Parlament, plega com a diputada de Junts per Catalunya per motius personals i professionals. Amb tot, ha anunciat que continuarà formant part de la direcció del partit. Navarro, que va tornar dels Estats Units quan Carles Puigdemont li va demanar que s'incorporés a la candidatura, ha remarcat la intensitat i l'exigència d'aquests dos anys com a diputada. El seu pas per la política ha estat més aviat discret. Abans de fer el pas a la política, es dedicava a l'activitat empresarial en l'àmbit tecnològic. La líder de Junts a Sitges, Mònica Gallardo, ocuparà l'escó que deixa ara Navarro. I Jordi Sendra, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, tornarà a ser l'alcaldable de la formació de Carles Puigdemont a les municipals de l'any que ve. No hi ha hagut alternatives, tot i que l'interès de la direcció nacional era fer primàries. Tarragona, Manel Sastre.
2: Tot i els rumors de fins a dues candidatures alternatives, finalment la de Sendra ha estat l'única que s'ha materialitzat en l'assemblea de militants que s'ha fet aquest dimarts. No caldrà fer primàries, doncs, però la seva candidatura l'hauran de votar igualment els militants els dies 28 i 29 de juliol de forma telemàtica. Sendra aspira a consolidar el seu projecte i a millorar resultats.
3: Que la meva voluntat és poder continuar fent aquesta feina, perquè entenc que és un projecte que no està acabat i que necessita continuïtat, i que per primera vegada en molts anys, que Junts, si m'apures, l'antiga Convergència i Unió, tingui un candidat que repeteixi dos mandats, doncs és molt important per consolidar el projecte a Tarragona.
2: En les últimes eleccions municipals, Sendra va mantenir els tres regidors de Junts, però va perdre més de 2.200 vots i va passar de ser la quarta força a la cinquena, per sota de Vox. Sendra, actual soci del PSC al govern municipal actual, s'afegirà doncs als candidats ja confirmats a la ciutat per l'any que ve, com Xavier Puig d'Esquerra Republicana, Maria Mercè Martorell del Partit Popular i Rubén Viñuales del PSC, que es podria confirmar també ben aviat.
0: Dos apunts ara de mobilitat.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció, si heu de circular de matinada per Barcelona, perquè avui comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la Ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al 6 d'agost. I d'altra banda, la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa està tallada per una incidència que afecta la senyalització de la xarxa. Adif espera solucionar-ho el més aviat possible. En canvi, els usuaris de les línies R13 i R14 hauran de tenir més paciència, perquè estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys de la infraestructura són molt greus. Amb aquestes informacions de mobilitat hem arribat a 3:15 de la nit.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
4: Avui hem tingut una tarda més estable, tot i això hi ha hagut algun ruixat cap a l'extrem nord del Pirineu, també alguna gota que s'ha deixat escapar cap a les Terres de l'Ebre, fins a un litre a l'Ametlla de Mar i algunes dècimes als Alfacs, a les Cases d'Alcanar o Ulldecona. Núvols en aquest sector de les Terres de l'Ebre i nuvolades cap al Pirineu. A la resta, un cel força serè. Això sí, aquesta pols sahariana que continuarà afectant-nos també de cara a demà, aquest cel terrós que repetirem. Nit i matinada, càlida altre cop, xafogosa a la façana litoral, avisos de calor nocturna, per tant aquestes nits tòrrides a la costa, nit tropical cap a comarques interiors, en un matí de dimecres amb força núvols baixos, costa, prelitoral, un cel enteranyinat per aquestes bandes de núvols i aquesta calitja, i en canvi de cara a la tarda també tindrem més clarianes. Això sí, a la tarda creixeran algunes nuvolades i no descartem algun ruixat, alguna tempesta cap a les Terres de l'Ebre, cap a la zona dels ports, principalment vent de mar cap a terra i la situació marítima una miqueta més moguda. Les temperatures afluixaran una miqueta, no farà tanta calor, però costarà de notar. Els valors més alts encara se situaran cap als 38 o 39 graus cap a Ponent. I dijous es torna a intensificar la calor. Les temperatures tornen a pujar i tornem a arribar amb més facilitat als 40 graus o per sobre cap a Ponent.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ara passen pràcticament 2 minuts de 3:15 de la nit. Els fraus fets amb targetes bancàries o transferències són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries i han augmentat un 30% en un any, segons la memòria del Banc d'Espanya. Representen el terç del conjunt de queixes que rep aquest organisme regulador i de mitjana tenen un cost de 700 euros per client. Alberto Ríos, director general de Conducta Financera del Banc d'Espanya, alerta que és una tendència en augment.
5: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente, y me temo que los datos del año 26 muestran también esta misma tendencia. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
0: En conjunt, el Banc d'Espanya va rebre el 2025 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. Això és la meitat que l'any anterior, un cop superat el pic de reclamacions que hi va haver per la sentència del Suprem sobre les despeses de formalització de la hipoteca. El 60% de les reclamacions que arriben al Banc d'Espanya no s'admeten perquè el client no havia fet abans la queixa al servei d'atenció al client de la seva entitat bancària. I el BBVA és qui ha rebut més reclamacions, però també és una entitat que té més quota de mercat a Catalunya. D'altra banda, el PSC i Esquerra Republicana defensen que la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietaris, tant grans com petits, però els socialistes i els republicans han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, ho veu necessari perquè la norma tingui validesa jurídica.
6: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim, que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
0: Els comuns han tret ferro als canvis que volen introduir el PSC i Esquerra i consideren que l'important és que s'acabi respectant l'esperit de la llei. Des del sindicat de llogateres consideren que la normativa s'hauria d'aplicar a tots els propietaris. Enric Aragonès n'és el portaveu en declaracions a 3Cat Info.
7: Considerem que aquesta prohibició s'ha de fer de manera generalitzada, és a dir, no, tu no estàs perseguint un o altre tipus d'arrendadors, sinó que el que estàs dient és que hi ha unes pràctiques que vols evitar i, per tant, té sentit que aquesta limitació sigui a la pràctica, no en funció del tipus d'arrendador.
0: Des del sindicat, però, consideren que el principal problema de la llei és que la seva aplicació quedi en mans dels ajuntaments, com preveu el text inicial. Sobre aquesta qüestió, els comuns i la CUP han presentat esmenes perquè la norma s'apliqui de manera automàtica. La proposició de llei no es votarà al Parlament fins a l'octubre. Abans, Junts i el Partit Popular la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè dictamini si s'ajusta o no a l'Estatut i a la Constitució.
1: 3Cat Info.
0: 11 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Barcelona posarà en marxa dues proves pilot per millorar la seguretat dels motoristes a la ciutat. La primera serà la instal·lació de 6 amortidors d'impacte en sortides de vies ràpides. Són uns dispositius que esmorteixen el xoc d'un vehicle contra obstacles urbans, com ara tanques o columnes de formigó. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona.
8: Buscarem fins a 6 ubicacions, sobretot en sortides de vies ràpides, rondes, Gran Via, que el que fan és ajudar a reduir les conseqüències en cas d'impacte amb un sinistre amb motocicleta perquè esmorteix l'impacte.
0: La segona prova pilot consistirà a instal·lar marcadors reflectants en vorades i zones d'obres per fer més visible els punts de risc per als motoristes. Laia Bonet assegura que la instal·lació d'aquestes dues mesures es portarà a terme en els propers mesos i se n'estudiaran els efectes durant el 2027.
8: Un cop tinguem identificat que els objectius que persegueixen són assolits tant en termes de reducció de les conseqüències en cas d'impacte com en termes de millora de la visibilitat i, per tant, de reducció del nombre de sinistres, la voluntat és incorporar-les com a mesura ordinària cada vegada que hem d'abordar la nostra infraestructura viària.
0: A més, l'Ajuntament repintarà les 52 zones avançades per a motos que ja hi ha a la ciutat i preveu ampliar-les fins a arribar al centenar l'any 2027. No ens movem de Barcelona perquè dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet, a la capital catalana. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra o a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
9: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
0: L'esbranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 dels carrers Sant Gervasi de Cassoles i ja van començar a tornar a casa seva. Són 11 pisos i 4 locals comercials. Divendres hi ha una nova reunió informativa en la qual s'espera que s'actualitzin els terminis per saber quan podran

0: Van tornar a casa els veïns i comerciants que continuen desallotjats.
1: 3CAT Info.
0: Saltem a Tremp. El Geoparc Mundial Orígens revalida la certificació de la UNESCO per a 4 anys més fins al 2029. L'organisme internacional ha reconegut la qualitat de la gestió i del treball desenvolupat en aquesta entitat que engloba el Pallars Jussà, el Sobirà i el municipi del Coll de Nargó. Després d'una avaluació sobre el terreny, ha rebut la targeta verda per a 4 anys més gràcies a la conservació del patrimoni geològic, la divulgació i la implicació de la població local. Tremp, Pau Rovira.
2: La renovació consolida el Geoparc Orígens com un dels 50 geoparcs mundials de la UNESCO a Europa i garanteix la continuïtat d'un projecte que, amb 116 llocs d'interès geològic inventariats, engloba el Pallars Jussà, gran part del Pallars Sobirà i Coll de Nargó. Tot plegat, explicant més de 550 milions d'anys d'història de la Terra, des dels dinosaures fins a la formació dels Pirineus. Els avaluadors de la UNESCO han destacat també la implicació d'ajuntaments, escoles, empreses i entitats del territori, així com la tasca de divulgació científica i educativa que es fa tot l'any. El director del Geoparc Orígens, Guillem Pures, ha celebrat una certificació que diu no és fàcil d'aconseguir.
3: El procés de revalidació és molt exigent perquè es basa en una part documental, és un expedient documental molt complet, i després és una visita de camp del voltant uns 5 dies perquè els avaluadors de la UNESCO venen a comprovar el territori i verificar els processos que s'han fet durant aquests 4 anys. Per tant, és una acció de compromís política i és una acció de compromís per la comunitat local.
2: Actualment el Geoparc impulsa prop de 90 actuacions anuals. La revalidació, fins al 2029 com a mínim, permetrà també al Geoparc compartir experiències amb altres territoris d'arreu del món i optar a nous projectes internacionals.
0: I encara un darrer punt abans dels esports. El Palau de la Música estrenarà la nova porta del Palau a la tardor. Serà un accés a l'edifici modernista des de la Via Laietana que comptarà amb serveis d'atenció personalitzats, botiga i una experiència immersiva. Clàudia Rosa.
4: Aquest nou espai tindrà dues entrades, una des de la mateixa Via Laietana i una altra des del carrer del Palau de la Música, que dona just davant de la terrassa que es va crear fa gairebé 20 anys en enderrocar l'església de Sant Francesc de Paula. L'objectiu és guanyar espai després d'anys d'increment de visitants. L'any passat hi van passar gairebé 1 milió de persones, 400.000 més que fa 5 anys. El nou local combinarà atenció personalitzada, una nova botiga més gran, un recorregut expositiu sobre la història de l'edifici i de l'Orfeo català i una experiència immersiva. Joaquim Uriac, president del Palau de la Música, ha explicat com la nova porta i el seu espai vol fer créixer el Palau.
5: Aquesta casa ha anat creixent molt i aquesta voluntat i necessitat de créixer fa que necessitem més espais amb l'objectiu i la idea molt clara de millorar l'acollida del públic de concerts, del públic de visites, de fer un palau més accessible. Un tema històric del Palau que és donar-li visibilitat. El Palau sempre ha estat molt amagat, i ens agrada, però també li volem donar molta visibilitat.
4: El Palau ha llogat el local per 20 anys. Amb el trasllat de la botiga i la taquilla, l'edifici modernista també redissenyarà els espais que quedin lliures.
0: 5 minuts i seran les 10.
1: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
6: Bona nit, esports que arrenquem encapçalats per la victòria de l'Espanyol en el seu segon partit de missió francesa en un partit disputat a Peralada, a l'Alt Empordà, precisament. A l'Alt Empordà els blancs i blaus ja estan fent l'estada de pretemporada, en concret a Navata. Avui han guanyat 4-0, com dèiem, al Pau a Peralada, amb dos gols a cada meitat. La primera, de Rafa Bauzà, al minut 3, i de Quique García, al 43. A la represa han vist porteria Cabrera per fer el 3-0 i Marcos Fernández, al 80, per segellar el 4-0 definitiu que mantenen l'Espanyol amb dues victòries en aquesta pretemporada. D'altra banda, el club blanquiblau, més enllà del vessant esportiu, farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. Un Espanyol que, d'altra banda, en el vessant social ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i que el nombre de socis supera ja els 33.000.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça, el president blaugrana Joan Laporta, en aterrar dels Estats Units, s'ha referit a l'últim fitxatge, el de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Demà serà anunciat oficialment com a nou futbolista del Barça per 5 temporades i dijous el presentaran, un cop que la setmana passada ja va passar a revisió mèdica i fins i tot es va reunir amb el tècnic Hansi Flick. Adeyemi serà el segon fitxatge del Barça després del d'Anthony Gordon, dos extrems

0: i arribarà també un tercer. En aquest cas parlem de l'extrema esquerra belga, del Bruges, Jesse Bisigo, de 18 anys, en un cost de l'operació que serà de 8,5 milions d'euros per al Barça, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigo tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estat d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros.
1: Trescatinfo.
0: Afegim-hi ara informacions de l'àmbit poliesportiu, començant pel bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la seva sisena incorporació de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà amb passaport nigerià Stanley Umude. Té 27 anys, firma per dues temporades i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. I també del Barça de bàsquet afegim que la propera incorporació, si més no el Barça hi treballa, podria ser la del pivot de l'Unicaja polonès Oleg Balcerowski. En aquest programa, el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, en aquesta casa també s'ha explicat que l'aler pivot Georgia Schengelia continua valorant marxar de l'equip i aquesta setmana vol prendre ja una decisió. El que dèiem, si seguir al Barça o bé l'opció que té més números que és decantar-se per una de les ofertes que té, del Panathinaikos i del Dubai de Xavi Pasqual. D'altra banda, el Barça ha sabut que jugarà a les semifinals de la Copa CB contra el València, que és el vigent campió de la Lliga, mentre que el Joventut, que exercirà d'anfitrió en aquesta Supercopa, que jugarà a l'Olímpic de Badalona el 19 i el 20 de setembre, contra el Baskonia, que és el vencedor de la Copa. Sense deixar el bàsquet, també moviments de plantilla al Manresa, que ha decidit descartar el bas escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada, i tampoc no seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, que és un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. Del bàsquet passem al ciclisme. Segon triomf d'etapa consecutiu per al belga de l'equip Red Bull Remco Evenepoel. Avui ha estat a la contrarellotge de la setzena etapa de 26 quilòmetres entre Vianlevén i Zonon-Levén, amb l'ascensió inclosa a un port de segona categoria. Evenepoel li ha tret gairebé mig minut d'avantatge al líder de la general, l'esloveta Tadej Pogacar. Ara 4 minuts i mig separant tots dos amb el mallot groc per a l'eslové de l'Emirates, Pogacar, seguit d'Evenepoel, com dèiem, a 4 minuts i mig. Sentim la valoració d'un dels catalans en aquest tour, el ciclista del Caja Rural, Abel Balderston.
2: Sí, una mica, bastanta fatiga, ja es nota les cames, i però bueno, esperava pitjor. Sabia que tenia el cos una mica adormit, em costava la pujada, que era el meu, que era al principi, crec que m'hauria anat molt millor que ha sigut al final, perquè m'ha costat arrencar molt. La baixada m'he trobat bastant bé i el pla, bueno, intentar fer el màxim de bé possible.
1: Trescat Info.

0: Bona nit, en punt, les 10. El Consell de Ministres aprova una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i als concerts a l'aire lliure, per exemple, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat que la decisió dels tribunals europeus busca la reconciliació i que la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes la tramitació urgent de l'oblit judicial. El PSOE fa pinya amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, insisteix en la seva innocència. En canvi, els socis del socialista, Sumar, demanen explicacions urgents. Tot plegat el dia que l'amic de l'expresident l'ha tornat a implicar en el rescat de Plus Ultra. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles en les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre pels nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils que ja existeixen. L'Ajuntament d'Alcúdia de Crespins, al País Valencià, vol treure el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del seu institut, al·legant que no tenia vinculació amb el poble i que la seva defensa dels Països Catalans divideix els veïns. La mesura impulsada pel PP amb una votació popular ha provocat una forta polèmica. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la plana Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipaments essencials. El servei s'oferirà mentrestant per carretera.
1: Esports.
0: L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada. Triomf blanc i blau per 4-0 per Alada contra el Pau de la segona divisió francesa, amb gols de Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. El Barça farà oficial demà el fitxatge de l'extrem Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, i també té un acord total per fitxar l'extrem esquerre de Bruges belga Jesse Bissibu, de 18 anys. A més, el defensa Laporte s'ha ofert al club blaugrana, que per ara no el prioritza. El Tour Remco Evenepoel ha guanyat la contrarellotge de la 16a etapa i retalla 28 segons a Tadej Pogačar. L'eslové, però, segueix liderant la general amb 4 minuts i mig respecte al ciclista belga. I el temps, pocs canvis aquesta propera nit, que tornarà a ser tropical a l'interior i torri de la costa. Demà dimecres mantindrem el cel terrós per la polsa sahariana. Hi haurà núvols baixos al litoral, alguna nuvolada de tarda al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts rondaran els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts generosos de les 10 de la nit. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 11. Comencem parlant del Consell de Ministres, que ha aprovat de manera definitiva la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, piscines, platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria al Congrés avali aquesta norma. Mònica García, ministra de Sanitat.
2: El propósito es muy sencillo. es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
0: La norma també equipara als vapejadors les bosses de nicotina i la resta de productes derivats del tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
2: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
0: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Doncs bé, les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o els tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Repassem ara les reaccions, perquè el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja aquesta prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boada, secretari general de la patronal CECASARM.
3: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. Hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, de que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: En canvi, la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions al 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
4: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
0: Des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt innecessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat el Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
0: A Catalunya el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
1: 3CAT Info.
0: Anem a altres qüestions. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots tres a l'exili, recordem, han presentat un escrit a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència d'Europa. Segons Avança, VilaWeb ja ha pogut confirmar el 3CAT Info, a l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boye, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment per les despeses del procés independentista, tot i la sentència del Tribunal de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat i que adreci a Espanya la corresponent carta d'emplaçament amb caràcter urgent. Argumenten que l'òrgan de control espanyol incompleix la sentència europea i que això afecta els encausats amb mesures cautelars per valor de més de 9 milions i mig d'euros. A tot això, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que ha generat, diu, el procés independentista i contribuir així a un escenari de reconciliació. El Constitucional començarà a debatre el 22 de setembre aquests recursos d'empara dels líders independentistes per la negativa del Suprem a amnistiar-los per malversació. Txell Vallespí.
6: El primer que abordarà serà el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull. Un cop el resolgui, previsiblement al mes d'octubre, es pronunciarà també sobre la resta de peticions dels antics membres del govern del 2017. Els expresidents Puigdemont i Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern també estan pendents del Tribunal de Comptes per les despeses del procés. La Fiscalia reclama al Tribunal que els tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència que va emetre la setmana passada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir en la sentència de la Sala Segona del Suprem que va condemnar els líders de l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats pendents de sentència.
0: La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, ha tancat files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha defensat la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra el 2020. Madrid, Àngels Afuente.
7: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho consideri oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
8: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
7: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
9: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
7: Saez ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martín

0: Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: 10 i 12 minuts, tenim una notícia d'última hora que ens acaba d'arribar. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys, nascut el 9 de juliol del 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. És un reportatge de Pere Joan Álvarez.
3: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. L'any 1954 guanya el seu primer premi, el d'un concurs espanyol de novel·la juvenil d'aventures amb Les cinco vidas del Nereo. El 1960 publica el seu primer llibre en català, El venedor de peixos, dins la primera col·lecció juvenil que es va fer a Catalunya. El 1963 guanya la primera convocatòria del premi Joaquim Ruyra amb l'obra Trampa sota les aigües. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
4: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
3: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'Assaig, que porta el seu nom.
4: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
3: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
5: M'han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
3: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil, la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Medalla d'Honor de la Universitat de Lleida. També va ser nomenat doctor honoris causa per l'UdL i guardonat amb el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
5: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador en equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, que el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal, que tenia l'ambició de ser molt llegit.
3: Als seus 90 anys comentava que estava en condicions òptimes per l'edat que tenia.
5: Tinc molta empenta per treballar, però el que passa és que treballo més reposadament, més lentament, estic més fent vida familiar, sortim més amb la dona, si em demanen per un lloc que m'interessa, doncs hi vaig, sempre que em transportin, perquè ara ja agafo el cotxe només per viatges pastorals per aquí a la vora. I en conjunt estic en condicions físiques òptimes per la meva edat.
3: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental, que inclou obres inèdites de l'autor, quaderns escolars i correspondència que va mantenir amb els escriptors Guillem Viladot i Manuel de Pedrolo, entre altres.

0: Són més de 2.500 volums. La seva activitat no es va aturar els últims anys. El 2020, a Balaguer, en el Mar de l'Encontats, al Mercat del Conte Infantil, Vallverdú, fill adoptiu de la capital de la Noguera, participava en la inauguració d'una escultura del popular Rovelló.
1: És una cosa sempre agradable, però, sobretot en aquest ambient. Perquè hi ha la canalla, hi ha els Encontats, que és una mena de fenomen que es produeix a Balaguer cada any, i naturalment és molt agradable ser al mig.
0: L'any 2020 també va rebre el títol de fill predilecte de la ciutat de Lleida, una distinció que no s'atorgava des de l'any 1927. Al març del 2020 va tornar a les llibreries amb la novel·la El vuitè nan, on planteja una revisió del conte clàssic dels germans Grimm, de la Blancaneu i els Set Nans, una obra que va escriure amb 98 anys.
2: Per què en deixa 7? I per què no podrien ser 8? Tal com us ho conto. Doncs voleu creure que immediatament em vaig posar el teclat i també l'ordinador. I havia engegat la novel·la.
0: El 21 de setembre del 2022 va pronunciar a la Universitat de Lleida la lliçó inaugural del curs universitari a Catalunya. Vallverdú parlava dels estudiants d'avui en dia.
1: A mi m'interessa molt veure com l'estudiantat intervé cada vegada més en la vida de la universitat. És a dir, jo recordo, per haver-ho viscut, un estudiant que a la força havia de ser passiu, a la força havia de ser receptor d'ensenyaments, receptor de ciència, i pràcticament no se li demanava opinió de res.
0: A la tardor del 2022 arribava a les llibreries un llibre sobre la vida de Josep Vallverdú, escrit pel periodista Francesc Canosa, Tu, Vallverdú, basat en 50 hores de converses amb l'escriptor il·lustre.
1: Si el protagonista té memòria, aquesta memòria, si ve a la llarga, pesa molt, és molt enriquidora. És a dir, ha passat la història pel meu davant i és sorprenent i beneficiós i d'agrair que tingui la memòria que tinc.
0: Vallverdú no va parar mai d'escriure. El 2023 va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia, i el 2024 es va estrenar Novel·la negra amb el captaire. A finals del 2025, Vallverdú estrenava una altra obra, la segona part del seu clàssic conte infantil Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
1: Diu, bé, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. I llavors, vaig començar a pensar molt en allò.
0: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
1: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
0: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure.
3: Doncs aquest és el reportatge que ha preparat el nostre company Pere Joan Álvarez sobre l'escriptor Josep Vallverdú, que, recordem, a última hora ha mort a l'edat de 103 anys. L'hem recordat i en parlarem també d'aquí a una estona. Ens ocupem d'altres temes, el 3CAT Info.
4: 3CAT Info.
3: Parlem d'altres temes. Un quart i 5 minuts d'11 de la nit, la Fiscalia ha qüestionat que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut 2 dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó, arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sonia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
5: Depenent del territori en el que denunciïn les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres de lluny d'ensenyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què, no, hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar

0: Toledo, que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern, Elma Sáenz, fa una crida a la unitat.
1: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. Tornem a Catalunya. 17 dotacions dels bombers treballen en un incendi a una nau industrial de Vilamalla, a l'Alt Empordà. El cos d'emergències ataca les flames des de l'exterior per evitar que es propaguin a naus adjacents. No hi ha persones afectades, segons els bombers, però s'ha activat en prealerta el pla Procicat, perquè l'empresa és de pintures i aerosols. El foc ja està, però estabilitzat. Anem a Girona, Laia Claret.
2: El foc s'ha declarat a un quart de vuit del vespre i afecta una nau industrial d'una planta a Vilamalla, a l'Alt Empordà. Les flames afecten l'interior d'aquesta construcció, que és a prop de la carretera Nacional 2, i s'ha hagut de tallar en tots dos sentits. Els bombers ataquen les flames des de tres zones diferents a l'exterior de la nau per evitar que es propagui a d'altres adjacents. També aquesta tarda els bombers han treballat en un altre incendi de canyes i matolls vora la via del tren, a Maçanet de la Selva. El foc, que està estabilitzat, ha obligat a tallar temporalment la circulació de combois.
0: Parlant de trens, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
3: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida, i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys, que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
4: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara, doncs, una altra vegada abusos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè ja portem des de les obres que he començat a Picamoixons, que deu fer ja un any, quan és un nap és una ceba.
3: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
0: Esports. David Tubac, bona nit.
5: Bona nit. Esports que anem explicant que l'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Ha estat per un 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa en un duel disputat per a la de l'Alt Empordà, on l'Espanyol ja està fent una estada de pretemporada. A la comarca l'Alt Empordà, l'estada els blanquiblaus la fan a Navata, s'han traslladat a Peralada per sumar el segon triomf en dos partits en la seva pretemporada. Dos gols a cada meitat, a la primera, obra de Rafa Bauzà al minut 3 i de Quique García al 43, i després del descans han vist porteria Cabrera al 73, fent el 3-0, amb el 4-0 obra de Marcos Fernández al minut 80 per segellar aquest triomf dels de Manolo González. Un Espanyol que també es notícia avui per pel seu vessant econòmic, perquè el Club Blanquiblau farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó millorar el balanç financer del club per d'aquesta manera augmentar el límit salarial. Això, de retruc, permetrà més marge de maniobra a l'hora d'abordar fitxatges en aquest mercat d'estiu. Del vessant social, l'Espanyol ha fet públic, per cert, que ja són gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i que el nombre de socis supera els 33.000 en total.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Barça, parlem en clau de mercat, perquè demà es farà oficial la incorporació de l'últim reforç, el de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que firmarà per 5 temporades procedent del Borussia Dortmund. La setmana passada el davanter va passar ja la revisió mèdica i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick. a Deiamí i li costarà al Barça 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables.

0: convertirà en el segon reforç blaugrana després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon, del Newcastle. Tots dos són extrems, com ho és també el tercer reforç del Barça, que s'ha tancat en les últimes hores. Es tracta de Jesse Bisigo, un jove futbolista del Bruges belga de 18 anys i que tindrà un cost de 8 milions i mig d'euros, a més d'un percentatge d'una futura venda per al Bruges. Bisigo tindrà fitxa del filial blaugrana, però amb dinàmica del primer equip. Fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada a Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, afegim que el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros.
1: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, el Badalona avui m'ha anunciat el seu cinquè fitxatge per la nova temporada. És la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys que ve de la Real Societat. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3Cat Info.
0: I amb el Barça, que ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'alé Stanley Umude, que firma fins al 2028. Té 27 anys i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Umude és nord-americà amb passaport nigerià. I afegim que la propera incorporació blaugrana podria ser la del pivot de l'Unicaja, Oleg Balcerovski. En el Catalunya migdia d'aquesta casa també s'ha explicat que l'alé pivot georgià Shengelia continua valorant marxar del Barça i prendrà en aquest sentit una decisió aquesta setmana. Com dèiem, si bé seguida blaugrana o l'opció que té més força, que és la de marxar per acceptar una de les propostes que té del Panathinaikos grec o del Dubai de Xavi Pascual. Un Barça que avui ha assegut el seu rival a les semifinals de la Supercopa CB serà el València, l'actual campió de Lliga, en la reedició de la passada final. De fet, l'altra semifinal la jugaran el Joventut, l'anfitrió d'aquesta competició, amb el Baskonia, el vencedor de la Copa. La Supercopa CB es jugarà a l'Olímpic de Badalona al setembre, els dies 19 i 20. I afegim en ciclisme el segon triomf consecutiu de Remco Evenepoel al Tour de França. Ha estat a la setzena etapa, una contrarrellotge de 26 quilòmetres en què Evenepoel, el belga del conjunt Red Bull, s'ha imposat al mallot groc, l'esloveta d'Ipo Gatxar, per 28 segons de marxa.

0: Són 10:45 de la nit. L'actualitat passa ara mateix per aquesta informació d'última hora que us estem explicant. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Nascut el 9 de juliol del 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars i estimats com el gosset Rovelló. De seguida ampliarem aquesta informació amb diferents entrevistes en directe aquí al 3Cat Info. També una altra notícia destacada del dia és que el govern espanyol ha aprovat endurir la llei de tabac i ha ampliat les prohibicions a les terrasses, piscines i concerts a l'aire lliure. I els vapejadors tindran les mateixes restriccions. Això el Consell de Ministres, però ara ho ha d'avalar el Congrés. A partir d'ara també us explicarem que ha mort apunyalat a la platja de Somorrostro a la Barceloneta un home que havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella. I també us parlarem del Consell de Ministres que ha aprovat el programa d'AutoPlus per afavorir que es comprin cotxes sense emissions. El més destacat de la pàgina esportiva.
1: Destaquem, per exemple, que l'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada, triomf blanquiblau per 4-0 a Peralada contra el Pau de la segona divisió francesa. Han vist porteria Rafa Bauzà i Quique García a la primera meitat i Cabrera i Marcos Fernández ja a la represa.
0: I pel que fa al temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.

0: Com us dèiem, l'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració, la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Volem ampliar aquesta informació amb la nostra companya Agnès Marquès, amb algunes entrevistes que ja tenim a punt ara mateix aquí a 3Cat Info. Bona nit, Agnès.
1: Hola, bona nit, Nati. Doncs sí, perquè hem de buscar... Bona nit, Nati, ara sí. Hem de buscar, doncs, algunes veus que ens acompanyin a ponderar la figura i el llegat d'en Josep Vallverdú, que ha mort avui, ho hem sabut fa ben poca estona, als 103 anys. El primer que podem fer és saludar justament l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González. Bona nit, alcaldessa.
2: Hola, bona nit.
1: Estem parlant de Josep Vallverdú, un home doncs, prolífic de les lletres catalanes, de la nostra literatura, i que té, de fet, molta obra adulta vinculada justament al territori i al paisatge que sempre l'ha acompanyat. No sé si darrerament ell havia fet un pas al costat, s'havia retirat de la vida pública, ja quan tenia 102 anys, els 103 els va fer aquest mateix mes de juliol, el dia 9. No sé si darrerament, per Balaguer, el poble, havien tingut ocasió de veure'ls.
2: Bé, jo el darrer cop que vaig veure en Josep Vallverdú va ser que, per cert, és balaguerí d'adopció il·lustre, evidentment, i el vaig veure per Sant Jordi, que sí que doncs, anàvem amb el carret i tal, però sí que amb ganes, amb il·lusió, vull dir, amb aquella vivència que tenia sempre, i ja sí que darrerament potser ja no l'hem vist gaire pels carrers, i bueno, el dia 9 de juliol també vaig fer doncs, una trucada a casa seva, vaig poder parlar amb la seva esposa per felicitar-lo, però clar, ja diguéssim, físicament ja no l'hem pogut veure més, per nosaltres ha estat una notícia doncs, trista, no? Tot i que sabem que havia d'arribar, però... Bueno, no ha estat de bon gust, no? Suposo com a tothom.
1: Mm-hmm. Efectivament, ell va néixer a Lleida i el que dèiem que, tot i que doncs, és conegut, diríem, sobretot per la literatura infantil i juvenil, per tot aquest univers que ell va crear per altres obres destacades i molta vinculada doncs, a Lleida, a les Terres de Ponent, mm-hmm. al paisatge, a la memòria, la cultura més pròpia d'allà, per bé que és també catalana, la importància de tenir referents que parlin també del territori, no?
2: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent i, sobretot, amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, per tant, per nosaltres, avui, doncs Balaguer doncs està de dol.
1: No sé si heu pensat, potser és molt prematur encara, però de fer algun acte...
2: Sí, potser fa una hora i 30 minuts que m'has aventat no fa gaire.
1: D'acord, doncs de ben segur, però que a Balaguer hi haurà algun acte de record a la seva figura en els pròxims dies. És cert que és ben bé una notícia que hem conegut fa poca estona. Li agraïm moltíssim, alcaldessa, sí, que ens hagi acompanyat aquesta estona per confirmar i per valorar la figura de Josep Vallverdú, que aquests últims ja anys doncs, ha viscut i finalment ha mort a casa seva a Balaguer. Que vagi molt bé, Lorena González, alcaldessa de Balaguer. A aquesta hora també podem...
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. En els pròxims minuts saludarem, Nati,
0: sí.
1: Un company periodista també de les Terres de Ponent, que és el Francesc Canosa. Ell ha escrit diversos llibres i un, jo crec que especialment significatiu per ell, és el que va publicar amb el títol de Tu, Vallverdú, entrevista a una vida. És un llibre que va escriure després de més de 50 hores d'entrevistes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Amb Josep Vallverdú. Per tant, segur que té moltes coses a explicar.
0: Ara, Agnès, sí que ens diuen que el tenim a punt per entrevistar-lo en directe i conèixer aquestes reaccions primeres a aquesta lamentable notícia.
1: Doncs mira, el saludem. Francesc Canosa, bona nit.
3: Què tal? Molt bona nit, com esteu?
1: Bé, teníem ganes de saludar-te per parlar d'en Josep Vallverdú. Hem sabut que ha mort als 103 anys aquest vespre. Tu a la força l'has hagut de conèixer molt amb aquest llibre que vas fer tu, Vallverdú, entrevista a una vida. 50 hores de converses amb ell?
3: Sí, són molts anys coneixent-lo. A mi avui jo l'únic que puc dir és que se m'ha mort un amic, d'acord? I fins i tot amb la meva filla, que teníem també molta

0: relació que ara ens abraçàvem perquè anàvem a casa seva i amb l'Antonieta, però sí, durant molts anys l'he conegut, vaig fer aquest llibre entrevista, 50 anys amb una vida, vaig publicar també un article que jo crec que és que explica qui és Josep Vallverdú, perquè l'obra era ell. Heu de pensar que Josep Vallverdú és un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà. És una cosa única, no tenim res, jo crec, al nostre país, absolutament com ell, com a escriptor, com a persona, com dic ell, ell és absolutament la seva obra. Jo sempre deia que ell és un pla seqüència existencial. Ha conegut a tothom. És que quan et parlava, clar, que el 1930 havia conegut a Francesc Macià, és que tot, el 1930, quan havia entrat al cinema a veure Nosferatu... És increïble, és un personatge absolutament increïble. Fins fa 4 dies penseu que ell contestava correus electrònics, enviava whatsapps, és increïble. És un personatge absolutament increïble de la nostra literatura, que, insisteixo, és gairebé com un Stanley Kubrick, que ha tocat tots els gèneres, però sobretot crec que també és un moment... jo estic trist, però he parlat molt amb ell, he estat molt amb ell, i sobretot cal llegir-lo i no deixar de llegir-lo, i insisteixo, ell és el que ens ha donat a aquest Ponent, a aquesta Lleida, el que ens ha donat una literatura pels nostres infants quan no tenia literatura, el que ens ha donat periodisme, ens ha donat poesia, és que ens ho ha donat absolutament tot amb una velocitat. Penseu que escrivia instantàniament, és a dir, és una cosa única, és a dir, escrivia com li rejava, com deia ell, del cap al foli, escrivia amb ordinador. És que és increïble, és increïble, eh? Vull dir, ho vull deixar perquè fins com aquell qui diu fa 4 dies, és que és increïble, és una cosa absolutament increïble com un personatge feia raps, feia absolutament de tot, irònic, un British man, un home amb una ironia de secar, però total, absolut. Per tant, llegiu-lo i viviu-lo, i ens llega això, eh? És a dir, jo sé que ha escrit moltíssim, té traductor, és que ha fet absolutament de tot, però jo em quedaria que ell és la seva obra. Penseu que quan vaig publicar aquell 62, després que es morís la seva dona, la Isabel Arquer, va escriure 62 cartes per enamorar l'Antonieta Vilajoliu, que és la seva dona actual. És que és una cosa increïble. És a dir, que per tant ha tocat tots els gèneres, fins i tot l'epistolar d'amor amb 90 anys per enamorar una dona. Per tant, és increïble. Vull dir que tenim el llegat, eh? Vull dir, la mort sempre és tràgica, però tenim un llegat que perviu, un personatge que quan va obrir els ulls el 1923, pràcticament diria que avui ni apagar-los no els ha apagat, perquè les seves pàgines, la seva literatura, són uns ulls oberts absolutament per a tots.
1: I què creus que el movia? No? Tenia, veig, aquesta personalitat curiosa, inquieta, de no aturar-se, no? Això mateix, aquest exemple que posaves, no? D'escrivir a ordinador, no? Vull dir, amb una capacitat d'adaptació i de donar benvinguda a les novetats, doncs bé, tots molt... que s'adaptava, vaja. Però ell, què creus que el movia? Perquè va tocar tots els pals, com deies.
0: Sí, és que és curiós, no? És a dir, jo crec que faig un resum amb aquest llibre entrevista, però sí que és veritat que ell, aparentment, és a dir, tenia aquells ulls d'esparver, no? Tenia una agilitat mental. Una de les coses que subratlla tothom, evidentment, que ha conegut en Vallverdú, és la memòria. És a dir, ell et podia dir l'any 1966, el 12 de juny, vaig fer una conferència al Centre Comarcal Lleidatà sobre el nou comarcalisme, tal qual, literal. Per tant, tenia una memòria absolutament prodigiosa que bueno, és que no és prodigiosa, és a dir, és que pràcticament és com una memòria, diria, no humana, no? Gairebé una intel·ligència artificial humana de memòria que ho guardava tot. I per tant, vull dir, en aquest sentit, és una cosa que no sabem, ni ell mateix ho sabia, no? És a dir, perquè ell sempre explicava, jo tinc molta memòria, etc. I tot ho tenia de memòria. Fixeu-vos que escrivia de memòria, que això és una de les coses que jo sempre li vaig preguntar, com escriu Josep, no? I ell escrivia de memòria. memòria, com obria una aixeta, escrivia, li sortia tot, no? Gairebé absolutament tot connectat, tot ho tenia al cap, era molt àgil, molt ràpid, molt, però fins ara, no? Sempre havia estat així. Unes grans ganes de viure. Jo per això parlo del pla seqüència existencial, no? Que és un dels conceptes que jo vaig usar per dir, és que és un home càmera. És a dir, no? Si agafem la metàfora d'una càmera, apretes el botó de gravar, el rec, i no parava de gravar. Ho xuclava tot, ho bevia tot, ho veia tot. Uau, a mi em va fascinar això d'ell. O sigui, per això jo parlo molt que la seva obra és ell. És una actitud existencial, per això parlo d'aquesta barana de ferro. Ho va viure tot a la contra, no fa falta ara repassar tot el que ha viscut, perquè és que ho ha viscut tot. I per tant, tot ho tenia a la contra i ell va continuar. Barana de ferro, agafar-se quan la llengua, quan la cultura, quan la vida, quan la mare se li va esmunyir de les mans als 18 anys... Quan tot ho tenia en contra, uau, el seu fill, l'Eloi, que ja va néixer amb problemes, uau, tot en contra, endavant, endavant, endavant, endavant i explicar-ho. Explicar és una actitud existencial. Escriure és això. Buf, és que és una lliçó molt gran, la de Vallverdú, i jo crec que l'hem de prendre per la vida, la biografia, podríem dir-ne, i també per la seva obra. Tenim una obra molt diversa, d'acord? Jo crec que cadascú té el seu llibre, Vallverdú, però és que aquesta lliçó, no? És a dir, no es pot separar. Poques persones es pot separar vida d'obra. Perquè és d'un ímpetu, d'una actitud brutal, descomunal, colossal. Uau, unes ganes de viure que a mi m'emociona, perquè sempre que el trobaves pel carrer fins ara fa 4 dies, sempre tenia aquell somriure, aquella actitud irònica, aquell moviment, aquella paraula, aquell gest, aquella elegància davant de l'existència.
1: Escolta, i tampoc no podem oblidar que amb tot aquest ímpetu, tota aquesta energia, aquesta vocació que ell ha tingut, va esdevenir i és una figura decisiva en la normalització de la llengua, de la literatura catalana contemporània.
0: Sí, sí. Correcte, bueno, és a dir, és que aquí no acabaríem. Jo ara estic fent una mica de rotonda per no dir, anem com explicaríem la biografia d'en Vallverdú, no? Escolta'm, és un senyor que, diguem-ne, que als anys 50 aterra aquí a Balaguer, diguem-ne, ja amb la idea com a professor d'institut, amb la Isabel Arquer, que eren dos persones, diguem-ne, que havien estat a la Universitat de Postguerra de Barcelona i que aterra aquí amb la voluntat, diguem-ne, amb aquests cercles clandestins aquí a Balaguer, de recuperar la llengua, de recuperar la història, i bueno, és que és increïble. És un senyor que aquells anys anava amb un 600 amb en Jordi Pujol. És que no ens l'acabaríem. És un senyor que és decisiu en l'intent que hi va haver en els anys 60 d'annexionar Llei de l'Aragó. És que és tot. És un senyor que avui en dia li hem de donar gràcies, com altres, de que els nens dels anys 60, els nens dels anys 70, els nens dels anys 80 tinguessin literatura en català i que, per tant, estiguéssim educant i féssim una pedagogia de lectors. Però és que la Proses de Ponent és un llibre, és un dels meus llibres favorits, és un gran assaig sobre el que és l'explicació del que és el Ponent català i dels il·lergets, no? Nosaltres els lleidatans. La seva poesia també és deliciosa. Les seves traduccions, és que està traduint als anys 60, està tot el dia treballant, tot el dia treballant. Quan acaba de professor, al vespre escriu, ho està traduint, per tant està traduint, o sigui, està traduint autors anglesos sense saber anglès, és a dir, és autodidacta. És que és una cosa increïble. És que és una cosa absolutament increïble. Després escriu premsa, vull dir, escriu articles, és a dir, la munió que té és absolutament sense esmuny de les mans, per tant, és molt difícil, permeteu-me dir que és molt difícil triar, perquè, diguem-ne, Vallverdú sempre hi és. Sí, yeah. Sempre hi és, Vallverdú. I per tant, aquesta és l'ensenyança. Sempre hi és com a escriptor, sempre hi és com a català, com a defensor de la cultura i de la llengua, sempre hi és. No defalleix mai. És a dir, no és que no defalleixi als anys 50, 60, 70, és que no defalleix mai. És a dir, no ha defallit absolutament mai. És a dir, ell és contínuament, o sigui, és que no pare, no s'ature. I per tant, jo crec que aquesta és una de les grans lliçons que tenim, no? És a dir, que pocs escriptors i tenim, no? I després, a l'haver-ho vist tot, l'haver conegut absolutament tothom, aquesta galàxia, és a dir, també es pot entendre Vallverdú com, podríem dir-ne, com un núvol de memòria. com un disc dur del nostre país, com un present continu. Per això a mi m'agrada molt utilitzar aquest concepte de la barana de ferro. Per a mi, jo, el Josep sempre el veia com una barana de ferro d'aquestes que veiem a les cases dels pobles, que semblen com rovellades, però que no marxen mai. I quan sempre hi ha problemes, t'agafes a la barana de ferro, mires endavant, ni a l'esquerra ni a la dreta, i gairebé com si fos una màquina del temps, tot tira endavant.

0: hi ha un dia que de la tempesta hi ha llum. I jo crec que ell és el que ens ensenya, i sempre ha tingut aquesta cara, no? Abans que parlàvem, aquesta cara de llum, no? És a dir, aquesta actitud. Uau, és increïble. Enamorar-se als 90 anys un altre cop.
1: Sí, sí, això és que, ho va explicar, clar, que, en entrevistes.
0: És que, clar, vull dir, jo ho dic perquè jo li vaig fer l'entrevista que ho explique, no? És a dir, llavors, les 62 cartes d'amor. I era increïble, perquè quan m'ho anava explicant, no? Jo sempre diré, mira, ara t'ho diré, no? Això crec que, mira, no ho havia dit mai, fins i tot em vaig autocensurar jo, quan feia l'entrevista, no? A l'hora de publicar-la, no? Perquè ostres, m'estaven l'Antonieta i el Josep m'explicaven tot i dius, uau, és increïble, no? I dic és que és absolutament increïble, però això és apassionant, no? És l'altra obra, l'obra viscuda, l'obra existencial, l'obra en directe, viure la vida en directe, no? Viure la vida en directe i a mi com a escriptor, doncs, evidentment, després escriure-la, publicar-la, uau, això és, bueno, és total, és jo, tot i trist, me n'enduc tenir-lo, i per a mi és aquesta lliçó, per a mi no és només el meu amic sinó que és el meu mestre, i per tant aquesta lliçó de vida, també aquesta lliçó d'escriptura, no? Tot i que nosaltres escrivim diferent i moltes vegades parlàvem d'això, no? I de fet, si em permets, vull dir, mira, ara una de les darreres entrevistes que segurament ha fet on se li sent la veu és un dels podcasts que jo dirigeixo, el que no està escrit, com escriuen els escriptors catalans, que explica precisament com escriu, no? I és molt curiós, no? És a dir, quina és la seva manera d'escriure, explica aquest pas, no? Diu, quan va aparèixer l'ordinador, escolta, no ho vaig pensar, vinga, de patac cap a l'ordinador, als anys 80, eh?
1: Ja, ja.
0: D'acord? I per tant, ostres, això és increïble, és increïble.
1: És tan excepcional també en la seva longevitat, vull dir, viure fins als 103 anys. És molt poc habitual, i a més que li va donar l'oportunitat, no sé si saps com ho viure ell personalment, de viure el seu propi centenari, que va ser commemorat l'any 2023, decretat pel govern, amb tota una sèrie d'actes.
0: Sí, perquè jo també vaig participar en moltíssimes coses. Bueno, ell tenia l'actitud, ell sempre ho deia, però no ara ni al 103, ni al 102, ni al 101, jo crec que als 90 i escaig, sempre ho deia. Ell estava preparat per rebre la mort, i per tant, diguem-ne, ell sempre ho deia, no? Penseu que ells els dissabtes, fins ara no t'ho puc precisar, però jo diria que fins fa poques setmanes sempre anava a esmorzar aquí al Cherry Clock, al Cherry Clock, que és un dels restaurants, diguem-ne, més coneguts de Balaguer, i escolta'm, a les 9 del matí ja estava esmorzant, vull dir que tenia un acti, o sigui que tenien una vida social, ell i l'Antonieta molt, molt, molt viva, no? I per tant, diguem-ne, aquesta longevitat, no?, que tothom diu, ostres, tal, perquè a més, clar, com que molta gent també coneixia, no?, la relació propera que jo tenia, sempre em preguntaven, no? I diu, com està? I jo dic, ostres, no ho sé, perquè sempre està, entre cometes, igual, no? És a dir, sí que és veritat que potser l'últim any veies allò que en diríem, no?, amb un llenguatge més popular, que anava fent més un baixón, però sempre el deies, parlaves amb ell, i bueno, jo l'última conversa que vaig tenir amb ell, vull dir, no sé, és que és una conversa que a nivell de memòria, no?, de diàleg, no?, de memòria, o en aquest sentit, doncs, ostres, parlant d'això, parlant de l'altre, de la llengua, d'aquest llibre, del que sigui, etc. I dius, uau, és que aquesta gimnàstica, aquest és un atleta de la memòria, doncs, ostres, és brutal, no? I aquesta, no ho sé, ell sempre li preguntava a tothom, però és que, clar, al final aquesta pregunta ja gairebé li hauríem de preguntar a un metge, no? Perquè dius, ostres, clar, per què té tanta longevitat, no? És a dir, no és la longevitat, és com arriba. Sí. Perquè vull dir, jo crec que l'últim el vaig felicitar pel seu aniversari i el vaig veure fa 3 setmanes o un mes, i bueno, sí, clar, era diferent que fa un any, però podies parlar amb ell, i per tant allò que en diem el cap clar, no? El cap clar sempre ha tingut, i el neguit d'escriure.
1: Escrit fins al final, sí?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, és a dir, ell aquest debat permanent sempre l'ha tingut, no? I fins i tot alguna anècdota, puc explicar alguna anècdota viscuda, ara quan van fer aquesta nova edició de Rovelló, d'acord? Ara t'ho dic de memòria, ara farà un any, encara me'n recordo, perquè jo li vaig recuperar una còpia a l'ordinador. Sí, perquè... Sí. Bueno, ara ho explico perquè crec que
1: sí,
0: paga la pena,
1: sí,
0: no? És a dir,
1: sí.
0: Ell tenia, va fer una, la nova edició aquesta de Rovelló, i me'n recordo que un dia em truque, no? I diu, ostres, no sé què, i havia de veure un dia, i li vaig recuperar una còpia, però és que, clar, estem parlant de no sé, és que fins i tot em semblava, diguem-ne, increïble, no? Perquè tu el veies allà a manegar, potinejar l'ordinador com si fóssim qualsevol de nosaltres, d'acord? Vull dir que això és una de les coses que realment encara era sorpresiva, no? Vull dir que amb això me recordo que molts cops pues, sí, o algun, per exemple, no? Jo també que soc director de la revista Horitzons, fa un any ens va fer un article del campanar de Sant Martí de Maldà, que recordava perquè hi va passar, diguem-ne, la guerra, l'últim temps de la guerra allà, que, diguem-ne, és un dels pobles de procedència familiar, i ho tenia tot molt clar, el campanar, diguem-ne, que va quedar dinamitat durant la guerra, però que després es va reconstruir, i és que un article d'aquestos de l'any 39 tenia una minuciositat, dibuixava, pintava i va posar les il·lustracions. Això és una altra faceta seua, que també cal tenir en compte, que a vegades ens oblidem, no? I ara tant que està tan de moda aquest l'escratx, no? Aquesta pintura instantània, aquest dibuix, aquests croquis tan ràpids, no? Tan instant, ell tenia una capacitat brutal i té centenars de dibuixos ja des de petit, que jo crec que són meravellosos, molts còmics, molt humorístics, brutal, no? Jo tinc la sort que també, pues, en tinc alguns que havia dibuixat la meva filla, etc. I vull dir que també que és aquesta part visual, no? Ell és un home molt visual, ell és un home, diguem-ne, que obre els ulls i s'omple la vida, entra la vida. I per tant, després ja hi ha el vas escrit.
1: Francesc, no sé si veu arribar a tenir mai la conversa d'arribat aquest dia. La veritat és que té, diria, tots els reconeixements a la llengua, a la seva trajectòria, etc. Què ha de passar, no?, en un dia com avui? Com se l'ha de reconèixer? Com se l'ha d'homenatjar?
0: A veure, jo tinc el meu reconeixement cap a ell. Ara em permetràs que sigui tòpic, però com que estic en directe i, per tant, diguem-ne, jo crec que ara estem veient ell i jo la mateixa lluna, perquè no estem a massa distància de la seva casa, i, per tant, jo tindré el meu reconeixement, però jo crec que tothom, i qui no el conegui, ha de tenir un reconeixement llegint-lo, i sobretot amb aquesta actitud que jo he dit de barana de ferro existencial, que la vida és per viure-la, no es pot no viure. I jo crec que ell la va viure tota i la va escriure. I, per tant, té partida doble, no? I, per tant, la seva obra crec que és un mirall de la seva vida i la seva vida és un mirall de la seva obra. I, per tant, aquest present continu existencial crec que és una lliçó immensa, anímica, però també escrita.
1: Doncs, escolta, ens quedem amb això, Francesc. Increïble com has repassat la seva vida, la seva personalitat i la seva trajectòria en els últims minuts. Gràcies per ajudar-nos també a descobrir-lo una mica més, en Josep Vallverdú, que és una de les figures il·lustres de la nostra literatura i que avui ha mort als 103 anys. Gràcies, Francesc, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada bona.
2: Gràcies, doncs, també, Agnès Marquès, per aquestes informacions. Ja ho hem vist, hem parlat d'un personatge clau de la literatura catalana, hem parlat de la seva vitalitat, de com és de lluitador, d'autodidacta, de memòria prodigiosa, etcètera, etcètera.
1: I tant, hem conegut moltes coses. Sí,
2: sí. Sí, perquè amb aquesta entrevista i amb el contacte, diguem-ne, que ha tingut Francesc Canosa com a amic, doncs hem recollit aquesta impressió. Moltes gràcies.
1: Gràcies,
2: fins ara.
1: Nati.
2: Bona nit. Passem als esports. 4 minuts i les 11.
3: Esports.
2: David Tubac, bona nit.
4: Bona nit. 5 minuts, gairebé una mica menys, per repassar el més destacat de la informació esportiva del dia. Aquí la sintonia de 3Cat Info. Avui hi ha moltes informacions en clau de mercat, també amb el més recent, que és la victòria de l'Espanyol en el seu segon amistós de la pretemporada.
3: 3Cat Info.
4: Un Espanyol que s'ha imposat per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols han arribat per parells a cada meitat. A la primera han vist porteria Rafa Bauzà i Quique García. A la represa han fet el tercer quart gols de l'Espanyol, Cabrera primer i Marcos Fernández després. L'Espanyol aquests dies continua la seva estada de pretemporada a l'Alt Empordà mateix, a Navata, en aquest cas. Del vessant econòmic de l'Espanyol, ens fem ressò també que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanc i blava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000. De l'Espanyol passem al Barça. Perquè aquest dimecres s'anunciarà oficialment el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada, Adeyemi ja va

0: passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. Encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros.
1: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat.
2: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo tanto con balón como pues en esa fase defensiva que a veces igual cuesta un pelín más.
0: Obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Shengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pasqual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vagenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I afegim que al Madrid l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Acabem amb bàsquet per destacar que s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB que es farà a l'Olímpic de Badalona el 19 i el 20 de setembre. Seran, d'una banda, el Joventut Baskonia, de l'altra, el Barça-València. I en ciclisme, triomf de Remco Evenepoel a la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Thonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu triomf parcial al segon consecutiu, Pogacar lidera la general.
1: 3Cat Info.

Les 11, bona nit. Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya

0: La Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut dues vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
1: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Imec Laporte s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel.
0: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
2: 3Cat Info.
0: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
3: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
4: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
3: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
4: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
3: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
4: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
3: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
4: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
3: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
5: M'han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut.
2: Clar, aquest...

0: Estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
1: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
0: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
2: A 3CAT hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la galera Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
3: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
2: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
4: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i, per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer, doncs està de dol.
2: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
5: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
2: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
7: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
2: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
7: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
2: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada

0: desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
1: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, de que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3cat Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
2: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
0: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
0: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
4: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
5: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
4: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho consideri oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
8: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
7: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
9: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
7: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
0: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
8: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut dos dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
10: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia.
0: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a quarts de quatre de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greument moment per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició d'acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
11: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre

0: projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
1: Voilà, le Parlement vient de voter
2: l'interdiction. El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
0: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
3: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la plana Picamoixons i Lleida i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
4: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara, doncs, una altra vegada busos, horaris... Bueno, és que ja és un drama perquè ja portem des de les obres que he començat a Picamoixons, que deu fer ja un any,
5: quan és un nap és una ceba.
3: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
0: Esports. Aquesta hora amb David Ubach.
6: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta de la banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
7: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
6: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
8: 3Cat Info.
6: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uidia, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
9: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo, tanto con balón como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
6: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
8: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
6: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umudi, que ha firmat fins al 2028. Un model de 27 anys té passaport nigerià i arriba procedent

0: de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
1: 3CAT Info.
0: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 km entre Evian-le-Bain i Thonon-le-Bain. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Radio Volta.
2: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no? Veig que són...

0: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la i també al teatre i al periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara, ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa AutoPlus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera Balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
1: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
0: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.

0: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
1: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
2: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
1: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
2: Si alguna cosa em va divertir a la vida, és explicar històries.
1: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
2: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
1: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
2: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
1: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
3: M'han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
1: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
3: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
0: I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23, jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
0: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3cat Info.
5: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim.

0: diguéssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
2: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer, doncs està de dol.
1: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
3: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
5: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
6: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
1: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
7: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
1: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
8: Hi ha reunit
7: amb Mykhailo Fedorov.

0: Fil li ha ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament. El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lic a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
1: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens n'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Hutus i des de fa temps no sabem res d'ells. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
0: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç dels Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
2: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
0: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva arancelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Amb Gemma Puig.
4: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogor marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
3: 3Cat Info.
0: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat del país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que

0: Des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes a Amposta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
2: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar esforços, generar confiances.
3: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
0: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
4: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
0: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
5: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
6: El monitor detingut de 23 anys treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres.

0: Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
1: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
2: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
1: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
3: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
4: Bona nit. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada, Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
5: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
4: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute, una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
3: 3Cat Info.
4: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada.

0: temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club bajenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
1: 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president verdinegre, valora aquest duel.
2: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
0: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias, adjunt a la presidència del bàsquet blaugrana, entoma el repte.
3: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
0: Parlem ara de ciclisme.
1: 3Cat Info.
0: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 km entre Vianne-l'Hévène i Zonon-l'Hévène. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens ho pren més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats des del...
1: 3Cat Info.

0: Són les 12.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès aquí.

0: equipament essencial.
1: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Imec Laporte s'ha ofert al club blaurana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Paralada de l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel.
0: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral, on continuarà la xafugó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
3: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
4: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
3: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
4: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
3: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
4: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
3: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
4: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
3: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
5: Em han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
3: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
5: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. treballo amb

0: solitari, que em considereixen una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixen un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
2: A 3CAT hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la Galera, Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
3: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
2: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
4: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer, doncs està de dol.
2: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
5: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
2: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
7: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
2: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
7: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
2: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
8: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas que es decideixi que són terrasses on es permeti accedir fumadors, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
2: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia

0: En Cristina Martínez assegura en declaracions a 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
1: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
0: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
2: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
0: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
4: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
5: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogor marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia perquè a partir de divendres i sobretot el cap de setmana les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho considere oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
7: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
6: A diferència de Sai, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
8: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudad.

0: ciudadanía de nuestro país. Y, por tanto, pedimos que se den explicaciones.
1: Sáez ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
2: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
3: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
2: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut dos dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
4: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia.
2: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a 3:15 de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greument per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició d'acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
5: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment, doncs, ha mort a l'hospital ja.
2: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns grans portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la

0: La norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
1: Voilà, le Parlement vient de voter
0: l'interdiction. El Parlament acaba de votar

0: secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
1: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la plana Picamoixons i Lleida i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
2: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara, doncs, una altra vegada busos, horaris... Bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a Picamoixons, que deu fer ja un any, quan és un nap és una ceba.
1: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
0: Esports. Aquesta hora amb David Ubach.
3: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta de la banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8,5 milions d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
4: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
3: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
5: 3Cat Info.
3: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uiria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
6: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo, tanto con balón como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
3: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
5: 3Cat Info.

0: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 km entre Evian-Leven i Thonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogačar de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
2: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no?
1: 3CAT Info. Són 2:15.
3: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la i també al teatre i al periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa Autoplus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
0: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
3: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez. Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida.

0: I del 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
1: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un rovelló.
0: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
1: Si alguna cosa em va divertir a la vida, és explicar històries.
0: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
1: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
0: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
1: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
0: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
2: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
0: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
2: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
0: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
3: I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23, jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
3: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3cat Info.
5: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
3: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
6: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim

0: nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que a més ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer, doncs, està de dol.
1: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
2: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
4: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix, segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
5: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
1: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
6: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
1: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
6: He reunit amb Mykhail Fedorov i li he ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
1: El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lic a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions

0: saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els hutis ataquen vaixells, Washington actuarà.
1: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens n'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als hutus i des de fa temps no sabem res d'ell. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
0: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç dels Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
2: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
0: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva aranzelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Amb Gemma Puig.
4: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
3: 3Cat Info.
0: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més, dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que, des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'Avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes a Amposta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
5: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar, sumar esforços, generar confiances.
6: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
0: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament governat amb majoria absoluta del Partit Popular vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
7: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament, dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I, a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
0: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
8: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
9: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
0: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona.

0: Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
1: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, a aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
0: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
2: Esports.
0: David Ubach.
3: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada, Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estat d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
4: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
3: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
2: 3Cat Info.
3: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
2: 3Cat Info.
3: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president vertinegre, valora aquest duel.
5: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran

0: equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
1: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias, adjunt a la presidència del bàsquet blaugrana, entoma el repte.
2: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
1: Parlem ara de ciclisme.
3: Trescat Info.
1: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 km entre Evian-Leven i Zonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogačar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogačar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
3: Trescat Info.

0: Es la una.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
2: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa i mec Laporte s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada de l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel.
1: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafugó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
0: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
3: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
0: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
3: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
0: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
3: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
0: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
3: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
0: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
4: Em han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
0: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
4: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador en equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
0: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
1: A 3CAT hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la Galera, Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.

0: i sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
2: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i, per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer, doncs està de dol.
1: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
3: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
5: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que, si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
5: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
1: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
6: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi que són terrasses on es permeti accedir fumadors, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
7: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
1: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
8: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, el

0: aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
1: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
3: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
2: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
4: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho considere oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
6: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
7: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
5: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat

0: L'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta. Un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
1: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
2: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
1: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut dos dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violència masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
3: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis. Amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar, això és algo que no hauria de passar a la justícia.
1: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a 3:15 de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greument per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició d'acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
4: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment, doncs, ha mort a l'hospital ja.
1: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
5: Voilà, le Parlement vient de voter
6: el Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
1: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic.

0: i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
1: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara, doncs, una altra vegada busos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a picar moixons, que deu fer ja un any,
2: quan és un nap és una ceba.
0: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
3: Esports. Aquesta hora amb David Ubach.
4: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
5: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
4: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
3: 3Cat Info.
4: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uidia, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
6: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo, tanto con balón como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
4: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
3: 3Cat Info.
4: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Thonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons.

0: segons el líder, l'esloveta d'Ipo Pogacar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company de Benepul al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a De Benepul, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
1: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no?
2: 3CAT Info. Són 2:15.
3: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia, la novel·la i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara, ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa AutoPlus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
0: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
3: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogor marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
4: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
5: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos, Un gran

0: Una mica xiplet, una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar molt rebellor.
1: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
0: Si alguna cosa em va divertir a la vida, és explicar històries.
1: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
0: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
1: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
0: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
1: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
2: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Clar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
1: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
2: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental. I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23, jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
1: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3Cat Info.
4: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
5: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent i, sobretot, amb aquesta literatura i, sobretot, amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori i, per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer doncs, està de dol.
1: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
6: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana.

0: sempre estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
3: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix, segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
4: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
1: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
5: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
1: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
5: He reunit amb Mykhailo Fedorov i li he ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
1: El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lic a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
6: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens n'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Hutus i des de fa temps no sabem res d'ells. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
1: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la

0: República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegedus, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç dels Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
1: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
0: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva arancelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Amb Gemma Puig.
3: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot el cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
2: 3Cat Info.
0: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre.

0: Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes a Amposta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antich fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
1: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar, esforços, generar confiances.
2: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
0: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
3: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
0: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
4: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
5: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
0: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
6: per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, perquè ha passat el que ha

0: passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, a aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
1: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
2: Esports.
1: David Ubach.
3: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada, Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
4: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
3: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
2: 3Cat Info.
3: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
2: 3Cat Info.
3: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president vertinegre, valora aquest duel.
5: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
3: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias, adjunt a la presidència del bàsquet blaugrana, entoma el repte.
6: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
3: Parlem ara de ciclisme.
2: 3Cat Info.
3: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianne-l'Hévène i Zonon-l'Hévène. el belga de l'equip Red Bull.

0: Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'esloveta Dej Pogacar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company de Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipowitz, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte de Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
1: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
2: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
2: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Imec Laporte s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada de l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel.
1: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogor marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. 3CAT Info.